0: meteoròlegs, si este capítol de calor va per allà, que sembla que sí. Les màximes en moltes de les nostres comarques, sobretot interiors, per damunt dels 30 graus, les mínimes, bueno, encara agradables, al voltant de 12 de mínima per la costa, 7 a l'interior. Diu que és una dorsal, una anticiclònica que està ben a xocar.
1: Caen a plom.
0: I ja veurem si i quan se meneja, eh? I anirà pitjor.
1: Després li preguntarem a Lluís Obiols, però sí que ens preocupa això. Per cert, avui és dimarts, parem atenció a la crònica de successos, ho fem amb Juan Nieto, ja ho sabeu, que va centrar-se avui en diversos temes. Per un d'ells és el cas, anem a dir nosaltres, colpidor de la família de valencians que van naufragar fent turisme a Indonèsia. Recordeu, moriren el pare i tres menors, el seu fill i dos fills de la seva dona d'anterior matrimoni. Un drama impressionant que va passar lluny de casa i coneixem avui la sentència al patró de l'embarcació. Vaig a dir-vos, una sentència a analitzar.
0: Yo creo que no tenía ningún tipo de licencia y se podeu imaginar en la familia y la mare supervivent con complet desacord en esta sentència. Analitzarem este cas i quina visita de luxe l'actriu de Chiribella, Susi Sánchez, acompanyada de la directora de cine Arantxa Etxebarria. Les dos guanyadores de sendos Goya estan a Paterna en la estrena número 100 del Festival de Cine Antonio Ferrandis. Venen al programa perquè preestrenen una pel·lícula que és una comèdia àcida, negra, d'embolic, molt divertida i que ens fa pensar, cada dia nace un listo. És un títol molt evocador, eh?
1: Molt evocador.
0: I molt real. Passa això, sí que passa, sí.
1: Totalment. Per cert, avui tenim secció de nutrició, molt important per a estos dies. Per què? Perquè Clara Llorenç, la millor dietista del programa, ens parla dels riscos microbiològics dels aliments en estiu. Vaja, de com ens pot afectar la calor als aliments, si ens pot perjudicar, què hem de fer per atendre els aliments en condicions òptimes. Tot això, pareu atenció. Molt bé.
0: Algunes coses.
1: Aneu a la platja, no porteu maionesa.
0: Les espanyes, les ensaladilles russes, les maonetes, els ous i això, però com, què idees portar, què podem portar en el tàper a la platja o quan anem a la muntanya, ara estos dies de caloreta. Sí. L'altra col·laboradora de salut, en este cas de salut mental, que també hem de tindre-la molt en compte en el dia a dia, en la part final del programa, la psicòloga Lorena Gascón. Avui clava mà al que ella diu estos magufos de la salut. Estes persones, sabeu el Marcos Llorente, este el futbolista internacional, pues diu que l'altre dia va a l'Hormiguero, allí en Pablo Motos, i fa una de Miguel Bosé. Dir que no, que se va prendre el sol en estiu i en qualsevol moment, perquè el cos està preparat i
1: sense
0: que no hi ha
1: protecció.
0: Que posar-se crema, sense ningun tipus de protecció, i el melanoma, i la ciència. Però quins són els sesgos, els biaixos cognitius pels quals tendim a creure a estos personatges que no tenen ningun suposit.
1: Perquè el que ells tenen és poca vergonya, hem de dir.
0: Totalment.
1: Abans de poc de coneixement. Però i per què els escoltem, no? Per què els fem cas? Això és la pregunta que poses damunt la taula, Joaquí.
0: Sí, això ho poses damunt la taula i la contestarà Lorena Gascón, en efecte. Perquè hi ha molts casos de personal d'este magufo i, en fi, no fan més que
1: dir coses d'estrellatades. Sobretot són preocupants perquè van en contra de la nostra salut i de la nostra vida. Per tant, ai, escoltem a Kitsap, que són sempre els científics, els metges, etc. Què anava a dir-vos jo? Que per acabar també el programa, en aquesta última hora de programa, tenim visita musical molt important, ens fa una gran il·lusió. Titana, que presenta nou treball i que prepara, a més, una de ben grossa per a presentar-lo al públic el dia 5 de juny al Palau de la Música. Vos parlarem d'aixa cita, però abans del Palau de la Música ve així, o sigui, un luxe.
0: Un luxe, a presentar-nos llum, cants tradicionals valencians posats al dia en la veu de Titana. Serà un plaer que ens interpretarà més música en directe. Uau. Farà un parell de cançonetes així en directe. I ara ens n'anem a la capital de la ceràmica, a la província de València. Viatgem fins a Manises.

0: Perquè allà ja està en plena celebració, a Manises, la Bienal de Ceràmica, i compten els dies també per a la Festa de la Ceràmica, que se celebra a l'estiu. Però este cap de setmana han preparat un esdeveniment fantàstic per a obrir boca, diguem, la tornocatòria.
1: Tornocatòria, que vindrà, imagina, de torn. Bueno, és una trobada entre artesans ceramistes del municipi de Manises, que és capital de la ceràmica, i convertiran el Parc dels Filtres de Manises en una exhibició en directe de torn, en efecte, de com funciona, com se fa servir un torn de ceràmica. Hi haurà 30 torns treballant en directe, desenes d'artesans, estudiants, personal, públic. Serà una jornada de creació col·lectiva i veure com se crea la ceràmica en directe. Jo crec que mola molt, no? Molt treballar aquestes mans artesanes. Tan sàvies, no?
0: I tant que sí. El més curiós és que el públic podrà conèixer com treballen els mestres canterers de Manises. I amb els gusts d'ells està la nostra companya Mar Hernández. On pares, Mar?
2: Hola.
3: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, sóc una privilegiada ara mateixa perquè estic en el que podrien dir que és la milla d'or de la ceràmica de Manises. Estic al carrer Torrent i així estan ubicats els tallers d'alguns dels principals ceramistes d'ací del poble. Concretament estem en el taller de Maribel Martínez, així al costat està el taller de Pepe Rollo, i enfront justament està Drac Ceràmic, el taller on treballen David Sánchez i Concha Arjona. És una meravella. Ara mateix estem en la rerebotiga de Maribel, on estan totes eixes figures fetes amb una tècnica molt, molt cuidada, eixes menines que caracteritzen al seu treball. I des d'ací, des d'esta milla d'or, diguérem, és d'on es gesta o des d'on es prepara esta jornada fantàstica, com dèieu, eixa tornocatòria, no? Eixa tornocatòria on veurem a desenes d'artesans reunits ací a Manises, i que d'alguna forma obri boca ja no només per a totes aquestes festes, no, que venen, sinó sobretot per a unes jornades que tenen lloc en octubre, que es diu el Turno del Torno, que és una trobada també meravellosa, ja no només de ceramistes d'ací de Manises, sinó de tot l'estat i de fora també. Però jo vull que m'ho conten una miqueta, que m'ho conten els artesans, per descomptat, Maribel, David, Pepe, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
5: Hola, bones tardes.
3: Bona tarda. Però també que m'ho conten des de Ampegbeck, també està Karim Pasqual, que ja també és ceramista, i també Carmen Marco, que ha sigut presidenta d'Ampeg, de l'Associació Nacional de Professionals de la Ceràmica, durant molts anys, durant 10 anys. Bona vesprada a les dues, també.
6: Hola, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
3: A veure, Carmen, comencem per tu també com a representant d'una miqueta d'Ampeg, que heu organitzat tot este sarau per a este dissabte. De què tracta esta tornocatòria?
6: Volem aconseguir juntar molts torns, enguany més que l'any passat, van a ser més de 30, de diversos tamanys, i volem que no només treballen, se fiquen a demostrar els alfarers o els ceramistes, sinó també la gent que vinga, que puga seure i provar. I aquesta experiència és inoblidable i a tot el món li agrada.
3: És que és el primer contacte que té molta gent en el món de la ceràmica. És també la imatge que molts tenim en el cap, no? Fomentada fins i tot també per pel·lícules, per el cinema, no? Però és una imatge molt xula del que significa la ceràmica.
6: Sí, és una imatge que atrau, que és difícil, necessites molt de temps, molta experiència.
3: Molta manya, també, no?
6: Sí, sobretot tranquil·litat, concentració, el mindfulness, que diuen, tu estàs concentrat i fas cas al que te diuen i te va així, segur.
3: I escolta, s'ha servit també com a precedent o com a prèvia d'una cosa molt xula que organitzeu ací a Manises, que és el Turno del Torno, que se celebra en octubre. Això què és?
6: Això és un encontre en què volem que el torn siga el principal protagonista, i per això duguem a professionals de diferents punts, un local, un altre nacional i un altre internacional. Per això és el quinte encontre que fem de ceràmica, i va constar de masterclass, concerts, exposicions. Va ser un cap de setmana molt intens, on farem de tot, coccions especials, experimentals, on hi haurà un forn de més de 3 metres que s'obrirà a 1.000 graus, i on veurem la peça al roig viu, i farem un racó. quan li fiques serraura se crea més foc encara i tot el món ho pot veure al viu.
3: Això en viu en directe, vull dir, i al carrer també, per a que ho veig a tot
6: sí,
3: el món.
6: Això ho fem al carrer, i aquesta experiència se compartís. Voilà. Les altres experiències són més... més tècniques, i ahir sí que n'hi ha que inscriure's per veure-ho.
3: De moment sí que obriu boca amb este dissabte, amb eixa tornocatòria, i jo vos volia preguntar, Pepe, David, perquè vosaltres sí que treballeu habitualment amb el torn, sí que les vostres peces tenen a veure amb esta tècnica. Com és això de posar-se al torn? Vinga, Pepe, que t'està assenyalant David, que diu, Pepe és el més indicat per a contar.
2: Pues en la... Ja, en la pel·lícula aquesta de gos se veu. És algo perfecte. És... sentar al torn i fer una peça és com veure créixer algo. Entonces és algo que costa d'aprendre. Però quan ja més

0: No dominar la tècnica és una de les que més satisfacció te dona.
1: A més, tu treballes en peces en l'estil del segle XVIII, veritat, segle XVIII, si no m'equivoque, peces així més ornamentals, també.
0: Sí, jo sóc clàssic i m'agrada pues, l'alfabeguer, els pitxers, els floreros, m'agrada la ceràmica tradicional, encara que també de quan en quan tiri alguna passeta per davant de ceràmica més conceptual. Uh-huh. Encara que no siga molt, molt conceptual, sí, fora de lo que és la ceràmica tradicional.
1: Jo vos deia que sí que és un privilegi estar ací perquè tenim la possibilitat de parlar amb artistes d'estils molt diferents, podríem dir. Pepe ha explicat una mica, Pepe Rollo, el seu estil, el seu funcionament. David, de Drag Ceramic, jo voldria que m'ho contares tu també, perquè tu també treballes amb el torn, és una ferramenta habitual de faena, però sí que són peces una miqueta més conceptuals, potser.
2: Sí, bueno, una de las principales, digamos que la cerámica es una forma de entenderlo, ¿vale? Y lo que sería, por ejemplo, en mi caso, lo que sería el torno es una herramienta, al fin y al cabo. Entonces, lo que tienes que utilizar es aprender la técnica y desarrollar el trabajo sobre esa herramienta para canalizarlo como un canal de expresión. Entonces, dentro de lo que sería la cerámica más tradicional, ¿no? Lo que entendíamos como vasijas y todo eso, luego hay otra vertiente que se puede utilizar esa misma técnica con esos mismos recursos para otras vías dentro de la cerámica, tipo más escultórico, un poco más conceptual.
1: Uh-huh. I penseu que el torn és una bona forma de que la gent s'aproxime, diguem, a este món? O és molt complicat? Perquè jo ho veig molt complicat també, que estava ahí Pepe en les mans allà en la massa abans i dic, ai mare.
2: Bueno, hay que entender que un poco, aunque se engloba todo dentro del mundo del ceramista, pero siempre hay estamentos y hay partes que cada parte en sí misma es un oficio, por ejemplo, el oficio de tornero, el del hornero, hay un montón de cosas. Entonces, últimamente, pues bueno, ya llevamos unos tiempos que vivimos en una época muy de lo inmediato. Y el camino, si quieres aprender este camino, es paciencia y horas, no hay más. Entonces, si estás dispuesto a seguir ese camino, no hay ningún problema.
1: Poquet a poquet, és el que s'ha posat molt de moda en els últims anys, diguem, no? El món de la ceràmica, d'apuntar-se a algun taller, de provar, d'estar amb el torn. Vosaltres, de fet, habitualment també feu tallers. Què trobeu? Què és el que busca la gent? No sé si tenen molta paciència, Pepe, o com.
0: Bueno, jo dono tallers de torn o d'esmalts, però la gent que ve així ja realment ha treballat en el torn. Entonces, així el que ve és a perfeccionar. Però sí que hi ha molta gent que ve per primera vegada i ja pues, s'enganxa. O perquè té un company que fa ceràmica i vol ser com el company i pot anar a fer ceràmica, però sí que es nota un... Diguem que la ceràmica a poc a poc li sento un poc més de respecte i admiració que fa anys.
1: Anys... És consideració, pot ser?
0: Sí. Quan la gent va a un taller i se fa una tasseta, veu el que li costa, quan la veu feta li dona cert valor més... Diguem que sap el que costa de fer.
3: S'entén més.
0: Entonces, és més fàcil vendre-li una peça de ceràmica a algú que ha fet algun catxarret que a algú que no ha fet res. El que ha fet algo sempre sap el que costa i és més fàcil vendre que comprenga el que costa de fer.
1: Que siga més conscient del seu valor. Clar. Però com vos deia, estem parlant del torn, que al final serà l'element central, no, d'este dissabte, però hi ha moltes formes de treballar la ceràmica, ja que estem en el taller de Maribel, jo no voldria perdre l'oportunitat, Maribel, de que ens contes una miqueta quin és el teu treball, perquè tu treballes en figures, en escultures, que les tenim ací al davant, ací darrere de l'estudi, que són les menines, les típiques menines que totes tenim al cap, amb distintes tècniques, amb distints materials, amb distintes mides també, perquè n'hi ha una ací a l'entrada molt gran que, clar, com ha sigut també eixa faena, diguem, també més conceptual, més artística.
4: Bueno, yo desde los principios que empecé con la cerámica siempre fue una debilidad el tema, o sea, la figura de la menina, que es una figura muy barroca, pero con una mirada más actualizada, más contemporánea. Entonces, mi línea un poco es esto, pero también sin descartar murales, otro tipo de esculturas, pero muy centrada en la figura de la menina. Uh-huh. Es para mí es muy especial.
1: Pero tú también vas a comenzar por el torn, allá cuando vas a comenzar en la primera época, ¿o cómo va a ser la teua introducción?
4: Bueno, Pepe lo ha intentado mucho y sigue intentándolo porque, vamos, es un gran maestro, es una persona estupenda. que aprecio mucho, pero de momento lo tengo ahí parado, ¿sabes? Pero bueno,

0: Sí que he probado, sí que he probado, pero de momento no va por ahí la línia mía.
1: Però sí que és cert que és, no, però que és molt curiós perquè al capdavall molta gent quan comença en la ceràmica pot fer-te una determinada imatge del que pot trobar i això és la representació absoluta que la ceràmica és versatilitat, és varietat, és diferència de tècniques i sobretot que Manises és ceràmica, que és indiscutible que la història del municipi està lligat a este sector, no és així, Carmen?
2: Així és, vences que a Manises i dones un passeig i veus les diferents tècniques que n'hi ha en totes les portes, veus taulellets de corda seca, d'entubat, de cuenca llarista, tècniques que vas veient que no volem que se perguen. I bueno, és molt curiós això. El torn, pues, se veu, no se veu. Sí que n'hi ha moltes cases que en les façanes tenen també articles de fetes en torn, com pinyes, vasijes, això abans ho posaven molt, ara se va perdent, però bé, lo bo és que el torn és molt versàtil i tu pots fer coses més modernes o més clàssiques.
1: I què no s'atrevirà algú este dissabte a fer alguna pinya o alguna cosa així en el turno del torno, Pep? No t'atreviràs
3: a fer una pinya? Bueno, la pinya ja està feta. La pinya som tots.
1: Tots els artesans d'ací de Manises.
3: Sí. I el que farem serà, pues, n'hi haurà molta gent tolejant. Intentarem fer una peça gran, a veure si és, igual no és. Però, bueno...
1: Mira, diu Carmen, sí que és. A veure, quina peça gran tractareu de fer?
2: S'ajuntaran diversos ceramistes i ho faran per peces i després ensamblen aquestes peces i volen fer una peça molt alta. La vegada anterior la feren d'un metro i...
3: Un metro trenta.
1: Metre trenta, sí. Mare meua, però això és una barbaritat.
2: Sí,
1: però se necessiten moltes mans per això.
2: Sí, bé, sí que se necessiten. El que passa és que al final l'abraçaren i la varen trencar.
1: Ai.
2: Però enguany volem que dure, que puguem coure-la. Sí, clar. Sí.
4: Com si fos un alfabet gran, dius... no? Que també sí. Està fet així a peces.
1: Un alfabet gran d'aquesta forma, com...
2: Sí, l'alfabeguer és que se fa també de peces, perquè està la copa, la base, la copa, la tapa... Sí, sí que n'hi ha molt grans.
1: I en guany què intentareu fer, Pepe? Jo veig que tu ho tens al cap.
3: Jo tinc al cap fer una peça de ceràmica.
1: No vols fer-nos spoiler, com és això?
4: Això és el secret millor guardat.
3: Volem que sigui
5: reservat.
1: Que sigui una sorpresa. I clar, i per a descobrir aquesta sorpresa, on hem d'anar, a partir de quina hora, per a tindre-ho ben clar?
3: Pues això, Mari
1: Carmen... Vinga, Carmen.
2: Molt bé, pues a les 6 de la vesprada vos esperem al Parc dels Filtres de Manises, que també podreu veure la Bienal a la galeria, i durarà fins a les 10 de la nit, perquè com ara el dia se fa més llarg i tarda en fer-se de nit i volem coure al final, i aquesta cocció s'ha de veure en foscor. Així que de 6 a 10 de la nit anem a estar allí fent l'espectacle, fent moltes activitats.
1: Fem moltes activitats, tot el món... Jo puc sumar-me, jo per exemple, si veig allí que està Pepe o està David ahí en el torn, jo puc posar-me allí les mans i preguntar, escolta, això com funciona? Em deixaríeu?
3: No és que pots, deus fer-ho. Veuràs com t'agrada. Tot el món que prova, repeteix. Així que jo te poso que vingues i te poses. Vingues en roba de treballar.
1: En roba de treball. Clar. Important.
3: Que no t'importa que sigui brut, home.
1: Doncs amb aquesta invitació i este consell quedem avisats nosaltres i quedem amb la convocatòria d'este dissabte, la tornocatòria el dissabte, i saber també que al final és un acte que organitza AMPEC amb suport, evidentment, de l'Ajuntament de Manises, al Parc dels Filtres. Ahir vos vull veure a tots. Maribel, tu també, jo també te vull veure a tu.
0: Sí, bueno, jo la primera.
1: Amb una menina, si no tu t'emportes una menina i allà el Parc dels Filtres.
2: Cadascú la seva cretelina, eh?
1: La menina també.
2: Se poden fer no només atifells i vasijes, sinó que fas una peça, li dones forma i fas un peix, una menina o el que vulguis. Sí, sí.
5: Clar.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots, empreses també que participen. Moltíssimes gràcies a tots també per haver-nos acompanyat, per haver-me obert les portes, Maribel, del teu estudi, també Pepe, David, de Drac Ceràmic, Karin, Carmen, que vaja molt bé esta tornocatòria este dissabte als Parcs dels Filtres de Manises. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Nico, la família de ceramistes.
1: Adéu, adéu.
5: Quina passada, Mar. Sí. Ens agrada molt esta idea.
4: I això de provar el torn, a més és un torn manual, que has de coordinar les mans, els peus, la textura de l'argila, la forma...

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
0: Som Apple. Gràcies per acompanyar-nos. La vesprada d'A Punt.
3: 4 i mitja tocadetes, 4 i 33, concretament obrim un temps dedicat a la crònica de successos i tribunals, la crònica més negra, però que també ens retrata, sí. I de la que sentim curiositat d'una banda i empatia en alguns dels casos, perquè hi ha tanta gent que patís per situacions de la condició humana, en realitat,
4: i de la
3: condició judicial, que és una altra.
4: I la sensació que hi ha de que ens pot passar a qualsevol de nosaltres o en el nostre entorn, suposo que per això també sentim certa afectació, però en qualsevol cas, i també perquè volen comprendre coses que a voltes són molt difícils de comprendre. Està Juan Nieto ja sí amb nosaltres, com va això?
5: Què tal? Bona vesprada.
4: Atén-me, i l'actualitat avui la centrem en el naufragi aquell vaixell turístic a Indonèsia, sí. En el que hi havia una família valenciana amb un final més que dramàtic. No sé quin adjectiu utilitzar, perquè va ser realment
5: el que
4: horrorós.
5: Anaven a ser unes vacances en el paradís es va convertir
4: en
5: una tràgica història, no? Sí. Avui, quasi 6 mesos després, podem confirmar que el capità de l'embarcació ha sigut condemnat a 3 anys i mig de presó. 3 anys i mig de presó. Per entendre aquesta sentència, no podem mirar aquest procés judicial com el miraríem a Espanya. Estem parlant del dret penal d'Indonèsia, que és diferent. En Espanya, aquesta investigació no s'haguera tancat en 6 mesos. Haguera sigut una investigació que s'haguera practicat amb totes les garanties i respectant també el dret de les víctimes. En Indonèsia tenen el seu propi dret penal i per això jo vos convido a posar-vos les ulleres, no?, de la justícia d'Indonèsia per a poder entendre un poc el resultat, perquè siga quina siga la pena, estic absolutament convençut que per als familiars de les víctimes cap pena,
4: no hi ha pena que
5: pagarà el que ha passat.
4: Que tanqui aquest dolor deixes morts, perquè a més, faltaren, que hem de recordar els fets.
3: Morir en el naufragi 3 criatures, no? 3 menors i el pare.
5: Sí. 4 persones, 4 membres en total.
3: 4
5: membres en total.
4: I una de les criatures, a més, el cos d'ell no ha pogut ser recuperat.
5: No s'ha trobat. Este dilluns,
4: és d'un dolor molt gran.
5: Molt gran. Infinit, este dilluns, com dèiem, en una xicoteta sala judicial de Labuan Bajo, a Indonèsia, un jutge va posar punt i final a este procés contra els dos únics acusats per este naufragi en el que, com dèiem, van morir 4 membres d'una mateixa família, d'una família valenciana. Els fets es remunten al mes de desembre de l'any 2024, dia 26 de desembre, segon dia de Nadal. La família valenciana feia una excursió turística per esta zona de Komodo, una ruta habitual per a molts visitants. L'embarcació va començar a tindre problemes, eren les 8 i mitja de la vesprada, hora local, estava fosc, va començar a tindre problemes enmig del trajecte i, segons els testimonis, no hi havia cap protocol clar d'emergències. Diverses persones que anaven dins de l'embarcació van caure a la mar i els responsables de l'embarcació van tardar almenys 15 minuts en avisar els serveis d'emergència. I podríem pensar, en aquests 15 minuts, el capità

0: acte, es va tirar a la mar a ajudar a les víctimes. Segons la sentència d'Indonèsia, no va prestar cap ajuda a les persones que s'estaven ofegant, ni tampoc cap suport als familiars que estaven veient com la gent se moria.
1: No hi havia un boig a la vida, no hi havia ningú tipus d'element de seguretat.
2: Socorrista.
1: Que es
2: podien
1: fer arribar algun xupetí de
0: segons la sentència, de flotació.
2: No. I una embarcació neta, a més, en un lloc transita turísticament, dius, no?
0: Sí.
2: I dius, allò se va escatxuflar, aquell barco, de tal manera que les persones caigueren a l'aigua.
0: Si algo positiu té esta història és que ha posat damunt del focus, una altra volta, i damunt de la taula, les mancances de seguretat d'aquestes embarcacions que són tan habituals en els viatges turístics i que han patit en primera persona esta família valenciana.
2: Això no serà habitual, per tant.
0: Sí.
2: Embarcacions amb...
0: Sí, són embarcacions...
2: Poques garanties, sí, de seguretat.
0: En este cas viatjaven 11 persones, és una embarcació xicoteta, hi havia un capità i un ajudant. En el moment en què es produeix l'accident, segons la sentència, el capità no estava al front de l'embarcació, no sabem on estava, i va posar al front el seu ajudant, que era un xic jove, sense cap formació i sense cap coneixement de les mesures de seguretat en aquestes circumstàncies. Val? Perquè no estem parlant d'una tempesta. La sentència descarta que un fenomen natural provocara un accident que podria ser inevitable. No, el que diu és
1: manteniment que, clar, de l'embarcació no, o alguna
0: zones van, no, unes ones van xocar contra l'embarcació, la va sacsejar i en la força del sacseig se'n van anar a la mar diverses persones i amb tan mala sort que en 15 minuts no s'avisa a serveis d'emergència, 15 minuts que eren vitals per a salvar la vida a aquestes persones. Qui anava en eixa embarcació? Per una banda, estava Fernando Martín, ell era futbolista i exfutbolista i entrenador actual de l'equip femení B del València Club de Futbol, una figura molt coneguda dins del futbol base valencià per anys dedicat a la formació esportiva. Sí. Viatjava amb la seva parella Andrea Ortuño, que és la veu d'esta tragèdia, la que ens està contant com està vivint aquesta tragèdia, ella va sobreviure, i amb els fills dels dos, de Fernando i Andrea, de matrimonis anteriors.
2: Sí.
0: El cos de Fernando sí que va poder ser recuperat dies després pels equips de rescat.
2: Sí.
0: També es va recuperar el cos de Mateo, de 9 anys, i d'un altre fill, de Martín. I poc després va aparèixer el cos de Lia, de 12 anys, filla d'Andrea. Durant jornades senceres, els seus noms van ocupar, recordeu, en el mes de finals de mes... Aquells Nadals jo crec que a tots ens va impactar aquesta notícia. Jo recordo
2: tota
0: perfectament el segon dia de Nadal alçar-me i rebre la notificació de que quatre persones, membres d'una família valenciana, estaven desaparegudes en les aigües d'Indonèsia, no? El quart menor desaparegut, com deies tu, Gemma, Quique, de 10 anys, fill d'Andrea d'una relació anterior, mai va ser trobat. Després de més de 2 setmanes d'operatiu, de molta ajuda, recorde perfectament que en el programa Punt et Busca vam parlar amb un monitor de busseig que era de Sevillà, que estava treballant en Indonèsia, ens va atendre i ens va contar com estava ajudant a la família, no sols a trobar el cos, sinó a donar el suport emocional que necessitaven i també assistència en quant a iniciar procediments en un país estranger com Indonèsia, en el que no domines l'idioma, domines l'anglès, però no domines l'idioma de les autoritats, ni coneixes el sistema penal d'Indonèsia, ni com...
2: Ni la burocràcia,
0: ni res, no?
2: Lala.
0: Van rebre molta ajuda, això sí, durant més de 2 setmanes d'operatiu. Les autoritats ja van donar per concloses les tasques de recerca sense poder localitzar a eixe xiquet no? que continua figurant desaparegut. Només van sobreviure, com dèiem, Andrea i una de les seues filles xicotetes.
1: El testimoni de la mare,
2: Andrea, sí.
1: Que, per descomptat, la dona ha estat comunicant a través de les xarxes, entenent també els mitjans de comunicació i fent servir la quantitat de dubtes que n'hi ha al voltant de la investigació, que també s'ha tancat d'una manera, el que tu dius, així seria inviable. La cadena de responsabilitats es tanca únicament en el capità, en el patró de l'embarcació. No hi ha més documentació, més persones responsables, però ara ens podràs
2: clar,
1: contestar, no?
2: Clar, tenia uns permisos oficials, clar. Unes revisions...
1: Ella ha sigut testimoni també, sí. Clar, en clar. El procés judicial, entenc sí. Que el seu testimoni ha sigut important.
0: Realment. El seu testimoni ha sigut fonamental per aconseguir aquesta sentència. Jo sé que podem pensar 3 anys i mig de presó per la mort de 4 persones en aquestes circumstàncies.
2: Es posen les mans massa, al cap.
0: Massa barat, no? Jo sé que sí. Desperta indignació. Però el que sí que és important d'aquesta sentència, jo ressaltaria, és que descarta que fora inevitable. És a dir, la justícia d'Indonèsia ha confirmat en 6 mesos que es podria haver evitat i ha corroborat...
2: Però per a mi això afegís dramatisme a la situació.
0: Efectivament. I ha corroborat punt per punt la declaració d'Andrea. Andrea va declarar per videoconferència en este procediment i va assegurar que els tripulants mai van socórrer a la seva família i va denunciar que ningú va explicar els protocols d'emergència ni mesures bàsiques de seguretat, igual que quan puges a un avió, no? Sí, que t'expliquen aquest protocol.
1: En una corda, en una soga.
2: O sigui, és més bé l'anxeta.
1: Un xupetí, salvavides.
2: Xupetins, clar.
0: No hi havia instruccions sobre els xupetins. No hi havia, no sabien què fer amb els xupetins. I tampoc hi havia procediments d'evacuació. És a dir, no hi havia una previsió, un protocol d'actuació en cas que es produguera un accident que, insistim, no va ser per un fenomen meteorològic extraordinari. Van ser unes ones que van xocar contra l'embarcació i la van sacsejar. No, estem parlant d'algo que pot passar de manera prou habitual. Ja, no és una excepció. No hi havia instruccions.
1: No tinc ni idea de navegació, però potser sí que estigui escoltant-nos alguna persona que sí que se maneja en patronatge d'embarcacions. I depenent de l'altura de les zones i la força de la mar picada, realment és important, és determinant. Però també la manera en la que tu des de proa ataques, entre cometes, aquestes zones.
0: Així és,
1: com la perícia que tu puguis tindre per a sortejar
0: diagonal,
1: un
0: no?
1: moment de mala mar, en efecte, entrant-les de manera diagonal. Conforme tu deies, si el capità vete a saber on estava o no estava en el
0: no
1: moment
0: estava al front.
1: I portava el timó, un grumet jove. O un xic jove sense experiència, pot ser que no tant fora la força de per si de la mar, que no dubte que la siga, sinó també un fallo de perícia, no?
0: I el que queda clar és que hi havia negligències que van matar a 4 persones en este cas.
1: Però negligències que per què s'acaben en el capità? És a dir, no hi havia una supervisió d'aquesta embarcació, unes mesures de seguretat obligatòries, el contracte que ells firmen també en l'empresa per a fer aquesta excursió, i no hi ha ningú més responsable?
0: De moment, els únics responsables penals són el capità i el seu ajudat. Però això no acaba així. Andrea Ortuño ja ha declarat que va continuar lluitant per a que això es castigue també a les persones responsables d'aixes excursions i fins i tot que l'administració d'Indonèsia també tinga una responsabilitat, perquè així haurien d'haver uns controls.
2: Una responsabilitat, un control, perquè aquest tipus d'embarcacions, aquest tipus de viatges i d'excursions deuen ser freqüentíssimes cada dia.
1: Estem parlant d'ella de Komodo, tan coneguda per els dracs famosos de Komodo. Són embarcacions, jo no sé si... Suposo que també haureu fet aquest tipus d'excursions en altres... no sé, per exemple, jo recordo una en República Dominicana, quan em vaig casar, crec que va ser l'any 92, i te passejaven per uns rius que tu no saps... Els rius navegables, te pots imaginar, allà en República Dominicana, que no són l'Amazones, però uns rius grandots, plens de canyes, i tu no sabies el que n'hi havia allà baix. Aquella embarcació era un motoret traca-traca ben rude, traca-traca-traca-traca, que anava, i una embarcació d'aquelles llarguerudes, i de tant en tant, allò feia xoc-xoc, xoc-xoc, i jo quan varen tornar al resort,
2: com a mi,
1: la meva dona...
0: hem tornat a viure.
1: Jo això no...
2: No ho
1: torni a fer.
2: Però en aquest tipus d'embarcacions, jo de fet penso que les persones haurien de dur el xupetí posat tot el trajecte.
1: Totalment.
0: En aquest cas, Andrea Ortuño va declarar que no, i que tampoc hi havia instruccions de com utilitzar-ho, ni si estaven en condicions per a poder ser utilitzats. A més, estem parlant d'Indonèsia, un país que rep a moltíssims turistes. No es pot permetre, que hi hagi aquest tipus d'embarcacions sense cap control.
1: I reputacional també per al turisme d'aquest país. I clar, estic posant-me momentàniament en les sabates d'eixa mare, mirant per la proa, per el lloc on estiguera de l'embarcació, mirant on està el seu home i on estan les criatures. allí en aquell mes del caos i
2: fos que estaria allà, no? Hi havia allà. I pico, ja no li hauria massa llum, estaria allà de nit.
0: 8 i mitja hora al local. La família continua reclamant informació i denuncien que ningú els va advertir que el capità no estava qualificat, no?
2: Clar,
0: i que
2: des del
0: primer
2: altre
0: moment...
2: Com si t'ocorris... És que no ho penses, que no està qualificat una persona, clar, que es dedica a este treball.
0: I que les autoritats d'Indonèsia, la informació que els ha donat també ha sigut confusa. Clar, és que s'ha tancat la investigació en 6 mesos, no? És difícil d'entendre si tu penses
2: difícil,
0: en la justícia d'Espanya.
2: Ara entenc perquè al principi feies tanta... subratllaves tant en fiquem-se en una altra manera de pensar.
0: Sí.
2: Perquè per a nosaltres és difícil de comprendre.
0: És difícil de comprendre.
2: I de no enrabiar-se de perquè no estigueren les mesures, que tot i estar totes les mesures, podia haver ocorregut una tragèdia perquè les veiem també.
0: Però l'important és que la sentència diu que no, que en este cas han sigut negligències. Per això és important. És
2: important,
0: un primer pas.
2: Sí, sí, sí,
0: és un primer pas, perquè de la justícia d'Indonèsia, en fi, no està en el top 10, no?, de garanties en el món, ens podem imaginar, no? Per tant, que hi hagi un jutge que hagi arribat a aquesta conclusió és un pas important, però se necessiten més. Per això reclamen més informació i lamenten també que les tasques de recerca no van ser tan ràpides, no? ni tan coordinades com haurien de ser. És que pràcticament els que ajudaven eren voluntaris, la majoria. Jo recordo este bussejador de Sevilla que ens contava que ell havia eixit a la mar jugant-se la vida per a intentar trobar els cossos. Clar, quan passa un temps límit, en este cas 2 setmanes, les autoritats d'Indonèsia ja van començar a ficar problemes i gràcies a la intervenció del govern espanyol, que no hi ha que dir-ho, i també de la pressió que va fer la família, es va poder allargar uns dies més la recerca a la mar, perquè si no, en 2 setmanes acaben.
2: Sí.
0: Però, clar, per a la família mai serà suficient, no? Perquè necessiten trobar... És importantíssim per a tancar el dol que s'haguera trobat el cos d'aquest menor.
2: Del xiquet que falta. I després, que la pena és... La pena imposada
0: al
2: considerat responsable d'unes morts negligents, vull dir, aquestes persones s'han mort perquè vostè ha actuat malament.
0: És una broma.
2: Tres anys i mig... Clar, te quedes absolutament
0: Andreu
2: al·lucinat.
0: Andreu Tuño ha dit que no vol entrar a valorar les penes, no?
2: Quan de coneixement té ella, per favor.
0: Sí, és un exemple, esta dona, sí. De com afrontar una tragèdia com la que està vivint. Ella no vol parlar de penes, val? Perquè considera que cap pena seria justa per les 4 persones que van morir, no? Mm-hmm. En aquestes condicions. El que sí que ha manifestat en les últimes hores és que esperaven que la sentència fora més contundent. I mira que ho és, perquè conclou que va ser algo evitable i que va ser una negligència. Però que fora més contundent i mirar, apuntara més cap a dalt.
2: Això és contundent, però després...
1: La responsabilitat es queda en el capità.
2: Se queda coixa responsabilitat i en pena.
0: Per això el que van a demanar és aprofundir en altres qüestions rellevants derivades d'esta investigació, no? Uh-huh. Com pot ser? Demanen, per exemple, que s'analitzi la responsabilitat dels qui van contractar el personal que presumptament no estava habilitat, no? Presumptament no estava habilitat. I dels qui van permetre que eixes embarcacions, en este cas,
2: clar,
0: les administracions d'Indonèsia, eixes embarcacions operaren en aquestes condicions. És que milions de turistes viatgen a esta illa pensant que se reuneixen les condicions bàsiques de seguretat, i este cas, malauradament, ha posat damunt la taula que no és així.
1: És que si la normativa de seguretat per a este tipus d'embarcacions turístiques a Indonèsia reflecteix unes mesures de seguretat incomplides i atesa la sentència, les autoritats indonèsies tindrien una responsabilitat.
0: Aquesta serà la segona fase.
1: En modo d'indemnització. Bueno, en este cas no dubte que Andrea no està buscant absolutament ninguna recompensació econòmica, però un correctiu important per a que no torni a passar, evidentment.
0: Ese és el missatge final, no? Que
2: una nova normativa.
0: No torna a passar i que cap família en el món hagi de tornar a passar per aquesta tragèdia que està passant aquesta família valenciana.
1: Molta sort, Andrea, una abraçada molt gran i seguirem el cas. Este cas té una derivada en la comunitat valenciana...
2: El segon tema, vols dir.
1: El següent tema que volem parlar ara, del qual, bueno, s'agradaria que ens parlaris també. És un juí que ha tornat a posar en primer pla el nom d'un tipus, d'un sujeto, conegut per la policia i pels tribunals, ja des de fa dècades, un tal José Jurado Montilla. Un tal el Titi o Dinamita Montilla. Pot ser per Dinamita Montilla us puga sonar més.
2: I si
1: com
2: tenen
1: està
2: alies,
1: la cosa?
2: Uf, ja preparat.
1: Ara ens contaràs. I quina és la derivada que vincula este tipus en la Comunitat Valenciana?
0: Segur que heu sentit parlar alguna vegada de l'assassí de TikTok. Pues l'assassí de TikTok és José Jurado Montilla, com tu has dit, conegut com el Titi, con Dinamita Montilla, i parlem d'ell no només per este cas que ha començat a jutjar-se en l'Audiència Provincial de Màlaga. El nom de Jurado també ha aparegut en la investigació, recordeu, de la mort d'Esther Estepa, una dona de 42 anys vista per última vegada a Gandia i que també es va trobar les seues restes en una zona d'un canyar de la comarca de la Safor, de Gandia, no? Encara que este crim, el d'Esther Estepa, no es jutja ara, la connexió és inevitable, no? Ella va ser una de les últimes persones que va conviure amb ell i un jutjat de Gandia està investigant a la Jurado, a Dinamita Montilla, per aquest presumpte assassinat. Per això volia parlar-vos d'este senyor. Per què? Perquè ha començat el juí en l'Audiència Provincial de Màlaga i, malgrat que, com dèiem, no s'està jutjant l'assassinat d'Esther Estepa en este moment, ella feia referència a este assassinat. Ella ha fet referència en la seva declaració. Sí. Ella ha assegurat, ha tornat a dir, que ell no va matar a Gandia a Esther Estepa, que tot es tracta d'un complot contra ell perquè criticava el govern espanyol en les seues xarxes socials i que és absolutament innocent. Estem parlant d'un psicòpata.
1: Convingam que l'argument...
0: Estem parlant d'un...
2: No és massa sòlid.
0: Estem parlant d'un autèntic psicòpata. D'un autèntic psicòpata. Ell va ser condemnat per 4 assassinats que es van cometre entre els anys 70, 80 i principis dels 90.
2: 4 assassinats. Condemnat.
0: Va estar fins l'any 2013, va ser condemnat a 30 anys de presó, va complir 28, va estar fins l'any 2013 en presó i hauria d'haver continuat en presó si el Tribunal Europeu no haguera anul·lat la doctrina Parot. Recordeu, la doctrina Parot era una doctrina que van fixar els jutges espanyols per a que presos perillosos com Miguel Ricard, com Dinamita Montilla, estagueren en presó malgrat que superaren els 20 anys. També estava destinada per a castigar amb penes més elevades als membres de la banda terrorista ETA, no?, que causaven molts atemptats, no?, en aquesta època. Europa lleva aquesta doctrina Parot, Dinamita Montilla ixa al carrer i torna a assassinar a persones. Primer assassina a un jove en Màlaga, que és el juí que s'està celebrant ara, i després assassina, presumptament, a Esther Estepa. Esther Estepa qui era? Era una xica de Sevilla, havia tingut problemes durant la Covid, problemes molt greus.
2: Havia de salut o personals?
0: Personals. Yeah. Havia sigut una dona maltractada. Però estem parlant de que quasi la seva exparella l'assassina. Ella decideix fugir, ficar terra de permís, no? Sí. I se'n ve a residir a la Comunitat Valenciana. I així refà la seva vida. La seva situació econòmica no era molt bona en aquests moments. Ella tenia una família que l'estimava moltíssim i en la que parlava tots els dies, però la seva situació econòmica no era bona i vivia moltes voltes en albergs i se guanyava la vida com podia. Vivia pel carrer moltes vegades i se guanyava la vida com podia. En un d'aquests albergs, en la ciutat d'Alacant, coincideix amb este senyor, en Dinamita Montilla. Fan una amistat, se'n van a Gandia i en Gandia a Esther Estepa se li perd el rastre. I no, la família manté la seva comunicació habitual amb Esther i el primer dia que noten que hi ha algo raro és que reben un missatge del mòbil d'Esther i els diu que ho sent molt però que se'n vol anar a l'Argentina a viure i que de moment no vol saber res d'ells. La mare es sorprèn moltíssim.
1: Això concorda en la personalitat d'ella?
0: No concordava res perquè, malgrat que era una persona que no estava passant un bon moment en la seva vida per tot el que vos he contat sobretot per aquesta situació de violència masclista que patia,
2: tenia
0: un vincle molt especial amb sa mare. Ells denuncien la desaparició a Sos Desaparecidos, a la Fundació de Joaquina Mills, es comença a difondre la imatge d'Ester Estepa, i arriba un moment en què es posen en contacte amb Dinamita Montilla, la família. La família nota algo raro. Ells havien denunciat també, a banda de Sos Desaparecidos, la desaparició a la Policia Nacional de Sevilla. Li diuen a la Policia Nacional que l'última persona que ha tingut un contacte amb la seva filla és este senyor, i la Policia Nacional mai els informa dels seus antecedents. Són ells els que, fent una recerca con la que podríem fer qualsevol de nosaltres en Google...
1: A veure qui és este home, miren en Google i això...
0: I es troben el pastís. Es troben este pastís. Ell és conegut com l'assassí del TikTok perquè comença a fer un muntatge i comença a gravar-se en les xarxes socials de TikTok dient que Esther ha desaparegut, que per favor, que l'estan buscant, que no la troben, que volen ajuda. Clar, la família comença a sospitar. Són la família qui comunica a les autoritats els antecedents d'este personatge, i finalment el poden detindre en l'any 2024, fa 2 anys, quan apareixen les restes d'Esther en Gandia, i gràcies als anàlisis d'ADN arriben a la conclusió que efectivament va ser ell l'autor de l'assassinat, i el situen en l'escena del crim. Però és que, a més, després de la intervenció del mòbil de Dinamita Montilla, d'este personatge, es donen compte que ell havia gravat també abusos sexuals a Esther. Entra en presó provisional, l'ADN coincidís també amb el xic este de Màlaga, que no se sabia l'autor del seu assassinat, i ja és quan Policia Nacional i Guàrdia Civil aconsegueixen tancar el cercle. Uh-huh. Ara està sent jutjat pel de Màlaga i li queda pendent
1: el cas de Gandia.
0: He parlat avui en el jutjat, el porta del jutjat d'instrucció número 3 de Gandia. L'instrucció està pràcticament finalitzada. El que me traslladen és que està tot ja embastit per a poder portar a juí a este senyor. Jo entenc que podria tancar-se la investigació i fixar-se la data del juí cap a final d'any. Per tant, el més probable és que al llarg del 2027 este senyor siga traslladat a la Ciutat de la Justícia de València per a ser jutjat, perquè el crim es va cometre a la Comunitat Valenciana i ha de ser jutjat així. I la família d'Ester Estepa, en unes declaracions que ha fet en Canal Sur en les últimes hores, ja ha anunciat que el que van a demanar per a este senyor és presó permanent revisable, per a que no torni a eixir de la presó, per a que no passi com en l'any en 2013, perquè tenim clar que el sistema penitenciari espanyol busca la rehabilitació de les persones, però la crònica de successos ens confirma que hi ha gent que no es pot rehabilitar.
1: I podria ser, Juan, que en el moment de començar el judici pel crim d'Esther ja tinguérem sentència d'este cas de Màlaga.
0: Sí,
1: i se solaparen les dues sentències. Bueno, molt pendents d'este, hi ha 3 casos que es portes en la crònica de successos. Juan, com sempre, un plaer, moltes gràcies.

0: La vesprada da punt.
1: Les llengüetes da punts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
3: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
4: Ole tu, ole tu!
2: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
5: Efectivament.
2: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
6: Estan les mares patint, saps?
2: No patiu.
6: Això és.
2: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
7: No m'esperava això.
2: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
8: Vols dir?
2: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb J.
8: És de veres, és de veres.
2: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval. I, per tant, s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a...

0: Més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. L'economia per a totes i tots.
2: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
3: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: T'has papat totes les foscoretes, les paraules que comencen per mal. Malíxia, malura, malhòstia, tristor sense justificant. Ah, sí.

que no n'hi havia cura pel xevac, que estava a prop el final del camí. I ara estic al balcó fumant, bevent. Pot ser més tranquil, pot ser més content. El cap no para, però sé que sí, quan es fa de nit. Que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i fas baixar els fantasmes del llit. Quan es fa de nit, que bonic si estàs així, escampes el fum amb la mà i fas baixar els fantasmes.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
2: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
3: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: És que sona, és que sonarà este Sex Bomb en el peliculón del que anem a parlar a continuació. Este m'encantaix de la vida per rebre una bona gent que es fa feliços sempre en el cine. Avui tenim una preestrena que fa moltes ganetes de veure-la, eh, Joaquí, a les sales, a partir d'este divendres, arriba de la mà de la realitzadora Arantxa Echevarría, i que, bueno, en realitat ens encanta tot el seu treball. Tinc una curiositat de veure este registre.
2: Muy fanes, muy fanes de lo que hace Arantxa, sense dubte. És una de les cineastes més interessants, brillants, que tenim en el panorama. No, perquè estic allà davant, és que això és real. Ja ens va encantar el seu treball en pel·lis. Se'n recordeu aquesta història d'amor preciosa, Carmen i Lola i els dos seus titanes. Que maravilla. Bueno, i Goya inclòs La infiltrada. Un peliculón. Bueno,

0: blues de la seva. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què faran ells per a sopar. Una truita molt versàtil. Molt versàtil. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre xigrons.
0: Tortilla de ceba amb xigrons. He fet un, com es diu això, un hummus, tia. He fet un hummus, ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'ha eixit, és que cada volta més millor.
1: Tota la vida en cigrons i mentilles.
0: Però és que, màgic, és una cosa, li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera, sempre... Ai,
0: com estàs,
1: però aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
0: Sempre, sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema, bingo.
1: Molt bé.
2: El hummus, m'has donat ahir un poc
1: ben aprofitat.
2: Què li has ficat de nou?
0: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
0: Li pega el toquet de gengibre, sí, sí. I a voltes...
2: Per mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella. Molt guai.
0: No ho havia pensat. Però no emmascara una miqueta el comí? He vist que el comí me mola, ja tinc igual, no?
2: No, no l'emmascara. A mi li dona...
0: Li dona potents?
2: Sí, li dona un rotllo.
0: Molt
2: bé. Prova-lo.
0: Mitja culleradeta de canella de Sichuan, de la bona, en el desdejuni, és bien?
2: És meravellós.
1: De Sichuan.
2: És meravellós.
0: No, de Sichuan, no. De d'on és la canella?
1: No, sí, de Sichuan. De la que mos du de la ruta de la seda, la traclara. No és el de Sichuan.
2: És de Ceilán.
0: Això, de Ceilán.
2: Jo dic, no vas a llevar la il·lusió de...
0: Que avui serà Sri Lanka, antigo Ceilán, no? Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula hi ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu... N'hi ha més notícies de que tenim...
2: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja que començava a torrar, i veies a la gent ja fent pícnics i demés, i dic, este tema tenim que...
1: Tractar-lo,
2: perquè em pareix superimportant.
0: I en general, lo que has vist, bien, mal, regular...
2: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia... pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
1: De fet, ja ens ha escrit. Si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten.
2: Home.
1: En vacances especialment. Excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
2: Claro, al final...
1: Què pues, passa?
2: La calor, doctora, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en aquest aliment. Al final, intoxicació alimentària, que realment és que és una, és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aigua en mal estat. Vale? Uh-huh. Bé tinga virus, bé tinga bactèries... I el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aigua pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final n'hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps... Els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients. La humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos. I la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
1: Foratge com si fora juliol, eh? Sí, sí.
2: Fa un calor terrible, sí. Vale? Ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i una altra de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
1: Se poden evitar si tenim el coneixement.
2: Claro, un poquet de coneixement, ¿vale? Entonces, estes temperatures, al final temperatura segura, ¿vale? És per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és superampla.
1: Sí.
2: I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, ¿vale?, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20 mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu t'hi ses de casa en un tàper, ¿vale?, que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en la piscina, te deixes el tàper en la motxilla al principi està en la sombra, però la sombra se va movent i arriba un moment que està al sol, i com estàs jugant, dines a les 3 en comptes de les 4. El tàper i s'ha estat al sol, a lo millor, pues 4-5 hores. Un tàper que era molt segur pel matí, depèn de lo que duga, quan tu te'l menges, possiblement siga poc insegur. I és algo que podem modificar.
1: En el cotxe, que el cotxe també agafa temperatures importants,
2: claro,
1: i els canvis de temperatura que vivim, al final, en aquests moments, els aliments es pateixen molt.
2: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe, és que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Dénia i m'agarre dinar així per dinar a Dénia, però el trajecte d'una hora, a lo millor pel tràfic, dura 2 hores en el maletero, i després arribes a i no te'l menges només arribar. O sigui, al final en estiu és una barbaritat.
1: I a voltes en casa, en una cuina, també quan fa tanta calor, si no poses els aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor tampoc no és bo. També pot passar alguna d'estes.
2: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabo de fer este menjar, el deixo fora fins que s'atempere. No? Això en estiu, res. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant, però en el moment acabes de dinar, al tàper de cristal i a la nevera.
0: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau. I també el fet de que, ai, però com, si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor, o perquè té, ai, s'ha quedat un poquet...
2: Eixe realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es que era pues, algun tipus de fong o canviar el color, o... estaria superguai, ja. Això en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganisme, però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, sí, vale?
0: Però igual en el xino no te'l venen.
2: Lo perillós...
1: Atem una cosa.
2: Què?
1: Al col·lectiu de científics, per favor, de fer-ho. El home no nota la lluna per la cara oculta,
2: vos ha
1: que
2: donat...
1: faig l'estat preciso que canviï de color.
2: Acabe de donar-vos una gran idea
1: de negoci.
2: O una tireta, no?, que pugues clavar d'estes que canvie, sí, que canvie el color.
1: Sí,
2: però...
1: és un sí. Corta la passarel·la.
2: Fer-nos les coses un poquet més fàcils.
0: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podríem desenvolupar aquesta idea.
2: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
0: I el problema... arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això ho mata tot.
2: Claro, o calfa-lo un poquet, no, que això ho mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata, vale? I moltes voltes li llevem pes, vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, vale? Ha estat un dia amb diarrea o... però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup professional i del sistema immunitari que tinguem, però no n'hi ha que... no n'hi ha que tomar seu
1: a... no n'hi ha que relaxar-se, no és una broma, no. És una cosa seriosa.
0: Pues coneguem posem els exemples.
2: Enemics, anem a posar noms, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella,
1: sí?
2: Que al final l'associem sobretot a ou, vale? Sí. A ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale? Lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades. A maioneses casolanes,
1: sí.
2: Contaminació cruzada o, per exemple, pollastre no molt cuinat.
1: Ja.
2: Esta, al final, que genera, pues, com quasi totes les intoxicacions, vale? Totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale? Ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta és la number one.
1: I atenció, més que pots deshidratar-te. Vull dir que
2: totalment.
1: Que totes aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
2: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale?
0: Sí, el pollastre, Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sigui, el pollastre no es pot...

0: quedar ni una miqueta crunt per mig? No. La pechugueta o el d'això? Res.
1: No, té que estar super rostit.
2: Per seguretat alimentària.
1: Molt o correcte. Si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre.
2: Sí.
0: Llandetes vale. De pollastre?
2: Sí.
1: Igual que
2: de salmó també hi ha.
1: N'hi ha... Sí, sí, n'hi ha...
2: O caixetes, tiretes de pollastre.
1: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
2: Eixes sí que són fresques?
1: No. Eixes no són segures en estiu.
2: O sigui, són en estiu.
1: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic veu que està tot banyat. Hi ha que evitar tot el que té humitat.
2: Ha de ser llauna.
1: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la caballa o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma i també hi ha pollastre.
0: Ah, mira. Pollastre en llanda, eh?
1: Molt pollastre, bé. I és pollastre natural.
2: Pues pollastre creia natural. Que era
0: ese. Molt bé. Però està com si fos jamón york.
1: Està cuit.
0: Cuit. Ah, sí. Molt bé. Perfecte.
1: Ai, per canviar un poquet, vale?
0: Perfecte.
1: Després tenem el campylobacter, vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, vale? Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
0: Netejar. No netejar el pollastre cru.
1: Això no n'hi ha que fer-ho.
0: O sigui... A veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
1: No netejar el pollastre cru.
0: O sea, passar la pechuga per l'aulla i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
1: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en aulla. No fa falta.
0: Vale.
1: Això és perillós.
0: Oh.
1: Yeah.
2: No t'acostaràs no si saber una cosa
1: no
2: més.
1: No passa res. N'hi ha moltes voltes que fem xecar tot i de sobte dius, mira, pues això feia i no sabia que estava fent mal. O sea,
0: directament de com està envasada el pit de pollastre...
1: Directament el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
0: Sense rentar-lo, passar-lo per aigua. Vale. Molt bé. Molt
1: vale.
0: Bé.
1: Vale. L'altre és la listèria, vale? Que hice, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, vale? Perquè al final...
2: Ho expliquen, sí.
1: Exacte. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, vale? És especialment preocupant en aquests casos en les embarassades perquè afecta al fetus, vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, vale? El salmó fumat, el bacallar fumat, els formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar. Vale, d'esto que ja venen preparat, envasat al buit, però és el que hem parlat al final, la humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, vale? Així, bé, siga per aigua contaminada o sucs de fruita, que la fruita estigui contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o molt, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aigua que no estiga envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estiga tallada, i al final és en vegetals contaminats, vale? O en carn picaeta que estiga pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un montó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
2: Sí.
1: Cuidao, no. Vale?
2: Molt bé.
1: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? Ah. I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
2: I per tant, què ens podem endur a la platja?
0: Clar, no, sí. Algunes coses saben que no, anem a veure quines
1: sí. Vale.
0: I a on hi ha aquelles neveretes, funciona.
1: Exacte.
0: Això,
1: o sea,
0: com va la cosa? A veure.
1: Primer que res, hem d'intentar, vale, no trencar massa la cadena de fred, que ja hem parlat que és important. Entonces, una nevera d'estes portàtils que estiga amb les seues plaquetes d'aigua congelada, intentar que no tinga molta abertura, que estiga a l'ombra i que pues, si jo sé que l'altre de casa a les 10, que no passen moltes hores, almenys des de que te menges lo fred. Vale?
2: Vale.
1: Evitar aliments especialment delicats. Ja hem parlat d'alguno, però anem a fer llistaet. Maionesa, res de res. Ous, peix cru, o sea, res de sushi per a dur-me-la a la platja o per a menjar en un pícnic, o si estic en un festival, no te'l demanes, per
2: sí.
1: favor.
2: Sí.
1: Res de carn poc feta, vale? O de lactis. o, per exemple, el que hem parlat, mm-hmm. tot tipus de fiambres, res. I, sobretot, vigilar el que hem dit, vale, del temps. De si fa calor per damunt de 30-32 graus i han passat més de 2 hores des que així de casa, me'l menge ja, no deixe que passe més temps. Vale? Crec que són coses prou fàcils. El que passa és que moltes voltes pues, estem en aquest moment que tot te dona un poquet igual i dius, bueno, total, me'l menge perquè tinc fam i pareix que estiga bé. Vale? Al final, què aliments són els més segurs? Els que tenen menys agua disponible, vale? Perquè tenen menys humitat, els que han sigut menys manipulats i al final els que són microbiològicament un poquet, un poquet més estables. Com per exemple, la fruita sencera, vale? No la fruita tallada, els fruits secs, les conserves, tot tipus de conserves, el que han parlat antes, vale? Bé siga el salmó, bé siga el pollastre, bé siga la caballa, les sardines, el pa, les llegums en conserva, les verdures, però senceretes, o verdures tallades, però que no tinguin molta aigua, formatges curats, vale? Me vull durar a la playa un poquet de formatge. Pues el curat, el semicurat, en això no n'hi hauria cap problema, vale? I després pues, tot el que són macetes, o coquetes d'estes de daxa, o les que són inflaetes, vale? En això no n'hi hauria problema.
2: Però lo de fruita sencera...
0: Sardina o lo que sigui, vale?
2: No, a veure, les fruites senceres m'has deixat parar, perquè jo sí que era de portar-me una caixeta en trossos de meló.
0: Jo també, talladeta. I has dit, meló d'Alger tallaet, no. Ostres.
1: Depèn, si tu, per exemple...
2: Té molta aigua, clar.
1: Claro, té molta aigua i tu estàs llevant-li el que és la corfa, ¿vale? que és lo que protegís. Ja. A banda que estàs manipulant-lo i estàs fent que augmente la disposició d'aigua.
2: Millor una poma o raïm.
1: Millor,
2: o,
1: claro.
2: O alguna cosa sencera.
1: Una nectarina... cireres, algo de fruita que te pugues menjar, que siga una poma, una pera, albercocs, algo, un esprés i el peles. Uh-huh. Però fruita tallaeta, bueno, una cosa és que la talles i dius, en mitja hora me la vaig a menjar. En ese cas, perfecte. ¿Vale? Entonces, vale. Què idees poden, per exemple, dur-se a la platja? Pues fem un wrap d'estos de fajita, ¿vale? En pollastre ben fet, o este pollastre de llandeta que hem parlat, i en compte de ficar una mayonesa o una salsa de iogurt, que a mi m'encanta, però en este context no, podem ficar hummus, que és perfectament segur. Mm. ¿Vale? Okay. Com a snacks, per exemple, què podem dur-se? Bé siga fruits secs, bé siga el formatge este curaet que hem dit, bé siga uns edamames torraets cruixents o llogums cruixents, olivetes, crackers o un poquet de pa integral torraet o conserves de peix, ¿vale? Al final és canviar olives també, és canviar un poquet el xip de lo que se duem a la, vale, a la platja.
2: Si no és difícil, és sabero.
0: Al final el tema de les fruites senceres també ha sigut, crec, una bona recomanació.
1: I si volem dur-se tàpers, intentar que el carbohidrat sempre siga o llegum o, per exemple, més que creïlla cuita, que a lo millor fem una ensaladilla de verduretes en creïlla cuita, que la creïlla siga rostida perquè té menys aigua que la cuita. I en la cuita pot ser el bacillus cereus i en la altra no.
0: I tindré una panxa tot l'estiu, una meravella.
1: I així
0: una meravella, no t'agradarà ningú mal de panxa, ni
2: I no s'escagassareu vives, perdoneu l'expressió, però no s'escagassareu vius.
1: Aleshores, fruita sencereta, fruits secs...
0: Com a tecnicisme, és que acorrusar-se viva és una gran aportació. Efectivament. Moltes gràcies, Clara Llorenç.
1: A vosaltres. A vosaltres.

0: otra norma.
1: Todo se transforma.
2: Incluso el clima.
0: Claro.
2: Y Lora tiene
0: y la calor. La calorá es la que muchos microorganismes que deia la Clara.
2: Imagina que mola espai. Una calorá que...
0: De por.
2: Anem a veure si la tenim els pròxims dies i el que estem tenint en el dia d'avui.
3: Sí. Hola, bona vesprada. Mira, però abans de parlar de sí, tornem a parlar del que està passant al Regne Unit, a França, al nord d'Espanya. Santander ha batut el rècord. L'aeroport de Santander ha arribat a una màxima avui de 37,1 graus. Santander, 37,1 graus. Heathrow, a Londres, 35 graus. Ahir ja van batre el rècord per a un mes de maig i avui l'han tornat a batre. Hi ha morts, hi ha 7 víctimes mortals associades a la calor a França, amb també màximes de 34-36 graus. I així nosaltres, mos queixem molt, però visto el panorama...
2: Una meravella.
3: Perquè fins i tot, clar, els del Regne Unit ja saps que estan molt acostumats, bueno, que venen així de vacances i tal, i avui Met Office, que és la l'Agència Estatal de Meteorologia, deia fa més calor així que a Mallorca.
0: Clar,
3: evidentment fa més calor a Londres que a Xàtiva ara, eh?
2: Que fort, és la dichosa aquesta dorsal que s'ha quedat ahí penjada i estarà els pròxims dies.
3: Nosaltres ens aplegarem, nosaltres avui la màxima s'ha arribat als 32 graus a Anna, 31 a Gavarda, 31 a Sorita, 31 a Sumacàrcer, 29 a Castelló, 28 a València, 29 a Alacant. Són temperatures elevades, pujaran més, atenció, divendres. Demà, després demà i divendres, pugen les temperatures, després demà ja arribarem als 35 graus i divendres els superarem. Especialment a les zones estes de més càlides, Ribera, Costera, també Baix Segura. Però atenció, perquè divendres també a la costa estarem amb màximes de 30 a 33 graus.
2: Nit tropical?
3: La nit tropical, per descomptat.
2: Per descomptat, no?
3: Sí.
2: Divendres de Gronya.
3: Sí.
0: Vale.
3: Clar, el cap de setmana... Home, sí, sí. El cap de setmana... pensava que ja l'havies llevat. El cap de setmana... I mira que jo soc fredolic, i el mantenia de fins fa poc. És que este mes de maig, com ha sigut? Uns primers 15 dies freds, eh? Sí. Bueno, va, el cap de setmana baixen un poc les temperatures, de més de 35 passarem a 32, però vaja, continuarà la calor.
2: Gràcies, Oriols. A votar la calitxa, què li anem a fer?
0: Me vaig aventar-me.
2: Gràcies.
4: La vesprada d'A Punt. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Cada u té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
7: Efectivament.
6: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
8: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
9: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
6: Però de veritat, cal triar bàndol?
10: Sí. No.
6: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
8: No tinc ni idea.
6: Les dues són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
11: Ui, que bonico!
6: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
12: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
6: A mi el reggaeton em dona marxa.
13: Home, pues clar.
6: No tot han de ser jotes i albades. Tin-tiririn, tin-tin-tin-tin-tin, tin-tiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
14: Y ahí la torre te teniva, si sapieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por...
6: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
15: Sí? Però que moderna!
6: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
16: Oh, que són de bones! M'encanten!
6: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
17: A mi m'agrada la Pantoja.
6: Fins a la pròxima llengüeta!
4: A.Radio.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Radio. De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
4: A.Radio.
6: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
7: Sí.
11: No!
6: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
11: No.
6: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
13: Això és de veres.
18: És de veres.
13: Sí?
18: És de veres.
6: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
7: Que lío.
6: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
7: Tira-li, enxufa-li.
6: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
19: Això és una equivocació.
6: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
20: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
6: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
21: Molt millor.
6: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
21: Efectivament.
6: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
18: Queda clar?
22: Senyor!
6: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
23: Vale o no vale?
21: Ah, vale.
6: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
24: Està tot molt mal.
6: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
25: Quin comboi!
6: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A.Radio.
26: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Radio. De tu a tu. Les llengüetes de punts de llengua.
4: A.Radio.
6: Les interjeccions.
3: Això què vol dir?
6: Quan les paraules fan teatre.
27: Ui, que bonico!
6: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
28: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
6: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
29: Intentarem posar llum a la foscor.
6: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
30: Chau, bambina.
6: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
31: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
6: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
25: Que susto!
6: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
25: Què diu, què?
6: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
32: De categoria.
6: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
33: I estem farts d'esperar els trens de rodalies.
6: Caram! Quan et sorprens.
34: No m'esperava això.
6: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
35: Ja que passen les pedres!
36: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
6: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
4: A.Radio.
5: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: El fandango que yo canté.
0: La vesprada d'A Punt.

0: Que ben dit està això. Que ben parida està esta veu.
1: Que ben parida està.
0: Fandango de la terra, clar que sí. Que bonico, ixe toc de guitarra. Que bonico, ixe fandango. I quina veu. Sos llum en el present. És un fandango, clarament. I la poderosa, la potent veu femenina, ja l'haureu coneguda per descomptat, és Noelia Llorenç. Més coneguda com Titana. Titana perquè... perquè és una titana,
1: power,
0: perquè és un poderío.
1: Power, que
0: una de les veus més importants, més reconeixibles, més estimades del nostre camp valencià.
1: I volem xerrar amb ella perquè publica nou disc i la paraula que ha triat per donar nom a este àlbum ens marca unes pistes clares del que vol transmetre amb les seues cançons. Llum, llum és el títol. 11 temes on es barregen els arrels de la música popular amb l'essència de la vida contemporània i, a més, prepareu-vos perquè pel 5 de juny està preparant-ne una de ben grossa al Palau de la Música que

0: De seguida escoltarem. Però com ho tenim tot preparat, comencem amb una actuació en directe, com si sóc fora el Carnegie Hall del
1: meu
0: poble.
1: Sí, tot preparat així. Els nostres tècnics també han disposat tot el necessari, amb Noelia Llorenç en la...
0: veu i guitarra. Veu...
1: Sí, sí, Noelia Llorenç en la veu i guitarra. I Susana Díaz estava mirant... És xirimita?
2: No.
1: És?
2: Una tarota.
1: Una tarota. Ara ens contaràs. Sona com si fora... sona de la família, és un instrument també de fusta, una miqueta més llarg, no? Seria que la nostra dolçaina o xirimita. Quina fareu? Ronda d'hores?
2: No.
1: Quina farem?
2: Comencem en un cant d'estil.
1: Un cant d'estil.
3: A l'estil de Lluís el XII es diu Cante avui a la diferència i parla de que quan tenim algun problema, unir-se és trobar la llum. Això és el millor aliment.
1: No se pot contar millor.
0: Anem allà.
1: Anem allà.

0: La... El fandango que yo canté.
1: Sí, s'aplaudiments eren de llanda, s'ha notat.
2: També hem aplaudit en directe, però és que sonava ben fort, realment.
1: I tant. Ai, moltes gràcies, Noelia, Titana i Susana, quin trosset més bonico que ens heu fet. Després, per a rematar, però xerrem una miqueta.
2: Xerrem una miqueta.
1: Farem una altra cançó després. Sí. Pues, és un regal, moltes gràcies.
3: Este cant d'estil, cal dir que la lletra és del versaor Lluís Benlloc, que nosaltres parlarem en ell i volíem que ens fera pues, estes, unes lletres, li diguem, mira, volem que ens facis lletres per a la resiliència i la unió. I ens va fer pues, dos. Així hem fet una i qui vulgui escoltar l'altra pues, té oportunitats este dissabte en Xàtiva i el dia 5 al Palau de la Música.
4: Exacte.
3: En València.
2: Ara ens contareu perquè de ben grossa, perquè el projecte de ben grossa el tenim i també tenim llum per presentar.
4: Sí, sí,
2: presenteu-nos, sí. Per tant. Perquè diu és important i a més això, i a més dos concerts, un punt d'inflexió en la carrera de Titana. Això és de veres.
4: És un punt d'inflexió.
2: O com ho viviu?
4: En la carrera de Titana. Bueno, és un punt,
2: o és un pas és un, important?
4: És un pas important, és un punt
3: mira,
4: diferent.
3: Per a mi, fa 3 anys que començarem a idear això que avui estem així contant.
2: És un projecte seriós.
3: I han passat moltes coses, perquè en 3 anys han passat moltes coses. Una com que l'estudi va

0: Estàvem gravant, se l'han portat la Dana, el teníem a Catarroja, i haurem una altra vegada de retornar a tindre l'ànim de fer-ho, tornar a tindre l'estudi de Nelo, i gravarem entre aquest estudi i un altre. I la veritat és que teníem una concepció de que volíem que en este nou disc no parlarem de la xota de tal lloc o el fandango de tal lloc, sinó fer gèneres. I a més, afegir al ball solt, ball agarrat, perquè tot el món puga ballar, que al final tot siga una festa.
1: Això que vol dir, Susana, se traduix en que el ball solt és el de sempre xota, fandango, seguidilles, però també agarraos, un pas doble, rumba. Entonces és un disc molt complet per a poder-ho ballar a totes hores, crec jo, eh?
2: Molt complet, és de veres que sí. I com ha sigut la construcció del mateix? O escollir els temes, els ritmes i tal? Això se té una concepció prèvia clar del que vols o vas trobant-ho pel camí? Com ha sigut el nostre cas?
1: Ho hem anat construint. Sí que teníem una idea prèvia de quines coses sí o sí volíem fer, com per exemple un pas doble dedicat als llauraors i llauraores, no? El pas doble a la gent del camp, en especial dedicat a la família de Susana.
0: El vaig escriure dedicat en homenatge a la meva família, que pues tots treballen la terra, i en especial a mon iaio, que m'he criat en ell, i per això es diu el canario, també, dedicat a la gent del camp que treballa molt dur i ens arrela la terra, no?
1: Després també volíem fer una recuperació, ens pareixia important, d'unes sevillanes torres que n'hi ha al poble de Jarafuel, que segur que està en la part interior, a Llora, a la vall de Cofrents, a Llora, i també es diu el poble de les Fuentes. Són com unes...
0: La villa, però nosaltres li hem canviat, li hem dit el poble, però és la villa.
1: Però el poble de les Fuentes. I què més? La rumba, que és una riproposta que ja existia, està gravat en Oriola, és com una composició que es va fer a Oriola.
0: I n'hi ha més homenatges, perquè... Sí. El pas doble és un de nova composició, és homenatge per la que hem comentat, però per exemple li hem fet un homenatge al parlar de Sa i al Zurdo, que era l'últim transmissor de les Segadilles de Tàrbena.
2: Una gràcia.
3: Quin parlat tan especial a Tàrbena, quina cosa tan sala, que rebonic en aquest parlar.
1: Amb l'ajuda de Joan Lluís Moncho Mascaró, i bueno, estem molt agraïdes perquè al final sempre estava patint per si no li agradava la riproposta que havíem pensat, però està encantat i li ha dit que li encanta i ja estem molt satisfetes d'això.
3: O sigui, que és la vostra essència, que diguem, són pals del camp valencià, dels nostres camps d'estil, però vosaltres teníeu ja una idea en cada una de les cançons, una idea força, diguem, que era el que volíeu transmetre,
1: sí,
3: no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, després, per exemple, pràcticament totes les lletres, la majoria són de nova creació. Ve per part de Noelia Omegua, i encara que han mantingut algunes populars, però més actualitzades també.
3: Tenen un punt contemporani també,
0: sí,
3: no?
0: Sí, en rondadores, que després no? L'escoltareu, veureu que Noelia ha volgut ahí, pues, posar la nostra part feminista, no? Que és un poc també la nostra senya com a projecte titana.
1: Sobretot canviar un poquet aquestes lletres que només parlaven dels rondadors com a homes i les dones que eixien al balcó com si foren floretes boniques, no? Pues hem volgut trencar això perquè ja de vegades n'hi ha més dones tocant.
0: Claro, ja està tot actualitzat, és d'una altra manera.
1: Està tot desfasat. Dic, no podeu... Bueno, podeu fer-ho si voleu, cantar aquestes lletres, però jo no les vaig cantar.
3: Tu saps que bonic, el xic, que li rondes, això és especial, o la xica, cada un que ronde lo que vulga.
1: Exacte.
3: Clar que sí, clar que sí. Bueno, parlàvem del poder que tens en la veu.
2: I en les composicions.
3: I que el nom, i en les composicions, el treball que esteu fent, i en el nom també hi ha també una reivindicació també d'això de poder, que també com estàvem parlant, és també un homenatge, diguem, no? a la família, a les teves arrels, no?
1: Sí, Titana me ve del mal nom del meu iaio.
3: El iaio també.
1: Que era grandot i tenia veu de baríton, no? El van buscar per anar a Madrid a cantar i tot, però l'home va dir que en aquesta època que no podia deixar l'ofici, els diners que entraven segurs a casa, ell era sabater.
3: Ah, volien contratar-lo.
1: Sabater Remendó, era. La tia Melindy sempre diu, sabater Remendó, eh?
2: És que, clar,
1: no que feia sabater, sabater Remendó.
2: Usuaris de nosaltres, de sabaters. I va ser tu, no? Això sí que vas dir, hem d'aprofitar, no?
1: Sí.
2: Està bé agafar aquest nom del iaio.
0: És que no recorde qui va dir... Però Noelia té mal nom, i jo dic, Noelia, si ta abuelo era titán, tu podries... Ja sé que titana no és el correcte, que és titànide, però quedava molt lleig. I Noelia diu...
2: T'hi t'agrada molta força.
1: En els mandoms s'accepta tot. Preguntem
0: a la tia Milín, diu, li ho preguntem a la tia Milín, dic, això és com anar a fer... És com anar a fer la... Com si li demanaren la mà a algú, no? Tia Milín, a vostè, que és la filla, li pareix bé que es diga Titana? I diu, per supost que sí. I era com, pues, abans...
3: Vos va donar el vistiplau.
1: El vistiplau.
3: I abans...
0: Si la tia Milín ho diu, paraula de la tia Milín.
3: I tant que sí. A més, Noelia, tens tota la raó, sobrenoms o malnoms, que diguem, però malnom no com a paraula, el mal no és mal.
1: No
3: sona en valencià mal.
1: Ja.
3: És l'altra manera de dir-te en el poble perquè sí, te sigui reconegut
0: el de,
3: en seguida, en un minut, no?
0: El d'ella és bonic,
3: és bonic.
0: Venien alguns que no són tant.
3: Sí, n'hi ha alguns que són una càrrega, són una càrrega pesada.
2: La meva família era bonic, però després en el temps... Nosaltres som les coques.
1: Les coques?
2: Neta de Doloretes, la coca. Ah. Clar, ara ser una coca... Ja. Està desdibuixat conforme
0: el va guaretar. El meu, per exemple, és el canario, però sa mare era la socarrà. I per l'altra part tinc el sordo, vull dir... El canario sordo, pa una que toca la dolçaina, no quedava
1: bé. Canario sordo.
2: Xiques, que estic preparant una ben grossa. Teniu concert este cap de setmana, dèieu, a Xàtiva?
1: A Xàtiva.
0: Festival 1000.
1: Festival Música
2: i
1: Lletra.
2: Ara me direu què fareu. I també teniu el 5 de juny al Palau de la Música, que això, estan preparant-ne una, la mundial.
1: Sí, perquè venen de Múrcia, venen de Càceres...
2: A veure, El Gato con Jota, Ana Morenilla, Maricruz Sánchez López, Carmen París, Tamara Bellés... És que són tots noms...
1: Són noms molt potents.
0: Sí, són Eixes són les col·laboracions del
1: potents.
0: Disc.
1: Sí, sí.
0: Igual el 5 no estarà tot el món, perquè bueno, les agendes de
2: cadascú... Ah, són les col·laboracions del disc i que puga vingar el dia.
0: I després, clar. I després n'hi haurà altres col·laboracions que no estan en el disc. Mm. Això t'hi va possiblement també.
3: Algun convoi.
0: Sí.
3: Però què es pot dir? O...
1: Música tradicional. Això t'hi va...
0: Pues a veure...
3: Igual m'ho ha dit d'estar fent la connexió ja, probablement.
2: No?
1: A veure. Què serà?
0: Però sí, tindrem també gent que ha col·laborat en el disc. La veritat és que és un plaer haver comptat amb totes aquestes col·laboracions perquè... A més de ser gent que nosaltres estimem i que admirem, i és gent meravellosa. A Sergio, al Gato con Jotas, no el coneixíem personalment, però la veritat és que
1: és
0: una joia. És llum, de veritat. És una passada de persona.
1: Igual que Maricruz i Anna, també.
0: Sí. O Tamara, és que tots.
3: És que... La de Carmen Parés, en fi. En general, trobo que hi ha una connexió en tota la gent. Vinga, d'on vinga, que vos dediqueu a posar, diguem, en actual. No dir que un pal, que un cant tradicional d'allà on sigui és una cosa morta, és una cosa que ja no avançarà, sinó que li doneu, en tot el respecte a la tradició, li doneu eixa actualització, eixa manera de fer-ho moderna, d'expressar-vos conforme sou. Teniu com eixa punta en comú, que vos enteneu, diguem, en la mateixa freqüència? A veure si no
1: diré. La música tradicional és un llenguatge... És un llenguatge universal, no sé si dir universal, però és un llenguatge universal en què cada territori ho expressa d'una manera diferent però mantenint la base.
3: Sí.
1: Aleshores, per això he pogut gravar un fandango en El Gato con Jotas, una sevillana en Torras en Maricruz de Múrcia, Anna ha tocat un fandango en el violí que també és de Múrcia... Zaragoza, sí. Carmen París, vull dir, és que és...
0: Era supercuriós.
3: Vos reconeixeu, diguem, el mateix llenguatge musical, no?
0: La col·laboració de Carmen París, en realitat, és un cant de Segar, que el va transmetre el pare de Fermín Pardo.
1: En Hortunas.
0: En Hortunas, i era un cant a l'aire. I quan Noelia li diu a Carmen... Bueno, quan va fer la col·laboració, Carmen li diu a Noelia, s'assembla molt a una jota d'aquí, que es diu La Magallonera.
1: Sí.
0: O sigui, que al final, aquestes músiques s'han d'anar i tornar.
1: I és que la melodia...
2: és un poc...
0: Clar, exacte.
2: Perquè el nostre passat, la nostra història, és haver viatjat d'un lloc a un altre i ensenyar-nos i cantar. Clar. I això ve de segles.
0: Sí, i perquè anaves a fer la verema o anaves tal, i tu cantaves l'un
2: lloc s'ensenyaven les cançons.
0: Correcte. I les cobles són populars.
3: Les blaves de la Marina venien a collir a la Ribera, a Sueca Roig...
0: García Lorca ja ho deia, les cobles són populars. Vull dir, al final és això.
1: Exacte.
0: Sí, n'hi ha mostres folcloritzades o de mostres antigues i tal, però nosaltres mantenim la part esta més activa, no?
3: Fandangos, jotes, guitilles, romansos... Però mireu, hi ha també A la llum de la lluna plena, que és una cançó de bressol.

0: A mi em fa plorar, això. Són, és que és,
1: és un candel
0: que torna a casa, eh?
2: Sí, perla.
3: Està basat en...
2: Com saps tu?
3: La melodia la gravà una dona fa molt de temps. Estava en la fonoteca de l'Institut Valencià de Cultura. I és la mateixa melodia que se gasta per a cantar-li l'albà a la Mare de Déu el dia de Nadal. Aleshores, ixa dona aprofitava ixa melodia per a cantar als seus fills, filles, o nets o netes, i per això d'ahir naix.
0: Per a fer nono a les criatures. Exacte, ella tenia la tonadeta i tenia també la lleta, sí, que és una lleta, no? És
2: una, avui en dia cataloguem tot. Popular, sí. No? Avui cataloguem tot i diem cant de bressol, cant de batre, cant... Però no era això, la gent cantava. Cantava quan anava al camp, cantava pa dormir, així com avui en dia cantes el despacito, lo que siga pa dormir, però necessitem catalogar, i per això diem cant de bressol o cant de segar o lo que siga, però en realitat la gent cantava en les funcions que feia.
0: I en el cant de batre, quan li canten a l'aca, i l'anomenen a l'aca.
2: Això, cantaven cobles que estaven de moda o lo que se'ls ocorria.
1: Les que se sentien i la vida que vivien. Correcte. Però jo tinc una curiositat molt important.
3: A veure.
1: Aquesta és la pregunta més difícil.
3: Ai.
1: Què és la mindanga? Perquè la mindanga és vida.

0: bonico, Sasa, per favor, això és un ventilador,
1: no? La mimanga és vida,
0: sí, és una rumbeta, que rolla tan guai que té. Que alegria.
1: Que guai.
2: És l'explosió màxima de l'energia i la llum.
3: Pues això va ser inspirat en una cançó que tenien replegada el so dels barrejats en el disc que feren, i nosaltres

0: I en general, el que has vist, bien, mal, regular...
1: Regu, per això volia dur-lo, perquè estava la gent ahí en el tàper de sandia pensant que estaves fent algo bé i realment estaves clavant la pata.
2: De fet, ella ens ha escrit, si ens posem el xip de la crema solar, la hidratació i els colps de calor, no s'oblidem de les intoxicacions alimentàries perquè cada any augmenten. Home. En vacances especialment, excursions, pícnics i dies de playa. Per què augmenten?
1: Claro, al final...
2: Què passa?
1: La calor, doctora, vale, és un factor que augmenta els que els microorganismes, vale, estiguen en aquest aliment. Al final, intoxicació alimentària, què realment? És que és una, és una patologia, vale, que al final es tracta perquè hem consumit un aliment o aigua en mal estat, vale? Uh-huh. Bé tinga virus, bé tinga bactèries, i el calor és un factor que fa que exponencialment augmenten aquestes bactèries, bé siga en l'aigua pròpia dels aliments o en els aliments com a tal, perquè al final hi ha quatre factors, vale, que augmenten aquest contingut de bactèries a l'aliment, que és el temps, els nutrients, òbviament, tots els aliments tenen nutrients, la humitat dels aliments, per això els aliments amb més humitat són més perillosos, i la temperatura. Entonces, sé que no estem a estiu, que molta gent dirà, però si és que encara... Ja, però és que estem parlant de que aquestes setmanes les temperatures ja són...
2: Foratge com si fora juliol, eh? Sí, sí.
1: Fa un calor terrible, sí. Vale, ja comencem a anar a la platja, comencen els festivals, i jo crec que és bon moment, no? No per alarmar, però sí que per a previndre, pues a lo millor en l'estiu passat jo vaig escoltar dos casos que van ser prou alarmants per intoxicacions alimentàries en dos festivals. Parlem de 160 persones infectades per salmonella i una altra de 400 per menjar truita en mal estat i demés. I jo crec que són coses que se poden previndre perfectament.
2: Se poden simplement evitar si tenim el coneixement.
1: Claro, un poquet de coneixement. ¿Vale? Entonces, estes temperatures, al final, temperatura segura, ¿vale?, és per de baix de 5 graus, que és la temperatura de refrigeració de la nostra nevera, o per damunt de 60 de 65 graus, que és la temperatura de cuinar algo. Però al final, entre els 5 i els 65 graus, és la zona de perill, que és super ampla. I el problema, sobretot, és a partir dels 30-35 graus, vale, que si un aliment arriba a aquesta temperatura, cada 20 mitja hora que estiga a aquesta temperatura, duplica els microorganismes que ja té. O sea, això què vol dir? Que a lo millor tu tixes de casa en un tàper, ¿vale?, que és perfectament segur a nivell microbiològic. Estàs en la piscina, te deixes el tàper en la motxilla al principi està en la sombra, però la sombra se va movent i arriba un moment que està al sol, i com estàs jugant, dines a les 3 en comptes de les 4. El tàper s'ha estat al sol a lo millor pues 4-5 hores. Un tàper que era molt segur pel matí, depèn de lo que duga, quan tu te'l menges, possiblement siga poc insegur. I és algo que podem modificar.
2: En el cotxe, que el cotxe també agafa temperatures importants.
1: Claro,
2: els canvis de temperatura que vivim, al final, en aquests moments, els aliments es pateixen molt.
1: Totalment, i al final sí. Ja no és que digues, no és només la platja, és la piscina, és el cotxe. És que a lo millor dius, ai, me'n vaig a Denia i m'agarre dinar així pa dinar a Denia. Però el trajecte d'una hora, a lo millor pel tràfic, dura 2 hores en el maletero i després arribes a allí, no te'l menges només arribar, o sigui, al final en estiu és una barbaritat.
2: I a voltes en casa, en una cuina, també, quan fa tanta calor, si no poses els aliments quan toquen la nevera, si fa molta calor tampoc no és bo. També pot passar alguna d'estes.
1: Totalment, que a lo millor tu en hivern estàs acostumat a dir, no, jo acabo de fer este menjar, el deixo fora fins que s'atempere. A son estiu, res. Res. O sigui, només l'arròs al forn o la paella, el ratet que estàs dinant pot estar en la paella ahí mentre tu estàs acabant, però en el moment acabes de dinar al tàper de cristal i a la nevera.
0: Perquè hi ha gent que ens confiem, clar, no sabem molt bé com funcionen aquests microorganismes, que imagina que són els que contaminen, que hi haurà una varietat, però es pot donar alguna clau. I també el fet de que, ai, però com... Si no fa mala olor, o sigui, ho detectes perquè fa mala olor o perquè té... Ai, s'ha quedat un poquet...
1: Eixe realment per a mi és un dels majors riscos, no? Perquè al final tu, pues, si es que era pues, algun tipus de fong o canviar el color... O... Estaria superguai, això, en la tecnologia com avança, no? Que se fera algun tàper d'estos de cristal que canviara de transparent a roig, si per exemple n'hi ha un poquet de microorganismes. Però bueno, m'imagine que és un poquet complicat, ¿vale?
0: Però igual en el xino no te'l venen.
1: Lo perillós...
2: Atén una cosa.
1: Què?
2: A la... No, a veure...

0: No, ah, vale. El col·lectiu de científics, feu el favor de fer-ho. El home no nota la lluna per la cara oculta.
1: Vos ha
0: que
1: donat...
0: Està preciso que canviïn de color. Baratet.
1: Acabe de donar-vos una gran idea
0: de negoci.
1: O una tireta, no?, que pugues clavar d'estes que canvie, sí, que canvie el color.
0: Sí,
1: però
0: és un sí. Fer-nos, la passarel·la.
1: Fer-nos les coses un poquet més fàcils.
2: Que té amistat en el hub tecnològic i això de la Marina, podries desenvolupar aquesta idea.
1: Totalment. Perquè al final el problema és el que diu Ximo, ¿vale? Que és que ni canvia el color, ni canvia l'olor, ni canvia el sabor. Tu te'l menges, l'olores, i el color realment és el mateix, però a lo millor microbiològicament és res insegur. El que passa que tu has de saber què has de tindre en compte per a previndre, si no ja arribes tard.
2: I el problema... Arriba el cunyau i diu, no, tira-li una miqueta de llima, que això clar. Mata tot.
1: Claro, o calfa-lo un poquet, no? Sí, que això mata tot. I dius, no, si ja ha crescut algo, creu-me que el microones o el calor no mata. Vale? I moltes voltes li llevem pes, vale? Perquè a voltes dius, bueno, pues ha passat un dia mal, vale? Ha estat un dia amb diarrea o... Però bueno, ja està. Però moltes voltes és que les conseqüències posteriors poden ser molt més complexes també en funció del grup poblacional i del sistema immunitari que tinguem. Però no n'hi ha que... No n'hi ha que tomar-se-ho
0: a... No n'hi ha que relaxar-se, no és una broma. No. És una cosa seriosa.
2: Pues coneguem posem els exemples.
1: Enemics, anem a posar nom, vale, als enemics. El més conegut de tots, vale, és la salmonella, sí? Que al final l'associem sobretot a ou, vale? Sí. A ou poc cuinat, a truites poc quallades, vale? Lo que vos comentava antes del festival este de Galícia va ser per truites poc cuinades. A maioneses casolanes,
0: sí.
1: Contaminació cruzada o, per exemple, pollastre no molt cuinat.
0: Ja.
1: Esta, al final, que genera? Pues, com quasi totes les intoxicacions, vale? Totes cursen amb diarrea, amb vòmits, amb febre i amb molt dolor abdominal. I en persones que són més vulnerables, vale? Ahí ja pot arribar a infeccions més greus. Esta és la number one.
0: Que pots deshidratar-te, yeah. Vull dir que
1: totalment.
0: Totes aquestes coses tenen conseqüències, efectes secundaris que poden ser.
1: Pèrdua d'electrolits, d'aulla, vale.
2: Sí, el pollastre, Clara, disculpa, que t'interrompisca. Sí. O sigui, el pollastre no es pot quedar ni una miqueta crunt per enmig,
1: no.
2: La pechugueta o el d'això, res.
1: No, té que estar superrostit.
0: Per seguretat alimentària.
1: Molt o correcte. Si no, el pollastre, tirar de les llandetes de pollastre.
0: Sí.
2: Llandetes vale. De pollastre?
0: Sí. Igual que... Pollastre de salmón també hi ha.
1: N'hi ha... No sé. Sí, n'hi ha...
0: O caixetes, tiretes de
1: sí,
0: pollastre.
1: Sí, a més són pollastre... No, eixes no.
0: Eixes sí que són fresques?
1: No. Eixes no són segures en estiu.
0: Fajitas. O sigui, eixes no són segures en estiu. Veges.
1: No, perquè és com, per exemple, el pit de titot, val? Tot el que va en plàstic envasat té molta humitat dins. Tu, per exemple, quan alces el plàstic, veu que està tot banyat. I hi ha que evitar tot el que té humitat.
0: Ha de ser llauna.
1: Però, per exemple, les llandes, vale, tenen uns controls de seguretat brutal. O sigui, tot el que ve en llandes és segur. I, per exemple, antes a lo millor només estava la tonyina o la caballa o les sardines, ara està també el salmó que ha dit Gemma
0: bé,
1: i també n'hi ha pollastre.
2: Ah, mira. Pollastre en llanda, eh?
1: Molt pollastre, bé. I és vale, pollastre natural.
0: Pues creia que era ese. Molt bé.
2: Però està com si fos jamón york.
1: Està cuit.
2: Cuit. Ah, vale. Sí. Molt bé. Perfecte.
1: Ai, per canviar un poquet, vale?
2: Perfecte.
1: Després tenem el campilobacter, vale? Que al final este és un poquet més desconegut, però també és superfreqüent. I este sobretot està associat al pollastre que hem parlat, vale? Bé, siga per manipulació, per netejar el pollastre cru, per no netejar superfícies, per contaminació creuada...
2: No netejar el pollastre cru.
1: Això no n'hi ha que fer-ho.
2: O sigui... A veure, la consigna és netejar el pollastre cru o no netejar el pollastre cru?
1: No netejar el pollastre cru.
2: O sigui, passar la pechuga per l'aulla i després rentar-la en paper, secar-la en paperet, és mal?
1: No, la pechuga no n'hi ha que rentar-la en aulla. No fa falta.
2: Vale.
1: Això és perillós.
0: No
1: passa res. N'hi ha moltes voltes que fem xecar tot i de repes dius, mira, pues això ho feia i no sabia que estava fent-ho mal.
2: Directament de com està envasada el pit de pollastre...
1: Directament el passes tu per paper de cuina, però sense rentar-lo.
2: Sense rentar-lo, passar-lo per aulla. Vale. Molt bé.
1: Vale. L'altre és la listèria, vale, que hice, per exemple... Gemma, que ha estat embarassada, sí que sap un poquet més del tema, vale? Perquè al final...
0: Ho expliquen, sí.
1: Exacte. Immunodeprimits, embarassades i persones majors, vale? És especialment preocupant en aquests casos en les embarassades perquè afecta al fetus, vale? I sobretot n'hi ha que anar en compte en els fumats, vale? El salmó fumat, el bacallar fumat, els formatges que són molt blanets i els aliments d'estos que és listo per a menjar, vale? D'esto que ja venen preparat.

0: envasat al buit, però és el que hem parlat al final. La humitat que contenen aquests productes és molt gran. Després tenim la E. coli, que jo crec que ens sona també a tots, ¿vale? Així, bé, siga per aigua contaminada o sucs de fruita, que la fruita estigui contaminada, però això és una bactèria que persones que a lo millor viatgen a Àsia o a Sud-amèrica o molt, jo sempre ho dic en consulta, diu, no begues aigua que no estigui envasada, no begues sucs d'estos de fruita que ja estigui tallada, i al final és en vegetals contaminats, ¿vale? O en carn picaeta que estiga pot feta. I per últim, un desconegut, però que jo faig un montó d'hincapié, perquè a més és el clàssic tàper que t'endús a la platja quan vols cuidar-te, que és l'ensalada de pasta.
1: Sí.
0: Cuidao, no. Vale?
1: Molt bé.
0: Perquè n'hi ha una bactèria que es diu Bacillus cereus, vale? Que sobretot forma espora, vale? En l'arròs o la pasta després de cuinar, vale? Ah. I quan disminueix la temperatura apareixen les toxines. O sigui que no ensalada de pasta, no ensalada d'arròs, ni arròs al forn recalfat per a dur-te-lo a la platja.
1: I per tant, què ens podem endur a la platja? Clar, no, sí.
2: Algunes coses saben que no, anem sí, a veure sí, quines sí, sí. I,
0: vale.
2: I a on. Hi ha aquelles neveretes, funciona.
0: Exacte.
2: Això,
0: o sea,
2: com va la cosa? A veure.
0: Primer que res, hem d'intentar, vale, no trencar massa la cadena de fred, que ja hem parlat que és important. Entonces, una nevera d'estes portàtiles que estiga amb les seues plaquetes d'aigua congelada, intentar que no tinga molta abertura, que estiga a l'ombra i que pues, si jo sé que l'altre de casa a les 10, que no passen moltes hores, almenys des que te menges lo fred. ¿Vale?
1: Vale.
0: Evitar aliments especialment delicats. Ja hem parlat d'alguno, però anem a fer llistaet. Maionesa, res de res. Ous, peix cru, o sea, res de sushi per a dur-me-la a la platja o per a menjar en un pícnic, o si estic en un festival, no te'l demanes, per
1: sí.
0: favor.
1: Sí.
0: Res de carn poc feta, ¿vale? O de lactis. O, per exemple, el que hem parlat, tot tipus de fiambres, res. I, sobretot, vigilar el que hem dit, ¿vale? Del temps. De si fa calor per damunt de 30-32 graus i han passat més de 2 hores des de que aixi de casa, me'l menge ja, no deixe que passe més temps. ¿Vale?
1: Correcte.
0: Crec que són coses prou fàcils. El que passa
1: sí.
0: que moltes voltes pues, estem en aquest moment que tot te dona un poquet igual i dius, bueno, total, me'l menge perquè tinc fam i pareix que estiga bé. ¿Vale? Al final, què aliments són els més segurs? Els que tenen menys aigua disponible, ¿vale? Perquè tenen menys humitat, els que han sigut menys manipulats
1: sí.
0: i al final és que són microbiològicament un poquet un poquet més estables.
1: Per
0: com per exemple, la fruita sencera, ¿vale? No la fruita tallada, els fruits secs, les conserves, tot tipus de conserves, el que han parlat antes, ¿vale? Bé siga el salmó, bé siga el pollastre, bé siga la caballa, les sardines, el pa, les llegums en conserva, les verdures però senceretes o verdures tallades però que no tinguin molta aigua, formatges curats, ¿vale? me vull durar a la playa un poquet de formatge. Pues el curat, el semicurat, en això no n'hi hauria cap problema, ¿vale? I després pues tot el que són macetes o coquetes d'estes de Daxa o les que són inflaetes, ¿vale? En això no n'hi hauria problema.
1: Però lo de fruita sencera
2: a mi sardina o lo que sigui.
1: No, a veure, de les fruites senceres m'has deixat parar, perquè jo sí que era de portar-me una caixeta en trossos de meló.
2: Jo també, tallaeta. I és dir, meló del ger tallaet, no. Ostres.
0: Depèn, si tu, per exemple...
1: Té molta aigua, clar.
0: Claro, té molta aigua i tu estàs llevant-li el que és la corfa, ¿vale? que és lo que protegís.
1: Ja.
0: A banda que estàs manipulant-lo i estàs fent que augmente la disposició d'aigua.
1: Millor una poma o raïm
0: millor,
1: o
0: claro,
1: alguna cosa sencer.
0: Una nectarina... cireres, algo de fruita que te pugues menjar, que siga una poma, una pera, albercocs, algo, un express i el peles, però fruita tallaeta, bueno, una cosa és que la talles i dius, en mitja hora me la vaig a menjar. En aquest cas, perfecte. ¿Vale? Entonces,
1: vale.
0: Què idees poden, per exemple, dur-se a la platja? Pues fem un wrap d'estos de fajita, ¿vale? En pollastre ben fet, o este pollastre de llandeta que hem parlat, i en compte de ficar una maionesa o una salsa de iogurt, que a mi m'encanta, però en este context no, podem ficar hummus, que és perfectament segur. ¿Vale?
1: Okay.
0: Com a snacks, per exemple, què podem dur-se? Bé siga fruits secs, bé siga el formatge este curaet que hem dit, bé siga uns edamames torraets cruixents o llogums cruixents, olivetes, crackers

0: o un poquet de pa integral torraet o conserves de peix, vale? Al final és canviar olives també. És canviar un poquet el xip de lo que se duem
1: Vale.
0: a la platja.
1: Si no és difícil, eh? És
2: no,
1: saber-ho.
2: Al final el tema de les fruites senceres també ha sigut, crec, una bona recomanació.
0: I si volem dur-se tàpers, intentar que el carbohidrat sempre siga o llegum o, per exemple, més que creïlla cuita, que a lo millor fem una ensaladilla de verduretes en creïlla cuita, que la creïlla siga rostida perquè té menys aulla que la cuita. I en la cuita pot ser el bacillus cereus i en l'altra no.
2: I tindré una panxa tot l'estiu, una meravella.
0: I així
2: una meravella. No,
0: no
2: tindré. Mal de panxa, ni
1: I no s'escagassareu vives, perdoneu l'expressió, però no s'escagassareu vius.
0: Aleshores,
1: que, ai...
0: Fruita sencereta, fruit secs...
2: Com a tecnicisme, és que acorrusar-se viva és una gran aportació. Efectivament. Moltes gràcies, Clara Llorenç.
0: A vosaltres. A vosaltres.

0: Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
1: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh.
2: Sí? Però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
3: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
4: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
7: Sí.
8: No!
7: No.
0: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
8: No.
0: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
9: Això és de veres.
10: És de veres.
9: Sí?
10: És de veres.
0: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
11: Que lío.
0: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
11: Tira-li, enxufa-li.
0: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
12: Això és una equivocació.
0: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
13: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
0: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
14: Molt millor.
0: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
14: Efectivament.
0: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
10: Queda clar?
15: Senyor, sí, senyor!
0: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
13: Vale o no vale?
14: Ah, vale.
0: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
16: Està tot molt mal.
0: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
17: Quin comboi!
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
18: A la mar, senyores...
6: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua. A Punt Ràdio.
0: Les interjeccions.
19: Això què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
13: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
20: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
21: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Sí, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
22: Xau, bambina.
0: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
23: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
13: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
13: Què diu, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
24: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna...

0: quan estàs ja molt fart o farta...
1: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens...
2: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
3: Ja que passa les pedres!
4: Per arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.

0: contra norma.
1: Todo se transforma.
2: Incluso el clima.
1: Claro.
2: Y la
1: calorá es la que mueve muchos microorganismos que deia la Clara.
2: Quina que mola espai. Una calorà que...
1: De por.
2: Anem a veure si la tenim patint els pròxims dies i el que estem tenint en el dia d'avui.
3: Sí. Hola, bona vesprada. Mira, però abans de parlar de sí, tornem a parlar del que està passant al Regne Unit, a França, al nord d'Espanya. Santander ha batut el rècord. L'aeroport de Santander ha arribat a una màxima avui de 37,1 graus. Santander, 37,1 graus. Heathrow, a Londres, 35 graus. Ahir ja van batre el rècord per a un mes de maig i avui l'han tornat a batre. Hi ha morts, hi ha 7 víctimes mortals associades a la calor a França, amb també màximes de 34-36 graus. I així nosaltres mos queixem molt, però visto...
2: Una meravella.
3: Perquè... Fins i tot, clar, els del Regne Unit ja saps que estan molt acostumats, bueno, que venen així de vacances i tal, i avui Met Office, que és la com l'Agència Estatal de Meteorologia, deia fa més calor així que a Mallorca.
1: Clar.
3: I clar, i evidentment fa més calor a Londres que a Xàtiva ara, eh?
2: Que fort, és la dicosa aquesta dorsal que s'ha quedat ahí penjada i estarà els pròxims dies.
3: Nosaltres ens aplega, nosaltres avui la màxima s'ha arribat als 32 graus a Anna, 31 a Gavarda, 31 a Sorita, 31 a Sumacàrcer, 29 a Castelló, 28 a València, 29 a Alacant, són temperatures elevades, pujaran més, eh? Atenció, divendres. Demà, després demà i divendres, pugen les temperatures, després demà ja arribarem als 35 graus i divendres els superarem. Especialment a les zones estes de més càlides, Ribera, Costera, també Baix Segura. Però atenció, perquè divendres també a la costa estarem amb màximes de 30 a 33 graus.
2: Nit tropical?
3: Nit tropical, per descomptat.
2: Per descomptat, no?
3: Sí.
2: Divendres de l'on, ja.
3: Clar. El cap de setmana... Home, sí, sí. El cap de setmana... pensava que ja l'havies llevat. El cap de setmana... I mira que jo soc fredolic, i el mantenia fins fa poc. És que este mes de maig, com ha sigut? Uns primers 15 dies freds, eh? Sí. Bueno, va, el cap de setmana baixen un poc les temperatures, de més de 35 passarem a 32, però vaja, continuarà la calma.
2: Gràcies, Oriols. A votar la calitxa, què li anem a fer?
1: Me vaig aventar-me.
2: Gràcies.
4: La vesprada d'A Punt. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
6: Cada u té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
7: Efectivament.
6: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
8: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
9: Home, claro, esto, es que tot això ho ha viscut jo.
6: Però de veritat, cal triar bàndol?
10: Sí. No.
6: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
8: No tinc ni idea.
6: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
11: Ui, que bonico!
6: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
12: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
6: A mi el reggaeton em dona marxa.
13: Home, pues clar.
6: No tot han de ser jotes i albades.

0: Hores.
1: Jo voldria nomenar a les persones que ens acompanyen en l'escenari, perquè per a mi és molt important. A la guitarra, Mioara Aicart. En el contrabaix, Maria Inés Rojas. A les dobles cordes està Jordi Sanz. A la bateria i percussions està Didac Palau Chirivella, el xino. I, bueno, pues jo en béns tradicionals i percussions, lletres i producció.
2: I en aquests dos espectacles ens acompanyen a Jordi Pastor.
1: Que també ha gravat com a col·laboració en el disc.
2: Violí i acordió.
0: Un tros de banda,
3: I Noelia, a la veu, però també... Sí.
2: Lo que fa falta.
1: És la lideresa del grup.
2: Lo que fa falta.
3: Recordeu este cap de setmana a Xàtiva, dissabte a Xàtiva, al Festival de Música i Lletra, el pròxim 5 de juny al Palau de la Música, amb eixa posada de llarg de Llum, que és el nou àlbum. I suposo que altres temes que no siguin de l'àlbum també et cauran.
1: Sí, home, això... Ai, com ho saps? Sí. Saps molt, És que eres llarga,
3: I ara què anem a fer-nos? Quan vos prepareu, ficarem una musiqueta perquè vos prepareu. Però en directe, en viu i en directe, què ens farà Titana?
2: Anem a fer lo que anem a poder.
3: Pues ja estarà
2: perquè
3: bé.
2: Anem, en pandereta i postisses, pues anem a fer rondadores, que és xota amb mudança a fandango, com fan a l'estil de Castelló.
1: Per dalt, pel Maestrat, per maestrat. Totes les zones.
3: Jo que siga per la meva terra.
1: Si no, no ho hem fet per tu, però és que pareix que vinguem a fer-te a tu el dia.
3: Wow,
2: exacte. I no res, va dedicada esta cançó a les que foren, les que són i les que seran, perquè jo espero que naixquen moltes, moltes rondadores que se sumen a este fantàstic món de la música tradicional.
1: I com a agraïment a les que ens han anat obrint les portes.
2: Exacte.
0: Ai, sí. Que bé, vinga, homenatge.
3: A Manius, i mentre tant, que ens invaïsca la música de Titanes.

0: Blues de la seva. Per cert, tinc un parell de cebes roges que només es falta que parlar. Boníssimes, dolcíssimes. Mira, no sé què farem
1: ells per a sopar.
0: Una truita molt versàtil. Molt versàtil. Parlem de les coses de menjar.
1: Posa-li sempre xigrons.
0: Tortilla de cebes
1: xigrons. O fesols.
0: He fet un, com es diu això? Un hummus, tia. He fet un hummus. Ara vaig a dir-ho a Clara. És que m'ha eixit, és que cada volta més millor.
1: Tota la vida en cigrons i mentilles.
0: Però és que, màgic, és una cosa... Li tinc pillat el rotllo, el comino, el, com es diu això, el tahini, cigrons, però cigrons,
1: cigrons sempre és un sí. Cigrons, fesols, llentilles, sempre és un sí. I Clara Llorenç, la nostra nutricionista de capçalera... Sempre... Ai,
0: com estàs,
1: però aprenem moltíssim, però ens agrada punxar-te també una miqueta.
0: Sempre, sempre.
2: I lo versàtils que són, molt bé. I dels aliments més segurs ara estiu, ja començant ahir en el tema... Bingo.
1: Muy bien.
2: El hummus, m'has donat ahí un poc
1: ben aprofitat.
2: Que li has ficat de nou?
0: No, el gengibre.
2: Ah, claro.
0: Li pega el toquet de gengibre, sí. I a voltes...
2: Per mi el truquet de l'hummus és ficar-li canella.
0: Oh.
2: Molt guai.
0: No ho havia pensat. Però no emmascara una miqueta el comí? A mi és que el comí me mola, ja tinc igual, no?
2: No, no l'emmascara. A mi li dona
0: potents?
2: Sí, li dona un rotllo. Prova-lo.
0: Mitja culleradeta de canella de Sichuan de la bona en el desdejun i és bien?
2: És meravellós.
1: De Sichuan.
2: És meravellós.
0: No, de Sichuan no. De d'on és la canella?
1: No, sí, de Sichuan. De la que mos du de la ruta de la seda, l'altra clara. No és el de Xomeixí.
2: És de Ceilán.
0: Això, és Ceilán.
2: Jo dic, no vas a llevar la il·lusió.
0: Que avui serà Sri Lanka, antiguo Ceilán, no? Vale. Bueno, pues a lo que anem.
1: Sí, perquè d'ací damunt la taula hi ha aparegut el tema que li deia, que és seguretat alimentària, perquè en estiu... N'hi ha més notícies de que tenim...
2: Estava el cap de setmana en la platja, en un calor ja que començava a torrar, i veies a la gent ja fent pics i demés, i dic, este tema tenim que
1: tractar-lo,
2: perquè em pareix superimportant.

0: Heu tenit tota manijo aquí.
1: Quina meravella. Gràcies, Noelia Llorenç, Susana Díaz, Titana, en directe. Serem en rondadores. Moltes gràcies, xiques. Molt d'èxit en llum i en lo que vinga.
2: Gràcies.
0: En viu i en directe. Anem allà. Gràcies.

0: La despedida no hi ha millor, sí. En efecte, cantar, ballar i tocar.
1: Allarga la vida.
0: Feliços. Clar allarga que sí. Gràcies,
1: gràcies,
0: Titana.
2: La vesprada da punt.
3: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment.
8: Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
4: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
12: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
3: L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
3: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
15: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
16: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
15: No pintem les coses de color de rosa.
16: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
15: I parlem l'idioma de l'esport.
17: Los 11 que salgan a morder como perros.
18: Tornarem al 4-4-2
19: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
20: Palmando.
21: Tu li has donat les claus.
20: Por algun lado saldrá la rata.
15: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
3: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Ai, és el que m'he estimat a Miguel Bosé.
1: I com se li ha anat el perol.
0: Com se li ha anat el perol.
1: Ja, en la pandèmia ho vam notar, ja. Perquè va fer una eixida de tot aquelles de...
2: Bueno, és que resulta que és un predicador del cloruro de sulfito, que li diuen agua amarilla, en el Pàmies i companyia i tal i qual, i és que diuen que en això, que és l'eixiu, es pot curar el càncer. I es van pillar
1: una irresponsabilitat.
2: En un esdeveniment d'estos magufo i els van arrear 300.000 euros de multa. Poco me parece. Poco me parece, Miguel Bosé.
1: Més,
2: però no
1: curiós,
2: és l'únic magufo de la vida. No, però n'hi ha.
1: Però és una cosa que crida l'atenció, perquè després d'haver-se dit que s'ha clavat en el cos tot allò que ha volgut pel que fa a drogues, després, què dius? Escolta la ciència i escolta la salut. Que la cosa va de magufos, avui, en la nostra secció de psicologia. Amb la nostra... En xarxes està per arroba la psicòloga Japuta, busqueu-la per l'amor de Déu. Lorena Gascón, atén-me. Que, clar, l'actualitat està rabiosa no per Miguel Bosé, que també, sinó per Marcos Llorente, que baixarà a la tele dia en l'altre dia preneu el sol sense crema. Ni pensar-ho, amics, eh? Això ho dia Marcos Llorente, no jo.
3: Totalment. Sí, sí, este tío, bueno...
1: En la feina que han fet els dermatòlegs, que porten 15 anys o 20 des de que s'ha evidenciat això, intentant fer pedagogia en este sentit.
3: Total, total. Si és que més hi ha proves de gent que posa, que té una, només una part de la cara o una part de la pell que li ha estat donant el sol durant anys i l'altra no, i es veu la diferència de que està fet una merda, aquesta part de la pell.
0: Persones que es dediquen, per exemple, al transport en camioners, persones així, no? Camioners, també hi ha dones.
1: O la gent del camp, o la gent que treballen... Sí,
0: però no sé, pot ser, no sé, perquè és camions que hi ha com una...
1: Perquè n'hi ha una part on te pega el sol i l'altra no.
0: Que te pega especialment.
3: Sí, que pots comparar la pell i està feta mistos. Sí, sí. Està totalment destrossada.
1: Necessites que s'active la vitamina D, però posa protecció solar, que pots activar la vitamina D sense provocar melanoma.
3: Totalment. I és que el problema és que no és que esta persona existisca, que un poc. No, això és broma. Però

0: que estigui en prime time, no? Que estigui en El Hormiguero, no? Això és el que em pareix molt fort. En la gent que podien dur ahir per a parlar de coses interessants, importants, per a cuidar la salut, no, va ell.
1: Perquè ahir...
2: Que parla de futbol, no és futbolista. Clar,
0: sí.
1: Ahir ell és irresponsable en allò que predica, però donar-li canxa a això... és qüestionable.
0: Exacte.
1: Èticament en la nostra professió i devem, a més, replantejar-se això, no?
0: Clar, però si no, tu dius, ostres, és que qualsevol persona pot fer... De fet, fan molts llibres de parlant de salut, sobretot de salut mental, perquè es ven molt bé. Els típics llibres d'autoajuda. Tu et poses a veure els estudis que tenen les persones que han escrit i és que no són psicòlegs, és que són enginyers, fisioterapeutes, i tu dius, però què fas parlant de salut mental?
1: O persones que han viscut la vida al màxim, també hi ha casos d'això. Normalment, que han passat per llocs, presons, i ara són sàvios de la vida.
0: La ayahuasca.
1: I dius, ai, senyor, i això dona molts disgustos, té raó.
2: Bueno, més enllà, diguem, de la denúncia als mitjans, tant públics o privats, perquè tots els remats són públics, perquè som el personal que mirem això, i n'hi ha persona que sí que sap que este Marcos Llorente jugarà a futbol bé o mal o regular, però que és un tonto a les dues, com balcones a la calle, ho dic ja, perquè no se pot fer aquest tipus de divulgació, i la responsabilitat que tinc, el director o els programes, més enllà d'això, n'hi ha gent que s'ho creu.
0: Sí, clar, este és el problema.
1: I jovenalla, a més, en molts casos.
2: I què passa, no?
0: Clar.
2: Com funciona, diguem, el mecanisme per el qual creguem a una persona o li donem autoritat a una persona que no és... que no en té ninguna,
1: sí,
2: sí. En l'àmbit del que parla, no?
1: Que en la Covid seria escoltar a Miguel Bosé en lloc de les persones que hi siguen cada dia ahir, que eren referents científics i mèdics.
0: Sí, és que, mira, en les persones famoses ens passa una cosa que es diu relació parasocial, que relació és parasocial. Que tu tens com una intimitat amb la persona sense conèixer-la. Bueno, tu creus que la coneixes perquè tu l'estàs veient tots els dies, no? El seu dia a dia i tot, i tu tens com una relació amb aquesta persona, però és unilateral, perquè l'altra persona no et coneix, no sap que tu existeixes, no? I quan passa això és com que acabem sentint que el que diu aquesta persona, que com que ens ho està dient a nosaltres mateixa, inclús que podem arribar a trair-lo, o sea, com a traicionar, perquè si no li fem cas. I això és...
1: Que això ho aprofita el món de la publicitat, moltes.
0: Clar, els cursos...
1: Tu seguis el que veu, este suc, en lloc del que veu, és l'altre suc...
0: Totalment.
1: I ho seguixes, per exemple, sí. O està beguda, o està samarreta, sí. O està el que siga.
0: Sempre hi ha que desconfiar de persones que diuen coses que són com molt estranyes, com diferents a lo que se sol dir, i que volen prendre't un curs o un producte. Perquè ho fan sempre. Sempre hi ha un curs, un producte, alguna cosa que poden vendre, i normalment és una cosa com que canvia tot el que s'està dient des de fa molt de temps, no? Jo que sé, el real fooder, saps? Per posar un exemple, no? que també està molt bé, que menjar bé està molt bé, no? I, però,
1: sí, no és menjar... Clar, de fet, hem de menjar de forma saludable.
0: Totalment.
1: Però atenció al que t'expliquen.
0: Totalment.
1: I qui t'ho explique?
0: Total.
1: Qui n'hi ha darrere de cada un d'estos missatges,
0: no? Just ell sí que és nutricionista, saps? O sigui, que ahir no...
1: Ja,
0: però bueno, que hi ha coses que a vegades és com que es fa... Com que dona la sensació de que hi ha una cosa que és el mal, no? Ens fan creure que hem de tindre molta por a alguna cosa, a les farmàcies, a l'estat, a... No sé, com que...
1: Les vacunes, l'estat...
0: Total, és com que Ai, no m'eix la paraula. Però com que fent-nos sentir por per una cosa, és com que ens manipulen al final, no?
2: Sí, a més, hi ha també una característica de tots aquests comunicadors del mal, i és que sou una manada, vos estan teledirigint el pensament, també, això és el gran hermano, i jo si tinc, o sigui, jo si vaig a dir-vos el secret de lo que no volen contar-vos.
0: Total.
2: Perquè si no, clar, estarien desafiant el sistema. Diguem que són com outsiders.
0: Total.
2: I te planteja, ostres, a veure si estic perdent-me alguna cosa, no?
0: Total.
2: Este home té el secret, o esta persona té el secret.
0: Sí,
2: no?
0: Vaig a seguir-lo.
2: Vaig a seguir-lo. No?
0: Com si fos un poc una secta, eh?
2: Un poc així.
0: Un poquet secta.
2: Però per què ens donem autoritat, si no ne tenen? Perquè es coneguem, perquè han eixit dos rates
1: per la
2: tele. Què
1: passa als nostres cervells que capten la nostra atenció?
0: És que tenim molts biaixos cognitius. Un d'ells, per exemple, és just el biaix d'autoritat, que és que fa que quan una persona parle del que siga, si és famós, anem a donar-li molta més credibilitat que una persona desconeguda. A lo millor estàs la persona més lista del món, però no la coneguem i diu coses i li fem molt menys de cas que una persona que és famosa o que és coneguda o que té estatus, no? Això és el biaix d'autoritat. I està molt bé que ho sapiam, perquè, per exemple, hi ha psicòlegs en xarxes socials que a vegades parlen de la seva vida i donen consells sobre la seva vida. Els psicòlegs no poden donar consells. Això està fatal. Perquè tu estàs veient i dius, ostres, si és psicòloga i ho fa, jo també ho hauria de fer, però és que a lo millor jo tinc altres altre context sociològic. A lo millor jo no tinc el diners que té aquesta psicòloga per a fer el que ella fa, a lo millor jo no puc entrenar perquè tinc fills o el que siga, no? O sigui, que això del biaix d'autoritat està molt bé que ho sapiam, perquè moltes vegades li donem com molta canxa, no? Li fem molt de cas a algunes persones que no s'ho mereixen, per dir-ho així.
1: Però nosaltres som adults, a mi em preocupa més quan pues, tens 12, 13, 14 anys i tots són manipulables, evidentment. Però ells ho són especialment.
0: Sí, molt, no? Moltíssim més. Sí, els xiquets i els adolescents, és que el que passa és que moltes vegades estan construint la seva identitat i si la construeixen al voltant d'una persona així, no?, que viu magufades, o tipo, jo què sé, tipo Llados, per exemple, no?, que hem d'alçar-se a les 5 del matí, fer barpis i llevar-se la panxa, no? O sigui, que ahir el que podem fer els xiquets i els adolescents és haver ficat una bona base abans, nosaltres, com a pares, com a referents, perquè quan estan en l'adolescència van a trencar amb tot i ahir és molt complicat entrar, no? O sigui, que si ja tenen una bona base, aniran bé i al final tindran criteri més o menys per a dir això sí, això no. Però encara així, és molt complicat. Aleshores, jo crec que estar ahí estar al costat, fer-los veure, fer-los qüestionar-se coses. I des de xiquets ja estem animant-los a qüestionar-se coses i a reflexionar. És molt més fàcil que quan siguin majors no s'ho creuen tot.
1: No sé si era la primera
0: clar,
1: o tal.
0: Clar, és que jo crec que el perill, qualsevol persona pot acabar una secta, això és curiós, eh? Perquè jo pensava que la gent intel·ligent no cauria en una secta i no és veritat, la intel·ligència no té res a veure, això és molt fort. Però és veritat que el sentit crític sí que es pot desenvolupar i tu pots fer que els teus fills es qüestionen coses, reflexionen, veus una pel·lícula, no? I ja està, te'n vas, no? Tu pots preguntar, què has vist així? Com ho has entès? Què et pareix això? Si haguera passat esta altra cosa, per posar un exemple només, eh? Mm-hmm. O sigui, que potser molts pares ens estan sentint i diuen, això jo ho he fet, pues superbé, no? Però si no, estaria guai fer-ho.
2: Parlaves de les sectes, no? I com en efecte els experts en sectes ens diuen que no ens confiem i que encara que tinguem en fi, una vida ben estructurada i també tinguem una ment analítica i crítica, pues, tots estem en perill de poder caure. Clar, sí, diguem la red flag, no? Quan s'encén la llum és van a vendre'm alguna cosa. Però és que resulta que les xarxes socials no és que no te venen un producte concret, sinó el fet de que tu li dones el clinc-clinc i el clanc-clanc ja és negoci per a esta persona.
1: Ostres, sí.
2: És a dir, és complicat saber fins a quin punt... A mi m'agrada una ràbia, que me muic. Jo no sé si són metges o no són metges, perquè no rasque en la figura d'este xicón o d'esta xicona. Però, i si han de donar consells de salut, en un fon endoscopi, que és aquella cosa... En aquell aparell que se posen en les orelles per a escoltar-te...
0: Sí, sí, sí.
2: I llavors, és al·lucinant. Van en samarreta, o sigui, no van en bata i això, però se posen el fon endoscopi com per a dir... Ja te generen mentalment el rotllo de dir... Sí, hòstia, el metge, si ho diu el metge...
0: Totalment. O una bata, no?, també.
2: A voltes, una bata. Però és que ara, quan som així més modern, i van així, doncs, molt bé, però pum, el fonendo com per a dir, ojo, cuidao, que el que estic dient és sosfetén.
0: Que fort. Jo no he vist cap
2: no
0: persona
2: vist cap?
0: Que no siga metge que ho duga, però me pareix molt fort.
2: No dic que no siguen.
0: Sí, sí,
2: però
0: sí.
2: Però per què collons, si estàs donant un consell, perdó, estàs donant un consell sobre, jo què sé, hipertensió,
0: sí.
2: Per què te penses un fonendo? Vas a aprendre a escoltar algú? No. No? Està
0: sí,
2: generant com una...
0: Total.
2: És el mateix com si sí. Dius, bueno, jo sóc molt admirador, què sé jo, de Scarlett Johansson, que és estupendíssima i qui no és admirador de Scarlett Johansson.
0: Total.
2: Que aquesta la mateixa Scarlett Johansson seria admiradora de Scarlett Johansson. I m'està contant una pel·lícula pel fet de que sigui una persona a la que jo admire, o aquest referent que parlem del fonendo, tendim a...
0: Total.
2: I ens tenen pillats.
0: Total, total, sí. Sí, a més, és que... les persones construïm vincles i les vincles són el que més ens importa en la vida. Les persones que tenim al voltant que ens donen... I és que construïm la nostra identitat en base a aquests vincles. O sigui que... I és que construïm vincles amb famosos també, que no coneguem. O sigui, és que és molt fort. Aleshores, és que estem pillats. És que és una merda lo influïbles que som i lo manipulables que som.
1: Això quan els famosos són... el que fa una pel·lícula, el que fa un disc, el que escriu un llibre, el que siga. Però és que lo de les xarxes, a més, multiplica el nombre de famosos entre cometes.
2: Famosos natius, diguem-ho del mateix xarxes.
0: Sí.
1: Però sí que és de veure que, com a éssers humans, tenim facilitat per pensar que si una cosa li ha funcionat a un altre, a mi també, ja no sols els famosos.
0: Sí.
1: Tota la vida és... Ui! Me fa mal el cap. Prenta això que em ve de meravella. O tu què te prens per quan...
2: Quins tenen mis pectorales?
1: O què te fas en el moño per canviar-te el color? O què prens per primar? Jo què sé. I ho imitem.
0: Sí.
1: I que això, els metges, si fiquen el mas al cap, sobretot en qüestions de prendre medicaments.

0: no? Mm.
1: Això es diu l'evidència anecdòtica, que és que solem pensar que perquè una cosa funcioni a algú conegut, o a algú, o encara que sigui una persona, li donem molt més pes que a l'evidència científica, perquè és com si foren dades fredes, no? I no sé, no els conec, encara que siguin 50.000 persones, no els conec.
2: Però a aquesta sí que la conec i s'ha primat, o a aquesta sí que la conec total. I li ha quedat bé el tinte, vaig a posar meu, total. I potser tu pues, tens una altra composició...
1: Total.
2: Física i no te va.
1: Total, a més és que és totalment absurd, no? Però si ho penses, perquè no té res de lògica. Estem fent estudis i en els estudis... És que jo crec que molta gent té una idea de la ciència de que, no sé, de que hi ha alguna cosa darrere que, no sé, que ens fumiguen o jo que sé que nassos, però és com que no confien. Es costa molt confiar, sobretot a les persones més majors, jo crec. Yeah. I clar, això ha de tindre una raó, no? Yeah. Però clar, és que lo que jo és que pense que és que no se sap el que es fa en ciència. I és que moltes vegades el que fa ciència és estudiar grups de persones molt grans per a després poder generalitzar la població i dir, mira, això funciona o això no funciona. I estem comparant en un grup que no ha dut aquest tractament, no? O sigui, que així és com funciona la ciència. Jo penso que si tens això, per què vas a dir, per què no t'ho vas a creure? És que no t'he sentit.
0: Clar, és que a més, això és ciència.
1: Sí.
0: És demostrable. És totalment... Clar. I que el tio sigui guapo?
2: El guapisme.
0: Perquè moltes influències estan així molt estupendes i ells també, sí. Molt estupendes.
2: Això és... Dius, mira, si fas com ella estaràs igual de mona.
1: Total. Això és efecte halo, que és halo. Atribuir una característica a una persona per ser atractiu, no? Tu dius, com Marcos Llorente, està així buen horro, si em diu que jo em ve posar a prendre el sol, jo també me ficaré així de buen horro, no? O jo sí, li he de fer cas, perquè això és el que hi ha que fer. I no, òbviament no, perquè no tenim un entrenador personal, no tenim una nutricionista per a nosaltres i no tenim la pasta que té este home per a fer el que fa.
0: Per tant, per rematar, diguem, reflexió, si no consell, busquem info
1: sí,
0: de qualitat.
1: Per favor, sempre mirar la formació de les persones que donen consells. I si no són professionals, ho agafem en pinces o directament ni els escoltem. És que no té sentit.
2: En la vida real tu pots anar al teu metge de capçalera, per tant, o a un metge de confiança, que normalment té tu, però en xarxes n'hi ha perfils científics, seriosos,
1: sí.
2: Constatats. Sí.
1: Sí, mira, jo a mi m'agrada molt Lucía, mi pediatra, que és pediatra, la traumatòloga Geek, que és traumatòloga i ho fa superbé, que parla de la història de la ciència també. Lady Science, que és valenciana,
2: més. Ah, la conec. Sí, molt bé.
1: Sí. Està un cafè con tu doctora, que també me mola molt. Que
2: també és superdidàctica,
1: sí,
2: aquesta xica.
1: Ho explica, sí, i sempre s'ho està currant mogolló. Sí. I tinc algú per ahí. La hiperactina també mola molt, que és més jove. I sobretot en YouTube té mogolló de vídeos per explicar ciència. I jo no sé si m'he deixat algú, però...
0: Si posem una... Mi enfermera favorita.
1: Ai, mi enfermera favorita.
0: És com el títol d'una pel·lícula, no?
1: Sí, superbonica també, i ho explica tot també molt guai. Sí, aquests perfils, per exemple, ho expliquen tot amb ciència i amb humor i amb carinyo, que és el que importa.
0: Ciència, humor i carinyo, no se pot demanar més.
2: Per favor, poseu-se crema solar.
0: Sí,
2: per favor. Ho diu una damnificada. Jo m'ha sofrimat la part que no em vaig ficar de crema.
0: No sé, no, el Marcos Llorente. Que és
2: sí, senyor. Ai, senyor.
0: Tonto com balcones a la calle. Per acabar, així, ràpid.
1: Sí.
0: Gràcies, Lorena. Molt

0: a partir de les 7 i 10, després de les notícies, Rei Joan ja ens té preparades...
1: Què coses en l'hora de...
2: L'hora de la cultura. Doncs avui és un monogràfic. Mira, hem decidit desbotifarrar el programa, l'estructura del programa. I fem una tertúlia.
0: Hi hauria un programa botifarrat i l'aneu a desbotifarrar.
2: Efectivament.
0: Ah, molt bé. En directe.
2: Tu has tornat a botifarrar, saps que de tant en tant és desbotifarrar, repetent, ja està. Doncs avui és dimarts, avui és el dia que dediquem la secció a les arts escèniques, que ens acompanya cada setmana Juanjo Prats per parlar d'un aspecte del teatre, de la dansa, del circ, de tantes coses, no? I, clar, dilluns són els mags. Què fem? Entrevistem a cadascun dels nominats i fem un... Hem decidit fer una tertúlia, taula rodona, digues-li com vulgues, no ho sé, però tots alhora, no? Aleshores ens acompanyarà Juanjo Prats, com no, el nostre home de les arts escèniques, el qui més en sap, però connectarem via telefònica al Clar Està amb Sol Picó, que està a Barcelona, i intentarem, si al llarg del programa acaba la sessió de lectura en la que està, tindre a Raquel Molano, que és la candidata a millor composició musical per Fuente Ovejuna, i ens acompanyarà també, que ja estan a l'estudi, Xavo Jiménez, que és té dos candidatures, millor adaptació versió teatral i millor actor per Jo soy 451, adaptació de Ray Bradbury, de la novel·la de Ray Bradbury, i ens acompanya també Blanca Añón, candidata al millor disseny d'espectacle. Què és això dels mags? De veres, tu guanyes un mags 2-3, com és el cas de Sol, per exemple, que ja en té. Això te fa que tingues més actuacions? T'ho posa millor per a la teua productora?
3: Quants preguntes?
2: Curiosament, està el Centro Dramático Nacional, estan tota gent... No està l'Institut Valencià de Cultura. Tots són companyies privades o produccions que venen de Madrid, on hi ha valencians. Clar està.
0: Que ben interessants reflexions. Si
2: anem a reflexionar, sí, però amb gent que en sap.
0: Gent que en sap. Rei Joan, després de les notícies de les 7, t'escoltem a l'Hora de la Cultura. Gràcies.
2: Un beset i posa crema, Gemma.
3: Sempre.
4: La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
5: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: A Punt Ràdio.
7: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
8: I què li sembla això que ha passat?
9: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
7: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
10: Queda clar?
11: Clar que sí.
10: Sí.
11: Clar que sí.
10: Sí, tothom.
11: Molt bé.
7: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió...
12: Pum!
7: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina... També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
12: Vale o no vale?
13: Ah, vale.
7: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
11: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
7: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
14: Quina ironia, quina cunyata.
7: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
15: Estava desitjant-ho.
7: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
13: Ah, vale.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
16: De tu a tu.
6: Les llengüetes de Punts de Llengua.
4: A Punt Ràdio.
7: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula la jota de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
1: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
7: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
3: Ole tu, ole tu!
7: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
10: Efectivament.
7: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
12: Estan les mares patint, saps?
7: No patiu.
12: Això és.
7: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
15: No m'esperava això.
7: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
17: Vols dir?
7: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb J.
17: És de veres, és de veres.
7: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb J. Llatí medieval, Loren Ipsum. Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
16: De tu a tu.
6: Les llengüetes de Punts de Llengua.
4: A Punt Ràdio.
18: És un animal, però és una persona.
19: Home, depèn.
18: I parles i sap el que li dius.
20: Jo crec que no.
2: Però ja està bé, no?
17: De què?
2: D'animalades.
12: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
7: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
18: Això no té nom.
7: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
10: Efectivament.
7: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
21: Hi ha molta maldat en este món.
7: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
17: És de veres, és de veres.
7: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
17: És tan lamentable.
7: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
17: Fa pena.
7: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
18: És de l'igual, amiga.
7: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
22: Sí!
7: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
12: Clar que sí.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
4: A Punt Ràdio.
23: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les seves.
6: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
24: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de Ràdio Vera l'Esport, en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'Espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu les nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també ixe 90 en xifra, també en número. I Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp a la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de... per enviar-lo. 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per opinar sobre qualsevol tema dels que tractem en el programa i per a respondre la pregunta que vos fem cada nit. La pregunta que vos hem fet esta nit és: ha deixat el València donar explicacions d'esta temporada i de la fulla de ruta de la següent? I això és la pregunta que avui vos deixem per a que opineu. Ha deixat el València donar explicacions de que, del que ha passat en aquesta temporada i de la fulla de ruta de la següent? Com... no tinc clar si, si m'acredite a mi me deixaran preguntar. Jo sí vaig a fer-me algunes preguntes que m'agradaria fer-li a Garli en la sala de premsa de Mestalla de Paterna, on comparega, me dona igual. Són 10 preguntes més un bonus track, una onzena. Primera pregunta: quina explicació li dona al que ha passat en la temporada? Perquè ell digué que no venia a lluitar per el descens. I fins a l'última fins a la penúltima jornada, aquest equip ha lluitat per no baixar. Dos: quins són els paràmetres per a continuar apostant per Carlos Corberán en la banqueta?

tant si se fa públic el tema de la, renovació de contracte que vos contàvem el 25 de març, com si simplement se li respecta el contracte que ja està firmat. 3. Les decisions errònies de l'entrenador, Julen, Dimitrievski, Danjuma, tenen conseqüències en el club? O així n'hi ha barra lliure per a enganyar-se? 4. Quina és l'estructura esportiva? Quin és l'organigrama esportiu i qui està per damunt de qui? 5. Quines són les funcions de Ran Garli en l'organigrama esportiu? Pot prendre la decisió de demanar en Singapur la destitució de l'entrenador en un moment donat? Pot reconvindre-li a l'entrenador si percebeix erra d'escales i manifestes? 6. El futur de Garli i el de Corberán van de la mà o són independents? 7. Per què no ha vingut un secretari tècnic? Per què se marcaren 30 o 60 dies i en quasi 3 mesos no ha vingut ningú? Va comandar este estiu la direcció esportiva Alessandro Issei que amb l'equip en llocs de descens apostà en gener per un futbolista de 28 anys de la Lliga Egípcia i un central del Famalicão de la Lliga Portuguesa? 8. I en esa línia, cap a quin València anem? La inversió per part de la propietat va continuar sent la mateixa? Els perfils a fitxar són de Haas i Dieng? No entrava el València en una il·lusionant etapa? 9. I hi ha necessitat de traspassar futbolistes? Per quina quantitat de diners? 10. Es van marcar objectius? I quins objectius hi ha per la temporada vinent? I per últim, bonus track. Què passa amb els servicis mèdics? Va haver canvis en aquesta àrea? Per què el doctor López Mateu és intocable tot i les evidents errades en diagnòstic en els últims temps i la plaga de recaigudes en aquesta temporada? I això són les meves 11 preguntes que queden ahí. Si algú les pot fer, li donaré les gràcies. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11:10, saluda ja Sara Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal, buenas.
0: Qui ens ha comptat, junta, Salva Gomis, ja Nacho Rodilla, la victòria de València Bàsquet, li ha tocat remar, però la fi la victòria que el costa de l'equip de Pedro Martínez.
1: Sí, li ha costat davant un dels quarts de la categoria, un candidat a perdre la categoria, encara que, bueno, resta una jornada de Lliga, dos per a València Bàsquet. Però sí, li ha costat a Manolo, jo crec que, bueno, ve de pegar-se un back en Eurolliga, afronta ara en ACB, ho afrontava una setmana amb tres partits, ha superat el primer. Bueno, li ha costat, Manol, li ha costat. La sensació d'anar al tram durant gran part del partit, però a ser que a última hora, quan ha aixafat l'accelerador, bueno, s'ha anat i ha acabat tombant a casa de Montsaragossa. És molt superior a València Bàsquet i a la fi, encara que li ha costat a deixar palès a la seva superioritat.
0: Bueno, tenim molts noms propis i molts temes dels que parlar, i sí que, i a més, n'hi ha càtedra, i sí que no perdem temps. Te pregunto, com sempre, com venen les fotos?
1: Ni idea, perquè les has fet tu. Problema, Copet, de les complicacions en la recuperació de la seva lesió de genoll. El tindran apartat durant la pretemporada i la previsió és que puga no estar de tornada fins al mes d'octubre. Després de la segona intervenció quirúrgica, el futbolista deixa palès el seu malestar diumenge en xarxes socials. Haurà de seguir un pla específic de recuperació que li impedirà fer la pretemporada amb la resta de la plantilla. Marcelino Henapunt, el ja exentrenador del Villarreal, ha fet una visita a la nostra seu, on ha participat en el programa de Radio Sports, Migdia, i en l'informatiu de la tele. El tècnic asturià ha fet un repàs a la seva segona etapa en el conjunt groguet i s'ha mostrat satisfet de la seva trajectòria al front de l'equip. Marcelino pensa que se'n van de la millor manera possible al deixar l'equip novament classificat per a la Champions.
2: Y ahora, pues bueno, creo que nos vamos de la mejor manera posible, dejando al equipo en Champions, siendo tercer clasificado, que solamente creo que el Villarreal lo logró en ser segundo en una temporada, y muy contento. Tengo muchas sensaciones, pero agradecimiento y satisfacción yo creo que son las dos principales.
1: En el Celta diuen que tenen tancat Aleix Febas, el talentós futbolista de l'Elx, que acaba contracte este mes. Jugarà en el Celta de Vigo, segons ha deixat caure avui el club gallec en una xerrada informal a més mitjans de comunicació després de l'acte de presentació de la renovació de Iago Aspas. Dissabte, després de jugar a Girona, el propietari del club, Cristian Baragárnic, no era molt optimista respecte a la continuïtat del jugador.
3: Como dije siempre, yo soy un agradecido a todos los jugadores que estuvieron, a Aleix se ha portado de maravilla estos tres años, la pelota está del lado de él, él quería esperar y bueno, nosotros queremos que siga, como queremos que sigan muchos, pero como digo, el Elche está por encima de todo y lo importante es que tengamos la afición que tenemos y seguir construyendo juntos. Ojalá sea con todos los que quieran estar y con los que no, buscaremos los que quieran hacerlo.
1: Espí, taula econòmica de salvació. A més de ser un dels artífecs de la salvació granota, amb els seus gols en el terreny de joc, l'interès de diversos equips en la progressió mostrada pel de Taverners pot alimentar un traspàs que aliviaria l'economia granota. A més, cal destacar que el davanter del Llevant ha sigut nominat al Premi a Millor Jugador Sub-23 de la temporada en primera divisió. València Bàsquet suma la primera victòria en una setmana molt exigent. Els de Pedro Martínez superen per 86-98 Casademonte de Saragossa abans de jugar el pròxim divendres contra Dreamland Gran Canària i diumenge davant el Barça.
0: Les 11 de la nit i 14 minuts, recorden, @90minuts, X o Twitter, el 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per a TikTok, i si 90 també en xifra, també en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el canal de WhatsApp 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01. La pregunta que vos fem és ben clara i ben directa. Ha decidit el València donar explicacions d'esta temporada i de la fulla de ruta de la vinent. Les 11 de la nit i 14 minuts. De tot això parlem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: ¿Y dices que siempre sucede?
11: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
12: Solo se me ocurre. ¡Wow!
10: Increíble. Pasa siempre.
11: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
12: ¡Wow!
11: Descúbrelo en tu concesionario.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: És 11:17. Comencem a parlar, a exposar els temes abans de donar-li a Miqui temps per a la seva càtedra. Però abans, Salva, per exemple, en el València, el nom és el de José Arias Copete.
1: Bueno, el central del València ja diumenge avisava en les seues xarxes socials que, textual, per circumstàncies sobre les quals ja em tocarà parlar més avant respecte a la meva lesió, em toca continuar treballant. I el que avui han donat a conèixer dels companys del diari AS, Manolo, és que bueno, se li ha complicat la recuperació de la seua lesió. Ja en abril va tindre que ser intervingut novament perquè li sagnava la ferida de l'anterior operació, se li va cauteritzar i sabent que no parava de sagnar-li, que li provocava que se li inflara el xenoi, que sentira pressió en la zona, li van punxar moltes vegades per aliviar-li aquesta tensió i a la fi, bueno, pues els va tocar cauteritzar la vena que diríem sagnava. El futbolista no s'ha recuperat bé i avui els companys del diari AS, Manolo, pues, diuen que no va poder treballar amb normalitat durant la pretemporada i que fins a octubre no va estar disponible. Per tant, ja tenia l'explicació per la qual l'altre dia es queixava Copete en les seues xarxes socials.
0: Pues ahí está el tema. Per cert que, parlant de central, Salva, ahir ja deies tu, arran de la informació que vens dels companys de tribuna, que tu pogueres confirmar que...
1: Sí, que representants del futbolista van confirmar que el Colònia els havia dit que no l'havien executat l'opció de compra de 2 milions d'euros, i avui el Colònia, en un comunicat en les seves xarxes socials, ha fet públic que efectivament no va fer efectiva la clàusula de compra de Senk, que ascendís a aquests 2 milions d'euros. La raó que ha esgrimit el conjunt alemany és que busquen un jugador diferent per al centre de la seva defensa.
0: Eixa és la manera suau de dir-ho.
1: Però és que ha jugat prou, a mi me sorprèn. I a la premsa que seguís la informació del Colònia, jo hi parlava en gent de Kicker, i me deien que era molt estrany que Colònia no pagara 2 milions d'euros per un futbolista que ho ha jugat tot en el tram final de temporada.
0: Jo crec que això diu més encara. Vull dir, si és barato i no te'l quedes, alguna cosa no encaixa. Ja vos hem dit en les titulars que Marcelino avui ha estat en esta casa. Lògicament, el gros de la seua entrevista ha versat al voltant de la seua etapa en el Villarreal, però com no, se li ha preguntat alguna cosa del València, perquè també és història del València. Recorden, el guanyador de la Copa del 2019, la Copa del Centenari, i, bueno, preguntat per Meriton Holdings, pues ha dit això.
14: Eso depende de lo que el propietario quiera hacer. ¿Qué me hace pensar que es difícil que vuelva? Que lo tuviste y lo rompiste. Entonces, si lo tienes y lo rompes, y luego ese club sigue una dinámica, bueno, pues es difícil pensar que pueda volver a ser un gran Valencia. Pero a lo mejor cambia. A ver si ojalá cambie, ¿no? Y podamos disfrutarlo todos.
0: Pues yo creo que la frase era del principi, utingueres i utrencares. Ahí es on está Meriton y on se maneja Meriton. Bueno, continuem parlant de Marcelino, que com dèiem ha estat avui així en a punt, ha estat tant en l'informatiu de la tele com amb els companys d'Esports Migdia, programa presentat i dirigit per Daniel Mosilla, i bueno, sobre el seu futur no ha desvelat gran cosa, esta és la realitat.
2: No sabemos qué nos puede deparar el futuro y a veces te depara sorpresas, agradables o desagradables, ¿no? Pero es que en el mundo del fútbol sí que es imprevisible. Como se suele decir, los entrenadores siempre tenemos las maletas preparadas, ¿no?
15: Pero ir cuanto
2: para salir de unos sitios y llegar a otros. Y entonces no sabría decirte qué puede ocurrir en el futuro. Para mí pues sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser el seleccionador de mi país, pero es evidente que tenemos uno muy bueno, que está logrando unos grandísimos resultados y que desde aquí yo, por supuesto, le deseo todo lo mejor.
0: Y un Marcelino que ha parlat de... Se li ha preguntat si té algun somni de complir com a entrenador i ell ho ha tirat més per lo terrenal que per lo prosaico.
2: Mira, gané un título aquí en el Valencia, el primero, que era lo que más deseaba. Y ahora, pues, no tengo un deseo especial en mi profesión. Sé que lo que llegará, solamente el sueño mío o mi objetivo es elegir bien dentro de las propuestas que pueda tener y que tanto mis compañeros como yo, como mi familia, sea feliz.
0: Escollir bé, cosa, ho comentava jo abans en Miqui en la redacció, cosa que molts entrenadors no acaben d'entendre-ho o de posar-ho en marxa. Jo diria que el futur de Marcelino apunta cap a Itàlia. I és la sensació que jo tinc. 11:22, un dels noms propis també d'aquesta temporada, en este cas en l'Elx, Salva, ha sigut el d'Aleix Febas.
1: Sí, jo tenia molt d'interès al llarg de tota la temporada en saber on anava a acabar Febas. L'havia tentat el futbol mexicà, bueno, pues perquè este futbolista, Manolo, des que pràcticament va començar la temporada, no contestava les ofertes de renovació de l'Elx. I a la fi, avui s'ha conegut i ha transcendit, perquè ho ha publicat el company Víctor López de la ràdio galega, que el Celta de Vigo va fer-se amb els drets de Febas, que acaba contracte a la fi d'este mes. A més, és que el Celta de Vigo, Manolo, ho ha deixat caure en una conversa informal que ha mantès amb els mitjans de comunicació després de la presentació de la renovació de Iago Aspas per una temporada més. Habitualment, el que fa el Celta de Vigo, quan vol traslladar alguna cosa a mitjans de comunicació, pues en un acte oficial o en qualsevol acte oficial, després els reunís i al voltant d'un cafè, per cert, el Celta convida a tots els mitjans de comunicació a cafè,
0: a partir d'ahí
1: trasllada el que vol als mitjans de comunicació. I ahí pues ha deslizat el Celta de Vigo que ja tenen tancat a l'Aleix Febas i que inclús, bueno, pues el podrien presentar ja la pròxima setmana. En tot cas, des de la Ràdio Galega ens dona la informació sobre este assumpte el company Víctor López. Hola, Víctor, què tal? Bona nit, buenas noches.
16: ¿Qué tal? Buenas noches, Salva. Pues efectivamente, el Celta está en esa carrera, parece muy bien posicionado para conseguir el fichaje de Aleix Febas, como ya sucedió con otro jugador del Elche en el pasado mercado invernal, con Álvaro Núñez. El club vigués apostó muy fuerte por un futbolista que terminaba contrato y que, según lo que hemos podido saber, daba prioridad entre las muchas ofertas que ha tenido de clubes de primera división a uno que disputase competición europea. Una vez confirmada esa participación del Celta en la Europa League de la próxima temporada, pues parece que el Celta lo tenía a partir de ahí más fácil. En el club vigués consideran que ya existe un preacuerdo para conseguir esa llegada de Aleix Febas e incluso son tan optimistas que dicen que la próxima semana podría oficializarse y convertirse en el primer fichaje del Celta para la próxima temporada. Sin duda, el hecho de que esté libre era uno de los motivos por los que el Celta quiso apostar claramente por este jugador, que es muy, muy, muy del agrado de Claudio Giraldez.
0: Gracias, compañero. Para mí, un altre nom propi que ja ha sigut la taula de salvació del Llevant sobre el terreny de joc, i sembla que ara també pot ser-ho a nivell econòmic. Parlem de Carlos Espí, Salva.
1: Sí, hi ha clubs francesos, hi ha clubs italians, Manolo, alguno premier que apareixerà, i és que Carlos Espí pot ser el traspàs important del Llevant este estiu. Ha salvat a l'equip amb els seus gols i pot ser també definitiu per als Granota en l'aspecte econòmic. Estan obligats a vendre i probablement este siga una, o la gran venda de l'estiu. Quan en un moment determinat de la temporada, i així està Miqui, semblava que anava a ser Eta e Jong, bueno, pues al final Manolo va ser Carlos Espí. En tot cas, les dades les té Dani Hermosilla. Hola Dani, què tal? Bona nit.
15: Què tal Manolo? Bona nit. Bé, el Llevant una vegada aconseguida la permanència el passat cap de setmana comença la planificació. Luis Castro va dir ahir un poc les línies generals de gent que voldria que continuara. Entre ells està el capità Pablo Martínez, que acaba el contracte. L'entrenador voldria tindre'l. Anem a veure si el club li fa una oferta. De moment, és una negociació que no està. Però el gran nom del mercat del Llevant va ser el de Carlos Espí. Amb la permanència del Llevant en primera, la seva clàusula passa a ser de 25 milions d'euros. El club té, amb 160 milions d'euros, té una necessitat imperiosa de vendre, però de moment no s'ha pronunciat sobre la possibilitat que siga efectuar aquest traspàs en persones pròximes a l'entorn del futbolista. De moment no hi ha una petició del club als seus representants perquè li busquen una destinació. És un futbolista que té un cartell, que lògicament i seus 11 gols en pràcticament mitja temporada li han obert les portes de moltes lligues, de la Bundesliga, de la Premier, de les principals lligues europees, i ara la decisió, i sembla que no tardarà molt, és si el Llevant vol mantindre'l, vol fer una oferta de renovació i millora de contracte, o vol vendre el futbolista, que és més o menys el que d'alguna manera tot el món està pensant. Anem a veure quina és la solució per al Llevant Unió Esportiva, quines són les ofertes que arriben, si hi ha negociació, si hi ha una venda en retard, com ha passat en altres futbolistes, és a dir, que es ven per un traspàs menor a la clàusula del 25 milions d'euros, però es queda un any més en el Llevant. Bé, en definitiva, el futur de Carlos Espí va ser el gran objecte d'esta primera part del mercat llevantinista.
0: Gràcies, Dani. 11:27. No perdem més temps perquè sabeu què passa els dimarts, que n'hi ha Catedral de Miqui.

0: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio de Punt.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dimecres 27 de maig i dia que fa 13 de la vaga en educació. Amb la negociació entre sindicats i conselleria avançant poc en assumptes com la reducció de la burocràcia, però encallada sobretot pel que fa a les ràtios. És el resum de la sisena reunió d'ahir. La trobada començava ja amb mal peu després de la polèmica per la clàusula salarial i de què conselleria farà marxa enrere i defensarà que la pujada de l'IPC s'aplicaria sobretot a la pujada de 200 euros al mes per al professorat i no només sobre els últims 50 euros pactats. Per a l'administració i els dos sindicats que sí van signar aquest pacte salarial és un malentès, mentre que els altres tres sindicats parlen de mala fe en les negociacions. Després els expliquem en detall. És així com arriben sindicats i conselleria a la trobada convocada per avui. Educació s'ha compromès a presentar una nova proposta de ràtios. La d'ahir és insuficient per als sindicats, menys ambiciosa que la plantejada en la llei estatal i del que s'havia avançat dilluns, diu el secretari autonòmic d'Educació, que és el màxim que poden oferir. La reunió, per cert, coincideix amb la convocatòria d'una altra manifestació a València. La marxa ha canviat a correcuita el recorregut previst després que els sindicats foren convocats a nit. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, insistia en les últimes hores en la necessitat de cessar amb les protestes.
2: Que hi ha voluntat de diàleg, que hi ha voluntat d'acord, que ahir mateix es van arribar a alguns acords i que, per tant, jo crec que en aquests moments tensionar el carrer és un error.
0: De seguida, en uns minuts, ampliem i sentim també les veus implicades en tot este assumpte. Repassem ara altres qüestions que destaquem en el sumari. Hi haurà pressupostos valencians. L'acord anunciat entre PP i Vox permetrà que els comptes de 2026 s'aproven a finals de juliol. Els ha anunciat el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, que destaca la prioritat nacional, la rebaixa fiscal i la lluita contra la immigració com a principals valors.
3: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
0: El síndic del PP, Nando Pastor, ha llevat importància al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox i no el Consell i ha posat l'èmfasi en el que suposa el pacte.
4: Queremos destacar la estabilidad política que hay en la comunidad valenciana frente al caos y frente al desgobierno y frente a la crispación que existe en el gobierno de España.
0: I què diu l'oposició d'Esquerres? Toni Cano, bon dia.
5: Bon dia, Alba. L'oposició diu que fructifica la cessió del PP a l'ideari de la ultradreta, segons José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
6: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
7: Suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
0: I avui el president Sánchez parlarà amb la premsa per primera volta des de la imputació per presumpte tràfic d'influències de l'expresident espanyol Zapatero. Ho farà des de Roma, on es reuneix en audiència amb el papa Lleó XIV.
5: Pedro Sánchez no estarà, per tant, en la sessió de control, que se centrarà de ben segur en el cas Plus Ultra i en els dubtes sobre si la legislatura s'esgotarà o no. En el cas Plus Ultra, hem conegut que el jutge de l'Audiència Nacional ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero

0: per a donar més temps a l'expresident per a preparar la defensa, donada la gran extensió de la causa i tal com ho va demanar l'advocat.
1: I en pàgina cultural, la nit es van celebrar els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya amb una reina indiscutible. Hola, ladrón de
0: paz. Rosalía s'ha coronat amb 8 premis com la nova reina, absent, ja que no va acudir a l'acte, uns guardons rebuts gràcies al seu històric àlbum Lux, productora de l'any, millor àlbum de pop, millor cançó pop per La Perla, ha rebut el títol de compositora de l'any, així com el millor videoclip per Bergany. Per la seva banda, Joan Manuel Serrat ha rebut el premi d'honor a tota la seva trajectòria.
1: I amb Rosalía avancem el contingut dels esports, sumari per a una nova victòria del València Bàsquet. Òscar Forés, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Sí, esta vegada en la Lliga ACB. Els de Pedro Martínez s'imposaven a nit a casa del Casademont Saragossa.
1: Òscar Forés, un moment, perquè el micròfon no va. Anem a intentar reprendre després de parlar de l'oratge. Vinga, doncs anem primer amb l'oratge. Avui no ens acompanya Antonio Sánchez, ens acompanya Joan Carles i el titular és Sol i calor.
3: Efectivament, sol i més calor a la que tindrem els pròxims dies. Iniciem la jornada amb unes temperatures que encara de moment es deixen respirar de nit. En molts punts del litoral estem en valors entre els 17 i els 19, arribant a 20 de mínim en algunes zones, i ara s'estan a punt d'eixir de casa en zones d'interior, fins i tot els valors són inferiors als 15 graus. Ara bé, al migdia esperem temperatures que superaran de nou els 27 i 28 graus al litoral i superant els 30 puntualment cap a l'interior. I la notícia és que veurem pocs núvols en el dia d'avui, molt de sol, protecció solar, i atenció perquè la notícia és que demà i després demà sobretot farà més calor que avui.
1: Després ampliem, ara sí, dèiem que hem de parlar en el sumari d'una nova victòria del València Bàsquet. Òscar Forés, ara sí, hola.
4: Ara sí, m'ha tornat la veu. Sí, que dèiem que esta vegada en la Lliga ACB els de Pedro Martínez s'imposaven a nit a casa del Casademont Saragossa en el primer partit després d'haver disputat la final a 4 de l'Eurolliga. 86-98 en un duel d'alternatives que els taronja saberen gestionar millor en els instants finals. Amb esta victòria, València Bàsquet continua amb opcions d'acabar la Lliga regular com a segon classificat.
1: Després ampliem, Òscar. I arrenca el dia, molts dels nostres oients i moltes d'elles estaran ara mateix al cotxe camí del treball. Sònia López, situació a les carreteres, hola.
5: Hola, bon dia. Bé, doncs pel que fa a Castelló de la Plana i Alacant, cap incidència d'accés. A València tenim ja la primera congestió del trànsit al riu, a la B30 i Ronda Nord, ja saben, en la zona habitual de Mislata, Xirivella i Paterna. I atenció, perquè sí que acaba de notificar la DGT que s'ha produït un accident al bypass de la Set, al seu pas per Torrent, sentit Barcelona, que està començant a generar retenció.
1: Ho tindrem en compte després, a partir de les 7:30, actualitzem aquesta informació del trànsit. Bé, així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en totes aquestes qüestions. Tenim Vicenç Ober en la producció, Patricia Valero en el comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
6: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
8: De tu a tu.
9: Les notícies del matí.
1: Pocs avanços este dimarts després de la sexta reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Després d'una trobada de més de 4 hores, les parts només van acostar postures en un dels 8 punts, el de la simplificació burocràtica administrativa. Toni Cano.
0: Sí, els 5 sindicats van aconseguir un document de consens pel que fa a la simplificació burocràtica, però no es va firmar perquè l'STPB, Comissions Obreres i UGT del País Valencià volen esperar a aconseguir un acord global, mentre que amb PSGIF i la Conselleria sí que volien firmar-lo. Escoltem Maite Tarazona, d'UGT del País Valencià, Txelo Baix, de Comissions Obreres del País Valencià, José Seco, de SESIF, Comunitat Valenciana, i Paloma Martínez, d'AMPE, Comunitat Valenciana.
10: En el tema de burocràcia s'ha treballat moltíssim. La Conselleria ha inclòs moltíssimes propostes.

0: propostes de les que hem plantejat, que això el document pinta molt bé.
1: Ho hem dit en altres ocasions, ho hem dit així fora i ho direm on faça falta, que la consulta davant d'una situació com la que estem vivint és essencial i així ho anem a portar a terme.
2: Dar trabajo a los docentes y no convertirlos en administrativos de lujo. Hay otros sindicatos que han dicho que no lo firmarían, nosotros lo vemos positivo.
3: Y la presentación del documento, pues por unanimidad, hemos estado de acuerdo todos los sindicatos que estamos negociando.
4: Pel que fa a l'àmbit salarial, Toni, la Conselleria d'Educació dona el punt per tancat, això sí, amb polèmica i amb una rectificació.
5: Així és. Recordem que en este punt hi ha una ruptura sindical després que amb PSC es despenjaren de la postura majoritària i decidiren acceptar l'acord específic sobre retribucions salarials per als docents que va plantejar l'administració autonòmica. La proposta contemplava la mateixa quantia que ja rebutjaren la setmana anterior, 200 euros mensuals bruts, però ara s'havia afegit una clàusula amb el compromís de revisió dels últims 50 euros per al 2028, 3 dies de lliure disposició, desconnexió digital i teletreball o treball fora de seu. En la reunió d'este dimarts, la conselleria s'ha autocorregit respecte a la clàusula de l'IPC i diu ara que finalment es vincularà als 200 euros i no als últims 50, els que s'aplicarien en 2028, com va interpretar tothom dilluns i tal com va reflectir la mateixa administració en la seva nota de premsa. L'STPB, Comissions Obreres i UGT, acusen Educació de mala fe negociadora. Educació dona este punt per tancat, el de la retribució salarial, i insta estos tres sindicats a afegir-se ALBA a l'acord o a denunciar-lo.
4: I on tampoc n'hi ha acord, Toni, és en les ràtios. Educació s'ha compromès a presentar avui una nova proposta en un punt que continua encallat.
5: La conselleria planteja una reducció progressiva entre un i tres estudiants per any a partir del curs 2027-2028 en diferents etapes i horitzons temporals. La proposta manté inalterable la xifra en l'educació primària, 25 per aula, fins al curs 2030-2031 i per al primer curs, baixada a 22 alumnes. Des del primer moment, els sindicats han coincidit a rebutjar esta nova oferta, la veuen insuficient perquè no s'ajusta al projecte de llei del Ministeri d'Educació sobre ràtios i tampoc inclou una reducció per a les escoles oficials d'idiomes, formació professional i la resta d'ensenyaments. Ho explica Marc Candela de l'STPB.
6: Hem vist que el document era bastant insuficient respecte al que nosaltres, com a mínim, pensàvem que passaria, que estava disposat a assumir les ràtios que estan en aquest projecte de llei estatal, que són 22 en primària i 25 en secundària, però que no han arribat ni a això.
4: Bé, este assumpte, el de les ràtios, serà un dels que es posa damunt la taula en aquesta nova reunió avui, a més del de les infraestructures.
5: Sí, Educació ha presentat als sindicats docents una proposta amb una inversió global de vora 373 milions d'euros. El gruix de la inversió, vora 230 milions, aniran destinats al pla edificant, però l'esborrany contempla també un pla de confort tèrmic i un altre d'accessibilitat. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, trau pit de l'entesa en burocràcia. Assegura que el que ha presentat la conselleria es la mejor propuesta de acuerdo que ahí podría haber.
7: Es un acuerdo extraordinariamente bueno. Yo me atrevería a decir que nunca jamás se ha redactado un documento de esta calidad para hablar de simplificación burocrática.
5: Però sobre les propostes que van estar ahir sobre la taula encara no hi ha acord signat, entre altres coses, perquè el sindicat majoritari, l'STPB, veu necessària una consulta prèvia al professorat, com ja es va fer la setmana passada.
4: I la resposta podria arribar en les pròximes reunions. La següent és avui, a partir de les 9:30. La trobada s'ha convocat de matí, no de vesprada, com ha passat els dies anteriors, i coincideix amb la manifestació convocada a València per a les 11. Ahir es va canviar el recorregut in extremis.
5: Sí, ahir, dimarts, en conèixer-se esta nova convocatòria, un dels sindicats, el CESIF, s'ha despenjat d'esta manifestació. El responsable d'educació de l'entitat, José Seco, diu, a més, que estan valorant la vaga indefinida i que caldrà veure si realment és sostenible. En el mateix sentit, s'ha pronunciat des de AMPE, Comunitat Valenciana, que no són convocants de la vaga, però sí que li donen suport. Esta postura va en la línia del que defenia ahir el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
8: És il·lògic que no mos posem d'acord. I també per a mi és il·lògic que estigui amenaçant-se en la pau, en els exàmens, quan s'ha vist clar damunt la taula que hi ha voluntat de diàleg, que hi ha voluntat d'acord, que ahir mateix es van arribar a alguns acords, i que, per tant, jo crec que en aquests moments tensionar el carrer és un error, perquè quan hi ha dos parts que volen el mateix i que estan dialogant, per a mi, sincerament, no té sentit dir a la vaga.
4: Bé, i en aquest context se suma l'advertència de l'Assemblea de Professorat, corrector de les proves de l'ESPAU. Estudiant

0: no presentar-se a la constitució dels tribunals per a aquestes proves previstes entre el 2 i el 4 de juny.
1: Uns 250 docents de segon de batxillerat han amenaçat de dimitir en bloc si no s'arriba a un acord en la negociació amb Educació. Des de la conselleria llança un missatge de tranquil·litat als estudiants. La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha dit que estan prenent les mesures per a garantir la normalitat.
2: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa... No son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Entonces, y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva. Y se recurre a ellos. Si algún profesor no viene a la constitución del tribunal, pues se hará uso de todos los profesores que hay de reserva.
0: Són les 7 i 14 minuts. Més enllà d'aixes negociacions i de la vaga educativa, la jornada de dimarts es deixa l'acord entre el Partit Popular i Vox per als pressupostos de 2026. Són els primers de Juan Fran Pérez Llorca com a cap del Consell i els segons que pacten els dos partits en esta legislatura. Els comptes autonòmics, Toni, s'aprovaran el 24 de juliol.
1: Aquest anunci l'ha fet el síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, després d'explicar que el Partit Popular està d'acord a tornar a baixar els impostos. Y atención, en la seva premisa de la prioridad nacional.
3: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
1: El síndic popular, Nando Pastor, ha llevat importància al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox i no el Consell i ha posat l'èmfasi en què suposa el pacte.
4: Queremos destacar la estabilidad política que hay en la comunidad valenciana frente al caos y frente al desgobierno y frente a la crispación que existe en el gobierno de España.
1: Preguntat a Pastor sobre la prioritat nacional, ha afirmat que no es tracta d'excloure les persones migrants, sinó, ha dit, de prioritzar, Alba.
0: A més d'anunci, canvia radicalment el calendari parlamentari. El Consell presentarà el projecte de pressupostos divendres que ve. Els consellers i les conselleres compareixeran en comissió a principis de juny i PP i Vox tenen previst aprovar els comptes, com dèiem, ja el dia 24 de juliol. Què és el que diu l'oposició d'Esquerres, Toni?
1: Aseguren que els pressupostos del Partit Popular i Vox suposaran retallades en servicis públics i que representen la cessió del Partit Popular a l'ideari de la ultradreta. El Partit Socialista ha subratllat que Juan Fran Pérez Llorca serà el primer president que aplicarà la prioritat nacional a Espanya. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
5: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones a la extrema derecha de Vox. Conocemos el de la prioridad nacional, pero seguro que hay muchos más.
6: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
0: Veien el cas Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero per a donar més temps a l'expresident espanyol per a preparar la defensa, donada, diu, la gran extensió de la causa. Ahir ho va demanar l'advocat.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'havia citat per al 2 de juny, recordem-ho, però finalment compareixerà els dies 17 i 18 de juny. L'advocat té 23 dies, per tant, per a preparar les explicacions i respostes de l'expresident. Els motius, la dimensió del sumari i que no va tindre accés complet a la causa fins ahir. Són 4.000 pàgines en 8 volums i 700 arxius. En aquestes pàgines està l'informe d'imputació i els dos informes de la UDEF.
0: I sobre les joies trobades en una caixa forta de l'oficina de l'expresident, s'ha ordenat una taxació a un especialista en aquests objectes.
1: És un tràmit habitual quan es localitzen efectes amb un suposat valor. En aquest cas, el centenar de peces de joieria. L'entorn de l'expresident apunta que són herències de la mare i la sogra i també regals no especificats i que estaven a l'oficina perquè estan vivint de lloguer i a la casa no hi ha caixa forta. A més del valor, caldrà determinar la procedència per si són prova rellevant per a la causa. Recordem que destaquen els tres collars platejats, un té 13 pedres blaves, un altre 5 de color granat i el tercer de color verd. Tres polseres amb pedres, dos arracades i un anell amb pedres. Altres joies estaven en una bossa amb la inscripció Presidència del Govern.
0: I en les últimes hores ha transcendit que el jutge va ordenar als agents de l'ODEF no informar el seu superior sobre les investigacions pel risc d'interferències davant de la possible implicació d'antics alts càrrecs i connexions internacionals.
1: I del sumari i l'entramat empresarial de Julio Martínez és considerat pel jutge Testaferro de Zapatero en conegut una agenda que mostra diverses anotacions sobre decisions a Veneçuela, l'alliberament de presos, negocis de petroli i or i referències al CNI i a Edmundo González. En l'agenda hi ha punts sobre els contractes dels governs d'Ayuso i Moreno, Bonilla, a Martínez, per treballs amb un valor de 192.000 euros, així com insinuacions que Zapatero va influir sobre directius de Repsol. L'empresa no ha tardat a negar aquestes influències.
0: L'endarreriment de la declaració de Rodríguez Zapatero augmenta la pressió sobre l'actuació del govern en el rescat i sobre com hauria d'actuar el PSOE i el suport a l'expresident, Toni.
1: En les últimes hores hem sentit la portaveu del govern, el Masait, defensar de nou la presumpció d'innocència i la transparència de l'operació.
7: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia. El procedimiento respondió absolutamente al marco regulatorio establecido para un procedimiento impecable, transparente y riguroso. Y como les digo también, con ese control exhaustivo llevado a cabo.
1: D'altra banda, el president de Castella-La Mancha, el socialista García Page, assegura que el PSOE viu el moment més delicat de la seva història en democràcia i recorda que fa un any ja va demanar moció de confiança o eleccions.
8: Prolongar l'agonia perjudicava a la immensa majoria, aunque pudiera beneficiar a unos pocos. Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
0: I en este moment de compulsió política en el govern espanyol, en el PSOE i en part de la societat per la imputació de Rodríguez Zapatero, ha parlat també l'expresident José María Aznar. El diumenge publicava un vídeo en les xarxes socials instant de nou a la ciutadania a actuar.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: La frase la va pronunciar per primera vegada 10 abans de la investidura de Sánchez en novembre del 23 i en una conferència en FAES l'any després. I vesprada complicada ahir a les comarques alacantines amb dos incendis a Catral, al Baix Segura i a Benissa, a la Marina Alta. Com està la situació ara mateix? Pere Conca, Alacant, bon dia.
10: Bon dia, sí, els dos van ser controlats ahir mateix, el de Catral a les 6:30 i el de Benissa a les 8. Fins i tot el que va afectar a una zona de Canyís, al Baix Segura, es va donar per extingit a les 8. Més preocupació va despertar el de Benissa, que va afectar a la partida Pinós i que va obligar a desallotjar alguns residents de la zona. El foc es va iniciar en un lloc de difícil accés, però la ràpida actuació dels bombers de la localitat i de Benidorm, amb el suport de bombers forestals a més de 2 milions aeris, va evitar que es propagara i a hores d'ara, com he comentat, ja està estabilitzat. Aleshores, l'evolució és favorable.
0: Gràcies, Pere. Actualitzem també la situació de l'incendi que es va iniciar ahir al migdia al terme municipal de Gaibiel. Redacció d'Apunta a Castelló, Jordi Fuentes.
11: Sí, els bombers del Consorci de Castelló van donar el foc per controlat ahir de vesprada. La ràpida actuació de les unitats provincials i d'efectius aragonesos van aconseguir frenar l'avanç del foc en només 6 hores i van enviar 2 dotacions, 4 de forestals i 3 mitjans aeris, més els efectius veïns. Ara mateix continuen treballant en la completa extinció. Es creu que l'origen va ser una crema agrícola no autorizada. Manuel Cuajares es bomber forestal de la unitat de Montan.
12: Lo hemos cogido rápido, se ha podido dar por estabilizado porque las unidades están cercanas todas y hemos llegado a Barracas, Altura, Segorbe, Montan y Eslida y gracias a los medios aéreos también pues ha sido bastante rápido todas las actuaciones.
11: En paral·lel, els bombers de Castelló van actuar en un altre incendi en Vilafranca, també amb l'ajuda d'efectius d'Aragó. Finalment, este segon incendi es va localitzar en terme de l'Anglesola, al Maestrat aragonès. En este cas, també està controlat.
0: Gràcies, Jordi. Bones notícies, per tant, des de Gaibiel, des de l'Alt Palància, en eixe foc. I parlem ara de la DANA. La jutgessa que investiga la gestió de la Barrancada ha tornat a citar Vicent Mompó, el president de la Diputació de València. Ho ha fet este dimarts després de la declaració el dia anterior, el dilluns, de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado.
1: Folgado va declarar que la vesprada de la DANA, a les 6, va informar Mompó del desbordament del barranc de l'Horteta, afluent de Pollo, o també conegut com barranc de Catarroja. Va descriure la situació com a dantesca, una declaració que contradiria el que havia declarat Mompon, el jutjat de Catarroja, al juliol de l'any passat. El president de la Diputació de València, que estava present en la reunió del Secopi el dia de la Dana, va negar haver rebut avisos d'incidents per la barrancada i va dir que no havia tingut cap contacte telefònic amb cap

alcalde de l'Horta Sud. En les últimes hores també ha transcendit una conversa enregistrada el 29 d'octubre de 2024 entre l'Ajuntament d'Utiel i Emergències de la Generalitat. Uns àudios que revelen...

0: Lo que solicitábamos era ayuda, lo que solicitábamos era poner en conocimiento cómo estábamos, que las personas aquí lo estaban pasando mal, que los barrios se estaban inundando y que necesitábamos ayuda.
1: Descontrol, lo hemos dicho siempre, o sea, al final fue una situación que superó a todos. Dejadez, me gustaría pensar que no fue así, ¿no?
2: Per cert, que la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana ha citat el pròxim 15 de juny l'alcaldessa de València, Maria José Català, i la secretària general de Protecció Civil, Virgínia Barcones, del Ministeri de l'Interior. La comissió reprendrà l'activitat dilluns que ve amb la compareixença, entre d'altres, de l'excap d'informatius de Punt, Ivan Esteve, que la setmana passada va declarar també com a testimoni en la causa. Del món destaquem que Israel dona per mort Mohamed Odeh, el nou cap de la milícia islamista de Hamas, en un atac contra la ciutat de Gaza. Innocenci Ortín, bon dia.
3: Bon dia. En l'atac que Israel va llançar la nit contra el barri Rimal a la ciutat de Gaza, van morir tres persones, una dona, un jove d'uns 20 anys i una altra persona que no ha pogut ser identificada per l'estat en què va arribar el cos a l'hospital. En total hi ha una vintena de ferits en els atacs que han tingut com a objectiu un edifici residencial i un vehicle. Segons el comunicat del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, Mohamed Odeh, nomenat fa uns dies líder de Hamas, era el cap d'intel·ligència del grup islamista durant els atemptats del 7 d'octubre de 2023, que van costar la vida a uns 1.200 israelians.
2: Són ja les 7:26. Gràcies, Ina Ortín. Anem de seguida amb els esports. I comencem parlant del València Bàsquet, que a nit es retrobava amb la victòria. Òscar, hola de nou.
4: Hola de nou, Alba. Sí, en el partit ajornat que havia de disputar en la pista del Saragossa, els de Pedro Martínez van acabar imposant-se per 86-98, però no va ser gens fàcil perquè els aragonesos estan jugant-se la permanència. Després de tres quarts amb poca defensa, els valencians van obtindre el primer avantatge clar de 9 punts. En l'últim període, els locals van intentar remuntar en dues ocasions, però el València Bàsquet va defendre el seu avantatge amb De La Rea i Taylor com a màxims encistelladors. Així valoraba el partit Pedro Martínez.
5: Tenemos bastantes jugadores con problemas físicos y entonces pues nuestra dinámica de rotaciones no puede ser la que nos gustaría y bueno, pues algunos jugadores entonces están cansados y entonces pues bueno, pues nos cuesta mantener la intensidad, ¿no? Pero bueno, al final en la segunda parte hemos estado mejor en el rebote defensivo, hemos corrido bien, hemos metido muchos puntos de contraataque y hemos podido sacar el partido adelante.
4: València Bàsquet recupera momentàniament la tercera plaça de la classificació a falta de dos partits. Divendres jugarà contra el Gran Canària al Roig Arena i diumenge visitarà el Barça en el Palau Blaugrana.
2: Parlem ara de futbol. Ahir tinguérem en apunt un protagonista de nivell, va ser Marcelino García Toral.
4: Sí, l'exentrenador del Villarreal i del València va estar en el programa d'Esports a Punt i després també en la televisió en l'informatiu de migdia. El tècnic es va parlar del seu adeu a la ceràmica i, com no, del que li depara el futur. En la Lliga Espanyola no es veu la pròxima temporada i li fa molta il·lusió poder entrenar en la Premier. L'escoltem.
6: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
7: ¿Te tornaremos a volver a la Lliga?
6: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
7: ¿De inglés cómo vas?
6: Regular, peor que Unai.
2: Ay, va mal inglés.
4: Va, falta una clase de inglés, más que otra.
2: Sí, eso, Oscar, después ampliem. Adeu.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
9: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
1: De tu a tu.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
3: Amb Alba Requejo.
4: 7:29, encarrilat l'acord entre sindicats i Conselleria d'Educació en la reducció de la burocràcia, però encallat en el de les ràtios. Així arriben sindicats i Conselleria a la trobada convocada per avui mateix, Toni Cano.
5: Educació s'ha compromès a presentar una nova proposta de ràtios. La d'ahir és insuficient per a sindicats, menys ambiciosa que la plantejada fins i tot en la llei estatal i inclús del que s'havia avançat dilluns. Diu el secretari autonòmic d'Educació que és el màxim que poden oferir. La reunió coincidís amb la convocatòria d'una altra manifestació a València. La marxa ha canviat a correcuita el recorregut previst després que els sindicats foren convocats a nit.
4: Hi haurà pressupostos valencians. L'acord anunciat entre PP i Vox permetrà que els comptes de 2026 s'aproven a finals de juliol.
5: Els ha anunciat el síndic de Vox, José María Llanos, que destaca la prioritat nacional, la rebaixa fiscal i la lluita contra la immigració com a principals valors. Per al PP són la demostració d'estabilitat enfront del que passa amb el govern central. I per a l'oposició d'esquerres, fructifica la cessió del PP a l'ideari de l'ultradreta.
4: I avui el president Sánchez parlarà amb la premsa per primera volta des de la imputació per presumpte tràfic d'influències de l'expresident espanyol Zapatero. Ho farà des de Roma, on es reuneix en audiència amb el papa Lleó XIV.
5: Pedro Sánchez no estarà, per tant, en la sessió de control, que se centrarà de ben segur en el cas Plus Ultra i en els dubtes sobre si la legislatura s'esgotarà o no.
4: En Pàgina Cultura, a la nit es van celebrar els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i van tindre una protagonista indiscutible.
5: Sí, és Rosalía, la cantant. S'ha coronat amb 8 premis com la nova reina, absent, ja que no va cobrir a l'acte. Uns guardons rebuts gràcies al seu històric àlbum Lux, productora de l'any, millor àlbum de pop, millor cançó pop per La Perla. També ha rebut el títol de compositora de l'any, així com el millor videoclip per Bergain. Per la seva banda, Joan Manuel Serrat ha rebut el Premi d'Honor a tota la seva trajectòria.
4: Són les 7:31, moment d'actualitzar la situació del trànsit. Sonia López, hola de nou.
6: Hola de nou, bé, doncs ara mateix pel que fa a València tenim actives ja totes les retencions de primera hora d'accés a València. Destacaríem sobretot la zona del riu, la B30, ja sabem, des de Vara de Quart a Mislata en sentit A7. També la incorporació de la Ronda Nord, la CB30, al terme de Quart de Poblet, passant per Xirivella, també sentit Port. Sumaríem l'autovia de Torrent, des de Picanya també cap a València, l'entrada per la pista de Silla, està sobretot el tram complicat en la revolta de Beniparrell. També el bypass de la A7 comença a presentar circulació lenta en els trams d'Aldaia i també des de l'A3 cap a Paterna en sentit Castelló de la Plana i la CB35 a Sant Antoni de Benaixeve en sentit Paterna. Pel que fa també a Castelló, destacaríem el grau de Castelló. Estem veient que hi ha retenció a la Nacional 225 prop de la refineria de BP. Això pel que fa al trànsit de primera hora. I hem de fer un apunt també d'interès quant a complicacions al trànsit, un avís recordatori als conductors que avui tinguem previst circular per València. Avui hi ha convocada, ho has dit, de salvar una nova manifestació per la vaga del professorat. La conformen 7 columnes que eixiran des de diferents punts de la ciutat entre les 9:15 i les 10 per a confluir totes sobre les 11 a la plaça de Sant Agustí. Des d'allí aniran a la Conselleria d'Educació, passant per que té com a destinació final l'Avinguda de Campanar, com saben, passant per Guillem de Castro, el Passeig de la Petxina i l'Avinguda de Pius 12. Per tant, atenció conductors, complicacions avui a València.
4: S'esperen complicacions. Gràcies, Sònia. I pel que fa a l'oratge, s'estan assolint rècords de calor, ho hem contat, a la Gran Bretanya, França, també al nord d'Espanya. Sí, les temperatures seran cada dia més altes fins a arribar, ens deia Joan Carles Fortià fa uns moments, fins a arribar al divendres, que serà l'epítote.
7: Bon dia, Alba.
4: Bon dia.
7: Sí, tot apunta, els models continuen indicant que a nosaltres ens toca la part més destacable d'esta calor, d'aquestes temperatures més altes el divendres. Ahir de nou tinguerem rècords de temperatures a la península Ibèrica perquè Santander va arribar a registrar ahir 37,1, que també és un rècord, un nou rècord per un mes de maig. Sempre recordem, també ahir tinguerem temperatures rècord de mínimes en observatoris com ara l'aeroport de Bilbao, també Càceres, amb 20-21 graus de mínima, i tornar a superar-se el rècord anterior del dia anterior de la Gran Bretanya a la zona d'Anglaterra. A Kew Gardens també van arribar a 35,1. També Gales ha superat el seu rècord del mes de maig. Si a la península Ibèrica la temperatura més alta, que no va ser rècord, va ser a Montoro, que va ser ahir 38.

0: 8,8. Nosaltres ens estem quedant fora d'aquesta part més intensa perquè les màximes més altes nosaltres van entendre, Anna, a 32 graus de màxima. En el dia d'avui, el matí, de moment encara es deixa respirar. Tenim temperatures a primeres hores que encara no són mínimes que estan per damunt dels 20 graus, que seran les que tindrem el cap de setmana. Mm-hmm. Puntualment sí que tenim algunes mínimes de 10 o 18. Les zones urbanes han menjat la jornada entre 17 i 10, però de seguida eixíem de la zona urbana i trobàvem temperatures inferiors als 15 i als 16, i de fet zones interiors de Castelló, de València i d'Alacant hem iniciat la jornada en temperatures inferiors als 13 i als 12, que és un valor fresc per a després el que va agafant la jornada. El dia d'avui es presenta completament assolellat, tenim l'anticicló damunt de nosaltres, hi ha una alta pressió que domina tota la zona de França i Gran Bretanya, i això vol dir poc moviment meteorològic, domini del sol i temperatures que avui al migdia seran uns 2 graus més altes que les d'ahir. Per tant, demà avui arribarem a valors al migdia a zones del litoral, Castelló de la Plana, València, Alacant, Elx, entre els 28 i els 30, i de nou tornarem a trobar alguns observatoris, com ara, per exemple, Utiel, com ara Villena, puntualment superant els 30, 31, 32 de màxima. Demà fem un passet més cap avant, més cap a temperatures més altes, ja tocarem els 30 de manera més general en zones del litoral, les nocturnes encara sembla que es mantindrien, també remuntaran sobretot divendres, i com comentaves Ades, el més destacable és el que tenim en vista divendres, quan s'esperen temperatures, si aquestes ja són típiques d'estiu, les de divendres són temperatures al migdia caniculars, estem parlant que de manera general superarem els 30-31 de màxima en el litoral, i cap a l'interior, estem parlant de les comarques centrals de València i sobretot de l'interior d'Alacant, superaríem els 35 i puntualment els 36 de màxima. Estem parlant del divendres. En vista al cap de setmana, si algú ja està fent plans de reull, tot es manté tranquil. Sí que és veritat que pot ser que el cap de setmana tingui alguna tempesta i afluixaria lleugerament la calor intensa, però de moment el que tenim per davant són dies que més bé, sobretot al migdia, tornem a insistir perquè tant avui com demà, encara al matí ens deixa respirar, al migdia són temperatures que podien qualificar de canícula de la part final de juliol i, per tant, de moltíssima calor i poques novetats meteorològiques a l'espera d'aquestes tempestes que podíem tindre les vesperades del cap de setmana. Precaució, paciència i tornem a insistir, podem tindre cops de calor en mesos que no estem molt acostumats, per tant, això sobretot persones que facin treballs a l'aire lliure per necessitat o sobretot algunes persones que fan activitats a l'aire lliure o esport, aneu a espai perquè sobretot al migdia aquestes temperatures ja tocant o superant els 30 pot provocar algun esglai o algun problema. La Marta m'està agafant temperatura, que això és el que hem estat deixant respirar de nit, perquè encara tenim temperatures que estan ahí al voltant dels 20, i agafarà el 21-22, han vist el cap de setmana, i ja a partir d'aquest moment és quan les mínimes ja no baixen dels 20. Però de moment tornem a insistir, ens deixen uns dies, un o dos dies de respir, i a veure si demà les previsions del divendres es mantenen.
1: Ens ho contaràs, gràcies.
0: Fins ara.
1: Adéu.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Són les 7:37 i tenim pocs avanços este dimarts, després de la sexta reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Després d'una trobada de més de 4 hores, les parts només van acostar postures en un dels 8 punts, el de la simplificació de la burocràcia administrativa, Toni.
3: Sí, els 5 sindicats van aconseguir un document de consens pel que fa a la simplificació burocràtica, però no es va firmar finalment perquè l'STPB, Comissions Obreres i UGT volen esperar a aconseguir un acord global, mentre que amb PSC i la Conselleria sí que volien firmar-lo a banda. Escoltem Maite Tarassona, d'UGT, País Valencià, Txelo Baix, de Comissions Obreres del País Valencià, José Seco, de CESIF, Comunitat Valenciana, i Paloma Martínez, d'AMPE, Comunitat Valenciana.
4: En el tema de burocràcia s'ha treballat moltíssim. La Conselleria ha inclòs moltíssimes propostes de les que hem plantejat, que això el document pinta molt bé.
5: Ho hem dit en altres ocasions, ho hem dit així fora, i ho direm on faça falta, que la consulta davant d'una situació com la que estem vivint és essencial i així ho anem a portar a terme.
6: Dar trabajo a los docentes y no convertirlos en administrativos de lujo. Hay otros sindicatos que han dicho que no lo firmarían, nosotros lo vemos positivo.
7: Y la presentación del documento, pues por unanimidad hemos estado de acuerdo todos los sindicatos que estamos negociando.
1: Pel que fa a l'àmbit salarial, Toni, la Conselleria d'Educació dona el punt per tancat, això sí, en polèmica i amb una rectificació.
3: Així és, recordem que en este punt hi ha una ruptura sindical després que AMPE i CESIF es despenjaren de la postura majoritària i decidiren acceptar l'acord específic sobre retribucions salarials per als docents que va plantejar l'administració autonòmica. La proposta contemplava la mateixa quantia que ja rebutjaren la setmana anterior, 200 euros mensuals bruts, però ara s'havia afegit una clàusula amb el compromís de revisió dels últims 50 euros per a l'any 2028. a més de 3 dies de lliure disposició, desconnexió digital i teletreball. En la reunió d'este dimarts, la conselleria s'ha autocorregit respecte a la clàusula de l'IPC i diu ara que finalment es vincularà als 200 euros i no als últims 50.

0: és que s'aplicarien en 2028, com va interpretar tothom dilluns i tal com va reflectir la mateixa administració en la seva nota de premsa. L'STPB, Comissions Obreres i UGT, per tant, acusen Educació de mala fe negociadora. Educació dona este punt per tancat i insta estos tres sindicats a afegir-se a l'acord salarial o a denunciar-lo.
1: I on tampoc no n'hi ha acord, Toni, és en les ràtios. Educació s'ha compromès a presentar avui una nova proposta en un punt que continua encallat.
0: La conselleria planteja una reducció progressiva entre un i tres estudiants per any i per aula a partir del curs 2027-2028 en diferents etapes i horitzons temporals. La proposta manté inalterable la xifra en l'educació primària, 25 per aula fins al curs 2030-2031 i per al primer curs, baixada a 22 alumnes. Des del primer moment, els sindicats han coincidit a rebutjar esta nova oferta. La veuen insuficients perquè no s'ajusta, diuen, al projecte de llei del Ministeri d'Educació sobre ràtios i tampoc inclou una reducció per a les escoles d'idiomes, FP i la resta d'ensenyaments. Ho explica Marc Candela, de l'STPB.
2: Hem vist que el document era bastant insuficient respecte al que nosaltres, com a mínim, pensàvem que passaria, que estava disposat a assumir les ràtios que estan en aquest projecte de llei estatal, que són 22 en primària i 25 en secundària, però que no han arribat ni a això.
1: L'assumpte de les ràtios serà un del que es posa damunt la taula en aquesta nova reunió d'avui, a més de les infraestructures.
0: Sí, Educació ha presentat als sindicats docents una proposta amb una inversió global de vora 373 milions d'euros. El gruix de la inversió, vora 230 milions, aniran destinats al pla edificant, però l'esborrany contempla també un pla de confort tèrmic i un altre d'accessibilitat.
1: I també hem de contar-los que a partir de les 9 i mitja s'ha convocat aquesta reunió, però també s'ha convocat una manifestació a València per a les 11. La manifestació, per cert, canviava a ir in extremis el seu recorregut, Toni.
0: Sí, ahir, en conèixer-se esta nova convocatòria, un dels sindicats, el CESIF, s'ha despenjat d'esta manifestació. El responsable d'educació de l'entitat, José Seco, diu, a més, que estan valorant la vaga indefinida, que caldrà veure si realment és sostenible. En el mateix sentit, s'ha pronunciat des d'AMPE que no són convocants, però sí que li donen suport. Esta postura va en la línia del que defenia ahir el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: És il·lògic que no ens posem d'acord. I també per a mi és il·lògic que estigui amenaçant-se en la pau, en els exàmens, quan s'ha vist clar damunt la taula que hi ha voluntat de diàleg, que hi ha voluntat d'acord, que ahir mateix es van arribar a alguns acords i que, per tant, jo crec que en aquests moments tensionar el carrer és un error, perquè quan hi ha dos parts que valen el mateix i que estan dialogant, per a mi, sincerament, no té sentit dir la vaga.
1: La jornada de dimarts es deixa també l'acord entre el Partit Popular i Vox per als pressupostos de 2026. Són els primers de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell i els segons que pacten els dos partits en esta legislatura. Els comptes autonòmics s'aprovaran el 24 de juliol.
0: L'anunci l'ha fet el síndic de Vox, José María Llanos, després d'explicar que el PP està d'acord a tornar a baixar impostos i en la seva premissa de la prioritat nacional.
4: La prioridad nacional es exactamente eso, los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
0: El síndic del PP, Nando Pastor, ha llevat importància al fet que l'acord l'hagi anunciat Vox i no el Consell i ha posat l'èmfasi en què suposa el pacte.
5: Queremos destacar la estabilidad política que hay en la comunidad valenciana frente al caos y frente al desgobierno y frente a la crispación que existe en el gobierno de España.
0: Preguntat sobre la prioritat nacional, ha afirmat Pastor que no es tracta d'excloure, ha dit, les persones migrants, sinó de prioritzar.
1: I sobre este acord per als pressupostos, Toni, què és el que diu l'oposició d'Esquerres?
0: Asseguren que els pressupostos de PP i Vox suposaran retallades en servicis públics i que representen la cessió del PP a l'ideari de l'ultradreta. El Partit Socialista ha subratllat que Juanfran Pérez Llorca serà el primer president que aplicarà la prioritat nacional a Espanya. José Muñoz, síndic socialista, i Joan Baldoví, síndic de Compromís.
6: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones a la extrema derecha de Vox. Conocemos el de la prioridad nacional, pero seguro que hay muchos más.
7: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
1: I en el cas Plus Ultra, el jutge de l'Audiència Nacional ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero per a donar més temps a l'expresident per a preparar la defensa, donada la gran extensió de la causa. Ahir ho va demanar Toni, l'advocat.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'havia citat per al 2 de juny, però finalment compareixerà els dies 17 i 18 de juny. L'advocat té 23 dies, per tant, per a preparar les explicacions i respostes de l'expresident. Els motius, la dimensió del sumari i que no va tindre accés complet a la causa fins ahir. Són 4.000 pàgines en 8 volums i 700 arxius. En aquestes pàgines està l'informe d'imputació i els dos informes de l'UDEF.
1: Sobre les joies trobades en una caixa forta de l'oficina de l'expresident espanyol, s'ha ordenat una taxació a un especialista en estos objectes.
0: És un tràmit habitual quan es localitzen efectes amb un suposat valor, en este cas, el centenar de peces de joieria. L'entorn de l'expresident apunta que són herències de la mare i la sogra i també regals no especificats i que estaven a l'oficina perquè estan vivint de lloguer i a la casa no hi ha caixa forta. A més del valor, caldrà determinar la procedència per si són prova rellevant per a la causa.
1: I l'últim que ha transcendit en les últimes hores, que el jutge va ordenar als agents de l'ODEF no informar al seu superior sobre les investigacions pel risc d'interferència davant de la possible implicació d'antics alts càrrecs i connexions internacionals.
0: Del sumari i l'entramat empresarial de Julio Martínez, el considerat pel jutge testaferro de Zapatero, hem conegut una agenda que mostra diverses anotacions sobre decisions a Venezuela, l'alliberament de presos, negocis de petroli i or i referències al CNI i a Edmundo González. En l'agenda hi ha punts sobre els contractes dels governs d'Ayuso i Moreno Bonilla amb Martínez per treballs amb un valor de 192.000 euros, així com insinuacions que Zapatero va influir sobre directius de Repsol. L'empresa petroliera no ha tardat a negar aquestes influències.
1: Bé, eixa imputació de Zapatero va protagonitzar ahir la sessió de control al Congrés. Avui n'hi ha sessió i no estarà Pedro Sánchez de visita oficial a Roma. El ple d'ahir ens deixa este moment.
8: ¿Votamos? Votos emitidos 300.
1: Amb el vot a favor del PSOE, però no de Sumar, va tirar avant una proposició de llei del PP que permetrà que les juntes de veïns es puguen celebrar de manera telemàtica, com ocorria en la pandèmia. És el que va deixar una sessió bronca, tal com s'espera la d'avui. Per cert, ho hem dit ja, Sánchez no acudirà perquè està de visita oficial a Roma i s'ha de reunir avui amb el Papa. N'estarem pendents i els ho contarem. Ara sí, anem a parlar amb les companyes de la televisió d'esta casa. Elena Riego, quins temes marcaran l'actualitat d'avui?
9: Doncs de segur que un dels temes més importants serà el dia 13 de la vaga educativa. Este matí hi ha prevista una nova reunió i la nostra companya Sofia Riego estarà en directe des de la Conselleria d'Educació un dia més per a contar-nos totes les novetats i també per a parlar amb els representants sindicals que previsiblement entraran a la Conselleria mentre estiguem en directe a les notícies del matí. També estarem en directe al Grau de Castelló de la Plana perquè allà els treballadors de la refineria BP 8 també hi sent al carrer per a reclamar millores laborals. I també parlarem de Zapatero, com no, i el cas Plus Ultra. Avui també, com a novetat, viatgem fins al Vaticà perquè el Papa Lleó XIV rebrà durant el matí, ja ho estaves comentant, a Pedro Sánchez i oferirem missa senyal en directe, tot a partir de les 8 i mitja, Alba.
1: Ens escoltem i ens veiem. Este és el menú de la tele. Si volen el menú de la ràdio, ens el conta ja Sergi Olfina, que és el que esteu preparant tu i tots els companys de la Munt i Avall.
10: Bon dia, Alba, bon dia a tots. No cabrem en el Vaticà perquè estarem tots allí junt a Sánchez
9: anem
10: i el Papa.
9: Anem a estar tots.
10: Jo, les reunions de veïns ni telemàtiques em donen una grima que paqueix. Això és tot un món i crec que ningú... Són només comparables als grups de pares de WhatsApp en el col·le. Crec que algo paregut tenen que ser.
1: Un tema.
10: Qui tinguera una iaia com la de Zapatero, que el deixarà herències comixes de joies que, vamos, ni la pròpia reina. Bé, dit tot això, evidentment, tocarem el tema de la reunió de Sánchez i el Papa, haurà de confessar-se abans de parlar amb el Papa, m'imagine. Després ve Jaime Ruiz, l'alcalde més jove, un dels alcaldes més joves del país, però que és ara el nou alcalde de la Pobla de Vallbona i vendrà al nostre estudi. Parlarem amb Carla Tejero, que és la mare de la xiqueta que necessita un trasplantament de mèdula. Aquestes coses n'hi ha que fer-les perquè a voltes quan el veus en eixa necessitat no saps d'on tirar i els mitjans de comunicació, sobretot dels públics, estem pa d'això. De les pel·lícules espanyoles que han triomfat en Cannes i que han alçat algunes d'elles bambolles, entre altres coses, i Mar Gómez, que és una justiciera d'estes socials, avui vindrà a parlar-nos de gent que ha passat desapercebuda i que no deuria, com era Nanert, la germana de Mozart. Ja vos explicarem qui era.
1: Vinga, estem esperant-ho. Moltes gràcies. D'ací a poc més de 10 minuts. Adéu.

0: I abans de parar per a respirar, després anirem amb la cultura, però volem convidar-los primer a conèixer la millor mà biònica d'Espanya, una pròtesi única sense cap component electrònic que naix amb l'objectiu d'arribar a qualsevol persona del món. Està feta a Castelló en impressió 3D i materials de baix cost. Lídia Vicente.
1: Una impressora 3D, moltes hores de treball i una idea molt clara, ajudar persones. Així ha nascut a Castelló la millor pròtesi de mà d'Espanya. Un grup d'estudiants de la Universitat Jaume I ha convertit aquesta idea en realitat després de mesos d'esforç. La seva mà biònica, batejada com a UJI Hand, és un projecte tant tècnic com humà que ha guanyat per segon any consecutiu el Campionat Nacional de Pròtesi celebrat a València. El més sorprenent és que no porta ni motors ni bateries. Tot funciona gràcies a un sistema dissenyat pels mateixos estudiants que busquen una cosa molt concreta: crear una pròtesi útil, còmoda i a l'abast de qualsevol persona. Abel Giva és el coordinador del projecte.
2: La nostra pròtesi, al ser mecànica, s'acciona con un arnès. Te lo colocas a la espalda y con la tensión de los hombros puedes controlarla cerrando, abriendo los hombros y abriendo, relajando los hombros.
1: Una part clau del projecte ha sigut la col·laboració amb pilots reals, persones amb discapacitat que utilitzen la pròtesi en situacions quotidianes per a comprovar el seu funcionament. Ara el somni de l'equip va molt més enllà de guanyar premis.
2: El nostre objectiu és hacerlo que sea de acceso libre, publicarlo y cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a ello, descargarla y imprimirla él mismo en su casa.
1: De vegades les idees més grans comencen així: en un aula, en un xicotet taller o així, a Castelló.
3: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià, 98.7.
6: De tu a tu.
7: Les notícies del matí.
0: La portada en els esports és per al València Bàsquet i una nova victòria. Óscar Forés, bon dia.
8: Bon dia de nou, Alba. Sí, esta vegada victòria en la Lliga ACB, concretament en el partit ajornat que havia de disputar a la pista del Saragossa. Els de Pedro Martínez van acabar imposant-se a nit, per 86-98, però no va ser gens fàcil perquè els aragonesos estan jugant-se la permanència. Després de tres quarts amb poca defensa, els valencians van obtindre el primer avantatge clar de 9 punts. En l'últim període, els locals van intentar remuntar en dues ocasions, però el València Bàsquet va defendre el seu avantatge amb De La Rea i Taylor com a màxims encistelladors. Així valorava el partit l'entrenador Pedro Martínez.
9: Tenemos bastantes jugadores con problemas físicos y entonces pues nuestra dinámica de rotaciones no puede ser la que nos gustaría y bueno, pues algunos jugadores entonces están cansados y entonces pues bueno, pues nos cuesta mantener la intensidad, ¿no? Pero bueno, al final en la segunda parte hemos estado mejor en el rebote defensivo, hemos corrido bien, hemos metido muchos puntos de contraataque y hemos podido sacar el partido adelante.
8: València Bàsquet recupera de moment la tercera plaça de la classificació a falta de dos partits. Divendres jugarà contra el Gran Canària al Roig Arena i diumenge visitarà el Barça en el Palau Blaugrana.
0: Vinga, i parlem ja de Marcelino García Toral, que era protagonista d'excepció ahir en esta casa, en Apunt.
8: Exacte, l'exentrenador del Villarreal i del València va estar en el programa Esports Apunt de la ràdio i després també va estar entrevistat en l'informatiu migdia de la televisió. El tècnic es va parlar del seu adeu a la ceràmica i, com no, del que li depara el futur. En la Lliga Espanyola no es veu la pròxima temporada i li fa molta il·lusió poder entrenar en la Premier League. L'escoltem.
10: Tenemos ofertas, pero las que nos han llegado no son lo suficientemente convincentes para iniciar una negociación.
11: ¿Te tornaremos a volver a la Liga?
10: Yo creo que a corto plazo no. Bueno, a mí antes de retirarme, pues sí que me gustaría tener una experiencia en la Premier, porque todo el mundo dice que es la mejor liga.
11: ¿D'anglès com vas?
10: Regular, peor que Unai.
8: Regular l'anglès. I mira, parlem ara precisament d'un jugador que va estar a les ordres de Marcelino tant en el Villarreal com en una anterior etapa en el València. Dani Parejo, que es va acomiadar del conjunt groguet en l'últim partit de Lliga, ara fa 4 dies, va ser entrevistat a nit en el Larguero de la Ser. I queda clar que veu amb bons ulls tornar al València per a reforçar el mig del camp.
12: El Valencia ha sido mi vida. He jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título. Yo ahora voy, por ejemplo, por la calle por Valencia y a mí la gente me ama. Y eso para mí es lo más bonito que hay en la vida. Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar.
13: Quizá el dinero ahora es lo de menos, ¿no?
12: Sí, no, está claro. Esto sí, también te voy a decir una cosa. Que no me salga a pagar. Que no me salga a pagar.
8: Encara que siguera cobrant una pagueta per arribar a final de mes, però Parejo diria que sí a tornar al València, Alba.
0: I parlem de pilota, perquè els campionats individuals estan arribant ja a la recta final.
8: Sí, de fet, este diumenge des de les 11:30 del matí es podrà seguir en directe per la televisió d'Apunt la final del campionat individual de raspall femení. Per quart any consecutiu es tornaran a disputar el títol Victòria de València i Anna de Beniparrell. Sempre guanya Victòria, però Anna pot tancar un any històric per a ella, perquè és l'únic títol que li queda. Enguany ha guanyat la Lliga i la Copa i diumenge buscarà fer el triplet. Així veuen la final les dos protagonistes.
14: El diumenge seguiré a tope com sempre i a veure si puc donar la sorpresa, perquè Victòria sempre és de favorita en el individual.
15: Estoy bastante tranquila, pero considero que ya lo más duro y todo el trabajo ya está hecho y ahora pues solo queda disfrutar y pues que sea la final que sea, pero que las dos hagamos un buen nivel y que la gente pueda disfrutarla.
8: Un últim apunt de pilota està vesprada al trinquer de Guadassuar i a partida corresponent als quarts de final del campionat individual de raspall masculí. A les 4:30 l'actual campió, Tonet Quart, s'enfronta a Bercher. Alba.
0: Anotat, Òscar Forés, gràcies. Fins demà.
8: Fins demà.
0: Ens ho hem contat ja en pàgina cultural. A nit es van celebrar els tercers premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, AIMA, i ho van fer amb una reina indiscutible que ara escoltaran i on també, Inma Vijuescas, n'hi ha un valencià. Hola, ladrón de
16: paz. Bon dia, Alba. Rosalía s'ha coronat amb 8 nominacions com la nova reina absent, ja que no va acudir a l'acte. Uns guardons gràcies al seu històric àlbum Lux, productora de l'any, millor àlbum de pop, millor cançó per La Perla. Ha rebut el títol també de compositora de l'any, així com el millor videoclip per Bergain, reina absoluta en este últim treball que ha sigut un canvi de rumb en la seva música i un èxit mundial. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. I en esta gala, Joan Manuel Serrat ha rebut el Premi d'Honor a tota la seva trajectòria, un guardó que ha agraït i on ha expressat el seu amor a la música. El cantant, des dels 60, s'ha convertit en una icona cultural identitària amb cançons mítiques com Mediterráneo, i va ser també un dels primers a posar música als versos de grans poetes com Antonio Machado o Miguel Hernández. I hem de ressaltar que el millor àlbum de música alternativa ha sigut per Spanish Leather, de Guitarrita de la Fuente, que és de Benicàssim.
0: Podem mantindre a Guitarrica de la Fuente per a parlar d'un altre premi. El valencià Jaime Siles ha guanyat el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana d'enguany.
16: És el guardó més important en esta modalitat i té per objectiu reconèixer el conjunt de l'obra poètica d'un autor viu. Jaime Siles rebrà poc més de 42.000 euros i l'edició d'un poemari antològic. La intensitat.
0: I el guitarrista Rafael Serrallet ha rebut la medalla que l'anomena Fi Predilecte de Xirivella, el reconeixement al seu músic més internacional i guanyador d'un Latin Grammy a millor àlbum instrumental, Maje Jorge.
17: L'última vegada que Rafa Serrallet va parlar per a les càmeres d'Apunt, el Grammy llatí ja portava el seu nom, però encara no havia arribat a les seues mans. Avui ja amb el premi, Xirivella l'ha anomenat Fille Predilecte.
18: Una espera llarga, però bueno, el Grammy encara no el tinc a les mans, el nom ja era el meu i això és el que compta. Així que és una satisfacció molt gran perquè és el premi més gran que pot aspirar un músic.
17: L'artista valencià ha portat la seva guitarra per escenaris de tot el món sense perdre mai el vincle amb la localitat en la qual va néixer.
18: La música ha sigut la meva companya durant molt de temps i Xirivella sempre ha estat amb mi al cor i ha sigut un bon binomi.
17: El municipi vol posar en valor una trajectòria internacional construïda des de la música, la docència i la divulgació cultural.
18: Són molts anys donant concerts, més de 30 anys, per més de 100 països, i fent tota mena d'activitats musicals, no només guitarrístiques, també en corals, en música, de vegades no tant en un component artístic, sinó un component més social, en Àfrica, en Llatinoamèrica.
17: I és que a vegades basta una guitarra i un instant compartit per entendre el que significa el cant de totes.
0: Els 30 segons que ens queden són per a Abril. L'artista de Benissa ens canta este Aymareta en companyia de Pep Jimeno Botifarra i Figa Flavas. Va néixer per a convertir-se en la cançó del Festival 2025 i amb ella arribem a les 8. És tot el que es teníem que contar. D'ací a una hora actualitzem en el butlletí de les 9 i ara ja donem el relleu a Sergi Olzina i la resta de l'equip de la Montllava. I Sergi, hola.
19: Hola, bon dia de nou. Alba, com estàs?
0: Bé, a les 9 continuem ampliant i actualitzant tota aquesta informació.
19: Vinga, t'espere. Ens trobem en una horeta, d'acord?
0: Adéu.
19: Fins ara. Així estava jo, rentant-me un poquet les ulleres perquè avui el dia no el veig massa clar, encara que sí que estarà calorós. Són les 8 del matí d'este 27 de maig de 2026. Gloria Gaynor és una de les més icòniques cantants i compositores nord-americanes, mundialment reconeguda com la reina de la música disco i principalment per aquest himne d'empoderament de 1978, I Will Survive, que és un dels majors èxits de la història de la música. Però també ha tingut frases, Gloria Gaynor, que reflecteixen la seva història de superació, amor propi i resiliència. Una d'elles deia així: tots sabem que l'autoestima ve del que tu penses de tu mateix, no del que els altres pensen de tu.
5: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olzina.
19: Com esteu? A lo tonto ja estem a mitjans de setmana. És dimecres i, per tant, estem en l'Equador d'aixes expectatives de, almenys, arribar abans al cap de setmana. Saludar-vos des d'esta, la casa de tots els valencians i les valencianes, la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, en este espai que mos du des d'ara les 8 i 2 minuts, pràcticament, fins les 2 de la vesprada, en un contenidor multiformat ple de continguts i de coses que contar-vos que esperem que vos agraden. Com sempre, baix la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
19: Vos deia que no veia les coses clares respecte al dia d'avui, però tampoc les veig fresques, perquè la Comunitat Valenciana continua immersa en aquest episodi de calor anòmal per a finals de maig. S'anomena cúpula de calor, amb temperatures clarament per damunt de la mitja habitual i una situació d'estabilitat marcada per la presència d'una massa d'aire càlid sobre l'oest d'Europa. Destaquen els 31 d'Ademús, al Baix Segura, també els 32 graus al Camp de Túria, a la costera i alguns punts de la Ribera Alta. A la resta del territori de la comunitat autònoma, els termòmetres ahir oscil·laven entre els 27 i els 29 graus, també amb sensació de calor a la costa. Això sí, les mínimes encara permeten un cert descans nocturn amb temperatures entre els 7 i els 12 graus a l'interior i entre els 16 i els 19 graus al litoral. De manera que, de moment, pràcticament no es van registrar nits tropicals, encara que, tinc males notícies per a vosaltres, sí que arriben, i arriben a partir de demà. La situació anticiclònica es mantindrà durant tota la setmana, per tant, amb cel majoritàriament ras i absència de precipitacions, més enllà d'algunes boirines i intervals de núvols baixos en punts de la Marina o la Vall d'Albaida. Però també a partir d'avui, atenció, és quan comença un nou ascens tèrmic. Les màximes arriben als 33 i 34 graus en comarques com la Costera o la Ribera Alta, mentre que demà també es podrien assolir els 34 graus totalment estiuencs a Xàtiva. Per tant, la calor tocarà sostre el divendres, quan els termòmetres podrien arribar fins als 35 graus en punts de les comarques centrals i de l'interior sud. A la resta de la comunitat autònoma, màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus i començaran a aparèixer nits tropicals, com vos dic, sobretot a la costa. Els nostres companys de meteorologia adverteixen que es tracta de temperatures molt elevades per a l'època de l'any, amb valors més habituals d'un mes de juliol que no de finals de maig, així que avancem l'estiu, encara que involuntàriament. Bé, ara sí que entrem en matèria, perquè la Conselleria d'Educació ha posat damunt de la taula una proposta sobre les ràtios d'alumnes en escoles i instituts, un dels assumptes que els sindicats veuen prioritari en la negociació que té lloc estos dies per a buscar un acord que porte ja a desconvocar la vaga indefinida que mantenen ja per tercera setmana consecutiva. El document, difós per diversos sindicats i al que ha pogut tindre accés esta casa, planteja una reducció progressiva d'entre un i tres estudiants per any a partir del curs 2027-2028 en diferents etapes i horitzons temporals. La proposta manté inalterable la xifra en l'educació primària, 25 per aula, fins al curs 2030-2031 i per al primer curs, una baixada a 22 alumnes. Els sindicats han rebutjat esta nova oferta de

0: ràtios traslladada per Educació perquè no s'ajusta al projecte de llei del Ministeri d'Educació sobre ràtios i no inclou, segons els sindicats, una reducció per a les escoles oficials d'idiomes, formació professional i la resta d'ensenyaments, per la qual cosa han demanat un calendari d'implantació i ràtios més baixes. Lucía Nadal, bon dia.
1: Bon dia. En el document, la conselleria planteja passar dels 25 alumnes actuals per classe en 4 i 5 anys a 22 per a 2030 o baixar de 30 a 27 en primer d'ESO, retallant un estudiant en cada curs acadèmic. Per al batxillerat, la idea és reduir els grups de 35 a 32 en el cas de primer curs i 33 en el cas de segon curs a partir de l'any 2031. La proposta matisa, això sí, que es farà sempre que es compte amb la dotació pressupostària corresponent per a cada exercici. Esta última contraoferta que Educació ha presentat després de la reunió que quedarà la reunió encallada precisament en l'assumpte de les ràtios per la impossibilitat d'avançar cap a una entesa, tampoc ha convençut els sindicats. Els representants dels docents han tornat a remetre's a les propostes que ja plantejaren després ahir i que la conselleria no els va acceptar, tal com relataven les mateixes organitzacions en les seues xarxes socials. La conselleria s'ha compromès a portar-los una altra proposta reformulada este dimecres quan s'encadenen ja 13 dies de vaga indefinida. Fonts dels diferents sindicats presents en eixa trobada han subratllat que el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha advertit que les xifres incloses en el document no es retallaran més perquè s'ha arribat ja al límit del que permeten els fons propis de la Generalitat i així ho faran constar per escrit.
0: En l'apartat de burocràcia, Educació s'ha compromès a presentar un decret de simplificació administrativa educativa en un termini màxim de 6 mesos que contempla mesures com la implantació planificada de l'expedient digital del docent, derogació d'alguns aspectes, de reglaments d'organització i funcionament en primària i secundària i regulació del treball fora del centre educatiu, revisió de la càrrega burocràtica en la normativa existent o una clàusula per a prohibir l'augment en qualsevol norma o nova normativa autonòmica. La veritat és que la nova reunió entre Educació i els sindicats coincidia amb la 12a jornada de la vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic no universitari de la Comunitat Valenciana, en un dia en què el professorat que corregeix la PAU amenaçava també de dimitir en bloc pel que consideren una falta de flexibilitat d'Educació davant de les peticions docents. Este col·lectiu, conformat en una assemblea formada per 250 professionals, han emès un comunicat davant de l'estancament de les negociacions de la vaga, en el qual defenen que valoren no presentar-se a la Constitució dels tribunals, moltes d'elles el 2 de juny, mentre el col·lectiu reclama un verdader suport institucional al personal corrector i un suport sincer, segons diuen, a l'alumnat del qual es nodreixen les universitats. Abril Peidro, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. En un comunicat, el col·lectiu critica el que qualifica d'incapacitat de la conselleria per a respondre a les necessitats de l'educació pública valenciana. En el text lamenten que Educació no es mostra flexible per a incorporar les peticions proposades per la majoria dels professors representats pels sindicats i critiquen la falta de preocupació per incloure les peticions. Les ràtios, que descriuen com a desorbitades, fins i tot en les propostes de millora, aules no condicionades, supressió de grups en la branca artística, menyspreu al valencià, tutories no remunerades i professorat cremat per la burocràcia. Aquestes són les paraules textuals del col·lectiu. El professorat encarregat dels tribunals de la Pau també lamenta el silenci i l'escassa solidaritat que ha arribat des de l'inici de la vaga de les 5 universitats públiques valencianes, de la qual salva alguns departaments o facultats. L'assemblea remarca l'estima i defensa de l'alumnat que es presenta a les proves i remarca que en cap cas volen perjudicar. En resposta a esta iniciativa, Esther Gómez, secretària autonòmica d'Universitats i presidenta de la Comissió Gestora de la Prova d'Accés a la Universitat i Prescripció Universitària, ha traslladat un missatge de tranquil·litat.
3: Trasladar tranquil·litat a tots els estudiants que se van a enfrentar a la PAU la setmana que viene, els dies 2, 3 i 4 de juny, en la convocatòria ordinària, perquè la Comissió Gestora que organitza esta PAU ha dado traslado a todos los coordinadores de las 5 universidades para que todos los presidentes de los tribunales realicen la constitución antes del viernes a las 12, tal y como ya se hizo en el COVID, con objeto de que si hay alguna contingencia, bueno, pues se pueda resolver.
2: En aquest context, ha garantit que els tribunals es constituiran i ha defès que tenen suplents en cas de que fora necessari. També ha deixat clar que si un professor no justifica adequadament l'absència en el tribunal, no podrà tornar a formar-ne part en altres convocatòries. Educació ha xifrat en més de 1.500 els professors correctors que formen part dels tribunals i Gómez ha dit que també n'hi ha en reserva el que garanteix el normal funcionament de la Pau.
0: En canvi, el professorat de segon de batxillerat de l'IES La Melda, d'Elda, fa classes de repàs a l'alumnat que es presenta a les Pau la pròxima setmana, el 2, 3 i 4 de juny. Durant l'horari lectiu fan vaga i a la vesprada, en el seu temps lliure, atenen els alumnes.
4: El professorat està per les mañanas haciendo su huelga, no cobrando cerca de 200 euros al mes y por las tardes, de forma voluntaria, pues hemos, todo el equipo de segundo de bachillerato del instituto, estamos dando clase al alumnado en horario de tarde.
0: Vos contem, les classes de repàs comencen a les 5 per una trentena d'alumnes que acudixen d'altres instituts i d'altres localitats, ofereixen atenció en grup i també de manera personalitzada quan toca. La iniciativa, que ha sigut molt aplaudida per les famílies, va sorgir divendres i dilluns començaven. Per això, diuen els professors, els indigna que els tracten d'irresponsables per fer vaga.
5: Uno escucha esas palabras a veces de es que estos profesores que no quieren saber nada de los alumnos, los tienen abandonados o no piensan en ellos, No és cert. No?
6: Comentant coses de literatura, coses d'ortografia, coses de sintaxi, també.
0: La negociació entre educació i els docents continua, com us estem contant, encallada per les ràtios i arriba a un microacord sobre la burocràcia. En la sala reunions on té lloc la negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents, este dimarts les coses avancen d'una altra forma. De totes formes, les classes de repàs acaben avui, perquè a Elda comencen les festes de moros i cristians.
7: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
0: De totes formes, 8 i 11 del matí, n'hi ha altres qüestions que també conformen el gros de les coses que tenim per davant en una jornada com avui. Començant per l'expresident del govern, del que es parla moltíssim estos dies, José Luis Rodríguez Zapatero, que declararà, i ho farà ara, el 17 i el 18 de juny, per ixe cas plus ultra abril.
2: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas, José Luis Calama, ha acceptat la petició de l'advocat de Zapatero i ajorna el 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident del govern espanyol, que inicialment estava prevista per a la pròxima setmana, per al dia 2. Recordem que Zapatero està acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat en la causa que investiga suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec a la companyia aèria plus ultra. És la primera vegada en democràcia que un expresident del govern és imputat. El magistrat interrogarà a les 9 del matí.
0: Bueno, si les coses no van bé, podria muntar-se una joieria en tot l'estoma. Aguanten en un govern corrupte, Lucy.
1: El Partit Popular i Vox aprofitaran la sessió de control al govern d'este dimecres en el ple del Congrés per a plantejar diverses preguntes als tres vicepresidents amb la finalitat de saber com aguanten en un govern que els populars titlen de corrupte i quin és el seu límit de continuar formant part d'ell. Això és el que li van a preguntar. Davant l'absència del president del govern, Pedro Sánchez, de visita oficial a Roma per a reunir-se amb el papa Lleó XIV, l'oposició vol demanar explicacions en la cambra baixa als tres vicepresidents davant els casos de corrupció relacionats amb exdirigents del Partit Socialista, especialment després de la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per eixe cas plus ultra. En concret, segons consta, en el llistat de preguntes preguntades per a la sessió de control, serà el portaveu del PP en el Congrés, Esther Muñoz, qui intente o que li pregunte a Cuerpo que aclarisca a la cambra si val la pena formar part d'un govern corrupte. Per cert, que com estem dient, los Sánchez no estarà en esta primera sessió de control al govern després de conèixer el sumari de la investigació a Zapatero i la citació del jutge a la seva dona, Begoña Gómez. El president, com diem, està a Roma, al Vaticà, de viatge, i donarà avui una roda de premsa a partir de les 11 del matí.
0: Com sol ser habitual, sempre fora d'Espanya. Bé, Jaime Siles guanya el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana per indagar amb la paraula en la identitat.
2: El poeta i filòleg valencià ha sigut el guanyador del 35 Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana. Es tracta del guardó més important en este àmbit, que està dotat amb 42.100 euros i que té per objecte reconèixer el conjunt de l'obra poètica d'un autor viu. El jurat ha reconegut a un poeta que complís l'ideal renaixentista d'artista total, que representa l'experiència poètica en el marge de la reflexió filosòfica i la poesia de pensament crític. Enguany s'han rebut 65 candidatures de 15 nacionalitats.
7: A.Ràdio, Sergi Olcina.
0: El síndic de Vox a les Corts, José María Llanos, ha anunciat este dimarts que el seu partit ha arribat a un acord amb el Consell, governat en solitari pel Partit Popular, perquè puguen presentar-se els pressupostos de la Generalitat del 2026. Els comptes es registraran al Parlament Autonòmic el divendres i es preveu que queden aprovats en un

0: ple programat del 21 i el 22 de juliol. Seran els tercers pressupostos de la legislatura i els primers de Pérez Llorca. El suport de Vox és de nou necessari perquè els nous comptes autonòmics tiren endavant, ja que el Partit Popular té 40 escons a les Corts, 10 menys que la majoria absoluta, que sí suma amb els 13 parlamentaris de Vox. Precisament, el síndic Llanos ha assegurat que l'aprovació dels comptes naix després de que el PP hagi acceptat incloure mesures urgents i prioritàries per als valencians. Es tracta de tres eixos, ha dit, com són una important reducció fiscal, abordar de forma ferma i eficient el problema de la vivenda i, especialment, entre cometes, la consideració de la prioritat nacional.
1: Prioritat nacional, problema de la vivienda i reducció de la càrrega fiscal. Los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
2: Per la seva banda, els síndics de l'oposició, PSPB i Compromís, han criticat que hagi sigut el portaveu de Vox qui hagi fet l'anunci de l'acord i que el cap del Consell hagi acceptat la proposta, el que consideren com a cessions, per tal de mantindre's al poder i presentar-se com a candidat a la presidència en les eleccions autonòmiques del pròxim any.
3: Suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics. Quina vergonya, Partit Popular, qui t'ha vist i qui et veu.
4: Somos el laboratorio de la extrema derecha, de los retrocesos, de la desigualdad, de la persecución de los colectivos migrantes. Exigimos a Pérez Llorca que desglose el acuerdo con luz y taquígrafos.
2: Posteriorment, també ha informat de l'aprovació dels pressupostos d'enguany el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, que ho ha valorat com una bona notícia per als valencians. Així, ha destacat l'estabilitat política del president Pérez Llorca enfront, diu, del caos que existeix en el govern d'Espanya. Diu també que la capacitat de diàleg i la mà estesa per tal d'arribar a acords no és un eslògan, sinó una realitat.
5: Es muy poco serio venir a criticar unos presupuestos que no conocen. Estabilidad política frente versus el caos y el bloqueo del gobierno de Pedro Sánchez.
2: Sobre els eixos que ha especificat el portaveu de Vox, Pastor ha assegurat que la rebaixa de la pressió fiscal ja forma part de l'ADN del Partit Popular. I pel que fa a la denominada prioritat nacional, ha matisat que no es tracta d'excloure els immigrants, sinó de prioritzar, diu, les ajudes que es concedeixen a la ciutadania.
6: Dentro de los trabajos de mantenimiento de la línea 9, en concreto de la vía que va desde Benidorm hasta Denia, del tram de Alacant, estamos llevando a cabo actuaciones de bateo que se realizan fuera del horario comercial y que concluirán a finales de este mes.
0: No té res que veure això que escoltàvem en el que ara mateix vos contarem, perquè muntarem canal a Alacant, però no per a parlar precisament del tram, ho farem després. La Diputació d'Alacant té previst destinar enguany més d'un milió d'euros a la redacció de projectes i l'execució d'obres de millora en masses forestals municipals, segons la institució provincial ha fet públic en un comunicat. En aquest sentit, la iniciativa respon al compromís amb la protecció de l'entorn natural, l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció d'incendis forestals. D'aquesta manera, la institució preveu sufragar el desenvolupament d'obres de millora en les muntanyes municipals amb la finalitat d'afavorir el creixement de paisatges de qualitat, amb arbrat vigorós i adaptat al medi, ecosistemes rics i diversos en flora i fauna i muntanyes més resilients enfront del canvi climàtic i menys vulnerables en cas d'incendis forestals. En el marc de la proposta s'espera subvencionar actuacions com el control de la competència, la retirada d'arbres morts per l'atac de plagues o temporals i la plantació i sembra d'espècies vegetals que aporten aliment a la fauna i biodiversitat a la comunitat vegetal, segons maticen des de la Diputació.
7: D'altra banda,
8: pues yo te diría que esta es bonica.
7: D'altra banda, la Diputació també preveu ajudar als ajuntaments a redactar nous projectes de millora de masses forestals municipals, un fet que permetria disposar d'una base per a optar a posteriors subvencions. Els dos plans tenen actualment obert el termini de presentació de sol·licituds. En el primer cas, l'execució d'obres acabarà l'1 de juny i en el cas del segon, el de redacció de projectes acabarà el dia 8 de juny. Igualment, la Diputació ha apuntat que manté activa fins a l'1 de juny la convocatòria per a la redacció de projectes d'obres d'inversions en arbrat i adaptació al canvi climàtic en espais urbans de titularitat municipal. Segons ha explicat Magdalena Martínez, augmentar la presència d'arbres és igual d'important que garantir-ne la conservació i el seu manteniment. Per això, diu, esta convocatòria està enfocada al fet que els ajuntaments puguen planificar inversions per a crear espais urbans més accessibles i saludables i avançar cap a un equilibri de sostenibilitat, seguretat i qualitat urbana.
0: Ara sí, parlem de transport públic, perquè un total de 22 nous tramvies amb tecnologia i fabricació 100% valencianes són els que circularan a partir d'aquest estiu sobre les vies del tram d'Alacant i el metro de València. Seran les noves unitats que adquirirà Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

0: per a millorar este transport públic i s'emmarquen dins de la inversió de 840 milions d'euros que preveu invertir esta empresa pública fins al 2030. Almenys així ho anunciava ahir el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, durant la visita a les instal·lacions on es fabriquen estos nous combois, la que té Stadler Rei València al Buixec. La primera d'estes noves unitats arribarà a Alacant este estiu, com diem, per a circular en proves. En total s'incorporaran 6 noves unitats al tram, 2 entraran en funcionament abans de finalitzar l'any i altres 3 en 2027, segons detallen des de la presidència de la Generalitat.
1: D'altra banda, pel que fa a Metro València, 15 unitats es lliuraran l'any que ve i l'última en 2028, la qual cosa permetrà anar substituint progressivament les unitats de la sèrie 3.800, que tenen una antiguitat de vora 30 anys. Aquestes unitats tenen major capacitat, amb 87 places més que els anteriors models, la qual cosa permetrà oferir quasi 2.000 places addicionals entre tram i Metro València. Cal destacar que les unitats de la sèrie 4.500 tenen 285 places enfront de les 150 de les 3.800 i de les 198 de les 4.200. Aquestes unitats disposen de més places en els actuals, són molt més confortables per als usuaris, especialment per a aquells amb mobilitat reduïda, i estan adaptats als estàndards de seguretat més exigents. Pérez Llorca ha subratllat que els nous trens són producció industrial 100% valenciana. Afegia que la planta de Stadler al Buixec és un referent industrial que demostra, diu Pérez Llorca, la capacitat, la tecnologia i el talent que hi ha en el nostre territori.
0: I parlant del tram, el tram d'Alacant està acabant ja els treballs de manteniment de via, en concret de Bateo, en la línia 9, en diferents trams des de Benidorm fins a Dénia, que sumen 23 quilòmetres de longitud. El pressupost que l'explotació de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a Alacant destina anualment als treballs de bateig, tècnica mitjançant el qual es maneja el balaste per a nivell i estabilitzar la plataforma en la que es recolza la via, és de 400.000 euros, una dotació que forma part dels 1,8 milions d'euros del contracte plurianual de manteniment. Les intervencions programades conclouen a finals d'este mes, com vos diem, i estan realitzant-se fora d'horari del servici per no alterar la circulació tramviària habitual. Ara sí que escoltem al director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo, que ho explicava.
2: Dentro de los trabajos de mantenimiento de la línea 9, en concreto de la vía que va desde Benidorm hasta Denia, del tram de Alacant, estamos llevando a cabo actuaciones de bateo que se realizan fuera del horario comercial y que concluirán a finales de este mes.
0: Estos treballs, inclosos en el marc del manteniment de via e infraestructura que es realitzen de forma contínua per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a les línies de tram d'Alacant, es desenvolupen en jornada nocturna, com heu escoltat, i precisen de màquines especials que manegen el balasto que assenta la plataforma sobre la que precisament també s'assenta el carril. I vos parlem ara d'algú que va aprofitar el seu càrrec de presidenta d'una comunitat de veïns de Dénia per a cobrar quasi 200 rebuts, al·lucineu, a una veïna que havia faltat. En total, va girar al compte de la víctima de manera il·lícita 80.000 euros entre l'any 2014 i el 2019. Ara, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat esta dona a 9 mesos de presó i a tornar tots els diners que va aconseguir aprofitant-se'n del seu càrrec. La condemnada, que coneixia la dona a qui va estafar, va remetre al compte bancari de la seva veïna un total de 190 rebuts. D'esta forma, va aconseguir 10.000 euros al seu nom i més de 69.000 euros al compte de la comunitat de veïns durant 5 anys. A més de la pena de presó, ara l'han condemnada també a tornar els 80.000 euros que va estafar a la dona que va faltar. I una coseta, la Guàrdia Civil ha detingut també un home de 39 anys, extreballador d'una residència de persones majors de l'Horta Nord, per presumptament sostraure diverses joies i rellotges als residents, segons confirmaven fonts d'este cos policial. Ara l'investiguen per delictes de robatori, robatori amb violència, violació de domicili i trencament de condemna. Els agents de destacament de Montcada van iniciar la investigació arran de la denúncia dels familiars d'una persona que també havia faltat al centre. Quan van anar a replegar les pertinències del parent, trobaven a faltar un rellotge. I arran d'aquest cas, els agents van constatar que hi havia més residents que havien patit fets semblants. En tots els casos, les víctimes eren usuaris amb un deteriorament cognitiu, circumstància que dificultava que s'adonaren de les sustraccions. A més, els robatoris es produïen dins de les habitacions que legalment tenen la consideració de domicilis, com apunten sobretot des de la Benemèrita.
3: Fins i tot en un dels robatoris, l'arrestat va abordar amb violència una resident i va arribar a tapar-li la boca perquè no poguera demanar auxili, segons han puntualitzat des de la Guàrdia Civil. Les imatges de seguretat de l'empresa van permetre als agents identificar un treballador de la residència com a autor dels fets. En identificar-lo, els guàrdies civils van comprovar que el suposat autor d'estos fets tenia una prohibició judicial d'aproximació i entrada en qualsevol centre geriàtric. La detenció va ser complexa, donat que el presumpte lladre no comptava amb domicili conegut i, a més, havia abandonat el lloc de treball arran de la investigació. Com indiquen fonts del

0: busquen l'or com a actiu refugi, però també altres productes de luxe, com ara, vos diem, els rellotges. Hi ha determinats models d'algunes marques molt concretes que són un valor refugi tangible, apreciable a llarg termini per la seva escassetat i demanda. N'hi ha, vos contem, que ho són per ser únics, com el cas del Rolex Daytona dels anys 50, que no va tindre èxit en aquest moment, però es va revaloritzar després que apareguera en una pel·lícula de James Bond. Si en aquest moment costava uns $400, avui s'estan pagant uns 300.000 o 400.000 euros per ell. Però també hi ha rellotges d'alta gamma que són un valor refugi perquè estan fets d'or, un metall que els últims mesos ha viscut fortes pujades. En definitiva, uns objectes de luxe que s'han convertit en una inversió en els últims 15 anys. Per exemple, un altre model, el Rolex Submariner, 50 aniversari, que es venia per uns 6.100 euros quan es va llançar en 2003. I ara ell, en la seva botiga, està comprant-lo per 20.000 euros, qualquiera dels joiers. Una rentabilitat d'un 100 o 200% del que invertixes.
1: Amunt i avall.
0: Ara anem a dedicar un temps a les primeres edicions dels principals periòdics que inclouen, entre altres, moltes notícies en les seues portades.
2: Abrim. Sí, comencem amb Levante, el mercantil valenciano, que obri avui amb el següent titular. La negociació educativa encalla amb la correcció de la pau en l'aire. També la imatge de portada és per a Bonico i Bonica, que són aquests robots valencians que es van presentar ahir a Fira València.
3: Pel que fa a les províncies, destaca com a principal titular que la comunitat tindrà nous pressupostos al juliol després de l'acord entre el Partit Popular i Vox. La imatge, la fotografia avui de portada és per als veïns d'un edifici del barri de Benimaclet de València. El titular que mostra o que destaca de la notícia és que mig any confinats per l'ascensor.
2: En clau nacional, en el País llegim, la SEPI anticipava a les empreses que anaven a rebre el rescat i la llei DIA prohibirà els deepfakes de contingut sexual.
3: Pel que fa al diari El Mundo, Moncloa assumís un calvari per ZP. Tenim 5 tirs en la panxa, és el que diu este diari, i fàstic revolucionari i pobresa a Cuba a l'espera de Trump.
2: El ABC porta en portada que Bolaños va cessar la jutge de Suïssa després de la petició d'ajuda de Per Plus Ultra i una empresa xinesa va utilitzar a Zapatero per a tancar un acord de petroli amb el chavisme.
3: Pel que fa a La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel cèrcol judicial i que els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur.
2: I acabem amb La Razón, avui en portada les agendes de Julito, Placeta, Huawei i uns antics ministres socialistes. I també té lloc per a Trump, que augmenta la pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau.
1: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
0: 8 i 28, Fira València acull esta setmana Intralogistics València, una fira de solucions globals en infralogística, en intralogística, volíem dir. Entre les novetats que s'exposen destaquen, com us contàvem, Bonico i Bonica, dos robots humanoides capaços d'interpretar l'última cançó de moda o simplement de fer companyia. Es tracta d'intel·ligència artificial, però física, en este cas. En 1927, si fem història, el director Fritz Lang va filmar la pel·lícula Metrópolis, en què un científic crea un robot humanoide, si recordeu, que pot manipular les masses i mantindre el control de la societat. L'acció estava ambientada en un futur 2026, i en ixe 2026 real, que és en el que estem, els robots humanoides amb intel·ligència artificial són capaços de veure amb càmeres i sensors, interpretar espais, manipular objectes i reaccionar al que passa al seu voltant.
4: Pues yo te diría que esta es bonica.
0: Estos robots són de codi obert, és a dir, que a més de funcionar amb la intel·ligència artificial que porten de base, poden incorporar-ne altres. Això mos explica Marcos Blasco, que és cofundador de ReactBots.
4: Tengo capacidad infinita para desarrollarlo. No estoy cerrado por el fabricante para hacer lo que el fabricante pone a mi disposición. En casa, ¿veremos este tipo de humanoides? Sí.
0: Això dona als propietaris capacitat infinita per a desenvolupar-los sense haver d'esperar que el fabricant implemente canvis i la possibilitat d'adaptar-los a les tasques i processos concrets que necessiten que facin. Vamos, una versió de la Rumba un poquet més avançada i amb pates. A més, estos robots poden col·laborar amb persones i assumir funcions, diguem, repetitives. Ara parlem de dos fires del llibre, en localitzacions diferents i amb un any de distància, però amb un cartell massa aparegut a partir de la mateixa idea creativa. Les pàgines d'un llibre com a porta giratòria d'accés a l'esdeveniment. A les acusacions de plagi es sumen sospites evidents de l'ús d'intel·ligència artificial. Vos contem, la il·lustració original la signa el creador valencià i Premi Nacional de Còmic Paco Roca. La va crear per a la que fa la 60a edició de la Fira del Llibre de València de 2025. L'altra acaba de publicar

0: l'Ajuntament madrileny de Sant Martín de la Vega i ho ha fet per a promocionar la seva Fira del Llibre el 23 de maig, Marina.
1: Bon dia, sí. Què és la IA? La IA eres tu, però sense cobrar. Ha publicat l'autor valencià en conèixer el disseny madrileny. Dona per fet que s'ha fet ús d'IA per a copiar d'una manera òbvia el seu disseny original. Ha advertit que portarà el cas a Vegap, que és la societat que gestiona els drets d'autor els artistes plàstics, perquè n'és soci. Per a Roca, el plagi és més que evident i exposa de manera molt clara el que fa la intel·ligència artificial generativa amb el treball de tota mena de creadors, segons ha indicat en declaracions Europa Press. Amb el possible, per evident, recurs a la IA, l'Ajuntament de Sant Martín de la Vega ha aconseguit una còpia barata de l'original, en el sentit econòmic i en l'artístic, ja que ni l'iguala ni el supera. L'il·lustrador valencià ha compartit comparatives visuals a les seues xarxes socials, assenyalant que no hi ha cap subtilesa i han afusellat la imatge. Les intel·ligències artificials generatives utilitzades van calcar elements estructurals específics de la seva obra. El president del Gremi de Llibres, Juan Pedro Font de Mora, que organitza la Fira del Llibre de València, també ha denunciat l'abús al creador i els danys del gremi, que va adquirir la prova original del cartell de Roca per la commemoració del 60 aniversari de la fira. Font de Mora ha anticipat a Europa Press la intenció de l'entitat de comunicar-lo a Segal, la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, perquè puga proporcionar-los un marc legal, encara que ha subratllat que el perjudicat i el principal afectat és l'autor.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat ahir de matí la llei orgànica per al bon ús i la governança de la intel·ligència artificial, una nova legislació que podria imposar sancions màximes de 35 milions d'euros als qui la incompleixen, per això que acabem de contar. Adapta la normativa nacional al reglament europeu DIA, ja en vigor, i obligarà a identificar els continguts artificials per a ajudar a destriar entre realitat i ficció.
2: Totes les pràctiques més lesives, les que clarament vulneren drets fonamentals, de manera general estan prohibides. I totes les pràctiques de risc estan regulades amb l'obligació d'evitar-les.
0: Entre les pràctiques prohibides que mos comenten es troben les ferramentes que manipulen decisions aprofitant-se de vulnerabilitats relacionades amb l'edat o la discapacitat, les que s'utilitzen amb la intel·ligència artificial per a puntuar persones basant-se en trets socials o personals, les identificacions biomètriques en temps real en espais públics, les tècniques subliminars que manipulen decisions sense consentiment, classificació biomètrica de persones per raça u orientació política, religiosa o sexual i els deepfakes sexuals, entre altres.
2: Què podria fer malament un usuari quan utilitza aquesta eina infringint les normes?
0: Infringir aquestes condicions contempla multes que van des 6.000 euros als 35 milions, o el 6% del volum de negoci mundial.
2: Ara, una multa de 30 milions d'euros per a una companyia com Meta, potser no és res. Ara, si a ell li apliquen sobre, posem per cas, 10.000 milions d'ingressos en tot el món, el 6%...
1: Entre els canvis que s'han introduït respecte al text anterior, també destaca l'aprovació com a llei orgànica perquè afecta drets fonamentals i s'ha inclòs un capítol d'intel·ligència artificial en l'administració, amb la figura dels delegats d'intel·ligència artificial. Per altra part, segons ha detallat el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, després de l'aprovació en el Consell de Ministres, han publicat un esborrany de codi de bones pràctiques que recull l'etiquetatge o la marca d'aigua que han d'incloure els continguts. En el cas dels textos, hi ha de dur les lletres AI en una determinada grandària i en funció del tipus d'imatge podrà anar en un costat o en un altre. En cas que es tracte d'un vídeo tot generat amb intel·ligència artificial, caldrà indicar durant tot el vídeo que és creat amb esta tecnologia. Si conté parts, caldrà avisar-ho al principi. I si és un vídeo molt llarg, amb distints trossos, caldrà advertir-ho al principi i durant el vídeo. El cas de l'àudio serà similar al vídeo.
0: Per primera vegada en la història de les falles d'Alzira, no hi haurà fallera major infantil. La falta de candidates i el reglament actual han provocat que el càrrec quede desert per a l'exercici faller 2026-2027. David González, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Sí, la Junta Local Fallera d'Alzira ha confirmat la notícia sense precedents dins del món faller alzireny. Després de tancar-se el termini oficial per a presentar les candidatures, cap xiqueta optarà finalment al càrrec de fallera major infantil d'Alzira. Segons ha informat l'organisme faller, inicialment sí que s'havia registrat una candidatura infantil. No obstant això, la família va decidir retirar-la en conèixer que era l'única que es presentava. Sí que n'hi haurà fallera major amb normalitat. Ha sigut 7 dones les que s'han presentat per optar al càrrec de fallera major adulta. D'esta manera, el càrrec infantil queda automàticament desert i les falles d'Alzira viuran un exercici històric marcat per eixa absència de representació infantil oficial.
0: I l'Ajuntament d'Alacant avançava ahir dimarts les dades en què s'autoritzarà l'inici de la planta tant de les fogueres com de les barraques, que comportaran també les primeres restriccions al trànsit.
3: Com sol ser habitual, les fogueres de categoria especial i de primera seran les que més marxa tindran per a plantar les seues obres amb la copia inicial de materials des de la matinada del dimecres 17 de juny. La resta de fogueres tindran els seus permisos des de les 18 hores de la vesprada del mateix dimecres, dia 17. Les barraques i racons, per evitar coincidències amb el trànsit de primera hora, podran començar a instal·lar-se des de les 9:30 del matí de dijous, dia 18. Una planta que des de 2025 compta amb més marge, encara que la planta oficial serà la nit del 19 al 20 per als monuments infantils i del 20 al 21 per als grans. El repte, tindre tot el monument muntat i adornat de matí, abans de la visita de jurat.
0: I una visteta al medi ambient, Marina?
1: Efectivament, avui internacional, perquè Austràlia ha explorat l'oceà a més de 4.500 metres de profunditat i ha descobert que un gegant desaparegut fa 25 anys ha tornat. L'equip va recollir més de 1.000 mostres des de la superfície fins als 4.500 metres de profunditat, amb l'objectiu de rastrejar què espècies habiten estos canyons sense necessitat de vore-los i capturar-los o extraure-los del fons marí. La clau de la troballa va ser l'ADN ambiental, una tècnica que permet identificar organismes a partir del material genètic que deixen en l'aigua i que el fa permetre identificar 226 espècies. Entre tots estos rastres va aparèixer la dada que més va cridar l'atenció dels investigadors: senyals genètiques del calamar gegant en 6 mostres distintes, una evidència rellevant d'una regió on apenes existien registres previs. La troballa encaixa amb la imatge quasi llegendària d'esta espècie, capaç de superar la longitud d'un autobús escolar amb entre 10 i 13 metres i assolir entre 150 i els 275 quilos. Els seus ulls estan considerats els majors del regne animal i li permeten sobreviure en un entorn dominat per l'oscuritat.
4: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: 8:36, és important comentar que la temperatura, tinc entès, pujarà un escaló més i ho farà demà dijous amb valors generals que pujaran dels 30 als 35 graus. Això ens fa assustar-nos una miqueta perquè començaran a sovintejar les nits tropicals a la costa, és a dir, amb temperatures que no baixaran dels 20 graus en tota la nit. I Joan Carles Fortea, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia. Perfecte. No, molt bon resum.
0: No mos deixaran dormir?
5: Bé, de moment ens està deixant dormir. Hem de disfrutar del que tenim. Ja arribaran situacions més complicades. De moment, les temperatures, de fet, estos dies, alguns han arribat als 10 o 20 de mínima, però en general estem en valors que fora de fins i tot de les zones urbanes de seguida trobem valors mínims inferiors als 10 i als 16, i inclús fins i tot inferiors als 13 cap a l'interior. Efectivament, a partir de demà, sobretot després demà, i amb vista al cap de setmana, les nocturnes sí que ja estaran en els 20, pràcticament tota la nit i matinada en totes les zones del litoral. A l'interior encara continuaran tenint un respir més destacable, i les màximes sí que fan un pas amunt avui i un pas més demà, i el pas, diguem-ne, si posem un rànquing, el top de la setmana serà el divendres. El divendres és el dia de més de 30 de manera general i més de 35 alguns.
0: El que passa que la gent de l'interior igual ho agraeix en alguna tronadeta vespertina, no?
5: Tindran alguna tronadeta, sembla molt probable, el dissabte de vesprada. Però aquestes tronades estes no semblen que duguen molta aigua. Són d'estes que...
0: Més seques, no?
5: Sí, existe la probabilitat de que no siguin molta aigua, per tant, aquestes tempestes no són molt agraïdes en general, però bé, sí que és veritat que la probabilitat augmenta sobretot el dissabte de vesprada. Però de moment hem d'estar mirant de reull el divendres, i en principi és el dia que hem d'estar tots més atents per a aquestes temperatures més altes, que són típiques de final de juliol, que ens han arribat ara. De moment no estem arribant als valors que estan tenint altres zones d'Espanya, o fins i tot de França o de Gran Bretanya, però de moment sí que el divendres sembla que és el pic. I després afluixa sense... Que no diem que ve fred el cap de setmana, eh?
0: Ja.
5: Però que la calor torna a ser un pèl més suportable. De moment, este final de maig el recordarem.
0: Només mos queda, amic, portar-ho en dignitat, no queda una altra.
5: Paciència, jo crec que és paciència, estar previnguts, ben hidratats, protecció i alerta si teniu activitats a l'aire lliure i no podeu estalviar d'eixir, ben preparats per a esta situació, sobretot al migdia. Estem parlant dels migdies quan estan...
0: Sí, les hores punta.
5: Exactament, entre les 12 i les 4, sobretot les 4 de la vespre, 3, 4, que és quan arribem al pic màxim de temperatura.
0: Si vols, un dia agarrem i se n'anem tu i jo a la platja i soltem la soflama a tots aquells que a les 3 de la vespre estan torrant-se i secant-se allí com a bacallar-se.
5: Suposa que el que està en la platja el que fa és que està entrant i eixint de l'aigua habitualment. Per tant, moltes vegades no
0: pateixen...
5: Exactament, no pateixen tanta calor. O sigui, que és una qüestió que el que està allà al costat sap per què està. Pitjor serà el que no pot estar en la platja i ha d'estar fent activitat i no pot parar. Ese és el problema, principalment.
0: Fortea, que tingués un bon dia.
5: Igualment, a disfrutar.
0: Cuida't, adéu. 8:39, pel que fa al trànsit, retencions de primera hora en els accessos a València, amb especial incidència a la AV30 al tram de Mislata, Paterna i Xirivella. També complicada l'entrada des de l'autovia de Torrent. Hi ha tensió al Grau de Castelló. Hi ha retenció en la Nacional 225 i la CS22. Espera una jornada de vaga a les portes de la refineria de la BP.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
7: De tu a tu.
8: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Som la veu de tots. Som Apunt. Amunt i avall.
0: Contàvem fa uns minuts que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, no estarà present avui en la sessió de control al govern, una sessió marcada, evidentment, pel cas Ultra i la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Clar, el fregao és menino. El motiu de l'absència del president en la Cambra Baixa és la seva reunió, ara, amb el Papa Lleó XIV al Vaticà, que, recordem, visitarà Espanya en unes setmanes. La reunió del cap de l'executiu espanyol i del màxim representant de l'Església Catòlica arriba en un moment complicat per a Sánchez i per al Partit Socialista Obrer Espanyol. Per això, des del govern, reiteren la bona relació entre el govern i l'Església, ara, i esperen que l'encontre siga amb una figura com el Papa i que suavise la situació. Falta li fa. Melanie Barragán és politòloga i professora del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i Administració de la Universitat de València. Melanie, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Què s'espera d'esta reunió?
11: A veure, com bé deies, no? La reunió es celebra en un moment que té molta rellevància política, tant nacional com internacional, i jo crec que serà més que una simple fotografia institucional, perquè té una dimensió, òbviament, política, diplomàtica, però també com estratègica, no? Per una banda, recolzarà com les relacions entre Espanya i la Santa Sede. A més, pensem que és una reunió prèvia, no?, a la visita que tindrà el Papa a Canàries, que també és molt simbòlica en temes com la migració, la cooperació, però també indirectament com la defensa d'un ordre més multilateral, de la lluita contra la pobresa. Per tant, té com una càrrega simbòlica, no?, que és forta també per al projecte polític de Pedro Sánchez. I a més, en un moment de desgaste polític, de molta polarització, de crisi, d'escàndols, aparèixer junt amb el Papa li permet al president també projectar com una imatge més estable, més institucional, de lideratge internacional. I jo crec que li situa, almenys durant uns dies, en un escenari de rellevància global, desplaça una mica el foc i també mostra com la posició d'Espanya, que és un país catòlic important en Europa, no?, i com un soci important en determinades polítiques.
0: I això és el caràcter simbòlic, però ara fem una altra anàlisi. Se suposa que l'esquerra és la que està més lluny de l'Església, si no, en molts casos, apartada, sobretot l'extrema esquerra. Però en l'aspecte pràctic de veritat, què suposa? Que Sánchez vagi i es reunisca amb el Papa actual. Què aporta a tota la conjuntura que en aquests moments estem vivint en Espanya?
11: Jo crec que li dona com una imatge, primer, de líder visible, perquè a sotres passa, no?, com les fronteres d'Espanya, que pensem en Europa, i pensem que en termes polítics tindre una relació propera amb el Papa, que sí que és veritat que l'esquerra està com més lluny, però sí que és veritat també que les relacions de Pedro Sánchez han sigut més properes amb el Vaticà que altres governs del PSOE, no? Perquè si en el passat n'hi havia conflictes per tensions ideològiques, per l'avortament, per l'educació concertada, l'eutanàsia, no?, per qüestions valors i morals, sí que és veritat que en els últims anys n'hi ha acords o n'hi ha una línia més similar, per exemple, en termes com la política migratòria. la lluita contra la desigualtat, el diàleg internacional, no? Pensem que estem en un món en flames, amb molts conflictes, i Pedro Sánchez ha tingut una línia de hem d'afavorir el diàleg, desmarcant-se d'altres líders, no? Hem d'arribar a processar totes aquestes

0: les situacions de crisi d'una altra manera. I jo crec que tindre el Papa al costat o tindre punts de coincidència amb el Vaticà, que al final és un líder internacional, jo crec que valida en certa manera com aquesta altra cara de Pedro Sánchez, d'un líder més moderat, més europeu, amb un projecte en aquest ordre multipolar, diferent al d'altres líders, no amb posicions més radicalitzades en aquest sentit.
1: Una pregunta d'última hora. Han sigut convidats per part del Congrés a la visita del Papa 4 expresidents, i aquests 4 expresidents del país, evidentment, són Rajoy, Aznar, Felipe González i Zapatero. Ell no ha confirmat la seva presència en aquesta visita del Papa. No sé si seria oportú i no oportú. En quina tessitura posa la situació també el convidar-lo?
0: Jo crec que... una cosa és centrar-me en institucionals...
1: Encara que sigui una qüestió més de protocol, però ja que el tinc a la mà, Melani, t'ho pregunte.
0: A veure, convidar a Zapatero, vols dir?
1: Sí.
0: Crec que el Vaticà no és fica en aquestes qüestions com d'ordre intern i sobretot en el moment en el que tot és molt incipient. Jo crec que ha sigut una qüestió molt protocolària. Ara, la posició, ja la pregunta la faria, no, de si fora Pedro Sánchez si voldria que anara o no. Jo crec que ara ficaria com una mica la política del gel, encara que ell públicament, no, ha recolzat i està tenint com una posició com de anem a veure què passa. En termes polítics, jo, si fora Pedro Sánchez, preferiria que no anassi.
1: Sí, millor que no emboirara la situació, no?
0: Clar, sobretot per a no embrutar, no, aquest moment de desplaçar el foc d'atenció i d'explotar una altra visió més institucional de líder obert i de més.
1: Parlant de Sánchez, des de que Sánchez és president, el govern espanyol, diguem, ha tocat 5 pactes amb l'Església Catòlica. Però entre ells, l'últim és el referit a la reparació de les víctimes de pederàstia. Sí. Això... Ens pot donar a interpretar, Milani, que hi ha una bona relació entre l'executiu espanyol i l'Església Catòlica?
0: Jo crec que estan en un moment de coincidència. Jo diria que sí, no? Però això deia abans que si tradicionalment les relacions amb el PSOE havien sigut com més conflictives, jo crec que en els últims anys, i especialment en aquesta crisi global que tenim per una banda la migració, per altres conflictes, la polarització, jo crec que el que sí que ha fet de l'executiu espanyol en els últims anys és arribar a acords fiscals, el de la pederàstia, també, i sobretot alinear-se, i crec que aquest és el punt clau, no, en política internacional. Jo diria, si hagués de triar, que el tema de la migració és molt relevant perquè li dona com aquesta visió també com d'humanitària quan tens altres països.
1: Això volia comentar-te, és que és un assunt importantíssim per a l'executiu, la qüestió migratòria, perquè precisament una de les parades del Papa en aquest viatge a Espanya són les Illes Canàries, on precisament el Papa Francisco reivindicava certes qüestions. Allí precisament mantindrà un encontre amb col·lectius d'acollida a migrants. És una, podríem interpretar, una altra de les qüestions en comú del govern i l'Església.
0: Correcte, no? I a més, el fet de que ara tinguin aquesta entrevista i que després el Papa vinga a Canàries, el que fa és col·locar al debat europeu la qüestió de les fronteres migratòries, però a més, no, amb una visió que és la que ha defensat Pedro Sánchez en Brussel·les i en organismes internacionals, no? Que la immigració no és únicament una qüestió de polítiques restrictives o de control en les fronteres o de seguretat, sinó que s'ha d'abordar des de la solidaritat europea i des d'aquesta vessant humanitària. Si tu tens al Papa al costat, que al cap i a la fi és un líder i un referent moral i també exerceix un rol polític rellevant, no? Sí. Com que legitima aquesta visió, aquest model alternatiu de tractar la immigració, que per a Espanya és una qüestió molt rellevant.
1: Vamos, que al final encara li vindrà bé a Sánchez aquesta sintonia entre el govern i el Papa en qüestions com la guerra d'Iran. És a dir, que la reunió arriba en un bon moment per a l'executiu espanyol.
0: Sí, perquè en aquest sentit, no, pues també hi ha com punts de coincidència entre el Papa i l'executiu espanyol. Per què? Perquè tots dos han reivindicat la necessitat d'evitar que n'hi hagi una escalada militar i han apostat més per una estratègia de negociació de diàleg internacional. Aquesta posició, no, situa a Sánchez com una vessant política dins d'Europa, en contrast amb altres líders mundials, i el tindre al Vaticà al costat com que li dona també una legitimitat a aquesta estratègia de multilateralisme, d'estabilitat, front a discursos que són més agressius, més bel·licistes o més polaritzants.
1: Que Sánchez és espavilladíssim, això ho sabem tots i no fa falta recordar-ho. No sé si fa que el papa es convertisca en una espècie d'escut segur per a ell, per a Pedro Sánchez. És a dir, al tractar-se d'una reunió amb el màxim representant de l'Església Catòlica, entre altres coses, pot ser que acalli un poquet a l'oposició i evite les crítiques que li puguen vindre des de la bancada d'enfront.
0: Jo no diria que completament, però sí que és veritat que pot, no, com amortiguar parcialment aquesta confrontació política. Per què? Perquè l'oposició molt difícilment atacarà molta duresa una reunió institucional amb el màxim representant de l'Església Catòlica, perquè també són conscients de que això tindria com un cost polític o simbòlic. Així que en aquest sentit la visita i també després l'encontre en Canàries serà com un espai relativament protegit, no, per al president, i durant uns dies el que fa és desplaçar el foc mediàtic cap a la diplomàcia, la política internacional, els missatges institucionals. Ara bé, jo crec que això és com molt momentani. Val? Sí que té un component estratègic a curt termi, però també aquest escudo té com alguns límits. No? Per què? Perquè l'oposició seguirà criticant la gestió del govern i utilitzarà com altres fronts per a mantenir aquesta pressió política. És la meva visió.
1: De totes formes, la cosa està molt embiscada. No vaig a parlar-te de polarització perquè ho saps perfectament, Melanie, però en els últims temps, i esta és una travessant que podem més clar amb l'actitud de Sánchez, han sigut molt sonats els xocs entre Donald Trump i el papa. Una bona relació amb el papa és una altra de les formes, diríem, a lo millor, que té l'executiu espanyol de mostrar una oposició totalment oposada a Trump i a les seues polítiques.
0: Clar, no? Per això deia que la part simbòlica, aquesta càrrega simbòlica, que per a mi és la més rellevant, més que qüestions pràctiques o pragmàtiques, no? Perquè d'aquí no saldrà una política pública ni saldrà una llei, però sí que és veritat que situa el govern espanyol en una situació de desmarcament, no? De la política de Trump i d'aquests líders que estan com tensionant o que tenen una política més agressiva. Al final, el que estem dient és el Vaticà i l'Estat espanyol tenen una visió molt més moderada, una visió més humanitària, tenen una consciència en assumptes que ja hem parlat, no? Com l'immigració, la cooperació i demés. Això recolza, no? Una imatge política que s'oposa al model que està representat per Trump i per aquests líders. Mentre que el trumpisme, no? Té discursos més nacionalistes, més restrictius, molt més crítics amb els organismes internacionals, el govern espanyol i el Vaticà què fan? Dient, no, nosaltres tenim una posició compartida de diàleg internacional, de cooperació, d'acollida a migrants, una visió més social i humanitària de la política, no? Això fa que el papa i Sánchez se situen clarament dins del mateix bloc, per tant, directament li estan dient a Trump, nosaltres anem per una altra banda, i també marquen com una corrent dins d'Europa. No? I a més, penseu que el recolzament simbòlic del Vaticà té molt pes a Europa i en Amèrica Llatina, no? Per tant, això també el pot capitalitzar Pedro Sánchez.
1: Melanie Barragán, politòloga i professora del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i Administració de la Universitat de València. Gràcies per haver-nos atès i que tingués un bon dia.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Adéu. Repàs de les portades locals i comarcals, impreses i digitals, començant per el Meridiano L'Horta, saludant a Sílvia Tormo. Què tal, Sílvia? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Una de les notícies principals a la nostra web, el meridiano.es, és que a Catarroja va començar la reconstrucció del túnel que el connecta a la població amb el seu port. Es tracta d'un projecte que permetrà reparar els greus danys provocats per la dana i transformar el pas interior sota la V31 en una infraestructura més segura, resilient i accessible. Es tracta d'una actuació estratègica per a recuperar una de les connexions viàries més importants del municipi. El projecte està finançat per el govern d'Espanya i té una inversió de més d'1,5 milions d'euros. Per altra banda, també a la nostra web repassem la història de la coneguda indústria La Llutera de Foios, que enguany celebra el seu aniversari. La fàbrica La Llutera va arribar a donar faena a més de 2.000 persones, sobretot veïns i veïnes de Foios i municipis propers a l'Horta Nord. Va ser tot un emblema que marcà un abans i un després en la vida i en la història d'esta localitat. Per això, amb motiu del seu centenari, l'Ajuntament també està donant a conèixer a la població la història que va tindre aquesta fàbrica. I d'altra banda, avui continuem molt pendents de la Conselleria d'Educació i dels sindicats que avui dimecres tornaran a negociar. Una informació que anirem contant també en la nostra web per meridiano.es.
1: I estarem pendents. Anem a veure què mos conta José Miguel Ortola des de les Riberes en el 6 doble. José Miguel, bon dia.

0: Hola, què tal? Bon dia a totes i tots. Estes són algunes de les notícies que trobareu aquesta setmana al diari digital el 6w3w.sisd.es. La policia local de Sueca ha dut a terme un total de 123 intervencions durant el passat cap de setmana, amb una activitat centrada principalment en el control del trànsit, la seguretat viària i el compliment de les ordenances municipals. En concret, les actuacions relacionades amb trànsit i seguretat viària van sumar 31 intervencions, convertint-se en l'àrea de major volum de treball. A aquesta xifra se sumen altres 26 actuacions vinculades a policia administrativa i control d'ordenances municipals. A més, la policia local de Sueca també va realitzar 15 intervencions d'ajuda humanitària i assistencial, així com 13 avisos i actuacions d'informació operativa. També es van registrar actuacions relacionades amb seguretat ciutadana, molèsties per convivència, casos de violència domèstica i seguiment Biogen. Per altra banda, s'ha presentat el programa d'ajudes per a la prevenció de catàstrofes naturals impulsada per la Diputació de València, dotat amb prop de 20 milions d'euros, dels quals quasi 4 es repartiran entre els municipis de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. En concret, la Ribera Alta té assignats 2.787.997 euros que arribaran als 35 municipis de la comarca, a més de l'entitat menor de la barraca d'Aigües Vives. Les ajudes podran destinar-se a inversió o gasto corrent i oscil·len entre els 127.000 euros del CIRA i els 57.000 euros que corresponen a Cotes i Sellent. A la Ribera Baixa, per part seua, els 12 municipis que la formen, més les entitats locals menors de Maret de Barraquetes i el Perelló, es repartiran 1.085.942 euros, amb quantitats que oscil·len entre els 122.000 euros de Sueca i Cullera i els 59.000 euros de Riola. I ja per a finalitzar, les comentem que les falles del CIRA de 2027 no comptaran amb fallera major infantil. Així ho ha comunicat la Junta Local Fallera del CIRA després de finalitzar el termini de presentació de candidatures per als màxims càrrecs representatius de la festa. Segons l'escrit remès per la Junta Local, s'han presentat 7 candidatures a elecció de fallera major del CIRA 2027. Totes elles complixen els requisits establits en el reglament vigent per a poder optar al càrrec. No obstant això, pel que fa a la fallera major infantil 2027, la Junta Local Fallera ha informat que el càrrec quedarà desert. L'entitat explica que no hi ha cap candidatura activa després que l'única presentada fora retirada posteriorment en conèixer que era l'única registrada. I fins ací la informació al diari El 6w3w.sisd.es. Gràcies i fins la pròxima setmana.
1: Igual un dia tenim que dirigir-nos al CIRA a veure què està passant allí en les falleres majors. Ens queda per saludar a Toni Cuquerella des de Comarcal CV. Toni, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CV, des d'on us convidem a repassar l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Comencem a Riba-roja de Túria, on ja s'ha projectat el nou dic de protecció per al polígon industrial de la Reba. Es tracta d'una infraestructura clau dissenyada per a desviar l'aigua cap al barranc de Xiva i blindar les empreses davant de futures danes. D'altra banda, la Guàrdia Civil ha enxampat dos homes acusats de robar més de 6 tones de cable de coure de l'estesa telefònica. Els investigats utilitzaven una zona arbrada de Venta del Moro com a cremador clandestí per a netejar el metall abans de vendre'l a Silla. Es calcula que aquestes persones han causat uns danys de més de 100.000 euros. I acabem a la costera, perquè l'Ajuntament de Xàtiva ha publicat oficialment la convocatòria per a cobrir la plaça de direcció del Museu de la Ciutat, una nova figura professional que buscarà modernitzar els espais expositius i potenciar el patrimoni local. Això és tot, de moment, en l'actualitat en clau local amb Comarcal CV. Que tinguin un molt bon dimecres.
1: Ahir el Palau de Congressos d'IFEMA va acollir la cerimònia d'entrega dels Premis de la Música, entre ells, a Serrat.

0: A veure si el dia precisament ens fa cas i li fa cas a Serrat, i és un gran dia i l'aprofitem plenament. El que anem a aprofitar ara és el temps, arribar just de les 9 del matí, perquè Alba Requejo ens transmeta tota la informació d'última hora en el butlletí de notícies que ja tenen preparat. Així que qüestió de 5-6 minuts de repàs de tota la informació i nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
1: Són les 9.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia. D'ací a mitja hora es reprenen les negociacions entre sindicats i Conselleria d'Educació. La sexta reunió ha acabat de nou sense un acord global que posi fi a la vaga. Damunt la taula, els punts que afecten la plantilla i la millora en les infraestructures. I el principal punt de fricció, la reducció de les ràtios. Sofia Riego està a les portes de la Conselleria d'Educació. Sofia, hi han arribat ja els representants dels sindicats. Bon dia.
3: Bon dia. Encara no, però no poden tardar molt, perquè a les 9 i mitja està previst que comence esta nova mesa sectorial, la sèptima ja, per negociar 8 temes com la baixada de les ràtios o les plantilles. Ahir es va tractar la millora de les infraestructures amb la proposta d'un pla d'inversions de 230 milions per a continuar amb el pla edificant o vora 130 en inversions pròpies. Sobre l'acord relatiu a la reducció de la burocràcia que es va negociar ahir, les postures eren d'enteniment, tot i que encara no s'ha signat cap document. Segons els sindicats, abans han de fer una consulta al professorat per saber si donar suport o no a la signatura en este bloc en concret de la negociació. I mentre s'espera que comence la reunió, estem també pendents de la manifestació que està convocada per a este matí i que acabarà així a les portes de la Conselleria d'Educació, alhora que possiblement encara estiga mantenint-se esta reunió. Estem pendents també de qüestions com si la Conselleria entrega l'acta als sindicats sobre la reunió que va mantindre amb els dos sindicats que van signar l'acord econòmic dilluns, i també sobre si la consulta o no de la signatura de... si la consulta del professorat sobre si es pot signar o no el tema de l'acord de la burocràcia es fa efectiva o s'ha fet efectiva i si s'arriba a un acord avui.
1: N'estarem molt pendents, Sofia. Gràcies. Eixa trobada efectivament coincideix amb la manifestació convocada a València per a les 11. Ahir es canviava el recorregut in extremis en conèixer-se esta nova convocatòria per avui a les 9 i mitja. Un dels sindicats, el CESIF, s'ha despenjat d'esta manifestació. El responsable de l'entitat d'educació, José Seco, diu que estan valorant, de fet, la vaga indefinida, que caldrà veure si realment és sostenible. Una postura que va en la línia del que defenia ahir el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Yorca.
4: Que hi ha voluntat de diàleg, que hi ha voluntat d'acord, que ahir mateix es van arribar a alguns acords i que, per tant, jo crec que en aquests moments tensionar el carrer és un error.
1: I atenció, perquè segons conta en estos moments el Confidencial, també el País, diversos mitjans apunten que l'UCO està en estos moments registrant la seu del PSOE a Ferraz. Hauria llançat esta unitat de la Guàrdia Civil l'operació a primera hora d'este dimecres. Seria un dispositiu contra una presumpta xarxa de finançament il·legal del PSOE. Els agents han entrat als despatxos i les oficines de la seu central del partit al carrer de Ferraz de Madrid, i a més tenen l'ordre d'inspeccionar diferents immobles repartits per tot Espanya, per la geografia, que pertanyen als càrrecs del PSOE, suposadament involucrats en la trama. El dispositiu ha sigut acordat amb l'Audiència Nacional i compta amb l'impuls de la Fiscalia Anticorrupció. S'espera que el president Sánchez puga referir-se sobre este assumpte. Avui parlarà amb la premsa per primera volta des de la imputació de l'expresident Zapatero. Ho farà des de Roma, on es reuneix en audiència amb el papa Lleó XIV. No estarà, per tant, en la sessió de control, que també acaba de començar i es preveu que siga d'alt voltatge. Es preveu que puga estar centrada en eixe cas Prus Ultra i en els dubtes sobre si la legislatura s'esgotarà o no. I un apunt en successos: detenen a dos homes després d'un intercanvi de drogues a Benetússer. Iria Sebastià, què ha passat?
5: S'han interceptat 8 quilograms de cocaïna i més de 80.000 euros en efectiu. La Guàrdia Civil els ha detingut i un d'ells podria ser subministrador de substàncies per a altres traficants a l'Horta Sud.
1: Moment per als esports. El València Bàsquet escala fins a la tercera posició de l'ACB en guanyar el Saragossa de Bacassany.
6: Triomf treballat en un partit ajornat en el que el de Pedro Martínez imposaren per 86 a 98 amb Delarrea i Taylor com a màxims en cistelladors. Així valorava el partit el tècnic.
7: Tenemos bastantes jugadores con problemas físicos y entonces pues nuestra dinámica de rotaciones no puede ser la que nos gustaría, y bueno, pues algunos jugadores entonces están cansados y y entonces pues bueno, pues nos cuesta mantener la intensidad, ¿no? Pero bueno, al final en la segunda parte hemos estado mejor en el rebote defensivo, hemos corrido bien, hemos metido muchos puntos de contraataque y hemos podido sacar el partido adelante.
6: És el primer dels tres compromisos que tenen esta gent setmana en la recta final de la fase regular de la Lliga. Divendres rebran el Gran Canària al Roig Arena i diumenge visitaran el Barça. Això determinarà si acaben com a cap de sèrie per al playoff i el rival. Ara estan a un triomf del Múrcia i tres del Madrid.
1: Gràcies, i pel que fa al trànsit, atenció perquè s'esperen complicacions a la ciutat de València per la manifestació d'educació. Sonia López, contans.
8: Així, Salva, bé, ja sabem que a les 11 està convocada a la plaça de Sant Agustí i que després de la modificació en el recorregut acabarà finalment a les portes.

0: des de la Conselleria d'Educació, que com saben està al barri de Campanar. Però a partir d'estos moments, en concret a partir de les 9:15 aproximadament, estan ja convocades les diferents columnes que eixiran cap a València des de diverses localitats. També dir-los que al grau de Castelló este matí, en estos moments, hi ha retenció a la SS22 i la Nacional 225 per una jornada de vaga que s'està desenvolupant a hores d'ara a les portes de la refineria de BP. Per últim, un apunt pel que fa al servici de Rodalia de València. Renfe informa, hi ha una incidència a la línia C3, hi ha una avaria al pas a nivell de Xiva i, per tant, s'estan produint retards.
1: Han de saber-ho, si han d'agafar aquest mitjà de transport ara en aquests moments. És tot de moment, tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Pròxima cita informativa a les 10. Adeu.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
3: De tu a tu.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
6: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
7: L'hora de la cultura, amb Rei Joan.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: L'esport que realment t'apassiona.
11: Humo, duro, humo, duro.
12: Aleluya, aleluya, me empatonet,
9: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: I els que no saben com van és que en ve que n'hi ha el pèl, és la gent del Partit Socialista, que en estos moments està compareixent en el Congrés, el vicepresident primer i ministre, evidentment, d'Economia, Carlos Cuerpo, que està més blanc de l'habitual. I m'imagino que està més blanc perquè en estos moments s'està passant des de primera hora del matí. Són les 9 i 10 d'este 27 de maig de 2026. Anem a obrir el temps de tertúlia a aquestes hores en la Ràdio Autonòmica Valenciana amb Pilar Tamayo, amb Sergi Pitarch, amb Modesto Martínez i amb Ferran Belda, que ja s'acaben d'incorporar a la nostra taula, però que, bueno, mentre el president del govern el pilla en Roma en eixa reunió amb el Papa, pues, la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, el que ha fet a primera hora d'este matí, segons publica el Confidencial, és llançar un dispositiu contra una presunta red de financiació il·legal del PSOE, i el que han fet ha sigut entrar en els despatxos i les oficines de la seu central del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid. Com dic, això ho ha publicat ara mateix el Confidencial.
2: I és... Objective també lo ha publicat.
1: Bon dia, Pilar Tamayo.
2: Què tal, bon dia? No damos abasto.
1: Bueno, és el que hi ha. Tindre tantes hores de programa fa que se te muiga un papa en directe, que te passen aquestes coses, que imputen a Zapatero, etc etc. Comences tu, ¿no? Com és lògic. Que ja que t'ha donat pas.
2: Bueno, lo estábamos comentando antes de empezar la tertulia, que esta sería la línea que habían situado los socios del gobierno. Es decir, todo es nada hasta que no se llegue a la presunta financiación ilegal del partido. Eso ya se está investigando en una pieza separada a la Audiencia Nacional. Algunos llevamos semanas diciendo que a ver si todo va a confluir en lo mismo, es decir, Leire Díez, Ábalos Koldo, ahora Zapatero, si todo va a confluir en una presunta financiación ilegal del partido. Dijeron Baldoví y Rufián que en ese momento se acabaría la legislatura. Ahora entiendo que dirán que hay que esperar a que haya una sentencia, porque en este momento todo es presunto, evidentemente, mientras hay una investigación, pero ya estamos escuchando que con el caso de Zapatero, por la complejidad del caso y la magnitud, esto podemos hablar de años de investigación judicial. De hecho, todavía no se han producido detenciones, pese a que hay Estados Unidos está ultimando la imputación de Julio Martínez y hay una orden de detención internacional contra el propietario de Plus Ultra, pero desde luego lo que se está conociendo pues no es nada edificante.
1: És curiós o paradògic que això pille a Pedro Sánchez en Roma, en este
2: siendo
1: cas.
2: Siendo ateo, además.
1: A les 11 del matí estava prevista una roda de premsa.
2: Hombre, creen muchas cosas. Creen la inocencia de casi todo el mundo, porque eso es muy evangélico. Y claro, perdonar a todo el mundo, aunque hay un mandamiento que ya sabemos que dice no robarás.
3: Y no mentiré.
2: Pero bueno,
1: ah, bueno, sí. Jo soc dels que deixa parlar als tertulians tot el rato, perquè crec, com diu Manolo Montal, que una bona tertúlia és en la que els presentadors no parlen. Però estava dient, l'última volta va coincidir el fet dels assumptes de la dona, que el va pillar, a ell i a la dona, els va pillar en la Xina. Avui, curiosament, el pilla en Roma. Volia dir que a les 11 del matí hi havia prevista una roda de premsa de Sánchez. Una roda de premsa que, tenint en compte el que acaba de passar, m'imagino, serà diferent, no, Sergi?
4: Sí, home, haurem de saber a veure què és el que estan arreplegant, però el que conta el Confidencial és un tema vinculat al finançament il·legal del partit, al presumpte finançament il·legal del Partit Socialista. Bueno, com sabem, en els últims mesos, pues, persones com Víctor de Aldama, Leire Díez, la empresària esa que dia que havia aportat 90.000 euros a Ferrat sense aportar ninguna prova, però bueno, al final tot este tipus de comentaris sobre el suposat finançament pues, han acabat en la Guàrdia Civil en Ferrat. No és una cosa bonica per al PSOE, que han de donar moltes explicacions. Jo crec que ja li falten cames al PSOE a eixir a explicar què és el que ha requerit la Guàrdia Civil, perquè han de veure què és el que ha demanat, perquè es parla el Confidencial també de que no només la seu de Ferraz, que és la seu central, sinó que ha tres seus. Com sabeu, el Partit Socialista funciona només en un CIF. Totes les federacions, excepte el PSC, que sí que té un CIF diferent, tot és el mateix partit. Llavors estan no només Ferraz, sinó que poden haver altres federacions
2: I no solo federaciones.
4: Esguitxades, no, no. I jo entenc que...
2: Però això és tan fàcil, Pilar. Se prevé que s'inspeccionen immuebles de altos cargos socialistes por todo el país.
4: Pilar, això... bueno, és el que estàs explicant. Això és tan fàcil com uno sap quan li demanen, no? Que nosaltres que hem estat molts anys contant casos de corrupció i registres, pues, jo m'imagino que a la una del migdia o a les 5 de la vespre podran eixir i explicar, bueno, pues mos han demanat això, mos han demanat la caixa fixa, mos han demanat els pagaments. N'hi ha que recordar que ara no recordo el jutge que ja va demanar, en el cas Coldo, ja van enviar tots els pagos que se li havien fet a Ábalos i a Santos Cerdán. Vull dir que el PSOE havia entregat ja documentació interna als tribunals que estan investigant el cas Coldo, explicant les eixides i entrades de diners. Jo m'imagino que això ajudarà també a esclarir el que ha passat, però com vos dia, en tota aquesta caigent,
2: es que, claro, és que...
4: necessari que faci una explicació perquè evidentment la legislatura està molt complicada perquè és
2: per terra, mar i aire. Està morta, Sergi, perquè no hi ha ni pressupostos en tota la legislatura, però un apunte per lo que decía Sergi muy rápido, es que claro, en el juicio de Ábalos se ha explicado que había una operativa en cash, en metálico, en el Partido Socialista, y que no era de una manera puntual, sino que era de una manera continuada. Eso se tiene que demostrar. Oiga, mire, yo fui al cajero, saqué tanto y entregué tanto, porque había, según se ha explicado, sobres donde se pagaba, con eso, que esos sobres estaban en los cajones de alguien y se pagaban de manera continuada gastos u otras cosas.
1: Ferran, ¿cómo el quedes?
3: Jo me quedé astorat com portem ja uns quants anys, no és cosa de nou, i me sorprèn que a mi mateix, perquè dius, afortunadament m'he arribat a una certa edat amb una capacitat íntegra de sorprendre's, i això és bo. L'actuació esta plou sobre mullat i ve a confirmar que tots els fusells apunten al Partit Socialista a hores d'ara, i que difícilment se va a poder escapar de tanta escopeta, no? Com la que la té en els punt de mira, no? Se parlava d'una setmana de dolor, i sembla que la setmana de dolor pot tindre caràcters de Golgota, de que el visitant ara de la ciutat eterna pues torne crucificat o en la creu al muscle.
1: Sí, que el viatge li aprofita per a fer penitència, no?
3: Sí.
1: I jo, que la meva preocupació era saber qui era l'abuela de Zapatero, perquè en ixos joiaments...
2: De Zapatero, de Sonsoles.
1: No, de... Vamos, tenia que ser com a mínim María de las Mercedes, mos l'havíem enganyat.
2: De Isabel II, jo crec que la herència és de Isabel II.
5: Quan plega a casa li preguntaré.
1: L'herència de la iaia, de poquina iaia tenies tu, vamos.
2: Quan, además, la família de Sonsoles és una família de classe media normal, su padre militar, però además és que són joies de colección, es decir...
5: De ostentación.
2: Claro, sí, y de colección. A ver, la foto de las joyas...
3: De colección de natalina.
2: Pero las...
3: Por favor.
2: Pero que tú no... Pero Ferran, tú no ves por la calle ni siquiera en bodas a la gente con esas joyas. Las ves en la portada de Lola o en este tipo de cosas.
1: Claro,
2: pero lo que... Las joyas de Zapatero... puede ser como las... Con perdón, las putas de Ábalos. Es decir, que al final... yo creo que es como la anécdota y la foto de, bueno, pues de una época a olvidar, pero que puede que también sea el chocolate del loro como plus ultra, porque si estamos hablando de una presunta red de oro, petróleo, claro, esto puede ser el chocolate del loro, el tema de las joyas.
1: Envíame todo el mundo.
3: Pero es que ayer terminamos tú y yo hablando fuera de micrófono de que en el fondo de tot això, o sea, exceptuant el cas de Plus Ultra, lo que podria haver, te diria jo, és una intermediació, un ús de dels contactes de José Luis Rodríguez Zapatero davant del govern venezolà per a la importació i exportació de productes que a hores d'ara, per el bloqueig americà, tenen una difícil eixida de Venezuela. I avui es dona la casualitat de que el diari ABC conta exactament el que jo te deia que indicava la lògica. I és que, efectivament, el govern xinès recorre a José Luis Rodríguez Zapatero per a que li facilite la importació de petroli.
2: De petroleo, claro. El 80% del petroleo de Venezuela a China, el 80%.
3: I aleshores, en aquestes circumstàncies pot estar el petroli, l'or, el níquel i tot això.
2: Pedres precioses.
4: Els recursos que necessita Xina, que a fet, parlant també de geopolítica, vull dir, com sabem com està i se convertís, que és lo que és intolerable, és que tinguem expresidents del govern en tot el que això suposa, tota la informació que han tingut interna del país, que estiguen per ahí treballant per a potències estrangeres, que te puguen agradar més o menys, totalment descontrolats, treballant per a grups mediàtics internacionals, treballant en situacions...
2: Sí, però esto no es lo mismo, Sergi, quiero decir, esto estamos hablando de presunta comisión de delitos, claro.
4: Pero si es que el lobismo ya es impresentable. No, un cap d'estat, uno casi un cap d'estat, che... ¿Para qué fem la llei dels presidents?
2: Bueno, y no solamente jefes de Estado. Mira Pepiño Blanco, que también hay algún miembro del Partido Popular en su lobby.
4: ¿Para qué fiquem un jornal de 12.000 euros a un expresident del govern i el fiquem en el Consell d'Estat? És que no tenen prou. No tenen prou. Han renunciat al Consell d'Estat. Els tres, Felipe, Aznar i Zapatero, perquè no tenen prou en 12.000 euros a l'any. I jo crec que això ens ho han de començar a posar...
1: A fer su vore, no?
4: A fer su vore, modesto. No poden tindre descontrol aquesta gent per ahí.
3: Juan Lagradera era un mes, Miriam, El País, Enric Julián en La Vanguardia i Juan Lagradera diumenge abordaven la qüestió dels expresidents. I Juan Lagradera, que a més ho feia irònicament, deia que al Caldavall eren persones que tenien dret a guanyar-se la pataqueta.
2: Pero si tienen sueldo vitalicio, claro, como está diciendo Sergi.
5: El tema de guanyarse la petaqueta, yo pensé que... Para mí ni una cuestión que es vamos, que para mí es principal, es el tema, por ejemplo, la celebración del rescate de Plus Ultra 15 días antes de que se produzca. Eso ya vol dir que así ni una cantidad y una serie de influencias y de capacidad de aplegar a puestos o natres no pueden aplegar, y de una manera, bueno, que la justicia ya lo dirá, pero que no té molt bona pinta. Y así también hay una cuestión que me pareix fonamental, que es el silenci de certs partits, ¿no? Podemos sumar... incluso Compromís, que están prou callaets en
2: no, este, y que siempre se ha hablado también este de las porque, posibles no, conexiones de Podemos con Venezuela.
5: No, porque también...
4: Ah, pero eso... Pilar. Tot un mig i dos vores. O sea, ya sí, se ha acreditat la guerra bruta del Estat contra Podemos. Pero dir, Sergi, a Podemos que se han archivado todas las causas de Venezuela. Independientemente de que els seus líders, com molt bé contàvem, Estan Ferran en el diari, contàvem com el CEPS, que era un institut vinculat a la Universitat de València, anaren tots a jornal, Pablo Iglesias, Errejón i tal, i cobraren de Venezuela, però cobraren jornals normals d'assessor en Venezuela. Tot lo del finançament il·legal de Podemos, la cuenta en granadina de Pablo Iglesias, tot això ha sigut un fraude.
5: Jo no anava per ahí, jo anava en el...
4: Sí, Sergi,
5: però com tu has dit, tot un mig i dos vores, i jo crec que en este cas el mig està en que en part del procés de rescat i en part del procés d'aquestes accions que s'estan investigant, n'hi havia membres d'aixòs partits que eren membres del Consell de Govern.
2: Sí, claro.
5: ¿Vale? Del Consell de Ministres, perdó. O sea, vol dir
2: que tenen... Les decisions del Consell de Ministres són solidàries i col·legiades.
5: Vol dir que tenen una responsabilitat que ara la justícia dirà hasta quan o hasta quan no. Entonces, así lo que n'hi ha és que n'hi ha una coalició de partits que està sostenint un govern que estan tots, perdonem la expressió, que estan tots pringats. En més o menor medida, estan tots pringats.
2: Però vamos a ver...
1: Escoltem a Ferran també. Tu no el deixes atabalar, Ferran. Tu deixa-los que...
3: En Pilar és difícil.
1: En Pilar, si ha domat, t'ha de dir una cosa, si ha domat a José Carnau, domaré a Pilar Tamayo. Això ja t'ho dic.
3: Exacte. Jo trobo que...
5: Si hi ha coses d'això, seràs Sant Sergi o el Fina.
1: Sí, són els meus reptes de l'any.
3: Són dos forats negres. Absorbixen tot el que hi ha al seu voltant.
1: un no ja ho ha aconseguit.
3: Jo volia... Jo a aquest respecte volia recordar-vos que quan acabe tot això i quan tot això se tranquil·lise, les aigües tornen al seu lloc i cadascú siga reba la condena que es mereix, hi haurà que tornar a dir-los als partits que fins ara no han volgut, que hauran d'aprovar aquesta famosa llei de lobbies, el cabildeig, hi haurà que regular-lo com Déu humana, encara que coincidisca amb Sergi en que això és infumable, ja d'entrada és infumable que hi hagi gent que a cara descoberta es dediqui a convèncer a partits ja polítics de les bondats de comprar el seu producte. Això ja senta peu a la demés. Després, jo trobo que la qüestió dels expresidents d'un nivell o de l'altre també hi haurà que revisar-la. I per últim, el que ja no té perdó possible és que a hores d'ara se continuen donant, fent rescats i donant ajudes de la manera que se donen.
4: Així n'hi ha un problema, perdona Pilar, i ara per centrar-nos un poc. És evident tot el que siga falsificació de factures i tot això que caiga al seu, però així hem viscut dos episodis molt traumàtics. Un va ser la Covid. N'hi ha que recordar que la Covid, i això ho contarem així, també estan governant el Botànic, com no n'hi hava mascaretes, van anar tots a contrats d'emergència, que no fa falta amanyar. Quan venen els contrats d'emergència, igual que la Dana, no fa falta amanyar el contrat. El que és càrrec públic pot donar els diners i els contrats a qui li dona la santa gana. I és el que va passar en el Covid i és el que ha passat en la Dana. L'administració, totes les administracions, diuen, pues, ixa obra la fas tu, ixa obra la fas tu, perquè n'hi hava pressa en la Dana. Tots els rescats d'aerolínies, tots, se van aprovar. Totes les aerolínies que van demanar rescat, en Alemanya, en França,

O sigui, Lufthansa va rebre 9.000 milions d'euros en plus ultra. No feia falta amanyar res. Vull dir, tot això en què l'administració discrecionalment ho fera, no fa falta pringar a funcionari, no fa falta

0: també se va beneficiar de la compra de mascaretes. El van denunciar i ha acabat en res.
1: Que sí, sí.
2: Però hi ha otra pieza abierta per la compra de mascarillas, crec que és de Baleares i Canàries, sí, no? Que podria salpicar a la
1: compra. El tema de les cotes d'emergència, evidentment que és una figura que existeix i que se pot gastar i que se deu de gastar. I de fet, moltes voltes, la limitació de poder gastar aquest tipus de contractes fa que no se puguen fer més coses de les que se degueren, però també tenen que tindre després una fiscalització i una inspecció absoluta, perquè al final sí que és de veres que... Sí,
0: però si així la dana, així la dana, te poso un exemple molt clar, així la dana se va repartir, que això jo ho he parlat en la conselleria, diu, no, és que nosaltres el que farem és repartir entre totes les empreses.
1: Claro,
0: quan diuen això ja dius...
1: Perquè moltes voltes...
0: Claro, entonces tenies Enrique Ortiz, que és una empresa en seu en Alacant, arreglant carreteres en Xestalgar. No n'hi ha empreses en Xestalgar? No n'hi ha ni presents d'estalgar.
1: Igual per poder fer això, no?
0: Igual per poder fer això, per arreglar un camí, no?
1: Igual
0: per poder,
1: fer un camí.
0: Igual per
1: poder fer això.
0: Vull
1: no?
0: dir,
1: no
0: sé, i això, jo ho han denunciat en el diari, i això no acabarà
3: o més perquè... O empreses no perjudicades rebent subvencions.
0: No, perquè legal... No, però t'ho dic, perquè legalment se podia fer. I Ábalos no cau per a manyar els contractes de mascareta. Ábalos cau per enxufar a la novia, a l'amiga, no sé què, i perquè esto es molt barroer, i perquè al final...
4: A la dentista, no?
0: I el condenaran... El condenarán, pero el condenarán.
2: Pero yo sí que
0: no
2: quería
0: amañar el contrato,
2: que
0: no
2: siempre, que con la broma me fa, no me falta.
1: Yo siempre me faccio una pregunta.
2: Yo siempre me faccio una pregunta.
4: Pero pots per tots.
3: No insistisques que els presentadors estan que cauen últimament i jo venia patint. Dic, a veurem Sergi després
4: si va per l'aire també.
3: Del paqui límpia que ha hagut de Bernardo Guzmán, Pepa Bueno...
4: Home, després de cada...
0: Ferran és que conta les coses... A veure, perquè els oients ho entén, perquè els oients se situen, perquè Ferran sempre la tira ben acertat. Ha hagut un canvi, jo crec que mediàticament serà el canvi més important que ha hagut en els últims anys, així al País Valencià, que és que el director general de la SER, Bernardo Guzmán, passa a ser director general de Múrcia, i ha nomenat a un nou director general per a la SER de la Comunitat Valenciana, que és Paco Sanz, de Gandia, que per lo que conten els mentideros i jo, la gent que ha parlat i tal, no és el més pròxim, diguérem, a l'actual govern de Gandia i a la secretària general Diana Morant. Tenim uns moviments...
4: Que això és el que va lligat a Àngels Barceló i totes aquestes coses. Bueno, moviments d'estos nos produint des de fa molt de temps.
2: Bueno, però les empreses són soberanes per a tomar decisions perquè la SER és una empresa privada. No, per lo que comentava antes Modesto, que decía, a ver si al final de todo está el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? Uno de los presuntos delitos que se le atribuyen a Zapatero es el tráfico de influencias. Bueno, es una red de tráfico de influencias que en el vértice estaría Zapatero, eso lo dice el juez. Porque evidentemente para poder operar hace falta tener contactos y contactos que tengan capacidad de llegar al BOE. Es decir, si no tienes capacidad de llegar al BOE no vales para nada. Entonces, en este momento también habría presuntas conexiones con algún ministro como Óscar Puente también, que por cierto está muy callado con perfil bajo en
0: no,
2: las últimas...
0: Hombre, en Twitter estaba contestando todo. Igual ahora se ha callado a las últimas dos horas.
2: Porque también se están investigando, ahora que hablábamos incluso un contrato de la Dana, de unas obras en el Pollo, si tendría conexión con esta trama y por qué un constructor chino... Hablaba Sergi de uno Alicante, pues imagínate uno chino, que un constructor chino habría sido beneficiado de contrataciones por valor de 176 millones de euros por parte del Ministerio de Óscar Puente. Para que pueda haber, o para que Zapatero se pudiera mover, hace falta desde luego un gobierno que esté dispuesto a entrar en el lobismo de Zapatero, si no, no hay nada que hacer. Claro, el lobista lo es porque tiene la posibilidad de llegar a gobiernos que conceden lo que el lobismo pierde, si no, no tiene razón de ser.
4: Fem una coseta.
3: La Casa Blanca és a Zapatero lo que la casa de Zapatero a la Casa Blanca. O sea que en ese sentido a esas alturas se ha perdido la vergüenza en todas partes. Y eso es lo preocupante. O sea, porque el señor Trump ya no es que se cuida las formas. En Estados Unidos hay lobbies.

0: Y el primer lobista...
1: Pero ahí sí que están muy reglados en Estados Unidos.
0: Sí, no hay más que verlo. No hay más que verlo. No hay más que ver lo que hace el señor Trump. ¿Cómo se deja acompañar de su hijo, que es el uno de los beneficiarios
1: de sus actuaciones? Pero ¿y los votantes eso no lo sabían? Es decir, sin justificarlo, sí, Ferran, los votantes, sí, sabían a quién votaban.
0: Y no le hacen
1: ascos. Es decir, precisamente no se esconde el señor
2: Trump.
1: Me daba
2: una campaña, una en México. Es que esta es divertida. Un candidato que se va a presentar en Brexit. Y el lema de campaña era: nosotros robamos, pero un poquito. Y el tío decía: bueno, vamos a llegar aquí, además robar, pero solo un poquito. Lo y era el lema de campaña.
1: Es que a todos los viajes oficiales de Trump va el séquito del lobismo de su familia. Sí, pero
2: y el chandre, claro. Y el chandre.
3: Una de les coses que podrien fer-se vore, ja que estàs dient, los votantes no lo sabien, jo crec que els votants, i el preguntaré al tornar, si saps d'alguna part del món en el que els votants reaccionen o claven la papereta en la urna d'una forma racional, sabent el per què i en quin convenciment la claven.
1: Debería.
3: No, deixa'm la publi, que som les 9:31.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
5: De tu a tu.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: 9 i 34, en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Estem precisament amb la gent que conforma esta tertúlia de les 9 del matí, Sergi Pitar, Pilar Tamayo, Ferran Belde, Modesto Martínez, i jo li llançava la pregunta a Pilar Tamayo després de la reflexió que ha fet Ferran referits als lobismes de Trump, que diu ella, diu, però los votantes lo sabían. Jo és que dels votants, entre
1: el lobismo está absolutamente asimilado y se va de cara.
2: Yo no, y además, yo creo que es una cuestión que para mí es
0: no deixeu mai que exposen res, eh? Vaig a traure un tasse,
3: no dies que no volies,
0: i vaig a arrear-vos una calambra,
3: no
0: cada
3: no
0: uno.
2: La mejor tertulia es en la que el moderador no,
0: no
2: interviene.
0: Parla, no intervenc, però home, tindré que donar-vos pas, sí, si no, al final me faran, sí, un, me faran un balseró a mi també, claro.
4: Però ella, la pregunta no anava relacionada amb els lobbies, eh? Va relacionada si la gent pensa lo que vota.
0: Claro.
1: Pero debería, es decir, seguramente con una visión...
0: Pues ya tenemos un problema.
1: Seguramente con una visión romántica debería, pero al final queda claro que la política, y más con la polarización actual, es como el fútbol y es emocional, porque si no, con toda la que está cayendo, el PSOE probablemente...
4: Por eso se ha polarizado, para que la gente no use...
1: Claro, pero fíjate, Ferran, el PSOE en todas las encuestas, dado que ninguna da que pueda seguir gobernando el PSOE, pero es verdad que mantiene, está alrededor de 110-120 escaños, que con la que está cayendo el PSOE, el PP en sus peores años de Pablo Casado, estuvo por debajo 69, de los 90. 69. Por debajo de los 90. Entonces, ¿cómo es posible que el PSOE mantenga unos resultados electorales aceptables? Otra cosa es que no pueda sumar como ahora, por esa parte emocional, es decir,
3: está més que estudiat, per la ciència política i la sociologia, que la gent no vota ni per la butxaca ni pels interessos, vota per emocions, la majoria de
0: per
3: gent,
0: impuls.
3: Perquè és que si no s'entendria que gent que guanya 100.000 euros puga ser votant de Podemos, o gent que no té per arribar a fin de mes puga ser votant de Vox o de partits que...
0: això esteu veient ara en els vots estos rebot inconformistes, no?
1: El populismo. ¿Y cómo se llama eso? Populismo. Y por eso Trump es maestro del populismo, pero Sánchez también es maestro del populismo.
0: Pero li ha esclatat en la cara a Trump el tema. Que sí, són les conseqüències que estan portant-se ara.
1: Sí, ja veremos com queda el...
4: Sí, exacte. Després veurem això en què es tradueix.
1: Efectivament, jo con Estados Unidos cas... no
0: com
1: no
0: així, Ferran,
1: claro.
0: Veurem tot això en què es tradueix després en els vots, perquè una cosa són les expectatives, bueno, les relatives enquestes.
1: Aquí, Sergi, ja ha habido 4 eleccions en 5 meses i les 4 les ha perdido el Partit Socialista en Andalucía, que lo decíamos el otro día, han pasado 10 días de Andalucía y nadie habla ya de Andalucía porque parece la edad de los picapiedra, pero en Andalucía el PSOE ha obtenido una debacle, sí, electoral.
0: Y el diré más, Pilar, sí, no nos es en referir.
2: Si hace 8 años a alguien le dicen que el PSOE iba a estar en esta situación en Andalucía...
1: 28 yo creo que tiene, ¿no?
0: Claro,
2: lo llamamos loco y le...
1: Claro, con lo cual en España sí que es verdad que en Estados Unidos se verá en noviembre cuando son las elecciones...
0: Pero no en referiré només als vots de Ciutadans, en referiré també als vots i els suports dels que són socis fins ara del govern.
2: Però així hi ha una qüestió que jo pensé que a major debilitat del líder, major fortalea dels socis. Doncs al final, així, perquè aguanten els partits dins de la...
4: Que li ho pregunten a Vicent Monzó. Monpó, perdó.
2: Però estem parlant ara de Pedro Sánchez. Major debilitat de Pedro Sánchez, més fortalea dels independentistes, de nacionalistes, PNV, Junts, me dona igual, RC, me dona igual el color que siga. Així els únics que no trauen pit i trauen força de res és Compromís, que està sostenint un govern que no...
3: Va, anem a parlar de temes valencians. El dilluns, Baldoví, nosaltres anarem a preguntar-li, i ell, de moment, respecte a lo de Zapatero, dia que, bueno, que anava a esperar a veure què passa, tal, que era molt lleig el que estava veient, que se requeria explicacions,
0: que va dir que no
3: i que dia que la línia roja era el finançament il·legal, el presumpte finançament il·legal. Sí. N'hi ha que veure ara, amb el registre este de la UCO de UI, quina és la posició... Jo tinc curiositat per saber quina és la posició... No, però tu, Pilar, tu t'has aventurat a dir el que dirà Baldo, no ho sabem. Tu has dit, no, ara diran que quan hi hagi sentència, no ho sabem. Avui li preguntarem a Baldo, li preguntaran a Rufián, jo he vist per ahir que ja li han preguntat a l'entrada d'això. Però, vamos, és una situació molt complicada. Per això vos diria jo que és important, el PSOE, pel compte que li té, hauria de fer un, esta vesprà, quan ja sàpiga lo que, el, la documentació, perquè a veure, també per explicar-li al lector què és un registre de la UCO. La UCO va allí, entra ahí dins, en una ordre judicial, i te diu, a veure, dona'm tot lo que tingues ahí...
4: De, fa vaqui límpia.
3: De, correcte.
4: No, dona'm, no, fa vaqui límpia.
3: No, correcte, dona, però, vull dir, però ells sabran lo que els han demanat. Vull dir, podran explicar, mira, pues mos han demanat la caixa fixa.
2: Sí.
3: Mos han demanat els pagos de 500 euros. S'han emportat tants ordenadors i tants mòbils.
2: Perdona,
3: mòbils. Això
2: hora.
3: Ho poden dir perquè estàvamos són enregistrats.
1: Estàvamos hablando de lobismo sí. Y nunca mejor dicho. Última hora. La Guàrdia Civil entra en la sede de la consultora del socialista Gaspar Zarrías.
4: Gaspar Zarrías, hombre, ves otro... És un altre clàssic.
1: Claro.
4: Perquè de Gaspar Zarrías i de sus inclinacions extralaborales ja se'n parlava fa molts anys.
3: Bueno, jo...
4: Podria ser.
0: Vamos, lo que dèiem l'altre dia, que la onda expansiva en estos moments...
1: No, yo creo que no tenemos capacidad...
2: De saber lo que está pasando.
1: No, pero además creo que hasta el PSOE y Pedro Sánchez han perdido también el control de la situación ya hace tiempo. Es decir, claro, ha estado en prisión preventiva Santos Cerdán, en aquel momento yo creo que ya perdieron el control de la situación, y bueno, y Ábalos está en espera de sentencia.
2: De todos
1: que
2: modos,
1: nos tomamos a coña Ábalos por eso de las putas, pero Ábalos ha sido el secretario de organización del PSOE y el ministro de la cartera presupuestariamente más importante. Luego podremos hacer todos los memes que queramos con la ventista, con la Miss o con lo
3: parlava,
1: que queramos.
3: Parlava
1: pero
3: Ferran,
1: Ábalos ha mandado mucho.
3: Parlava Ferran abans del Via Crucis de les dos setmanes que li pena a Pedro Sánchez. Ell no contava en el registre de la UCO, però té, ja. Li jutgen al germà esta setmana pel tema de l'endoll en la Diputació de Càceres, no? Del seu puesto com a director de l'Escola de Música. Tindrem en dues setmanes, si no passa res, sentència del Suprem sobre els Ábalos, que jo intuïsc que no serà bona per a Ábalos. Teníem el sumari del cas Zapatero, que ja anem sabent un poc, ja sabem lo de la foto de les xoies i tot això, i ara tenim lo de la UCO. Jo crec que ja no controles l'agenda. Tu quan eres
1: tema...
3: un president del govern que no controla l'agenda, i això ho hem viscut així, li va passar al govern de Camps, al d'Alberto Fabra, li va passar al govern de Rajoy, i ara li està passant a Pedro Sánchez, que està totalment... Vull dir, tu depens de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, de jutjats d'instrucció, de la UCO i de l'UDEF.
1: Objective ja publica un poco, está direccionando lo que está haciendo ahora la UCO y dice que es el que ha ordenado estas operaciones de esta mañana, es el mismo que investiga el caso Hidrocarburos. Entonces dice, uno de los imputados, Víctor de Aldama, aseguró a finales de abril en el juicio de las mascarillas en el Supremo que entregó 1,8 millones de euros para financiar al PSOE entre 2019 y 2020. El comisionista aseguró que para ello bastaría ver las cuentas del partido y ver si hay un pico de donaciones en ese tiempo. También aseguró que habría pagado entre 3 millones y medio y 4 millones de euros a Ábalos y Coldo y que desconocía la cantidad que se habría destinado al partido. Entonces es el mismo juez que está investigando los hidrocarburos y que claro, cuando Aldama dice lo que dice en sede judicial, efectivamente eso no es como si se dijera ni aquí ni en una ni en un bar, claro, es una sede judicial.
4: No, també, passa també que donar-li molt o tot el crèdit al senyor Aldama després de saber-lo, a lo que s'ha dedicat al Aldama, pot ser si...
1: Però està a la calle.
2: Sí, però no ha fallat. De tot lo que ha dit, no s'ha enganyat en quasi res, de moment.
3: Home, a vore.
2: De moment.
1: No, però no està en prisió preventiva, Sergi, i luego le estan dando credibilidad.
0: Home, està fins i tot participant en les manifes, o sigui, està en una total llibertat
3: impressionant. Mira, com per sort ja sabem de molts casos, vull dir, en el cas de finançament il·legal del PP, el del PP valencià, que van jutjar en l'Audiència Nacional, les condenes més fortes van anar pels empresaris, o sigui, les del Bigotes i Correa. El polític pràcticament no va esquitar a ningú. Els empresaris d'ací se van salvar tots. Ací és al revés. Ací Aldama, que és el delinqüent, el que tenia diners fora, vull dir, ha incriminat a tots i, escolta, està bé que la justícia actuï i ja veurem on arriba.
0: Però el factor cantar la gallina haurà influït molt.
3: Correcte,
0: no?
3: Però sí, això, com deia Ferran, això està en el carrer. Clar. Però fa un poc de vergonya que un tio que este s'hagi convertit en un héroe nacional. Sí. L'altre dia en la manifestació en els de Vox, en tots els de...
0: Sí, portant la pancarta.
3: En tots els de S'Ocupa. Sí. I en tots els de S'Ocupa. Bueno, com si el Lama anara a netejar ara de corrupció espanyola.
1: Sí, ja hemos dicho, el Dama, claro, és un comissionista, claro. Lo que pasa que... Si
4: no, és un corruptor. És un corruptor.
1: Si de, si de esa trama, Koldo, Ábalos, Aldama, Koldo y Ábalos están en prisión preventiva y Aldama está fuera, lo que concluimos es que la fiscalía le está dando credibilidad a lo que está contando, porque si no estaría en prisión preventiva, ¿no?
4: Y mimos, le está dando credibilidad y mimos. No.
1: Pero eso será porque porque está aportando pruebas, entiendo, desde claro, fuera y desde está aportando pruebas pero, que para el fiscal pero, son creíbles. El fiscal en su último alegato del juicio de Koldo y Ábalos en el Supremo defendió al Dama, defendió la figura del converso, dijo, "Oiga, tendremos que bajarle la pena porque si no, a partir de ahora nadie más va a querer colaborar con la justicia, que veremos también Julio Martínez si no hace un Aldama".
3: Eso es una meravella, vull dir, i sempre és igual. Aldama ha fet això per baixar pena, com Enric Ortiz va pactar en la fiscalia, va salvar a tots els empresaris valencians i va acabar el Bigotes i bueno, és que pràcticament jo crec que de polítics així no va entrar ningú en la presó, va entrar el Bigotes i Correa, que el Bigotes ho deia en el seu alegato final, soy el tonto, l'únic tonto que va entrar en prisó soy yo, no? Perquè un empresari molt hàbil se va baixar del cavall dos minuts abans del judici, va pactar en la fiscalia i va dir, jo t'entregaré a tots, i va entregar a tots, ell, Vicente Cotino, bueno, tots els 6 o 7 empresaris que estan acusats i que van reconèixer les penes i es van commutar la pena per

0: 9 mesos de multa. Se van conmutar la presó per de 9 mesos de multa. Això és important contar-ho. I jo no sé si al final la fiscalia... Jo no sé al final si la fiscalia no s'està passant també de quilometratge permetent a tota aquesta gent
1: a
0: canvi de... destrozarlo
1: todo. Siete años de cárcel, pero se estaba comentando la posibilidad de que, como dice Sergi, finalmente no entrará en prisión
2: sin
1: su colaboración, porque claro, entiendo que va a colaborar en otras piezas, y lo que decíamos, ya veremos a ver Julio Martínez
3: lo que quería decir antes, lo que estaba diciendo, es que al final él ha hecho 2-3 declaraciones en el juzgado que ha ido diciendo que iban a caer, bueno, incluso dio una rueda de prensa, acordaros la famosa rueda de prensa, y dijo que iban a caer ciertos personajes y que han ido cayendo uno a uno, y es decir, de momento no ha fallado el tiro, y parece ser, por lo que comentabas, Pilar, de lo que salía publicado ahora mismo, que se le atribuye a esas declaraciones o a esas afirmaciones, se atribuyen parte de las investigaciones o del hilo que están tirando para llegar a donde están llegando. O sea que él habrá hecho lo que habrá hecho, evidentemente, que si lo tienen que juzgar, que lo juzguen.
1: La Virgen del Pilar
3: pero que él sabía a quién se lo daba, cómo se lo daba y cómo lo hacía y está gastándolo, sí.
1: De todas maneras, por lo que comentaba Sergi, parece mentira, los políticos, todos, yo creo que es que caen en la impunidad absoluta, porque es que el modus operandi siempre es el mismo. Claro, lo que comentaba Sergi es de 2009, la Gürtel en este caso, 2009. Oiga, estamos en 2026 y la operativa es la misma. ¿Cómo es posible que se instalen en la impunidad? Oiga, que igual que la pasaba al otro, usted le va a pasar.
2: Pero cert, esto a mí no debe donar molt tranquil per la vida,
4: final...
2: tío, ¿no?
1: ¿Quién?
2: El señor Aldama.
0: Ah, por la 3, segúrate.
2: Home, yo tranquil no aniría, vamos. I també estic d'acord en Modesto Vox.
0: Però ja, el veus ahí, la ostentació que fa, cotxes de luxe, Porsches Cayenne...
2: Home, el tío li tira...
0: Molta cara dura.
2: Me recordo una volta que va arribar en les bolses de pastisseig i tot pels periodistes.
1: O sea,
2: vacila, damunt vacila el tío. Es convertirá en todo un personaje más de lo que es, creo yo.
4: El final es lo más preocupante de todo eso. ¿Acabará el Partido Socialista como el PSI? ¿Acabará como el Partido Socialista francés? ¿Como la práctica totalidad de la socialdemocracia europea?
1: Desaparecido electoralmente.
3: A mí ni hay una cosa que me tirara
4: en Italia, la vorágine se va a emportar todo. Pues os recordes, se van portar al PSI, a la democràcia cristiana i les...
0: Bettino Gracchi, el gran Bettino Gracchi.
4: Bettino Gracchi refugiat en Túnez i els jutges establint un poder que va donar... O sigui, va ser tan benèfic per a la societat que va donar pas a alguna persona tan respetable com el senyor Berlusconi, i el senyor Berlusconi que...
1: Otro al que votaban los italianos seguramente porque querían ser Berlusconi.
4: I no, perquè...
3: A mi, perquè hi ha una cosa...
4: Prometia que tots tindrien mamachillos...
2: Anava a dir-ho, tindre un grup de comunicació com el que té el senyor Berlusconi fa molt,
4: Sí. I tant, però vull dir... És que, de tot això, o sea, que lògicament l'han provocat ells, l'han provocat els culpables de la corrupció en el Partit Socialista o de la corrupció que va haver, va provocar l'esfondrament del Partit Popular, és que dona lloc a un buit, i aquest buit acaben ocupant-lo els més oportunistes que els que hi ha. I això sí que fa fredat.
1: Però, Ferran, no diremos que no se le ha advertido al Partido Socialista desde dentro, incluso, en los últimos años, de lo que podía pasar. Felipe González, Page, y periodísticamente...
3: Y a mí me llama la atención que ayer Page...
4: No quito ni un ápice de la culpabilidad del Partido Socialista. Estoy diciendo esto es la antesala, o puede ser la antesala,
3: de un
4: desplome.
1: Y es muy mala noticia.
3: Sí, yo quería decir que me llamó la atención que ayer o antes de ayer Page saliera pidiendo elecciones generales o una cuestión de confianza. Me pareció bastante llamativo.
0: Bueno, con Page,
3: el ímpetu que ufea. Y en les ganes que ufea
1: pues que aporte los votos de los 8 diputados nacionales.
3: Yo pensé que en política las coincidencias no existen. les coincidències no existeixen. O sigui, que jo crec que també ho ha fet per algo i igual pues sabia que això podia esclatar d'un moment a altre.
1: És que al final, i lo que és un drama també, es que los partidos políticos se controlen y se muevan por el empleo y sueldo y por la nómina. Es decir, cuando alguien no tiene dónde ir y entonces es la nómina, el Partido Socialista se ha plegado absolutamente a Pedro Sánchez y llevamos años advirtiendo de este peligro, y al que advertía de este peligro se le tachaba de facha. Y entonces esto era una estación...
0: Pero Pilar, eso, vull dir, al final el sistema partitocràtic que... està muntat com està muntat, al final tots sabem...
1: A mi no me gusta com està muntat, per això lo digo.
0: Que tots volen tindre fins ahí, vull dir, sense anar més lluny, Pere Llorca, que és president des de fa 6 mesos, se va carregar el límit d'assessors que havia posat Amazon i ja ne porta 90 i pico quasi gent. Té 40 els càrrecs més que Amazon. Vull dir, per què? Perquè com no té el partit...
1: A mi no me gusta,
0: perquè com no té el partit controlat, pues necessita... A més ho va dir ell, a més d'una manera molt divertida, va dir, no, ja tenim a totes les famílies aclarides, no? Vull dir, tenim totes les famílies del partit, tots en llocs de responsabilitat. Vull dir, malauradament és així, i això va contra el pensament crític, contra els crítics dins del partit, ningú... Menos mal que tenim a Paco Camps, que és l'únic que està ahí plantejant alternativa... però és de veres que tots els partits al
2: si
0: final...
2: no el trau Pilar, el trau Sergi, però sempre té que eixir en cançó.
0: No, que tots al final
1: Paco Camps estarà encantat.
0: Al final, que tots els partits al final tenen aquest funcionament de lleialtat, no? Lleialtat, sí. No?
1: Pues Paco Camps...
0: No, ho dic perquè està ara... Vull dir, està ara moguda la cosa, estàvem anant a congrés i no li
2: deixen...
0: Efervescent, no? I no li deixen fer congrés.
1: Paco Camps és el president, iba a decir fue, no, és el president que en la democràcia valenciana ha obtenido mayor número de escaños.
0: 56 de 99 en el any 2011.
1: Efectivamente, sí. Hasta el momento nadie ha igualado esa cifra.
0: I 10 causes arxivades.
1: Eso es objetivo.
4: Sergi l'ha tret ara especialment perquè ahir el va traure ja en el diario il·lustrant la notícia de Bernardo Guzmán.
0: Correcte.
4: En el mano a mano que va tindre així.
0: Així, en esta casa.
2: En esta casa, en l'estudi del costat, és de veres.
4: En esta casa, anava a dir Zaplana amb Camps. Un mano a mano al·lucinant que jo no havia vist sencer l'altre dia, i que ahir me'n vaig tornar a veure, i és que ahir va ser molt, molt valent Bernardo Guzmán. En principi perquè el Caldavaller és un empleat d'una empresa, no l'amo d'ella, i després perquè estava mantenint el pols a un personatge que no se va arredrar en cap moment de l'enfrontament.
1: Ya veremos a ver si se presenta como candidato Paco Camps y si es concejal a Valencia Ciudad.
4: Es que ves esas imágenes y te das cuenta de que no lo apean ni empujándolo.
0: No, no, y si ni a Congrés se presentará. Después, otra cosa es que puga guanyar.
1: No, yo hablo que la posibilidad de que se presente por libre. Yo, por el Partido Popular no se va a presentar.
0: Ya ni enqueste, ya ni enqueste. No, ya, les enquestes para Valencia Ciutat, todos los consultores que ya están fent enquestes i els tracking, ja conten a Paco Camps en una llista independent. I li donen, una que he vist jo, li donen entre 25 i 30.000 vots.
1: Això són dos concejales.
0: I, claro, això podria ser la clau, eh?
1: Ayer por la tarde això ser la clau de l'Ajuntament. Coincidí con Paco Camps y con cargos del PP en un acto y... algún cargo del PP le pregunté por lo que está diciendo Sergi y casi que se da por descontado la posibilidad de que Paco Camps acabe su carrera política donde la empezó. Él fue concejal de tráfico de Rita Barberá al principio de los años 90, que fue, yo creo, bueno, Ferran tendrá más memoria quizás, pero yo creo que fue su primer cargo político,
2: sí,
1: concejal de tráfico de la
4: Comunidad de Valencia. Sí.
1: Y probablemente se jubile también siendo concejal del Campi Casal. Y sí, y ayer, a mí eso, algún cargo del PP ayer por la tarde me hablaba de lo que está diciendo Sergi, entre uno y dos concejales.
2: Ahora si resulta que arriba y es el que arregla toda la situación de tránsito en Valencia.
0: Arregla Pérez Galdós.
2: Ahora resulta que todos están queixant-se de la herencia de Gretz y de cómo está ahora, y resulta que Paco Camps ho va arreglar tot.
1: Porque Paco Camps el que le quitaría votos seria al Partido Popular, evidentment.
0: No, es podria ser la clau. De totes maneres, jo, jo sí que he preguntat a l'equip de Camps i tal, però una cosa, no, ell mai se presentaria una llista que no fora el PP. I el que ell insisteix, el divendres sense anar més lluny, va omplir una altra vegada més el Vélez i Vents, amb un sopar, ell insisteix en que Feijóo desbloqueix el Congrés, que per cert, és important dir-ho, tenim el PP del principal, el Congrés del principal partit de la Comunitat Valenciana del PP bloquejat des de fa un any. Això és important dir-ho, eh? Un any que el PP no fa congrés i no investeix al nou secretari general, que lo normal és que siga Juan Pérez de Llorca, però com té rivals, no se desbloqueja aquesta situació. El van ajornar des de Madrid perquè Mazón s'havia d'haver fet en juny de l'any passat, però Mazón, amb tots els problemes de la Dan i tot això, se va ajornar i encara no l'han fet. Ara diuen que serà després d'estiu.
4: Pel mateix preu que designes el president en substitut serà el senyor Llorca, pots ajornar el congrés, tot el que vulguis. Els militants que deia fa un moment Modesto no s'han revelat, eh? A ells no s'han molestat, li molesta Paco Camps perquè...
2: Com va dir, com va dir Felipe, la infanteria.
0: Però no tinc jo la por a la democràcia, perquè Ximo Puig, sent president de la Generalitat, li van presentar una llista alternativa i va traure ha guanyat dos congressos
3: i tingueren que pactar.
0: Ha guanyat dos congressos, quan s'ha guanyat Pérez Llorca?
3: I tingueren que pactar.
0: Però quan s'ha guanyat Pérez Llorca? És que clar, vull dir,
3: primer les circumstàncies no són les mateixes, Sergi, no podem comparar, és com si me compares.
0: Que les circumstàncies no són les mateixes.
4: Però que ja t'has posat a la defensiva.
3: No, la defensiva no, al revés. Al revés, jo penso que la democràcia interna és molt bona, que és necessària, però també pensé que n'hi ha que veure les situacions i els moments de cada...
0: I quin problema n'hi ha ara?
3: De cada partit. Pues bueno, pues jo crec que la situació de la Dana, la situació d'estar treballant en una reconstrucció, la situació d'estar treballant en una gestió diària, pues per a mi, inclús com a militant, és molt més prioritari que triar, que fer un congrés.
2: Però és un congrés. Això és que Modesto ho ha defès molt, això, sí, i ho has fet així.
3: Jo sempre ho defem, vull dir-te, jo... Vamos, crec i sóc un ferme creient de la democràcia interna, però n'hi ha moments que n'hi ha que anteposar la gestió
0: tancar la comissió d'investigació, la Dana les Corts, si ja s'ha acabat. Si Dana no n'hi ha, tancar la comissió d'investigació
3: perquè ningú membre del govern volia participar, del govern central, no?
0: No, s'han quedat 70 per declarar. Ni del govern valencià.
3: N'hi ha que tancar-ho per moltes coses.
2: Queda un minut ja.
3: Entonces, lo que vull dir és això. I pense que... Jo pense que avui en dia ningú entendria que estigueren barallant-se a nivell... Barallant-se en el bon sentit de la paraula, a nivell intern, quan tantes coses n'hi han que fer a nivell de gestió.
0: Però que això és un cada setmana ahí en Oropesa, ahí en Marina d'Or... S'ajunteu allí...
3: Marina
2: d'Or com a Marina d'Or ja no existeix.
3: Això és el que veneu els periodistes, però un congrés té molt de treball.
1: Se vendió, sí, Marina
2: d'Or. Jo tenia una amiga enfermera allí que li deia Marina d'Horror.
1: Oye, por cierto, la declaración del día de Yolanda Díaz, tú fíjate, dice la vicepresidenta, no me gusta lo que estoy viendo en la política española, pues menos mal.
2: Bueno, esta dona també és que va una hora atrasada com en Canàries.
1: Esa es la gran aportación de la vicepresidenta.
2: Felicitaven pel fitxatge del nou tertulià i em preguntaven, és que no has sentit la presentació, qui era? Bueno, doncs és Ferran Belda, entre altres coses, va ser director del Levante en una època ressenyable, diria jo, i d'esplendor.
4: Agraït i emocionat.
2: Sí, almenys que sapien, aquí està en la taula. I, bueno, i per què? Pues perquè té el suficient bagatge com per estar.
1: En la Levante i les províncies, con Ferran i Maria Consuelo, mandaven todo en esta ciudad.
2: Ixe és el pròxim capritxo que tinc jo. Tindre gràcia... a Reina. Ja és... Sí. No, mano a mano no, però tindre-la sí. Parlant de tindre, gràcies, xics i xica. Anem al butlletí de les 10 i tornem.
5: Són les 10 del matí.
6: A punt. Notícies.
5: Des de fa una hora, agents de l'UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, es troben a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. Es tracta d'un requeriment d'informació ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga l'anomenat cas Leire Díaz. Es demana documentació relacionada amb el pagament a l'exmilitant socialista Leire Díaz. És la causa oberta per a esbrinar pagaments en efectiu en el Partit Socialista des del 2017 a 2024 per la liquidació de despeses dels seus dirigents, treballadors o qualsevol persona relacionada amb el partit, i que podrien ser constitutius, segons el jutge, d'un delicte de blanqueig i finançament il·legal del país, del partit. És una ampliació d'ICCAS. A més, la UCO també està al domicili de Madrid de l'expresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Sarrías, i no es descarten altres actuacions dins d'esta operació. Alguns d'estos pagaments serien els rebuts, recordem, per l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Coldo García. Evidentment, eren les 9, coincidia amb l'inici de la sessió de control al Congrés i en els passadissos el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterat que els últims esdeveniments fan que la situació del govern presidit per Pedro Sánchez siga insostenible, considera així, i ha reclamat que es convoquen eleccions.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
5: Feijóo també ha reclamat als socis de investidura que retiren el suport al govern.
7: Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
5: Més reaccions en sumar i en el bloc de partits que donen suport precisament a aquests socis d'investidura s'ha mostrat la sorpresa per les notícies que arribaven de Ferraz. Escoltem Tess Sidi i Àgueda Micó, les dos diputades de Sumar i de Més Compromís.
8: Bueno, acabo de enterarme de esta noticia por ustedes, que se diluciden toda la información y bueno, como sabéis, para nosotras es una línea roja para la continuidad del gobierno.
9: A ver, hay registros, tenemos que ver exactamente qué está pasando. Si hay financiación irregular, siempre hemos dicho que, ya sabéis, la corrupción venga de donde venga, pero por favor, mucha prudencia en estos momentos porque no sabemos todavía qué está pasando.
5: El portavoz d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha dit que és una anomalia terrible el fet d'escorcollar la seu d'un partit polític i que per al seu partit una línia roja és un finançament irregular.
10: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas por mucho peores.
11: Es normal que esto pase en un gobierno, ¿no?
10: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes. O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido.
5: D'altra banda, el diputat de Sumar, Enrique Santiago, vincula esta operació amb moviments polítics del PP.
4: Yo creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles, y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear.
5: I durant aquesta sessió de control executiu, el portaveu del Grup Popular, Miguel Tellado, ha interpel·lat la vicepresidenta segona ministra de Treball, Yolanda Díaz, de Sumar, sobre els seus límits a l'hora de continuar donant suport al govern de coalició. Escoltem Tellado i la resposta de Díaz.
12: Señora Díaz, usted formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra, 9 de marzo de 2021, cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo. Señora Díaz, mi pregunta era, ¿cuál es su límite?
13: Señor Tellado, usted ha venido a la política española, ¿sabe a qué? A ser el Vito Quiles del Partido Popular. El Vito Quiles del Partido Popular. ¿Y sabe cuál es mi límite, señor Tellado? Mi límite es usted y sus políticas.
5: Als corredors del Congrés, altres ministres, com ara Òscar López, que assegurava no saber res, però fa pocs minuts, poc després de conèixer-se la notícia, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha criticat l'actuació policial en la xarxa social X, l'actuació de la Guàrdia Civil. Puente ha dit que estan disfressant com un registre el que és un simple requeriment d'informació. Per cert, per a requerir informació, continua escrivint, és necessari enviar l'UCO és al·lucinant, ha afirmat. I totes aquestes notícies han coincidit amb la visita de Pedro Sánchez a Roma. A les 9 s'ha reunit amb el cap de l'Església Catòlica i a les 11 compareixerà davant la premsa. Una roda de premsa ja prevista en l'agenda del viatge que ja tenia interès informatiu perquè serà la primera vegada des que Rodríguez Zapatero ha sigut imputat en el cas Plus Ultra. I més assumptes a casa nostra fa pocs minuts que

0: s'ha reprès les negociacions entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació. La sexta reunió este dimarts ha acabat de nou, la sexta reunió d'ahir acabava sense un nou acord global que posi fi a la vaga damunt de la taula. Continuen els punts que afecten la plantilla i la millora en les infraestructures. El principal punt de fricció és ara la reducció de les ràtios. Està trobada la convocada a la Conselleria al matí, com ha passat en els dies anteriors, no de vesprada, i coincidint amb la manifestació convocada a València pels sindicats a partir de les 11. Ja a esta hora, les columnes de manifestants ja han iniciat la manifestació en direcció a la plaça de Sant Agustí, des d'on partirà la manifestació. Sònia López, alguna afecció al trànsit?
1: Sí, el Pidia, segons ens confirmen des del Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València, a hores d'ara hi ha afectació per la columna que entra des de Corts Valencianes, que està provocant, per tant, retencions d'entrada des de la pista d'Ademús. La policia local està desviant els vehicles per la via de servici. Recordem que les 7 columnes confluiran en la plaça de Sant Agustí a les 11 i hi seran en direcció a la Conselleria d'Educació, passant per Guillem de Castro i l'avinguda de Pius 12 fins al barri de Campanar.
0: En el futbol, a les 9 d'esta nit, el Rayo Vallecano disputa la final de la Conference League contra el Crystal Palace. Gonzalo López.
2: És la primera final europea per als dos conjunts. 12.000 aficionats donaran suport als madrilenys a la ciutat de Leipzig. Íñigo Pérez recupera Isi Palazón i té el dubte d'Ilias Akhomach. El tècnic navarrès demana als seus gaudir com a xiquets i mantenir la identitat de xoc que els ha dut a fer una temporada molt exitosa en l'àmbit continental.
3: Obviar los focos, el exceso de atención, a nivel emocional y mental, lo que nos vaya apareciendo por el cuerpo, aceptarlo. Creo que tenemos que ir hacia esa sensación de cómo jugabas cuando eras niño e intentar quitarnos todo el envoltorio, mantener nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, competir, disfrutar en el partido y ojalá ganar la final.
2: A més, el club posarà pantalles a l'estadi Vallecas a disposició de l'afició que vulga reunir-se per a veure el partit.
0: Això és tot de moment. A la pròxima cita informativa a les 11. Els deixem. Continuen amb el programa Amunt i Avall.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la ment.
14: Eres creient?
17: Depèn de l'estació de l'any.
14: Con les carxofes.
13: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut?
17: Molt bona, molt bona.
14: Ara sí que me la espera.
4: L'economia per a totes i tots.
18: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
6: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
19: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
20: Són les 10 i 10. Estem molt pendents del que està passant en Ferraz, evidentment, i d'ixe registre per part de la UCO en la seu del PSOE. Bueno, també han entrat en casa de Santos Cerdán, de l'empresari Pérez Dolcet i de Gaspar Zarrías, com estàvem parlant fa un moment. Ara, dins del ritme habitual del programa, hi ha altres coses que també estan compromeses. No deixem d'estar pendents d'això, de la roda de premsa que donarà suposadament Pedro Sánchez, que està de visita papal en Roma i, a més, de tot el que puga vindre des d'allí. Però també hi ha altres coses que tenim que posar damunt de la taula, sobretot quan es tracta d'ajudar les persones, i això entra dins del nostre caràcter de servici públic. A veure, jo vos conte, Berta és una xiqueta de 4 anys que va néixer amb una anèmia de Fanconi, una patologia que afecta la mèdula òssia. La xiqueta s'anava mantenint fins a unes setmanes quan el seu cos va començar a fallar, diguem. Els metges van comunicar als pares una errada medular i la solució és, doncs ja ho imaginareu, fer un trasplantament programat. Els progenitors, els pares de Berta, han fet una crida per a trobar un donant compatible. Si esteu en el banc de mèdula o sou donants, per exemple, com és el meu cas, pues estaria bé, no?, saber com podem tirar endavant en tot això. Carla Tejero és la mare de Berta. Ella ens acompanya avui, està a l'altre costat de la línia de WhatsApp, per explicar-nos en quin moment es troba ara la seva filla, la seva xiqueta, i com, vos dic, podem ajudar a esta família. Carla, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, Sergi, com estàs?
20: Encantat de saludar-vos. Primer, crec que la pregunta hauria de fer-te-la jo a tu. Com esteu?
9: Estem, bueno, més o menys estem molt contents del suport que hemos estat donant tota la gent, de la difusió que s'està fent, de, ja no sols del cas de Berta, sinó de la necessitat al final que ens hem adonat que hi ha en la conscienciació de lo que és ser donant de mèdula. O sea que, pues bueno, un poquet en muntanya russa, no?, de la situació en la que estem, però agraïts de tot el que s'està fent i el que estem agarrant de tornada.
20: La qüestió és, jo estava parlant del tema de les donacions, de qui necessiteu, sí, que puga aportar, diguem, la seva part de mèdula que li puga aprofitar a la teua xiqueta. Com esteu fent això? Com vos han dit els especialistes, l'hospital, a qui teniu de referència, que es té que fer això? Perquè tu dimes que res, perquè pot estar, i espere que estigui escoltant-nos molta gent, com així indiquen les dades, i tots tinguem una orientació de com fer-ho, on dirigir-se i de quina forma procedir si volem ajudar-vos.
9: Clar. Bé, l'important és que la gent es faça donant de mèdula, que és un procés molt senzill i no és el que fins ara la gent tenia en ment, no?, de si es punxa a l'esquena, si és un procés molt de patir molt. Sí. No és això, de fet, el fet de fer-se donant és a soles fer com si fos una analítica en un tube de sang que te trauen, ja formes part d'aquesta xarxa de donants de mèdula òssia mundial, de fet és internacional, o sigui que no soles se pot ajudar a Berta, sinó que podríem ajudar a molta gent al voltant del món. Aleshores, de quina manera podem fer-ho? Podem anar al centre de transfusió de sang de la Comunitat Valenciana, que el tenim a l'avinguda del CID, darrere de l'Hospital General, o si no, també es podria anar a la FE, al banc de sang, que ahí també es pot fer la gent donant de mèdula. Després ja hi entraria la qüestió de la compatibilitat. Ahí és on està el problema i el que estem trobant.
20: La complicació, com tot, veritat.
9: Sí. Ara mateix nosaltres estem un poquet en aquesta búsqueda i per això és el que ens atén en aquest moment, perquè no, després de 4 anys de que la nostra filla ha estat inscrita en aquesta xarxa per a buscar una compatibilitat, no hem trobat mai una persona que siga compatible en ella, i de fet en un principi, conforme ella està baixant ara les analítiques i per això la necessitat de fer-li ja el trasplantament, hauria de fer-se-lo del seu papi, o sigui que és un 50% compatible, això doncs pot tindre, Carla, complicacions. I
20: les persones que estan, sí, escoltant-nos es preguntaran on radica aquesta complicació de compatibilitat, si vos han explicat els metges.
9: És que podria més o menys explicar-ho, però és complicat, perquè al final és com moltes dades mèdiques i al final la gent pensa que com és genètica és deuria ser al millor més senzill, no?, que un dels pares, que un familiar siga compatible en un percentatge molt més alt en ella, però és que no té res que veure en això, no té res que veure en la genètica, és el com se forma, diguem, un codi genètic dins de la sang, que és on es generen les cèl·lules mare i això no té res que veure en la genètica, és en com se forma el teu codi. I per això n'hi ha tantes voltes que quan es fa un trasplantament de mèdula, el teu donant és de l'altra part del món, d'un altre país, d'un altre continent, saps? I per això és complicat, és complicat. No som ningú dels pares més del 50%, en un principi els familiars tampoc, perquè ells, per molt que siguin familiars, tampoc s'han pogut fer una prova de compatibilitat, perquè això sol se fa en els familiars de primera línia, és a dir, pares, germans o fills. I els familiars el que han fet ha sigut fer-se donants de mèdula per a veure si ells serien compatibles amb Berta o amb una altra persona que el necessitara.
20: Que ho necessiti, clar.
9: Exactament. I no ha sigut el cas. O sigui, que és que no té res que veure en la genètica, en la família, que és el que la gent i tots pensàvem, jo de fet també ho pensava, i no té res que veure.
20: I en quin moment es troba allà ara ella? Perquè l'anèmia de Fanconi és una malaltia minoritària, sí. Carla.
9: Correcte.
20: Estaria bé conèixer-la una miqueta més, si mos vols explicar, per favor.
9: Clar, a veure, és una malaltia minoritària, com estàs dient, aleshores no té un coneixement d'ella que siga molt, molt fons, però el que sí que sabem i el que sí que podem estar pendents és de les fases per les que ha de passar. Ara mateix, en l'edat pediàtrica, passa per un... està caracteritzada per esta errada medular, i per això des de que ella va néixer hem estat en un munt d'especialistes per a comprovar que les seues estadístiques, les seues analítiques estaven més o menys estables, i ha sigut així fins fa un any, que va començar a fer les baixades tan grans, i ara ja pues, ha arribat ixa errada medular. I després es caracteritza en l'edat adulta per tindre tumors maxilofacials, és a dir, tota la zona de cap, coll i bucal també. Clar, tot això es diu en una situació molt vulnerable, perquè en qualsevol moment poden desenvolupar això i clar, i tindre molts més problemes, perquè al tindre la malaltia que tenen en la defensa del seu cos, el seu cos no respon igual, i els tractaments que n'hi ha per a pacients que són genèrics no funciona igual en ells, i ells no poden suportar, diguem, en aquest aspecte, aquest tipus de tractament ha de ser més específic.
20: Heu fet una crida pràcticament massiva, no?, des de comissió fins on faça falta perquè tot el món sàpiga que la xiqueta necessita aquesta donació primordialment. I clar, que no farien uns pares, no?, per el seu fill o la seva filla.
9: Exactament, sí. Evidentment, nosaltres estem motivats i moguts per la nostra història i per el moment en el que estem vivint, perquè la nostra filla ara mateixa així el necessita. Però sí que és de veres que tot això i tota la nostra situació ens ha fet ser molt conscients de tot el que... del tot el que hi ha, de la necessitat que n'hi ha i de la desinformació que n'hi ha al voltant de la donació de mèdula, de tant de fer-se donants com de lo que és fer una donació de mèdula. O sigui que aprofitem la nostra situació per intentar fer una xicoteta campanya de sensibilització i de coneixement sobre l'important que és, i que la gent perga un poquet aquesta por, i que en un gest tan simple com és anar a fer-se una analítica podem salvar moltes vides.
20: També volia dir-te, Carla, que m'imagino que voleu sobretot desmentir els mites sobre això de la donació de mèdula que estaves explicant-nos fa un moment, no? Que la gent sol tindre por per si van a fer-li mal, per si van a obrir-li l'esquena, per si va tindre que passar per un procés dolorós, i és importantíssim no només saber, com bé estaves dient, que no passa res, sinó la importància que té que siguem conscients de que donar, mira el que pot solventar, una cosa com la que estem plantejant en aquests moments.
9: Exactament, clar, ara mateixa, perquè a nosaltres ens afecta i per això ho demanem, però és que en un senzill pas és que és tan gratificant després poder pensar que has pogut canviar-li la vida per a sempre a alguna persona. De fet, en tota la campanya que hem estat fent, ja han arribat dos casos de gent molt pròxima a nosaltres que pues han trobat una persona que és compatible en ells i pues bueno, estan en el procés de veure que tot està bé per a poder fer-li el trasplantament d'ells. O sigui que molt contents també de que la gent que està començant a ser un poc més conscient no sols s'hagin fet donant, sinó que vagin a ajudar alguna persona.
20: I ara, no sé si procedis que tu preguntes, si no em disculparàs...
9: Tranquil, dime.
20: Parlem de plaços, a banda de la immediatesa, és a dir, quan antes millor, no?
9: Evidentment, clar, sí. De fet, esta setmana és l'última de maig i en un principi, el dilluns que ve, Berta ingressa. No és imminent, evidentment, que conforme ingressi ja li fan el trasplantament, perquè això és un procés, ha de passar per proves, per un tractament de quimioteràpia, ha de passar un temps fins que li facin el trasplantament. Per això estem esgotant fins l'últim segon per a que la gent, per favor, es faci donant de mèdula i ojalà en aquestes setmanes, pues, a lo millor encontraríem la persona que sigui compatible en ella abans de que tinga que ser la data final per a fer-li el trasplantament.
20: Val, i recordem, si no t'importa, Carla, què tenim que fer? Ara, per exemple, qualsevol de que mos escolta diu, ostres, vale, vaig a posar-me en marxa i vaig a intentar-ho. No sé, on té que anar, primerament? On es pot dirigir?
9: Importantíssim que depenent d'on estiguen, potser tinguin un centre de transfusió de sang més pròxim al que jo he dit al principi de la entrevista, que parla de l'avinguda del CID. Això és super senzill perquè al final tu fiques en internet centre de transfusió de sang pròxim a, i pots ficar la teua localitat, i el que estiga més propet, ahí pots anar. No cal demanar cita. Pots anar en qualsevol moment. Normalment l'horari són de 8:30. En el centre de transfusió sí que és fins les 9 de la nit, o sigui que té un ample horari per a poder anar. I a soles necessites el DNI, ni el CIP, ni res de res. En el DNI ja pots inscriure't i després, en aquest moment, te faran unes preguntetes per a veure que eres persona apta per estar dins de la xarxa de donants, i després ja te faran l'extracció del tube de sang i ja formes part de la xarxa. Així, per exemple, a València Capital, a més del centre de transfusió, a l'Hospital La Fe, en el banc de sang també se pot fer aquest procés, però sí que és de veres que la fe sols estan de matins, de 8:30 del matí fins les 2 de la vesprada. I poc més puc afegir ahí.
20: És suficient, Carla, és suficient, i nosaltres, bueno, espero que esta conversa que tu i jo hem mantingut hagi aprofitat per a conscienciar a moltes persones, per a poder orientar a aquells o aquelles que puguen tirar-vos una maneta, i que sobretot això... com a desig vostre, precisament com a pares de la xiqueta, però també per part nostra, com a persones en sentiments que som, puga tirar endavant i tot es solucione de la forma més favorable possible. Que tingueu molta sort i que qualsevol cosa que necessiteu, no fa falta que vos diga que això és la ràdio pública i que estem a la vostra disposició.
9: Moltíssimes gràcies, Sergi.
20: Una abraçada molt forta. Fins ara.
9: Una abraçada.
20: Adéu, sort.

0: Bueno, una coseta. Primer, 10 i 24. Donar només un apunt pel que fa al tema del trànsit. Vos contàvem este matí que n'hi havia retencions, sobretot a primera hora en València. La B30 és qui presentava les majors complicacions en el tram de Mislata, en Paterna i en Xirivella. Parlem de complicacions en l'autovia de Torrent i el Grau de Castelló, on n'hi havien certes retencions en la Nacional 225 i la de Castelló 22 per la jornada de vaga en les portes de la refineria de la BP. Això principalment, però tenim que refrescar, com sempre, tota aquesta informació referida a les carreteres, contactant, com és habitual, en els nostres companys de la DGT, en este cas, Darío Carnicero. Darío, bon dia.
1: Bon dia. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras de Valencia. Tan solo encontrarán complicaciones en la V31 a la altura de Sillibén y Parrell, en dirección a la capital valenciana. Circulación en aumento en la V30 en los entornos de Mislata y Xirivella, ya en dirección a Burjassot, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
0: I el tema del dia és, sens dubte, ixe registre en la seu del PSOE per part de la UCO, i vos recorde que també han registrat les cases de Santos Cerdán, de l'empresari Pere Dolcet i de Gaspar Zarrías, com parlàvem. En estos moments, clar, no pot ser d'altra forma, el govern parla de màxima col·laboració i transparència absoluta en un dia en el que n'hi havia sessió de control en el Congrés dels Diputats i, atenció també a allò que vos comentava, un dia en el que pilla al màxim representant

0: un relato, es que no la opción, claro.
1: Sergi, la situación, vamos a ver, ayer el juez Peinado cita a declarar a la mujer del presidente del gobierno para el 9 de junio, creo, y le dice, y si no acude voluntariamente, lo hará a la fuerza, porque siempre que ha podido escaquearse por viajes internacionales, se ha escaqueado. Vale. El hermano empieza esta semana el juicio del hermano y el día 1 de junio es su declaración. Zapatero tiene la declaración pospuesta, pero al final declaración para dos días por el volumen de un sumario de 4.000 folios, 17 y 18 de junio. Es que la situación es insostenible y la sentencia del caso Ábalos es inminente. Y Ábalos amenazando desde la cárcel por el maltrato al que ha sido sometido y el jabón que le está dando todavía el PSOE y Pedro Sánchez a Zapatero, se siente despechado y está amenazando también con tirar de la manta. Oiga, es que la situación de verdad, no es que lo diga Felipe González, no es que lo diga García Page, es que la situación es insostenible, ya no desde un punto de vista político, desde un punto de vista de higiene democrática. Oiga, que decidan los españoles, ya está.
0: Molt bé, estem esperant a que arribi Jaime Ruiz, que és l'alcalde més jove, almenys en la Comunitat Valenciana, i pot ser dels més joves en tot el país, el nou alcalde de la Pobla de Vallbona. Ven un dia, pobre meu, i això que ell és independent total perquè va pel seu compte, però serà interessant, tot i que alterem el sentit de l'entrevista, conèixer quina és la seva posició, el seu punt de vista, primer, des d'un polític jove i després des d'un punt de vista, torne a repetir, que no té res que veure amb un costat o un altre, i el que suposa per a ell, sobretot com a polític de futur, això. Però abans, saludar a la nostra companya, que està en Aldaia Ràdio, com sempre, una de les més fidels, Carol López. Què tal, Carol? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, companyes i companys. Des d'Aldaia Ràdio us contem que l'equip està immers en preparar la fira més esperada i a la que esteu totes i tots convidats. Atenció, perquè es tracta de Gastronòmica 2026. Torna la gran fira per a tastar les millors tapes i creacions culinàries, les millors begudes i en el millor ambient. Apunteu, 29 i 30 de maig, este divendres, vesprada i nit, i dissabte, tot el dia fins a la matinada, ací a Aldaia. D'esta manera, l'Associació de Comerç d'Aldaia, ACODA, prepara esta segona edició de Gastronòmica, encara que la fira porta molts anys realitzant-se, però volen repetir i millorar, si és possible, l'èxit de l'any passat en esta nova i exitosa ubicació. El cinturó verd d'Aldaia, en plena horta de l'Horta Sud. Hi ha molt, molt bon rotllo. Com l'any passat, tindrem bona música, amb tributazos, el grup aldaier de moda Jambú i DJs de la zona. També tindrem activitats per als més menuts, amb inflables, llits elàstics i moltes sorpreses o fotomatón, entre altres coses. Sortejos i, per suposat, el concurs de tapes. Només per votar la tapa favorita, a través d'un QR, serà molt fàcil, podrem entrar en un sorteig. I també estarà el jurat professional que decidirà quin és el millor mosset d'esta Gastronòmica 2026. Tot, a més, presentat per la soprano i el tenor d'Aldaia, Sarai i Pasqual, que donaran de tant en tant el toc d'elegància que fa d'esta una trobada única al cor de l'Horta Sud. A tot això, com dèiem, Aldaia Ràdio no podia faltar un any més i tindrà el seu moment dins la fira, sobre el gran escenari de Gastronòmica, dissabte de matí sobre les 11, amb el programa d'esta graella Compra Aldaia, la veu del comerç. Este, ja sabeu, és un dels espais més escoltats d'esta ràdio, d'esta emissora municipal, i amb l'equip de luxe, com no podia ser d'altra manera, oferiran un ratet de risses, com sempre, i el millor dels ambients. Així que, com vos comentàvem al principi, ahí estem, preparant tot aquest desplegament, perquè este cap de setmana ve forta Aldaia i no ha de fallar res. Així que, si no teniu pla, ja sabeu, Aldaia es dona la benvinguda al bon horatge amb la Gastronòmica d'ACODA 2026 este divendres i dissabte per a tots els públics. Així que, companys i companyes, ens veiem per allà. Salutacions, un beset.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor 103.5. De tu

0: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
1: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Bueno, com vos dia, és inevitable esguitar els nostres continguts d'avui en el programa en el que està passant en aquests moments en la seu del PSOE, on ha entrat la UCO, i que mos fa estar pendents d'aixòs registres que estan produint-se en un operatiu en marxa en ixa seu de Ferraz. Repetís que en la casa de Santos Cerdán i també en la resta dels altres dos empresaris. Bueno, 10:37, a qui tenia que saludar, que sí que ha arribat a de més a temps, és a l'alcalde més jove d'Espanya, entre altres coses, i també de la Comunitat Valenciana, que és Jaime Ruiz. Tenia una presentació preparada, Jaime, però això ha fet saltar tots els sistemes per l'aire. No, bueno, a tot això, com estàs?
1: Molt bé, molt bon dia. Pues encantat d'estar així en esta setmana d'alcaldia, no? Vaig començar el dissabte i, sí, i encantat d'estar al vostre costat també.
0: I com ho portes?
1: Molt bé, perquè jo porto 7 anys de regidor a l'Ajuntament i sé de primera mà el que és treballar pels nostres veïns i veïnes, i ara pues, en l'honor de ser l'alcalde d'una ciutat de 30.000 habitants, que es diu Pronte.
0: 30.000 habitants, això dic jo, que es diu Pronte, que esteu a l'altura de ciutats ja d'un tamany considerable. Bueno, te ho ha dit en privat, però també t'ho diré en directe, perquè això és el desig de tots els companys i companyes del programa i de la casa. Tu estàs, i el temps de tinent d'alcalde m'has dit, és una persona excepcional, que és Juan Aguilar,
1: que va ser
0: un dels nostres companys tècnics i cap del Departament Tècnic de Ràdio 9, i bueno, aprofite això per dir que nosaltres el volem molt i l'apreciem molt,
1: molt
0: i que tens una gran persona allà.
1: Molt bon, molt treballador, molt responsable. Estàvem ara en una reunió conjuntament en els temes d'urbanisme, que ell és el regidor d'urbanisme, primer tinent d'alcalde, i ahir és on ens trobem, no? Encara que no siguem del mateix partit polític, però sabem que l'objectiu és treballar per la Pobla, i ahir és on hem d'estar tots.
0: De fet, això era una de les preguntes que volia plantejar-te. En un temps de polaritzacions, d'ideologies molt extremades, però almenys aparentment, tu que estàs enmig, com aquell que diu, com es gestiona tot això? Com es posa pau
1: en
0: un ajuntament d'una població de 30.000 habitants?
1: És complicat, i sobretot també per ser jove, no? Perquè ja tens la dificultat d'estar al mig, on avui en dia...
0: Fa que te prenguen menys en sèrio per la teua joventut?
1: Jo crec que al principi sí, però jo crec que ja hem anat poc a poc demostrant molt més en este sentit, no? I tens dos dificultats al mateix temps, que al final les has de convertir en fortaleses en este sentit. La primera és estar en el centre, no? Centrats en la Pobla, com el propi nom indica, no en el centre ideològic, sinó en el centre de les persones. Al final, tu per a parlar del teu municipi, no importa tant la ideologia, no importa més el sentit comú, el treball, el dia a dia de l'Ajuntament. Si xafes el carrer, coneixes el carrer i coneixes el poble, és on els veïns volen voler també. Mm-hmm. Per tant, en aquest sentit, en aquesta matèria, és complicat perquè avui en dia pareix que la política t'has de marcar o així o allà, no? No hi ha res més, o rojos o blaus o blanc
0: sí,
1: i negre.
0: Sí, avui en dia és el que el dia jo, n'hi ha que estar en un extrem o en un altre. Cosa
1: i,
0: que
1: és... Hi ha partits que fomenten això i els agrada que ens marquem així, i a mi això no m'agrada menys per a parlar de la Pobla de Vallbona. I després tens la dificultat inicial, que ara ja no és dificultat, sinó jo crec que ja és una virtut, que és la de ser jove. Ser jove, on sembla que els joves han de demanar permís per a poder
0: sí,
1: fer
0: alguna cosa. I que tinguis que esforçar el doble per demostrar el que t'has de demostrar.
1: Correcte,
0: no?
1: I sembla que han de demanar permís per a qualsevol cosa, però al contrari, vaig dir en el meu discurs d'investidura, i em vaig referir a gent gran, però també a la gent jove. I a la gent jove vaig dir que ningú vos diga que no podeu aconseguir algo. És a dir, per almenys intenteu. Que no vos posen stops a tot allò. Vosaltres heu de continuar en aquesta línia recta. I en el meu cas, em vaig presentar en 9 anys a l'alcaldia, i ara en 26, pues, hem aplegat.
0: Com es presenta este any de legislatura?
1: Bé, doncs és un govern en un any de legislatura en continuïtat d'allò que estem fent, en un pacte de govern de tres formacions polítiques en les quals estem treballant molt bé, més enllà dels colors i de les ideologies, són persones en un mateix objectiu, 10 persones junt amb mi que estan treballant per la Pobla de Vallbona, i en aquesta matèria doncs, molt, molt satisfet també.
0: Bé, deia jo que això mos ha fet alterar els plans. Tu, a sí, més, acabes de conèixer ara quan has arribat a la ràdio ixa operació de la UCO, que ha entrat en la seu del

0: PSOE, bueno, independentment de que en això el ve ara de nou. De fet, estem veient a través dels monitors i les senyals nacionals i internacionals que algo està passant en eixa porta de Ferraz, en la que estan apostats tots els mitjans de comunicació, sobretot els nostres companys de les ràdios, de les teles i els reporters gràfics, perquè estan molt pendents d'eixa registre de la Guàrdia Civil, en el que bueno, es presentaven en un requeriment per a demanar informació per a una peça secreta, tot allò presumptament relacionat amb ese finançament il·legal del Partit Socialista. Estàs estudiant ciències polítiques.
1: Sí.
0: Estàs clavat en això des de pràcticament abans dels 20 anys, no? Com veus això? A tu com que el transmet tot això que està passant?
1: Pues és un panorama lamentable, és a dir, i és opinió personal meua, no per res, sinó perquè després hi ha gent, com pot ser el meu cas, o molts més alcaldes, regidors, que volen fer política pel seu municipi i veiem que la paraula política cada vegada està més bruta. I no per un partit en concret, sinó a nivell nacional, a nivell general. I és una llàstima, i ahir m'ho diuen, com pot ser que un xic jove entre ara mateix en política si és un camp de llops, no? Parlant clar, i és complicat en aquest sentit, i veiem el que està passant a nivell nacional i veiem aquesta pues, tessitura, i al final també és el que alguns busquen, no? Que la ciutadania es polaritze, es marque molt més en un ban o un altre, i ahí, a mi personalment ahí no em trobaran, i jo entenc aquesta pues, tensió, no? Que fica que ara mateix hi ha el Congrés,
0: sí.
1: tot el que està ocorrent i el que està passant. I he de dir una cosa, i això em dona molta llàstima per a títol personal, és a dir, els hooligans de la política, de defendre a vegades el que no es pot defendre, i si és a la inversa veus que no ho critiques si no són els teus, no? I ahí és on hem de tindre un poc més de seny, de trellat, de sentit comú, no? Com diem així a València, el xe trellat, que és el que ha de marcar l'agenda política.
0: Espera, a veure si es podem escoltar a Pilar, sí.
2: Ara. Justamente, antes del boletín estábamos hablando precisamente en ese sentido de los votantes,
0: sí.
2: Es decir, ¿cómo es posible que con todo lo que estamos viendo, el caso Fontanera, presunta financiación ilegal del PSOE, caso Zapatero, caso Ábalos, dos secretarios de organización en prisión preventiva, cómo es posible que las encuestas le den al PSOE todavía un suelo electoral en torno a 110-120 escaños, cuando el PP en sus peores años con Pablo Casado bajó por debajo de los 90, y decíamos que eso, o cómo el público estadounidense pues apoya a Trump, que es un personaje conocido. Entonces decíamos que el voto en este momento es mucho más emocional, mucho más hooligan, mucho más populista y desde luego nada mental y nada racional. Es decir, alguien que se enfrente ahora mismo a estas imágenes de la sede de la que el máximo dirigente es el presidente del gobierno de España, que está, bueno, tomada por los periodistas y siendo registrada por la Guardia Civil por presuntamente, la financiación ilegal es presuntamente haber ido a unas elecciones con una pasta que no declaras en el Tribunal de Cuentas y que utilizando los vocablos del PSOE cuando hablaban del PP, entonces el PSOE habría ido presuntamente dopado a las elecciones con las que Pedro Sánchez logró sumar y ser presidente del gobierno. La financiación ilegal al final es eso, es haber ido a un proceso electoral con más dinero del que tú declaras en el Tribunal de Cuentas. Pero hablábamos en ese sentido de eso, del voto emocional
1: de los
2: y
1: hooligans.
2: De defender a los tuyos contra viento y marea y cuando ya es indefendible.
1: Es una lástima.
0: Deixeu-me que saludi a la nostra companya d'informatius d'Apunt, Lorena Diego. Què tal, Lorena? Bon dia.
3: Sí, molt bon dia.
0: M'imagine que els moments que esteu vivint ahir en Ferraz, perquè tu estàs al costat de la seu del PSOE, són indescriptibles de moment, no? Per la tensió que n'hi ha acumulada en aquests moments.
3: Sí, estem així des de primera hora, des de les 9 més o menys, els agents han entrat a esta seu. Vora les 8 i mitja del matí, al principi ha entrat un agent a eixa hora amb el paper del requeriment que es demana a la seu del Partit Socialista per demanar eixa informació que entrellaça un poc dos casos, el cas CEPI i el cas que envolta a Leire Díez. Per una banda, els moviments de Leire Díez, les sospites dels pagaments del Partit Socialista a l'exmilitant socialista i, d'altra banda, els treballs de fontaneria, suposada fontaneria, contra jutges i fiscals. Recordem que Leire Díez va estar detinguda en desembre en el marc del cas CEPI per presumptes comissions a canvi d'obra pública, com dèiem, des de les 8 i mig estan alguns agents, però fa escassos minuts, fa uns 20 minuts, han entrat pel garatge dos agents de la UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, sí, amb portàtils, requerint aquesta informació, com dèiem, que si hi ha alguna errada en aquest requeriment o algú no dona la informació necessària que reclama la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, sí que passarien a fer un registre.
0: Vos ha arribat o vos ha donat temps per a replegar algunes declaracions de socis de govern, per exemple, o de l'oposició, Lorena?
3: Sí, de moment avui hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats, sí, sí. Des de Sumar diuen que un suposat finançament irregular per part del Partit Socialista com a membre del govern de la coalició diuen que seria una línia roja. També Gabriel Rufián des d'Esquerra Republicana de Catalunya diuen que si això és veritat, finalment, este finançament, demanarien eleccions i el Partit Popular en aquesta situació de si demana o no finalment aquesta moció de censura que estan esperant, diuen, al moment més adequat per a presentar-la, perquè de moment, com sabem, al Partit Popular tampoc els donen els números.
0: Claro. Bueno, i tot això, mentre tenim el president nacional en Roma. Lorena, no vaig a llevar-te més temps perquè sé que també estàs pendent de que els nostres companys de la tele puguen tirar de tu. Sí. Moltes gràcies, una abraçada.
3: Efectivament, moltíssimes gràcies. Així és.
0: Déu, que vaja bé. 10 i 47, Jaime, deus d'estar al·lucinant en tot això. La capacitat de sorpresa ja... arriba a no tindre límits.
1: És cert que he entrat avui a primera hora a l'Ajuntament i he estat en una reunió i conforme acaba la reunió m'he vingut així, no puc veure ni el mòbil ni puc fer res. Però ara mateix hi ha molts dubtes damunt la taula, no? Si la majoria parlamentària està en risc, que també això pot dir molt al Congrés dels Diputats, possibles decisions que prengui el govern d'Espanya, els socis parlamentaris si van a reflexionar al voltant del que està ocorrent, i va relacionat el que diem antes, no? Què ha de passar més? Què ha de passar més en matèria de tots aquells hooligans, aquells que defenen, aquells que com són los míos los voy a defender, pues anem a veure ixe trellat fins a una plega. Jo crec que la imatge que estem veient ara mateix així als monitors és prou impactant, és a dir, prou impactant, es veu sobretot els companys de premsa i mitjans de comunicació a les portes de Ferraz, però veurem què trauen i quina informació poden dir.
2: Segons publica The Objective, confluirien, i Lorena ja havia, nostra companyera, havia ja apuntat en aquesta direcció, confluiria una investigació con tres casos. Uno seria el caso Ábalos por las testificales de Víctor Daldama en el Tribunal Supremo. Él admitió haber efectuado pagos que, según dijo, irían a parar a la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Lo dijo en el juicio hace unos días en el Supremo. Luego sería el caso Hidrocarburos y después sería el caso Fontanera, caso Leire Díez, que es la SEPI. Como se habría inyectado dinero en determinadas sociedades a cambio de favores políticos, como esas empresas habrían efectuado a estas personas presuntos pagos que se habría destinado presuntamente a la compra de inmuebles y a la presunta financiación ilegal del PSOE, que por cierto, hablando de presunta compra ilícita de inmuebles, también se ha conocido por el sumario de 4.000 folios del caso Zapatero que Gertrudis, su uh-huh. secretaria, también habría adquirido un inmueble pagado al contado a cargo de esta presunta trama. Es decir, claro, y hablaba, pero también apuntaríamos dónde se sitúa el nivel de tolerancia de la sociedad civil.
0: És, decir, és curiós perquè és raro ja que no s'hi ha dit que les joies són de Gertrudis també, que li les ha deixat ella. Jaime, això em fa també pensar, tu ara representes i governes per a la Pobla de Vallbona, 30.000 habitants, heu arribat a una sèrie de pactes, uh-huh. des del PP el passaven la vara de comandament este cap de setmana, i aquesta racionalitat que estén alguns municipis, que inclús és una racionalitat a la que el propi president autonòmic, sí, Pérez Llorca, en València, en la Comunitat Valenciana, millor dit, aboga, perquè és tan difícil que això es porti a estaments, per exemple, nacionals. Al cap i al fi, tu fas política, se suposa, uh-huh. i la fas pel bé dels ciutadans, però pareix que a aquestes altures o a aquestes altures no es té tan clar.
1: És així, i vull dir, al final no entenc aquesta imatge d'alguns de buscar un benefici personal i particular de la política, és que mai l'entès, és a dir, no sé quina és la finalitat de tot això. I em sap mal, perquè n'hi ha gent que confia en la política, és a dir, n'hi ha gent, des de més jove fins gent més gran, no? Però confia en la política com un mitjà per a poder canviar les coses. Però clar, si tu estàs avui escoltant la ràdio, estàs veient la tele, estàs veient el que està passant en l'àmbit nacional i a vegades també en l'àmbit autonòmic, com ha passat a la Comunitat Valenciana, en matèria de casos de corrupció, en matèria de gent que embruta la política, perquè això el que fa és embrutar la política, i per tant pues, després te veus alcaldes, a regidors, a gent de peu de carrer.
0: Sí, perquè després ho pagueu, política, clar, bueno, en el clar. Teu cas no, perquè eres independent, sí, però sí, sí, sí. En el cas, per exemple, dels alcaldes del PSOE, són la majoria, ho parlem en la tertúlia, que estan atemorits del que es pot arribar.
1: És complicat, és a dir, jo ara em fico en la pell o en la tessitura d'algun regidor d'ells i hauries de reflexionar internament. És a dir, al final la teua marca i s'eslògan i el logo que pugues tindre com a partit i els colors, pues, avui en dia són notícia nacional i no perquè són els millors. Per tant, que has de reflexionar si t'interessa.
2: Los socios también deberían, porque en el caso de Junts, por ejemplo, el año que viene, justo dentro de un año, hay elecciones municipales, y los alcaldes de Junts actuales están que no les llega la camisa al cuerpo porque puedan perder sus alcaldías en manos de Alianza Catalana. Eso es decir, claro, es que esto ya estamos viendo en el PSOE cómo las autonomías se van amortizando una tras otra, es decir, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Andalucía, y parece que todo sea secundario siempre y cuando Pedro Sánchez mantenga el gobierno de la Moncloa. Pero ¿cómo es posible que un partido como el PSOE, de más de 140 años de historia, con un pulmón en todo el territorio nacional, porque es uno de los partidos junto con el PP, con más pulmón electoral, de militancia, ¿cómo es posible que se entregue a un único gobierno que sea el gobierno nacional y anteponga eso a conservar el poder autonòmic i el poder local com si fos de segunda?
1: Totalment. I a banda que han de reflexionar també d'una cosa, és a dir, si este cas de corrupció no fora del PSOE i fora d'un altre partit, és a dir, de l'altra banda política, no vaig a mencionar quin partit, tots els socis de govern, és a dir, des de Bildu, des de Sumar, des de tots estos, ja haurien eixit tots fent roda de premsa dient que tots han de dimitir, dient que tot està molt mal, que això és vergonyós, que estiga donant aquesta imatge.
0: Bueno, s'ha dimitit per menys.
1: Sí, correcte. I per tant, veiem fins a on aplega aquesta vara de medir. És a dir, és el que dia abans, no? El hooliganisme. És el defensar allò que tu creus que és... no és lo correcte, però, bueno, mientras no vengan los otros, mejor, no? I és un poc on m'agradaria entrar, que és el que més asco me dona la política. És a dir, el defendre aquells perquè són els meus, no? Jo sóc del València, que perga 15 partits seguits, ja, però a lo millor has de reflexionar i veure perquè es continues recolzant, no? Claro. I en aquesta matèria és un poc on esperem noves notícies. Jo crec que després d'aquestes imatges alguna notícia important hi haurà al llarg del dia.
0: Sí,
1: en l'estament polític algo s'ha de reflexionar. No sé fins on s'ha de plegar, no sé fins on s'ha de plegar ja, però crec que alguna notícia important ha d'haver al llarg del dia, alguna roda de premsa o algo interessant.
0: Este matí comentàvem que inclús potser estiga superant-nos ja a tots. No tenim capacitat de reacció davant tot el que està passant.
1: I el pitjor és que ho han normalitzat.
0: Claro.
1: Això és el pitjor. És a dir, normalitzar aquestes imatges és complicat i hem vist ja normal del nostre dia a dia que tots els dies la premsa parla de casos de corrupció, que parla de presumpta finançació il·legal, que parla de tot aquest tipus de situacions que d'una imatge lamentable.
0: I ara li plantejo a l'alcalde de la Pobla de Vallbona. Això fa que, entre altres coses, ja no només entre el sector de la població jove, sinó també de la població en general, com tu has comentat abans, dona la sensació de que la política està podrida i que es mostra cert desapego a les institucions. Tu estàs a l'altra part de la taula, en este cas, de joc, no? Del tauler de joc. Jo no sé què li diries a la gent, no només a la gent jove, sinó a la gent en general que creuen que en aquestes coses que estan passant, la política ja no aprofita per a solventar-los els seus problemes de treball, de casa, d'economia, etcètera, etcètera.
1: El primer que dic és que els entenc. És a dir, entenc perfectament, des d'un jove fins a un no tan jove, entenc perfectament que passen de la política, entenc perfectament que se senten decebuts de la política, inclús votants dels propis partits que ara mateix estem veient en la televisió. Però el que els he de dir és que la política és el millor mitjà per a poder canviar aquestes coses i aquestes situacions que a vegades perquè el focus i ja s'ha de parlar de vivenda, s'ha de parlar de la situació econòmica actual d'Espanya, dels municipis, de les autonomies, del finançament, de la Comunitat Valenciana. S'han de parlar de moltes situacions que a vegades perdem el focus.
0: Bueno, una comunitat, perdona'm, Jaime, infrafinançada, que és el que parlem, i aquest problema reverteix a tots, però reverteix a alcaldes socialistes, a alcaldes de dretes, a alcaldes d'independents,
2: a
0: ciutadans, a alcaldes repudiats, que també els hi ha. És a dir,
2: i al final... Hay una última hora, també s'està registrando la Fundación Pablo Iglesias.
1: Ah, bueno.
0: No parlàvem este matí de la onda expansiva, no?
1: Imaginem, entonces, sí. I a banda, ojalà la gent entenga molt més la política nacional com la política municipal. Com a alcalde, al final, els teus municipis, quan venen els veïns del teu municipi, quan venen a parlar en tu, no te pregunten de quin partit eres. Te pregunten si pots ajudar-los en el seu problema. I ojalà la gent perga molt més i sa por a nivell nacional i a nivell autonòmic de les marques, dels bàndols, i es mostre molt més com a nivell municipal en aquest sentit, en la matèria d'intentar pensar primer en el poble i després ja pensar en els partits i en les ideologies. I mentre pues, això continua així, pues, no sé, crec que els alcaldes i els regidors, independentment del partit, independentment del color, independentment del poble o de la grandària que siga, han de demostrar molt. I ojalà aquest sentiment que molts regidors i alcaldes tenen pues, també es faci expansiu a nivell nacional, com estem veient.
2: Bueno, pues mira, hay contestación ya del PSOE. A lo que está sucediendo. Y dicen que lo que se está produciendo esta mañana, el PSOE denuncia una campaña de linchamiento de la derecha.
0: Sí, una caixa de bruixes.
2: Tras la entrada de la UCO.
0: Claro. Sí. Bueno, deia Òscar Puente que...
2: Esa es la respuesta oficial del PSOE.
0: Tu ho estàs fet eco d'això, no? Òscar Puente estava com al·lucinant. Bueno, de fet, mira, està... És que este home el dit el té superlleuger, no? Diu, vesteixen com un registre el que és un senzill requeriment d'informació.
2: Per hablar de conspiración en este momento y un linchamiento de la derecha. Óscar Puente, lo decíamos también en la primera parte de la tertulia, también tendría presuntas conexiones con la trama Zapatero por adjudicaciones a constructoras chinas que tendrían vinculación con la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De hecho, pudieron hacer alguna obra aquí en El Pollo durante la Dana. Con lo cual, no creo que Óscar Puente precisamente esté con toda la presunción de inocencia, insistimos, pero es verdad que esa presunta trama de tráfico de influencias de Zapatero actuó mediante el Consejo de Ministros.
0: Bueno, un ministre que resisteix ahí després de tot el que li ha caigut i continua caient-li només en la gestió de les infraestructures ferroviàries.
1: Sí, i abans, a part d'això, hem vist el tuit d'ell, no? Que ficava, és necessari enviar a la UCO, és al·lucinante, no?
2: Però això ho ha decidit un juez.
1: És que és increïble com un ministre d'Espanya pot soltar aquest tipus de comentaris al respecte d'una investigació judicial que ara mateix està oberta contra un possible finançament irregular d'un partit polític.
0: Bé, Jaime Ruiz, a veure, jo demanava disculpes al començar.
2: Venia mañana para estrenarse,
0: Perquè s'han saltat l'ordre de tot això, però també, en part, no ens sent mal del tot, hem parlat un poquet de tu i de la Pobla de Vallbona, però hem parlat d'algo que veig que et posa, que és la política, t'agrada sempre.
1: A mi m'agrada, inclús com a col·laborador del programa, si voleu convidar-me també estaré encantat.
0: No ho digues dues voltes, que te fitxem, massa lluny no estàs, que només tindries que deixar-te caure una miqueta i el portem. Doncs escolta, quan vulguis, ha sigut un plaer conèixer-te, que hagués estat així, recorden de saludar a Juan Aguilar de la nostra part.
1: Sense falta.
0: I dir-li que si n'hi ha gent seua que el vol moltíssim, torni a incidir en això i que quan vulguis les portes des de casa les tens obertes.
1: Molt bé.
0: A veure què mos dona el dia d'avui, saps?
1: Estaré pendent, No era coneixedor, però ara sí, i per tant estaré al tanto. Tots aquells que ens agrada l'actualitat i un poc la política, pues sabem que en aquests dies com el d'avui pues hem d'estar pendent d'allò que estiga passant.
0: Cuida't, anem també a estar pendents d'aquesta roda de premsa de Sánchez.
4: Són les 11 del matí.
5: A punt. Notícies.
4: A esta hora está prevista la compareixença de premsa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Roma en la fi de la visita oficial a Itàlia. Una compareixença que ha crescut en interès després que agents de l'UCO hagin anat a Ferraz, a la seu del PSOE, a requerir documentació sobre pagaments presumptament irregulars a l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per haver creat presumptament una xarxa d'extorsió de jutges i fiscals. Un requeriment ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui investiga este cas. De fet, els agents de l'UCO han entrat al voltant de les 8:30 del matí de la Unitat Central Operativa Agents de la Guàrdia Civil i continuen a la seu del PSOE a Madrid. L'UCO també s'ha desplaçat als domicilis de Madrid de l'expresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i de l'empresari Javier Pérez Dolcet, també al domicili de Santos Cerdán, de l'exsecretari d'Organització, a Milagro, a la Comunitat de Navarra. I enmig d'aixa sessió de control que s'ha celebrat avui dimecres amb l'absència de Pedro Sánchez, passava això.
6: Muchas gracias, señor ministro. Señorías, nos comunican que en este momento se va a iniciar un simulacro de evacuación. Por favor, abandonen el hemiciclo.
4: La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, anunciava un simulacre d'evacuació i demanava als diputats i diputades que abandonaren l'edifici. I tota aquesta actualitat no només gira al voltant de la seu del PSOE, també gira al voltant de les negociacions en la Conselleria d'Educació. Segons les previsions, en pocs minuts acabaria la reunió del sindicat amb la conselleria perquè els representants sindicals d'UGT, Comissions Obreres i l'STPB puguen acudir a la manifestació convocada a València. Avui sobre la taula estava la negociació de les plantilles i la baixada de ràtio. Sobre esta manera, d'esta manera en què la conselleria ha reconduït les negociacions per microblocs temàtics, els sindicats del bloc majoritari de representació, els tres que els hem nomenat, han explicat este matí que no els agrada, que llançaran una consulta al professorat una vegada coneguen tots els punts de la negociació i només signaran un acord amb el suport d'esta consulta.
7: La consulta se farà quan tinguem tot el pack global. Ràtios no serà acceptat perquè és insuficient. Ara veure burocràcia és el que ja van dir que estava molt encarrilat. Ara veurem infraestructures i sobretot, i també plantilles.
8: La metodologia de treball no pot ser anar signant acords parcials. Necessitem que la conselleria mos done punt a punt què és el que està disposada a portar endavant.
9: Anem a intentar forçar perquè 13 dies de vaga no podem estar puntet per puntet. Anem a proposar que avui tanquem a ser possible tot. Nosaltres anem a moure'ns sempre pels resultats de l'enquesta.
4: Continuem parlant d'aquesta protesta, d'aquesta vaga indefinida, perquè a les 11 està prevista que arrenca a València aquesta manifestació del professorat. Sonia López.
10: Així és, el PIDE. En aquests moments pràcticament totes les columnes han arribat ja a la plaça de Sant Agustí i d'aquests moments partiran rumba a la Conselleria d'Educació a l'Avinguda de Campanar. De fet, a hores d'ara, per a facilitar l'arribada i concentració de manifestants, la policia local té tallades al trànsit, atenció, els accessos a Sant Agustí pels carrers de Xàtiva, també el carrer Colón, el carrer Russafa des de Germanies o el carrer de Sant Vicent des de la plaça d'Espanya. Recordem que la manifestació és de la plaça de Sant Agustí, passa per Guillem de Castro i a continuació pels passos inferiors de la Petxina i Blanqueries, que ja estan tallats. Després creuaran pel pont de les Glòries Valencianes cap a l'avinguda de Pius XII per acabar a les portes de la Conselleria.
4: I molta atenció perquè l'INCIBE, l'Institut Nacional de Ciberseguretat, alerta d'una campanya fraudulenta de missatges als mòbils que suplanta l'agència tributària. Sònia.
10: El missatge fraudulent detecta arriba per SMS al mòbil i diu literalment: l'agència tributària ha emès una comunicació dirigida a vostè que vostè rep en qualitat de titular. A continuació, hi ha un enllaç que dirigís a un web fals que imita l'agència tributària i que ens demana dades personals i bancàries per a rebre una suposada devolució de diners. És fals. L'INCIBE recorda que l'agència tributària mai demanarà per SMS o correu electrònic informació confidencial, targetes de crèdit, comptes bancaris, ni ens enviarà un enllaç directe per a cobrar una devolució d'impostos. La tramitació de les devolucions es fa exclusivament a través de la seu electrònica oficial o de la declaració de la renda presentada formalment.
4: En els esports, en estos moments, Alexia Putella s'acomiada del Barça. Gonzalo López.
11: La internacional espanyola i doble valor abandonarà el club blaugrana després de 14 temporades. Sembla que la reina se'n va al London City Lionesses. Comença en l'Espanyol abans de brillar amb el Llevant la temporada 2011-2012 i després fitxar pel Barça als 18 anys, on es convertí en un dels puntals del grup. Aquesta temporada, Alexia ha anotat 20 gols i ha sigut la millor jugadora del Barça en la Champions que acaba de guanyar l'equip. És la segona màxima golejadora de la història del club blaugrana, amb 232 gols, només per darrere de Messi. Messi. Deixa el Barça amb un gran palmarès. 10 lligues, 10 copes de la reina, 6 supercopes d'Espanya i 4 Champions. A més, amb la selecció té un Mundial i una Lliga de les Nacions. Tot un referent per a joves jugadores pel seu xoc i compromís en la millora de les condicions del futbol femení. S'acomiada rodejada de les companyes del primer equip, el president Rafa Juste i l'electe Joan Laporta.
4: I per tant, a aquestes hores estem pendents d'aquesta compareixença, són les 11 i 5 minuts del matí, encara no ha començat a l'ambaixada espanyola a Roma la compareixença de Pedro Sánchez, que com saben ha augmentat el seu interès després de l'entrada d'agents de Luco per a requerir documentació ordenada per un jutge de l'Audiència Nacional. Tindran aquesta compareixença puntualment informats, estaran puntualment informats en la ràdio d'Apunt. Els deixem amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública.

0: De les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
8: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
9: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
4: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
10: Les 11 i 9, pràcticament, i 10, bueno, estem en un directe realment...
11: explosiu.
10: Molts fronts oberts, explosius. Quique Mateu, bon dia.
11: Bon dia.
10: Mira, ell està així. Pere Valenciano.
12: Bon dia.
10: Massa relajat el veig per la que està caigent,
12: no,
10: eh?
12: No, que va. La processó va per dins.
10: Sí. Bueno, tu dius, jo ja vaig apuntar alguna d'aixes coses.
12: Jo sempre... Sí, jo... Però fa temps, i me genera problemes dir-ho, perquè estàvem parlant d'en Quique i en Pilar, que, clar, els partits és que són acèrrims, són hooligans, són com una secta, ja vols
13: dir. Por el empleo y sueldo, Pere, no vol, hablemos claro.
12: Però l'autocrítica no funciona en els partits, i això és un problema per al futur dels propis partits.
13: Pues fíjate, el problema más gordo de ahora, ya tenemos contestación de los socios. Junts descarta la moción de censura. Dice, no se puede poner la responsabilidad del futuro de España en los hombros de un partido catalanista con 7 votos. Pero y con ese partido, que por cierto, quienes negociaban eran Santos Cerdán, ahora vuelve a estar su casa,
10: sí, porque están
13: registrada,
10: allí, sí,
13: que estuvo en prisión preventiva, y Zapatero, que en fin, no hace falta que insistamos, porque ahora ya aparece también lo de Zapatero una cuestión menor por las imágenes que estamos viendo ahora. Es que Junts es el que posibilitó que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno de España. Y quienes negociaban con él eran Santos Cerdán y Zapatero, dos presuntos delincuentes que están siendo investigados policial y judicialmente. Y la contestación de Junts es que a mí no me pregunte.
12: El problema de Junts es que si vegeu les enquestes que se publiquen cada X temps a Catalunya, Junts és quarta o quinta força política superada per Aliança Catalana en l'espectre de la dreta nacionalista independentista. És a dir, que Junts té un problema molt particular. I Esquerra Republicana té un altre problema molt particular, que es diu que tampoc va molt bé les enquestes a Catalunya, i es diu Gabriel Rufián, que de ser el líder d'Esquerra Republicana a Madrid, resulta que ara vol ser el líder de l'esquerra espanyola

0: a Espanya. Vull dir,
1: ara anirem recopilant algunes de totes aquestes declaracions, de totes les que estan caent en aquests moments, perquè, clar, és un matí de reaccions immediates, una darrere d'una altra, i el que hi ha és el que hi ha, però, bueno, anem a intentar anant... Feijóo és un dels que s'acaba de manifestar, Rufián també ha dit la seua, a veure, així cadascú intentarà també tirar per on puga i aprofitar, perquè hi ha... A veure, la política és així, n'hi haurà qui tindrà que aprofitar la conjuntura per a traure pit.
0: Però jo dic una cosa, si un govern està en minoria i no pot aprovar pressupostos, independentment de la corrupció, no hauria d'haver convocat eleccions?
2: En este país no.
0: És que és el a més, vull dir, és que jo defensava, abans dels casos de corrupció, que és terrible per al Partit Socialista, potent un problema molt greu pel que fa al seu futur, és que s'haurien de convocar eleccions simplement perquè no n'hi ha pressupostos.
1: Però s'haurien de convocar, ja fa temps que s'haurien d'haver convocat.
0: Fa un any,
1: de fet, el
0: anys.
1: Propi Sánchez, i eixe tall està en internet, ja en el seu moment presumia de que ell li exigia això a Rajoy, que si no pot traure els pressupostos endavant, ja que està contemplat en la Constitució, hauria de o dimitir o convocar eleccions, cosa que ell no ha fet en tres ocasions.
2: Com se diu en castellà? Tu haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no?
1: Yo creo o consejos que... vendo que para mí no
2: molt bé. Jo crec que tenim un problema molt greu al nostre país. És que la política no té cap credibilitat. No té. Perquè diuen una cosa quan són oposició, fan la contrària quan estan al govern. Això ha sigut sempre així. Però abans jo crec que a la població llana no l'enganyaven. Ara sí. Perquè jo quan era xicotet, jo ho dic i a més ho dic amb molt d'orgull, encara que tinc moltes discussions en això. Jo no he votat mai. Jo no crec en els polítics espanyols.
1: Això està molt llesco, digues. Hi ha que votar com a mínim, no encara que sigui en una lonxa de salami. Jo no, claro,
2: jo no he votat mai. Jo no crec en tot això i no he votat mai.
0: Con una xistorra.
2: ¿Vale?
1: Sí, bueno, una xistorra.
2: Però jo dic obertament perquè tinc el dret a fer-ho i a dir-ho. De la mateixa manera que la gent té tot el dret del món a anar a votar i jo ho respecto.
0: No, però tu pots anar a votar en vot en blanc.
2: Jo no perd ni un minut en tot això.
3: Jo crec que en democràcia hay que votar siempre.
2: Bien.
3: Bien. Última hora, por lo que decía Sergi, que además lo apuntábamos antes, la UCO acude a la Dirección General de la Guardia Civil para pedir testimonios.
1: O sea, es a dir, que claro, ells mateixa estan investigant-se o registrant-se.
3: Claro, porque la Dirección General de la Guardia Civil depende del ministro del Interior, que es Grande Marlaska.
4: Y si os parece, para quien se acabe de sumar a, o acabe de poner la radio, podemos hacer una cronología de lo que llevamos de mañana, porque está siendo una mañana
1: estaría
4: frenética.
1: Eso, sí.
4: Primera hora de la mañana, se conoce que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había ordenado nuevas dirigencias dentro del llamado caso Leire 10 o caso SEPI. La investigación gira alrededor de los presuntos pagos, con campañas y demás. Sobre media mañana, la UCO llega a Ferraz. Agentes de la UCO se personan en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz, y aquí hay un matiz importante. Algunos medios hablaron inicialmente de registro, pero posteriormente se aclaró que jurídicamente fue un requerimiento de documentación y acceso a la información, no un registro integral con incautación masiva, ¿no? Buscaban documentación relacionada con ese caso Leire 10, pagos presuntamente realizados desde el entorno socialista. Pero paralelamente se efectúan registros en domicilios particulares. Casi al mismo tiempo, la Guardia Civil actúa en inmuebles, pues por ejemplo, en el domicilio de Santos Cerdán, en el de Gaspar Zarrías, el del empresario Javier Pérez Dolcet y otros inmuebles. Y claro, o sea que es una cascada de información, y la última que hemos sabido es que realmente la operación, o sea, que según Radio Televisión Española y otros medios, se actuaba también en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Y claro, forma parte del mismo operativo judicial relacionado con el llamado el caso que estamos hablando, Leire 10 o caso SEPI, y bueno, pues aquí están también.
3: Lo que
4: sé. Dices, ¿por qué entra la UCO en la sede de la Guardia Civil? Por lo que se sabe hasta ahora, el juez busca documentación, comunicaciones, informes o materiales relacionados con la investigación, con esta investigación.
3: El otro día, cuando intervino la UDEF en el despacho de Zapatero, se explicaba que el juez expresamente a los agentes les había prohibido informar

0: formado gobierno, y en España también, pues tenemos unas experiencias bastante evidentes, y yo como en primera persona puedo compartirlas con todos ustedes, pues yo creo que esa estabilidad de nuevo es un valor en un momento en el que, bueno, pues lo que necesitan los ciudadanos es certezas, y es lo que queremos dar desde el gobierno de España. Perdonen por la extensión de las preguntas. Sobre la justicia, lo he dicho en muchas ocasiones, colaboración total con la justicia y al mismo tiempo también respeto a la presunción de inocencia de las personas que estén afectadas, ¿no? Y sobre José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el presidente Zapatero, lo he dicho al principio, no veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario. Bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, es a todos y a todas. Memorable esta compareixença de avui del president Sánchez des de Roma, en el que ha començat parlant, entre altres coses, d'eixa trobada en el Papa, a la que li ha dedicat un llarg temps. Després ha parlat de la guerra, de la pau, de l'èbola, de l'antivirus, d'immigració, bueno, de moltíssimes coses, menys de tot el que estaven esperant els mitjans de comunicació, que l'han tingut que forçar en quatre preguntes a referir-se al que ell diu que desconeixia completament, i és ixe registre que tenim tots entès que està fent-se en el carrer Ferraz, en la sede del PSOE. Tinc a la diputada de Compromís, Àgueda Micó, si ha pogut aguantar este temps a l'altre costat del telèfon. Àgueda, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: El demanem disculpes des de la ràdio, però ja saps que estes compareixences i quan el president es llança a parlar, ell mateix ha tingut que demanar disculpes també per lo que s'ha allargat en les respostes. No sé, podia demanar-te inicialment una visió personal del que està passant avui i del que acabes d'escoltar.
2: Sí, bueno, i en primer lloc dir que el que ha passat avui a Ferraz és que han anat a fer un requeriment d'informació en un registre. Crec que és important dir les coses conforme passen, no? I és, sembla que és una peça que l'Audiència Nacional fa per a investigar a Leire Díaz i una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que poden afectar al Partit Socialista o al govern, no? D'això tracta el requeriment d'informació que avui s'ha fet a Ferraz, que és la seu del Partit Socialista. Davant d'això, a veure, per a Compromís, pensem que realment el que està passant és greu en general. Vull dir, hi ha diversos casos, no?, que s'estan investigant de corrupció, el cas Coldo, que és el que ja coneguem, en el que estan implicats Ábalos i Santos Cerdán, ara mateixa també. Tenim el cas del rescat de l'empresa Plus Ultra, no?, i avui hem conegut també esta via o este cas que l'Audiència Nacional també està investigant. Evidentment, davant d'això, nosaltres el que volem és tindre tota la informació, que s'investigui i que se sàpiga realment el que ha passat, perquè nosaltres, com a representants del poble valencià, els diputats i diputades de Compromís, puguem actuar en conseqüència.
1: Diputada, avui es parla molt de la línia roja, de les línies roges. On estaria la línia roja de Compromís en este cas?
2: Bueno, nosaltres sempre ho hem deixat molt clar, i això no és una qüestió ja del Partit Socialista. Això, el Partit Popular i el Partit Socialista són els dos grans partits que han governat en l'Estat al llarg de tota la democràcia, i evidentment hi ha una qüestió molt bàsica. Nosaltres no anem a acceptar que hi hagi una financiació il·legal d'un partit polític amb diners públics. Per tant, jo crec que aquesta és la línia roja que van marcar amb la moció de censura que li se va fer al president Rajoy en l'any 2018, i la mateixa línia roja és la que tenim marcada en este cas, si és que realment hi ha cas. I és una cosa que s'haurà d'investigar i s'haurà de provar.
1: I si així fora, diputada, quin seria la ruta, la fulla de ruta a seguir per part de Compromís en este cas?
2: Bueno, clar, primer que res, nosaltres, jo com dic, des de la prudència i el respecte a la justícia, nosaltres el que volem és informació i volem transparència i volem una reacció del govern que siga proactiva. Per això pensem que el govern el que ha de fer és portar-nos així al Congrés una llei per lluitar contra la corrupció, una llei que prohibisca que les empreses corruptores, que les empreses que han participat en casos de corrupció, no puguen participar de cap contractació pública amb l'administració pública. Jo crec que això és una qüestió fonamental. Volem una actitud proactiva per part del govern. I després volem també tindre tota la informació del que està passant, perquè efectivament hem de veure fins a quin punt n'hi ha o no n'hi ha. En algun moment s'ha de provar si n'hi ha o no n'hi ha finançament il·legal. Si això fora així, Doncs el Partit Socialista deixaria de tindre el suport de Compromís. Sabeu que Compromís som uns socis d'investidura, no formem part del govern, nosaltres negociem polítiques concretes i polítiques a favor de l'enfortiment dels serveis públics i polítiques a favor de la defensa dels interessos valencians, i això continuarem fent-ho mentre hi hagi legislatura. No volem que continuï la legislatura per a que no governi la dreta o l'extrema dreta. Volem que hi hagi legislatura per a defensar els interessos valencians, per a que s'aprovi el nou model de finançament, per a enfortir els serveis públics que necessiten, la gent que més ho necessita d'aquests serveis públics, i perquè s'aproven lleis anticorrupció per a que això no torni a passar, governe qui governe.
1: D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Àgueda Micó, per haver entrat en directe en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Una abraçada molt forta des d'ací.
2: Un plaer, una abraçada bueno, també per a vosaltres.
1: Adéu. És ara el torn de Laura Julià, la síndica del Partit Popular en les Corts, que també voldrien que es donara la seva visió al respecte d'això que està passant avui i forma part de les múltiples reaccions, encara que la majoria van en la mateixa línia, perquè el que ha passat, evidentment, ha fet saltar les alarmes a tots els nivells, no només en això, sinó també en esta compareixença que hem tingut, torno a repetir, des de Roma per part del president Sánchez, en la que també, torna a repetir, només ha acceptat quatre preguntes. En les quatre preguntes pràcticament ha fet una soflama de les benevolències d'ell mateix, ningú se vol més que ell mateix, i del seu govern, i respecte a tot el que està passant, que diu que no sabia res del que ha succeït i està succeint en aquests moments, no només en Ferraz, sinó en diferents punts en Madrid, entre ells, pues, bueno, domicilis particulars d'empresaris, no deixa indiferent pràcticament a ningú. Per això, ara sí que ja salude a Laura Julià, la síndica del Partit Popular en les Corts. Laura, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
1: Bueno, tinc que deixar-te el camp lliure per, igual que ha fet abans, bueno, que ens donés una visió, una radiografia, almenys primer del que ha passat avui, del que estem vivint, que ens està marcant la pauta informativa a tots els mitjans de comunicació, Laura.
3: Bé, jo crec que avui s'han alçat tots del llit en la realitat més dramàtica que tots oloràvem ja des de fa temps, que és la constatació d'una situació de deberes insostenible ja. I això és la realitat. Pedro Sánchez acabava la seva compareixença dient que no podia convocar eleccions per interès partidista i que els espanyols necessitaven certeses. Bé, però és que la bona veritat que a dia d'avui no n'hi ha servici de maquillatge, per dir-ho d'alguna manera, que puga tapar la gravetat dels delictes que s'estan investigant i per als quals estan, pot utilitzar la semàntica que vulga, requerint, registrant, però estan ara mateixa la Guàrdia Civil dins de la seu principal del Partit Socialista en Ferraz. I això és la realitat. I això no hi ha maquillatge que ho tape, per molt que ho paguem tots. És una situació insostenible. I, des de luego, sentir-lo parlar a d'ell, a Pedro Sánchez, de presumpció d'innocència, a veure, presumpció d'innocència, per supost, clar, sempre, i per a tots. El que no podem fer és estar donant-nos de lliçons de l'ofer i estar atacant i senyalant dia sí, dia també, a tots els xutxes que no els interessen, quan la seva faena va en contra de lo que els interessa al sanchisme, és l'ofer, són xutxes que estan polititzats, i agarren la palestra de lo públic, de la institucional, per assenyalar públicament a un poder com és el judicial, que el que deu de ser per damunt de tot i de tots és independent i imparcial. Això és el que no se pot fer i no li podem aguantar. És que és un insult de deberes a la intel·ligència de tots que Pedro Sánchez, que recordem, és germà d'un imputat, l'home d'una imputada, el número 1 de Ábalos, de Coldo, de Cerdán, el fill polític de Zapatero. De deberes que diga, que tinga avui, de deberes, la barra d'agarrar i dir en la compareixença que és la primera vega que això, o sea, que no és la primera vega que això passa en Espanya, perdona. com que no és la primera vegada, perdona, que eres
1: germà, Julia,
3: eres home.
1: Podíem pensar molts que en una situació normal i en una ocasió com la d'avui, tot i que venia derivat d'un encontre en el Papa, bueno, que ja ens ha trencat prou els esquemes a tots per la pròpia ideologia del president del govern, lo lògic, no ho sé, a més ho comentem inclús la majoria com a periodistes i professionals,

0: professionals de la comunicació, haguera sigut que el propi president del govern en eixa compareixença haguera començat fent al·lusió a un dels fets greus que estan succeint en el seu país, però no ha sigut així. Quina lectura es pot fer d'això?
1: Home, pues jo crec que la lectura està molt clara. Al final, lo que popularment se diu la tècnica de l'avestruz, no? La que utilitza Pedro Sánchez des del principi, és que ja no dona més de sí. És que no pot estar amagant el cap i tirant els problemes, jugant al ping-pong, tirant el problema fora sempre. El problema el tenen tots, menys ell. I sempre està negant, que és una vergonya, que a dia d'avui, també en tot el que està passant en directe, ho estem veient tots els valencians i tots els espanyols, que continuï negant la major el descrèdit que estem sufrint tant dins d'Espanya com fora a nivell internacional, és que de veres, és que és vergonyós. I el problema, fija que el problema per a mi ja no és només el Partit Socialista. Dins del respecte, per supost, a tots els militants i els afiliats i els votants del PSOE, que de veres estan, vamos, més que avergonyits de tot el que estan mirant. Dins del respecte que li tinga a tota aquesta gent. Però el problema ja no és només el PSOE. El problema són els socis. Els socis que estan apuntalant-lo i mantenint-lo ahí en el poder. Per molt que Compromís diga, que la sentia ara fa un moment a la senyora Mico, diguent que ells no estan dins del govern, però com que no? Però que vosaltres no anàveu en Sumar? Que no s'ha presentat en Sumar? Clar que esteu dins del govern i ho esteu apuntalant. I esteu aguantant tot. I això és vergonyós.
0: Està clar. Laura Xulià, síndica del Partit Popular en les Corts, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos donat la seva opinió i el seu punt de vista al respecte de tot això que està passant. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un beset.
0: Adéu, bon dia, un beset. 18 sobre les 12, encara estan així Pilar Tamayo, avui en la trinca i es queda, dintre que baixen uns curassans o algo. Aquí que Mateu no, perquè diu que s'entén ganar, però bueno.
2: Sí, perquè m'entén ganar a treballar, però
0: tu has al·lucinat en colors en estos minuts, no?
2: Sí, jo tinc quatre coses que dir de la compareixença del president o roda de premsa, o jo no sé com se diu. Em crida molt l'atenció, no vaig a valorar-ho, em crida molt l'atenció el yoísmo en el que parla el president. Des de que jo sóc president, des de que sóc el que... Jo, sempre parla d'ell mateixa.
3: Eso no es nuevo.
2: Jo parlo d'avui.
3: Sí, sí.
2: A mi em crida l'atenció perquè ell representa moltes persones. Parla com a president del govern, no com a president de si mateix. ¿Vale? Dos, ha dit tres vegades que és molt greu, que és greu el que està passant. A mi em crida l'atenció, perquè és la realitat, és molt greu. I ell no s'ha amagat darrere d'adjectivacions suaus. Ha dit que és greu tres vegades. Tres, parla com si haguera un registre, un requeriment o lo que siga de la UCO a sa casa i parla com si estiguera passant a la casa del veí. Jo no ho entenc. Com si la sede de Ferrat no siguera la seua, siguera la de Atres, ja veurem i ja pren... Si és la teua, però ell parla clarament com si no fora en ell. Tot està contra mi, però jo no tinc res a veure, no? I quatre, esta també m'ha cridat l'atenció, crec que és la primera vegada que en aquest tipus de situacions no ha atacat als xutxes, ni ha atacat a la UCO, ni ha atacat, ni ha dit que n'hi ha una campanya, no. Ha dit respectem el que els xutxes decidisquen i nosaltres ja hem pres les decisions abans, parlant de l'aire. A mi m'ha cridat l'atenció i ses quatre coses. Ja després Pilar argumentarà segur molt millor que jo perquè de política jo entenc poquet.
0: Bueno, això donarà molt que parlar i m'imagino que les reaccions sí. d'opinadors, periodistes, tertulians, etcètera, no seran poques perquè, vos dic, i em porto unes quantes vistes i escoltades de Sánchez, està segur
2: memorable. Estaria bé, que jo me'n vaig a Sergi, estaria bé que els representants polítics, quan parlen a la gent, no dona la sensació de que s'estan riguent de la gent. ¿Vale? Que és una sensació que jo tinc moltes vegades quan parla, no el president, qualsevol, com si fórem estúpids tots els que estem a l'altre costat de la televisió. De la televisió, de la ràdio, on siga.
0: Que tingues un bon dia.
2: Se veurem la setmana que ve, si voleu.
0: Vinga, clar.
2: Adéu.
0: Faria més. 12 i 21, Pilar, que sé que estàs ahí aguantant-te un poquet.
3: Yo voy a empezar por el final. Yo sí que voy a opinar porque estoy aquí para opinar. Hace años que algunos, entre los que me encuentro, venimos diciendo que Pedro Sánchez es un peligro. y hoy vuelvo a constatar que Pedro Sánchez es

0: del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
3: Vamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
4: Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, también es cierto que en este país han pasado cosas por mucho peores. Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: ¿Me informas de eso? Bien. Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
6: La unidad central operativa de la Guardia Civil ha vuelto a la sede de Ferraz, es decir, a la sede del Partido Socialista. No pasa una semana, no pasa un día, es que ya no pasa ni una hora sin que conozcamos nuevos detalles de la mafia de Sánchez y de Zapatero y de Sánchez, que gobierna España desde hace 8 años. Hay que detenerlos y hay que juzgarlos. Y los españoles debemos saber que todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando desde distintos puestos nacionales e internacionales es únicamente porque forman parte de la misma mafia de Sánchez y de Zapatero.
7: Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
8: És la notícia del dia, aquesta operació que està duent-se a terme en la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid. 12:30 en punt d'este ja inoblidable 27 de maig de 2026. Escoltàvem a Yolanda Díaz fa un moment, doncs precisament aquí tenim a l'altre costat del telèfon, és a Nahuel González, també diputat de Sumar. Nahuel, què tal? Bona vesprada ja a aquestes hores.
9: Hola, bona vesprada. Un plaer estar amb vosaltres, com sempre. Tot el dia difícil que tenim avui.
8: És un dia complicat perquè m'imagino estàs en el Congrés i allò és un formiguer, no?
9: Bueno, és un dia complicat per a la democràcia en si, no? Jo crec que la societat en general estem fartes i farts d'aquests presumptos casos de corrupció, i més la gent d'esquerres, no? Que deposita la seva esperança en que la gent que representa, no? I que representem siguem nets com som nosaltres, i bueno, i aquests titulars, aquestes notícies i aquests fets fan mal, fan molt de mal, i és un dia trist en general, sí.
8: Yolanda Díaz, escoltaves fa un moment, dia, no són qui, no per a jutjar, sinó que per a això, traduint, està qui es dedica, els jutges, els investigadors, etc etc. Però això no deixa de ser un fet extremadament greu, com dies fa un moment, la història de la democràcia.
9: Efectivament, nosaltres ho mirem amb molta preocupació, i no li restem valor. Hi ha una línia, no?, entre la presumpció d'innocència i entre veure, en fi, què hi ha darrere, no? És on ens manegem, i per això estem molt contundents a l'hora també de dir que no fiquem la mà en el foc per ningú. És cert que el nostre espai polític, en el meu cas com a membre d'Esquerra Unida del País Valencià, no?, Izquierda Unida i en la coalició més àmplia de Sumar, ningú fica cap sospita cap a nosaltres, cap als nostres ministres, cap a nostres diputats, perquè jo crec que som gent honrada i la societat ho sap i ho hem demostrat, però en aquest cas, no, amb els nostres socis, amb aquests casos, presumptos casos de corrupció, ens sembla que hi ha una preocupació que hem de compartir i que hem de ficar tots els mecanismes per a aclarir-lo el més pront possible, i sobretot esperar que la justícia resolga, no? Perquè ara mateix parlem constantment de presumpció d'innocència, parlem de presumptos casos, però està clar que fa mal a la democràcia i ens preocupa moltíssim.
8: Des de que això va esclatar el dilluns, Nahuel, es parla molt de les línies roges i de que els toleraria o no, especialment aquesta tolerància va referida als membres de govern, i en especial a la coalició que forma part d'aquesta societat de govern. Fa un ratet amb Baguet Amico li feia la mateixa pregunta que vaig a fer-te a tu mateix, Nahuel. On estaria atès tot el que tenim entre mans en aquests moments, la línia roja

0: y por eso han vuelto a imputar a Cerdán en esta pieza distinta, porque en aquel momento era secretario de organización del PSOE. A la gerente se le imputa por la presunta financiación ilegal de estas cloacas y a Cerdán como secretario de organización.
1: Y a Zarrías, por su, también lo que ella dijo, que le pagaba un dinero por las esas informaciones de cloaca, ¿no?
0: Exacto.
1: Y a Diego y también a la cúpula de la Guardia Civil, que ya veremos el resultado de esta entrada también en la Dirección General de la Guardia Civil, porque si se acredita que estaban presionando para obtener información de la UCO, que se le diera fuera de los canales de la como policía judicial a los juzgados, también es un delito gravísimo, ¿eh?
2: Fernando de Rosa, se acaba el tiempo porque llegamos ya a la una de la tarde, aunque algún par de preguntas me habían quedado en el tintero. Aún así, reitero el agradecimiento por habernos atendido en esta mañana complicada. Un abrazo desde la Radio Autonómica Valenciana y desde la Comunidad Valenciana.
1: Pues muchísimas gracias y siempre es un placer estar con la radio pública.
2: Hasta luego, buenas tardes. No. Pues así nos da la paraeta, Tamayo. No es poquet el menú que tenim en cara per al día y per al que ens queda de programa. Eso sí. Marcará... ho dic, la pauta de la jornada informativa i també socialment.
0: Claro, lo que pasa que lo que ya nos está empezando a dar la impresión es que los casos se están multiplicando y puede que se multipliquen más, porque esta es una derivada del caso Leire Díez, del caso Zapatero con 4.000 folios de sumario, pues es previsible que haya nuevas derivadas, como hay también con órdenes de detención internacional, veremos en qué queda el presunto tráfico de influencias con el Consejo de Ministros. Es decir, yo creo que en este momento no solo el Gobierno y el Partido Socialista, es que nadie es consciente de la magnitud de los hechos a los que nos podemos enfrentar, a los que ya nos estamos enfrentando, pero a los que nos podemos enfrentar. I, des de luego, és algo desconocido en democràcia.
2: Encara farem un repàs de tot allò que ha sigut el matí i ho farem justet després d'escoltar el pròxim butlletí de notícies, que serà inclús més llarg de l'habitual, perquè n'hi ha moltes coses que contar, que puntualitzar i, sobretot, a les que dedicar-li temps. Tota l'actualitat que ens envolta, tota la informació, més els fets succeïts en este matí. Tornem ara.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Nova manifestació multitudinària del professorat a estes hores en València, pels carrers del centre de la ciutat cap a la Conselleria d'Educació, on ja saben que està en marxa des de bon matí una nova reunió negociadora entre la Conselleria i els sindicats. Seguint esta marxa està Laura Vallarri. Bona vesprada.
5: La manifestació ha començat a les 11 del matí a la plaça de Sant Agustí. Està recorrent a estes hores el carrer Guillem de Castro. Té previst creuar el riu i arribar fins a la Conselleria d'Educació, on els equips negociadors treballen des de les 9 del matí en una nova fórmula per a les ràtios. Des d'ací, els mestres i les mestres valencianes ens han dit precisament això, que són necessàries les ràtios dignes per a poder atendre dignament a l'alumnat. També han insistit en la defensa del valencià i en tindre pressupost suficient per a tindre millores en les infraestructures dels centres.
6: Avui en dia ens trobem en les aules amb alumnat amb moltes necessitats. Desgraciadament, es queden molta gent en la darrerida perquè no podem arribar a tot.
7: Jo soc profe d'educació física i no tenim un gimnàs en condicions. Tenim que estar fent esport al sol.
8: No hi ha dret que el govern passi per dalt el que són les nostres reivindicacions. I una de tantes és la llengua. Sense la nostra llengua no hi ha futur.
3: Bé, i se marxava cap a la Conselleria, com ens hem dit, cap a la Conselleria d'Educació, on continua aquesta reunió de la mesa sectorial. Ara mateix està en un recés i amb esta trobada, en esta reunió, ja en són 7 des que va començar esta vaga indefinida, encara sense acord, més enllà del retributiu signat dilluns entre dos sindicats minoritaris i Educació.
9: La UGT, Comissions Obreres i les CPB han reconegut este matí el trencament de la unitat sindical i també que no signaran cap acord fins que no reconeguen la totalitat de les propostes i mesures que els ofereix la Conselleria i fins que no tinguen el suport del professorat que volen obtindre d'una enquesta que incloga les reivindicacions. Escoltem Marc Candela, de les CPB, Xevi Orobaix, Comissions Obreres, i Maite Tarazona, d'UGT.
10: Portem molts dies negociant i la Conselleria el que ha de fer és una proposta final, no esperar-nos cada dia anar negociant un tema per tema.
11: Que la metodologia de treball no pot ser anar signant acord

0: parcials.
1: 13 dies de vaga, no podem estar puntet per puntet. I si pode gastar algú, jo crec que van a desgastar-los a ells. Per tant, no sé per què esta estratègia.
2: Bé, l'altra notícia del dia, ja ho saben, són esos requeriments que està fent l'UCO en la seu de Ferraz, en la seu nacional del Partit Socialista a Madrid, buscant informació sobre diferents assumptes relacionats en càrrecs, d'alts càrrecs del partit que estarien immersos en una trama referent a la fontaneria del partit. Pedro Sánchez manté aquesta decisió de no avançar les eleccions, ho ha fet des de Roma, després que el papa Lleó XIV el rebera en audiència. El president del govern espanyol ha oferit una roda de premsa, ha afirmat que ni la investigació Zapatero ni tampoc esta entrada que els comentem de l'UCO este matí a la seu del PSOE a Ferraz amb un requeriment judicial per a recollir informació sobre l'exmilitant Leire Díaz invaliden l'acció del seu govern en els últims 8 anys. Això ha dit Pedro
3: Sánchez. Es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: I sobre la investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per un possible tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, Pedro Sánchez ha reiterat el suport a l'expresident socialista a la vista del que s'ha conegut del sumari del jutge Calama de l'Audiència Nacional.
3: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Bé, mentrestant, els agents de la UCO que continuen en les oficines de la seu nacional del Partit Socialista Obrer Espanyol on porten ja més de 4 hores. Allí continua la nostra companya Lorena Diego. Lorena Ferraz, bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. Des de les 8 i mitja que porten els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil dins la seu del carrer Ferraz han precintat una zona per a que estiguem els mitjans de comunicació pendents de deixa porta de la seu del Partit Socialista on porten ja unes 4 hores. En diversos moments del matí hem vist alguns agents entrant amb portàtils fent ixe requeriment d'informació i no un registre, com ha matisat des de Roma Pedro Sánchez. S'intenten averiguar els agents ixes suposades pagaments del Partit Socialista a l'exmilitant Leire Díez per a fer ixes campanyes contra jutges i fiscals. De moment estem molt pendents així a les portes a veure quan eixen ixos agents després d'aquest requeriment que des de primera hora del matí porta en marxa.
2: Gràcies, Lorena. I en economia torna a pujar el nombre d'hipoteques firmades a la Comunitat Valenciana.
4: Segons les dades que ha publicat fa pocs minuts l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va ser al març de vora 5.600, un 18,2% més que al mateix mes de l'any passat. A tot Espanya, el nombre d'hipoteques firmades va ser de vora 47.000, és un 9% més interanual i és la major xifra en un mes de març des de l'any 2010.
2: I la Policia Nacional i l'Ertzaintza desarticulen una organització criminal dedicada a cometre robatoris en força en vivendes. Amb esta operació s'ha detingut 3 persones que residien a Torrevieja. Un total de 20 robatoris es van fer a Alacant, Elx, Alcoi i Biscaya.
4: Els autors pertanyien a un grup organitzat itinerant que utilitzava una espècie de pegament a les portes d'accés als domicilis i amb este mètode posteriorment entraven a les cases. En els registres on vivien van intervindre joies, rellotges i diners de les cases on s'havien furtat. Se'ls imputen els delictes de robatori en força i pertinença a greu criminal. La instrucció la porta al jutjat de guàrdia de Torrevieja.
2: Eva Casany, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia.
2: Parlem de Sarabia, que deixa de ser, per sorpresa, l'entrenador de l'Elx.
6: Sí, a mitjà matí votava la notícia, n'hi havia una compareixença inesperada de l'extècnic Fran Xaver, que ha explicat que després d'aconseguir la permanència en primera, ha reflexionat en la seva dona i s'agafa un temps per a ser millor pare, millor marit i millor tècnic. Agraeix el suport de la direcció de l'Elx durant aquest temps i també de l'afició en 2 anys que ha qualificat de somni complit i assegura que no té una altra oferta per a dirigir un altre equip. L'escoltem.
7: Una decisión nuestra, que la tomamos con consciencia. Podemos dejar triste a muchas personas que se han ilusionado, con las que hemos vivido 2 años maravillosos. Hemos conseguido subir a primera, hemos conseguido la permanencia.

0: Ya ese sueño que yo tenía de llenar el estadio con 20 y pico mil aficionados cada día y la ciudad. Nos sentimos ilicitanos, seguramente nos sigamos quedando a vivir aquí.
1: Bé, amb l'adeu d'Eder Sarabia, que diu adeu a l'Elx, posem punt final a este temps de notícies. Recorden que a les 3 actualitzem. Continua ara Sergi Alcina i el seu equip. Fins ara.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
3: De tu a tu.
4: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt. Amunt i avall, amb Sergi Alcina.
7: La 1:10, pràcticament, d'este de moment molt marcat mediàtica i judicialment, 27 de maig de 2026. Este temps de ràdio, per ser produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, el tornem a obrir en eixa imatge des de primera hora del matí que està sacsejant els fonaments de la política nacional. El moment en què els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, entrava a primera hora, com vos dic, d'este dimecres en la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, en un desplegament ordenat per el jutge Santiago Pedraz, que busca aclarir, entre altres coses, una presumpta financiació irregular mitjançant contractes falsos vinculats al denominat cas Sepi i a l'exmilitant Leire Díez, la fontanera del PSOE, com tots la coneixem. Una tronada, una tormenta judicial que és total. El número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'històric Gaspar Zarrías, que ja estan oficialment imputats, mentre l'oposició exigís eleccions immediates. També es parla de la moció de censura. I el president Pedro Sánchez, alié a tot en Roma, en la seva trobada en el Papa, defend la col·laboració absoluta amb la justícia. Anem a intentar, encara en els pròxims minuts que mos queden, esbrinar moltes d'aquestes qüestions i algun dels detalls d'eixe registre en directe. Així que, si voleu, vos podeu quedar amb nosaltres, perquè a qui vaig a saludar ara és a José Manuel García Margallo, sobretot sobre este alcance institucional i judicial de la entrada de la UCO en Ferraz. Senyor García Margallo, què tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
7: Encantado de que nos haya atendido la llamada y nos atienda a la Radio Autonómica Valenciana. Sí que me gustaría una visión en estos momentos que pueda hacernos sobre lo sucedido hoy, como le estoy preguntando a todo el mundo, porque claro, aunque las opiniones coinciden, cada uno tiene su punto de vista particular.
8: Bueno, yo creo que es un acontecimiento más en una cadena de sucesos judiciales que están enturbiando enormemente el panorama nacional, contribuyendo a la desafección de la ciudadanía por las instituciones y dificultando enormemente la labor del gobierno. Yo siempre, en tema de casos judiciales, afecten a miembros de otro partido, a miembros de mi partido, mantengo la misma tesis. Hay que dejar investigar a la justicia. Hay que preservar y defender la presunción de inocencia, pero advirtiendo que aquellos que ocupan responsabilidades públicas tienen un deber de ejemplificación, de ejemplaridad, muy superior al que tienen los ciudadanos corrientes. y un tema extraordinariamente más preocupante. Yo estoy convencido

0: el problema que tenim els valencians, que és un problema en l'educació. Dit això, i com a mi m'agrada contestar totes les preguntes...
1: És que no m'havia dit a preguntar-li, anava a preguntar-li pel tema educatiu també, però s'ha llançat directament, senyor Baldoví.
0: Perquè vinc d'allí i vinc absolutament emocionat. Vinc absolutament corprès de la lliçó de dignitat dels professors en el seu 11è dia de vaga, perdent entre 150 i 200 euros cada dia, i avui els carrers de València tornaven a estar plens de gent reivindicant una solució que jo crec que el president ha de dir prou, ha d'apartar aquells que no són capaços d'arribar a un acord, perquè l'acord només l'han signat el 30% de representants dels treballadors, per tant, majoritàriament no l'accepten els professors, i per tant, jo, de veritat, no m'ha pogut aguantar, no m'ha pogut aguantar perquè jo soc valencià, perquè jo tinc dos filles treballant en l'ensenyament.
1: Però vostè és mestre, també.
0: Jo he sigut mestre, la meva dona mestra. És a dir, ho visc en primera persona i de veritat, m'he emocionat de dir, hòstia, esta gent, després dels dies que porten, ahí estan, donant la cara, dient, no mos heu guanyat, no mos heu vençut. Així estem donant la cara i reivindicant el millor per a l'educació pública valenciana.
1: Però convindrà amb mi i amb la gent també que el millor és que s'arribara a un acord, no?, entre tots.
0: Sí, però jo el que trobo és que la conselleria s'ha mogut molt poquet i fins i tot ha utilitzat arts negociadores, és a dir, fa eixir els sindicats d'una manera, diguem, els que no hi havia acord en lo de diríem, l'equiparació a l'IPC, i després quan s'edicen els tres sindicats que formen la majoria de representants dels treballadors, arriba un acord que canvia les condicions pels quals se n'havien eixit els altres sindicats. Jo crec que, en fi, crec que la comunitat educativa es mereix un respecte, i crec que ni la consellera ni el secretari autonòmic han estat a l'altura, i per tant el president hauria de dir prou i posar-se al capdavant i acabar d'una vegada per totes en un conflicte que, insistís, els propis la pròpia comunitat educativa no vol, però que entén que és absolutament necessari que seguís castant el carrer fins que es resolga d'una vegada per totes.
1: Ara que menciona això, i si em permet la pregunta o l'observació objectiva, pel que acaba de dir, nosaltres hem vist, la majoria, ho hem vist a través d'internet, ho hem vist en els servicis informatius, en les notícies, precisament el president Pérez Llorca és dels que, a veure, li ho dic de veres objectivament, ha donat la cara, s'ha reunit a les portes de les Corts quan podia haver eixit per darrere, però ho ha fet en els docents, ha estat en algun acte, jo que sé, com una romeria, etcètera, etcètera, ha parlat en els docents, en els representants de les famílies o dels pares, algo a lo que no estàvem acostumats, almenys voluntat en té.
0: La voluntat es demostra caminant, és a dir, no veient-se en una romeria 5 minuts en els professors, no veient-se a la porta de les Corts en els professors, la voluntat es demostra assentant-se en els representants dels professors i buscant una solució. És el que jo entenc que jo faria si fos president. És a dir, no hi ha prou en reunir-me 5 minuts. Jo, en fi, me pareix molt bé. El senyor Pérez Llorca ha sigut alcalde i això, bé, l'honora, però insistisc, no és això. Lo propi és convocar una reunió, assentar-se en els representants dels treballadors i les treballadores i arribar a un acord. Que un acord que ja ha demostrat tant la consellera com el secretari autonòmic que no estan en disposició d'aconseguir-lo.
1: Jo no li lleve la raó en absolut en que n'hi ha que resoldre este conflicte, siga com siga, però bueno, ni nosaltres des del punt de vista periodístic ni comunicatiu ni m'imagine que la resta de tots els implicats. Dit això, parlem ara de lo que està passant, li pareix?
0: Correcte. Bueno, jo realment he escoltat fins les 9 del matí, després d'haver entrat en la manifestació,
1: sí.
0: Acaba d'eixir i, bueno, estava escoltant ara alguna cosa, però, en fi, però tinc opinió, evidentment.
1: La paraeta, senyor Baldoví, és digna de menció en tot el que està passant al llarg del matí.
0: Clar, evidentment, clar que sí. Fes-me la pregunta.
1: Res, li torne a preguntar lo mateix. Què és el que necessita compromís per a trencar definitivament si existeixen motius amb aquest possible pacte d'investidura, amb el tracte que tenen en el govern?
0: Que es demostre que hi ha finançament

0: il·legal en el Partit Socialista. Quan es demostri això, nosaltres, evidentment, entendrem que no podem continuar. Jo crec que ho he dit jo i ho ha dit moltíssima més gent, ho ha dit Àgueda, efectivament. Quan es demostri que hi ha finançament. Perquè estem acostumats a autos que al final acaben en no res. També estem acostumats a que hi hagin en els tribunals un tracte o un altre. Mira, mentre està passant tot això, mentre està passant tot lo de Zapatero, mentre està passant lo del registre, bueno, no ha sigut ben bé un registre, ha sigut una petició de documentació en la seu del Partit Socialista, s'està fent un judici de lo pitjor que pot fer un govern mentre està governant, que és utilitzar a la policia per borrar proves, per atacar i espiar als contraris polítics, i això pareix que estiga desapareguent del mapa polític. Mentre està passant tot això de Zapatero, no sabem res de que li hagin entrat al senyor Montoro, ni li hagin bloquejat els comptes del senyor Montoro, quan t'ha utilitzat, mentre ell ha estat en el ministeri, per fer lo pitjor que pot fer un ministre, que és legislar a la carta d'algunes empreses. Que jo sàpiga, no li han bloquejat ni els comptes, ni l'han cridat els jutges a declarar. És a dir, per descomptat que és molt preocupant el que estem sentint. A nosaltres ens preocupa. A nosaltres no ens agrada el que estem veient. Però jo insistisc, el tracte no és el mateix amb tots. Amb uns sembla que sempre estem o estan en el... En totes les portades, i altres estan passant de puntelletes pels jutjats. Posa el cas de del company de la presidenta Ayuso. Porten un any la UCO per haver de fer-li un informe. Per què alguns els informes se fan tan ràpid i els altres no? És a dir, ens ho haurem de preguntar, perquè a mi, i ho dic, en un estat democràtic crec que la justícia és un pilar fonamental en el que n'hi ha que confiar. Però hi ha moltes vegades que en decep moltíssim la justícia d'este país.
1: Senyor Baldoví, després d'esta... Anem a deixar-ho en intervenció policial, perquè veig que n'hi ha moltes divergències, segons qui mos ho diu este matí, i no entrarem ahir. Segons, després d'esta intervenció policial, com li dic, en la seu del PSOE i en Ferraz, creu que el president Pedro Sánchez, que no ha complit les expectatives, almenys periodísticament li parle, en la seva intervenció des de Roma, en el que ja molts califiquen que ha sigut una espècie de penitència i que era el millor lloc on podia estar pel que està passant, creu que el president ha donat suficients explicacions sobre totes les persones del seu entorn que estan investigades en aquest moment?
0: Li ho dic en sinceritat, crec que el president hauria d'anar la setmana que ve al Congrés i donar explicacions. Jo crec que quan n'hi ha situacions d'esta envergadura, com diem els valencians, com més clars, més amics. Jo sóc un absolut partidari de que, quan és política, ha de donar la cara, ha d'explicar, i crec que, en fi, crec que les coses estan prenent, diríem, un cariz, però insistís que amb un tracte judicial i policial diferenciat respecte de qui siga, però amb tot i això crec que el president hauria de donar més explicacions. Crec que Willy ha vingut bé estar amb el papa, però crec que a més tardar la setmana que ve hauria de compareixer en el Congrés dels Diputats i donar explicacions del que està passant.
1: Està clar. Senyor Baldoví, digue'm.
0: I estaria bé també que els altres que ens demanen a tots els demés que fem la moció de censura és un mecanisme que es pot utilitzar per a guanyar o per a guanyar més tard. Per tant, jo li diria al Partit Popular menys càlcul polític, i si la situació és insostenible, hi ha un mecanisme constitucional que es diu moció de censura, que la presente. De vegades les mocions es perden per a guanyar després, però que siga valent, que no ho faça tant de càlcul electoral, que no digues de més el que hem de fer i que el que té aquest mecanisme al seu abast és el Partit Popular, per tant, que l'utilitza.
1: Senyor Baldoví, li tinc que preguntar, entonces, si tot tinguera la suficient consistència i derivara en algo molt més complicat que es prestara a aquesta moció de censura, l'apoyarien?
0: Si hi haguera

0: europea per als dos. 12.000 aficionats donaran suport als madrilenys. El Leipzig, Íñigo Pérez demana als seus deixar de banda la diferència de pressupost i gaudir com a xiquets, a més de mantindre la identitat.
1: Obviar los focos, el exceso de atención, a nivel emocional y mental, lo que nos vaya apareciendo por el cuerpo, aceptarlo. Creo que tenemos que ir hacia esa sensación de cómo jugabas cuando eras niño e intentar quitarnos todo el envoltorio, mantener nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, competir, disfrutar en el partido y ojalá ganar la final.
2: Altra notícia del dia, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça.
3: Parlem l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet...
0: La Internacional Espanyola de doble valor abandona el club blaugrana després de 14 temporades i 30 títols. Sembla que la reina se'n va a London City Lionesses, propietat d'una empresària estadounidense. Alexia, que va jugar en el Levant en els seus inicis, és tot un referent per a joves jugadores pel seu xoc i compromís, acomiadat, rodejada de les companyes i dels presidents del Barça.
2: En tenis, el Roland Garros, dia intens per a l'Armada Espanyola.
0: Sí, Alejandro Davidovich està jugant ara mateix contra l'argentí Tirante. Estan en el quart set, dos per a cadascun de moment. En uns minuts comença l'enfrontament entre Rafa Jodar i l'australià Duckworth. Pablo Carreño també es veurà les cares amb l'australià Kokkinakis. I juguen a més Zverev i Djokovic. En dones, la canària Kathleen Quevedo està jugant contra Svitolina. I ara mateix, si me deixa veure l'ordinador, a veure... està guanyant i inicia el primer xoc és Vitolina per 1-0.
2: En el Giro, ahir Jonas Vingegaard va donar un col de mà definitiu a la ronda italiana en guanyar la quarta etapa d'esta present edició del Giro. Va ser a Cari, port de categoria especial, on va arribar a la meta en solitari amb més d'un minut amb els principals rivals Felix Gall, Jan Hindley i Timen Aresman. Els tres ja estan a més de 4 minuts de la general. Avui nova etapa en final en alt, en què el danès pot igualar el registre de victòries en una mateixa edició del Giro, que amb 5 va aconseguir Tadej Pogačar l'any passat. En la NBA, victòria d'Oklahoma City Thunders en la final de la conferència Oest per 127-114 contra el San Antonio Spurs.
0: I els actuals campions de NBA es posen a només un triomf de clavar-se de nou en la final de l'NBA on ja estan els New York Knicks. Els sexts partits es jugaran la matinada de divendres en San Antonio, on es ho van llamar, buscaran la victòria que força el sèptim i definitiu partit.
2: En pilota estem a les portes de la final de l'individual de raspall femení.
0: I per quart any consecutiu les protagonistes seran les mateixes, Anna de Beniparrell, que intentarà aconseguir el seu tercer mama contra Victòria de València, la número 1 que lluita per alçar el nou títol. La final la podran veure en directe diumenge a les 11 de matí per la televisió d'Apunt. Escoltem les protagonistes, Anna i Victòria.
4: Ho he intentat ja tot contra ella, encara no he pogut guanyar, però bueno, una nova oportunitat per a intentar pues, guanyar-li. Y que la gente disfrute de una final individual femenina.
5: Sí que noto que cada año pues voy jugando mejor y me voy encontrando más a gusto y al final pues dentro de lo que cabe yo creo que eso ya es lo más importante.
2: Anem a més coses. Este migdia s'ha presentat la carrera de la dona centralletxera asturiana que recorrerà els carrers de València el diumenge 7 de juny.
0: 4.000 dones participaran en esta edició que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva en dones i dedicar una part dels diners recaptats a la investigació contra el càncer. També es farà una donació als afectats per la dona. Les inscripcions estan obertes.
2: I acabem amb handbol, amb una notícia primera. Alberto Zabalegui renova a l'handbol Elx i es farà càrrec del primer equip en la pròxima temporada.
0: El tècnic navarre substituirà Joaquín Rocamora, que se n'ha anat a la selecció absoluta. Ja es va fer càrrec del grup durant la baixa de Rocamora per paternitat.
2: I acabem parlant d'handbol, però ho fem parlant del flamant nou equip de Sobal. El Port de Sagunt ja ens espera el seu president. Diumenge passat, el Fertiberia Port de Sagunt tornava a l'elit de la Sobal. Serà juntament amb León i esperem, i voldríem, que també amb l'Agustí d'Alacant es representés el nostre handbol en la màxima categoria de l'handbol espanyol. Una gran notícia per a un equip que és, entre altres coses, fundador de la màxima categoria en una ciutat com el Port de Sagunt, que sempre ha respirat handbol. Com el Club Deportiu Acero, per exemple, en futbol, ajudats per una cultura exportada i patrocinada pels antics Altos Hornos de Sagunt. Tainaita és una i Agustí d'Alacant han sigut els últims partits jugats en esta segona categoria, la divisió d'honor B, que li han permès tornar a l'elit. Això ha sigut el cap de setmana passat. Després d'unes hores de descans i recuperació, tenim ja el seu president amb nosaltres, Carlos Argent.

0: El Valencia ha sido mi vida. He jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título. Yo ahora voy, por ejemplo, por la calle por Valencia y a mí la gente me ama. Y eso para mí es lo más bonito que hay en la vida. Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar.
1: Quizá el dinero ahora es lo de menos, ¿no?
0: Sí, no, está claro. Esto sí, también te voy a decir una cosa. Que no me salga a pagar.
2: Que no lisca pagar. Dani Parejo, ayer en el larguero de la cadena SER, es deixa voler per el València. La arribada de Parejo, amb tot, sembla complicada. Amb Meriton, ningú dels que se n'ha anat pràcticament ha tornat. En fi, José Luis Sánchez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
2: Podria ser un futbolista fonamental en el València de Corberán.
3: A veure, ell, així a València, guarda molt bon record. El valencianisme guarda molt bon record perquè va ser el capità de l'últim gran València campió, però és de veres que han passat 7 anys de la seva marxa. El Parejo que se'n va anar del València no és el Parejo actual.

0: Jo aquesta operació la veig complicada, la veritat.
1: Sí, sí.
0: Per aquests condicionants que tu has dit. Però crec que la jugada, en certa manera, li està eixint bé a Dani de dir que no me retire, que estic així, que vull jugar. Si no és en el València, segur que n'hi ha algun altre equip que ja està atent de dir, pot ser un futbolista interessant per al meu equip.
1: Sí, i no vol eixir de la ciutat. Bueno, en fi, tindrem temps. Parlem ara de la situació de cedits i de fin de contracte, o sigui, parlem del panorama, de com queda la radiografia del València en aquests moments.
0: Se preveu un estiu mogudet en el València, Dani, perquè sobretot va fer falta una operació renove important perquè fins a 9 jugadors acaben la seva relació contractual ara en el 30 de juny. N'hi ha 4 futbolistes cedits, que són Julen Aguirre Zabala, Ramazani, Lucas Beltrán i Unai Núñez. En principi el València no va renovar a cap d'aquests 4 futbolistes. Pot negociar, això sí, si arriba una bona negociació, per exemple, amb Leeds per part de Ramazani o amb Unai, el tema del Celta, podria ser una opció, però a hores d'ara són 4 futbolistes que no continuaran. Després estan els que acaben contracte. Ja hem parlat en esta sintonia del cas del porter, de Stole Dimitrievski, de Guido Rodríguez i d'altres com Sommer, Renzo Sarabia o Thierry Rendall. Pel porter, sembla que sí que n'hi haurà una renovació, una ampliació unilateral del seu contracte. Per Guido, el València vol, però va ser complicat perquè l'argentí està esperant que li arribi una bona oferta. Dels altres tres, tant Sommer com Renzo com Thierry, el València, de moment, no ha fet cap oferta ni té previst fer-la.
1: Anem, Josebi, demà sentirem alguns talls més, perquè així sí, t'has parlat de l'afició, sobre el CD, sobre Javi Guerra, però jo vull que me contes què t'han dit sobre el tècnic, sobre Carlos Corberán.
0: N'hi ha dubtes també, què farà el València, perquè la temporada ha sigut molt complicada, de veres que ha acabat millor del que s'havia endut, però li hem preguntat a l'afició, què fem amb Corberán? Vosaltres què faríeu? Que continuara, que no continuara? Li donaríeu una ampliació de contracte com el rumoreig que va passar, això és el que ens han contestat.
2: Yo lo dejaría.
3: Tengo dudas, es que no has hecho nada.
2: Yo creo que se tiene que quedar de momento y que abore.
4: Va a seguir, pero no debería seguir, la realidad. O sea, me está ya dictado sentencia y empezar mal la temporada va a ser tener que tomar una decisión difícil a los 2 meses, entonces cuanto antes te lo quites de encima mejor.
1: Altre dels nous propis, parlàvem de tu i jo des de la redacció, bueno, quin futbolista seria traspassable per el qual el València poguera traure una bona quantitat de diners, com ha fet en altres mercats, el de la temporada passada. I així és només un nom, no?
0: Sí, ens té acostumat Meriton a fer la gran venda de l'estiu. L'any passat, recorda la nostra l'afició valencianista que va vendre el València a Georgi Mamardashvili, a Jarek i a Mosquera, i si preguntes en guany qui creus que va vendre Meriton aquest estiu, la unanimitat és total.
5: Javi Guerra.
2: Per què?
5: Perquè és el millor.
3: Javi Guerra.
2: Ya te dedica al Javi Guerra.
4: Me da miedo que vendan a Javi Guerra, espero que no lo hagan y que se vaya pues Pepe, Lugo, Hugo Duro, con el que podamos trincar algo.
1: Bé, Josebi, acabem, perquè el que estem pendents és de Ron Gurley, no?
0: De moment el club no ha fet oficial la convocatòria per aquesta compareixença que estava previst que fora en els pròxims dies. Del CEO de futbol haurà de donar explicacions sobre, precisament, Javi Guerra, Corberán, els cedits, els que acaben contracte. De tot això s'espera que parli Ron Gurley en els pròxims dies.
1: Te veiem ara en la tele.
0: Fins ara.
1: Anem ja en el Club Esportiu Castelló, que diumenge es juga el play-off a Castalia, el millor depèn del mateix, però abans el Mundial afecta el Castelló, encara que la incidència és millor del que podia haver sigut. Xavi Robert, Castelló, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Dani. Sí, efectivament, Mabil, això sí, es perdrà aquest partit, la final per la promoció contra l'Eibar, perquè ja està concentrada en Austràlia, als Estats Units. En el cas de Chipenga, el club confia poder comptar amb ell diumenge si la Federació Congolesa li permet incorporar-se més tard. Avui podem dir que encara estava entrenant amb el Castelló i des del club ens diuen que són optimistes. Això sí, en cas de jugar el play-off, se'l perdrà Brian Chipenga. I el que sí que estarà diumenge és Usman Camara, que ha renunciat a jugar un amistós amb la selecció de Guinea.
1: Per cert, Xavi, que hi ha una campanya a Castelló, la anava a contar ahir, que afecta el Castelló i l'amics d'este cap de setmana, no?
6: Sí, perquè la ciutat de Castelló estarà volcada amb els seus equips este cap de setmana amb la campanya primer del Castelló i sí, com va dir Diego Barri en el seu dia, després d'un Castelló-Saragossa, amb la qual volen contagiar a l'afició dels equips de la capital de la Plana per als decisius compromisos d'este diumenge, els Orelluts, en el nice decisiu partit contra l'Eibar. Escoltem el director general del Castelló, Alberto González.
7: Es jugar con la ilusión, con ese decir y sí. ¿Qué nos falta? Al final es un partido, que la final es este domingo. Si Dios quiere, será la primera final. Pero sí, nosotros no pensamos en nada que no sea ganar.
6: Per altra banda, l'amic del bàsquet de Castelló haurà de remuntar diumenge a les 12 els 6 punts de desavantatge contra l'Albacete. Els de José Luis Pichel guanyaren el rival de forma contundent en la fase regular i buscaran ara sorprendre'ls de nou per a tornar a l'Alevor. Javier Fortuño és el president de l'amic Castelló i no dubta en que s'aconseguirà l'objectiu de Vallelema, una ciutat, un somni, tornarem.
8: És l'equip de la ciutat, de baloncesto. Entonces volem que tota la ciutat estigui en el pavelló. Sí, jo crec que podem guanyar i remontar. Tenim equip suficient per a remontar i ganes. Està molt propet i tenim ganes. I a més, és que ho diuen els jugadors, que anem a guanyar, però sí.
1: Gràcies, Xavi. Parlem ara amb Guillermo Viciano, que té un compte en la xarxa X anomenat CDCS Stats, en què trau estadístiques diferents del Club Esportiu Castelló. Esta setmana ha fet la clàssica calculadora de l'ascens, que ara comentarem amb ell. Però, bàsicament, per resumir-ho, hem de dir que la victòria contra l'Eibar és play-off segura, la derrota deixa el Castelló fora del play-off també segura. Això són les certeses. Anem a confirmar-lo. Guillermo Viciano, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada, com estem?
1: Molt bé, i gràcies per atendre'ns. Podríem dir que el Castelló podria ser des de tercer a no entrar en el play-off, no?
9: Sí, de tercer fins octau pot quedar.
1: Sí, sí.
9: O sea, sense cap problema. Sí. És que absolutament ningú equip dels que està ara mateix en play-off té assegurat el play-off. Vale. Tots poden jugar el play-off o quedar fora del play-off.
1: Quines són les claus d'esta guia per a que la gent ho tinga clar de cara a esta última jornada?
9: Pues bé, el resum fàcil és, si guanyem, 100% que estem en play-off. Si perdem, 100% que estem fora del play-off. Val? Uh-huh. I si empatem, pues ja depèn de totalment dels altres resultats. Depèn del Burgos, depèn de les Palmes, de l'Almeria i del Màlaga. Però bueno, la clau és guanyem segur, perdem fora. Això és el resum. I depenent ja pues, de la resta de partits, podem inclús quedar terç, sí, o estar fora del play-off.
1: Per tractar-ho millor, tercer, la importància de tercer és que tens el partit de tornada de tota les dues eliminatòries el tens en casa. Això és importantíssim. I això se produiria si guanya el Castelló, lògicament, i les Palmes i l'Almeria i el Màlaga no ho fan. No vol dir que no puguen empatar. Podran empatar. Però correcte, si no guanyen estos tres, si guanya el Castelló, el Castelló seria tercer, no?
9: Correcte. Després, si guanya un d'ells, anirem baixant una posició per cada un que guanyi. Uh-huh. Si guanya, per exemple, les Palmes, pues serem quarts. Si guanya les Palmes i l'Almeria, pues serem cinquers. Mm. I si guanya les Palmes, Almeria i Màlaga, pues serem sisers. Això és guanyant.
1: Sí, sí.
9: Guanyant, si per cada un que guanyi, si no guanya ningú,
1: baixes una posició.
9: Baixes una posició. Això és com a resum.
1: Ahà. Uh-huh.
9: I després ja ve l'empat, que ja n'hi ha moltes combinacions, ja depenen de, per exemple, si el Burgos no guanya, pues serem sisers també. Mm. Inclús si perd la Màlaga o perd les Palmes, si perden els dos, podem ser inclús cinquers.
1: Pues sí, és un poquet complicat, però bueno, la guia, com comentava al principi, és si guanyes estàs dins, anem a veure si tercer, quart, quint o sisè. L'empat només te val si el Burgos no guanya, no? Diríem d'alguna manera,
9: correcte,
1: o el Màlaga, sí, o les Palmes perden, que és més complicat.
9: Correcte.
1: Però la guia que jo li comentava també al nostre company Xavi Rubert era fer el mateix resultat que el Burgos, que això t'acompanyava d'alguna manera al playoff, no?
9: Això t'assegura, fer el mateix resultat que el Burgos t'assegura estar dins de playoff.
1: Bueno, i com ho veus, quina és la teva aposta per acabar?
9: Home, pues la gent com de la meva generació que mai s'ha vist en una situació com aquesta és motivació total. O sigui, quanta gent només ha vist partits de tercera, partits de segona B, ha vist descensos i calúmnies i patiment. Pues és una situació de disfrutar, de seria una guinda, no? Tremenda per a la temporada, perquè si te pares a pensar, dius, la temporada ha sigut una bona temporada, ha sigut una molt bona temporada i és una posició realment privilegiada on estem ara mateix, que jo crec que tot el món haguera firmat jugar-te-la l'últim partit d'entrar en playoff o no.
1: Esperem, res... clar, esperem, Guillermo, desitgem i esperem contar-ho dilluns que Castelló està en el playoff i si pot ser tercer millor. Ho hem dit al llarg de tota la temporada, és una gran temporada, passe el que passe. Però bueno, jo crec que és que continuar el Sony de primera seria una gran notícia.
9: Jo tinc confiança que no serà l'últim partit en Castellà aquesta temporada.
1: Bona notícia seria, bona notícia seria això, vol dir que tindríem algun play-off més.
9: Dos més o un mes, però un partit més jo crec que encara ens quedarà en Castellà, segur.
1: Esperem que la pròxima vegada que parlem, Guillermo, siga allà amb el Castelló. Per què no? En primera divisió. Gràcies.
9: Moltes gràcies. Adeu.
1: Són les 2:44. De seguida estem en la nostra tertúlia, però anem amb el Villarreal. Ahir van tindre a Marcelino. El nom del dia és el de Pape Guillé, que ha sigut nomenat com a millor jugador africà de la Lliga en una temporada immensa com a groguer. L'escoltem.
10: Un orgullo, perquè és la primera vegada que gano un título individual en mi carrera. Entonces estoy muy contento de representar el país.
1: Xavi Robert, un guelle feliç que anirà al Mundial amb Senegal i que es presenta com un dels atractius del mercat, no?
6: Bueno, esperada, de nou, sí, Dani, perquè als 27 anys, amb la potència física brutal que té, és un migcampista amb arribada, imprescindible per a Marcelino, les xifres ho diuen tot, 30 partits com a titular, 10 com a suplent, 5 gols, 2 assistències, i per si fora poc, marcar el gol que li dona el campionat d'Àfrica al Senegal, mèrits que han fet que estiga davall del focus de la Premier, es parla en el seu dia del Manchester United, ara, tot i que diu que és feliç en el Villarreal, es pot posar encara més en l'aparador en el pròxim Mundial, que afronta amb el següent desig, Pap Gay.
10: Quiero ir ahí para hacer cosas grandes, porque tenemos un equipo con jugador muy importante de mucho nivel y creo que podemos hacer cosas ahí.
1: Altre de l'Op del dia, ja l'hem escoltat també, Dani Parejo, que anirà a parlar en el Larguero de la cadena Ser i va explicar també els motius de l'eixida de Villarreal, Xavi.
6: Sí, que jo diria que estava cantada el canvi de tècnic, la nova planificació del club, menys inversora que la temporada passada, per obrir la porta en la mesura del possible al planter, per considerar que el bloc està fet després de la gran inversió de la temporada. Bé, són tota una sèrie de condicionants que han provocat la no continuïtat de Parejo, com ell explicava a nit. L'escoltem.
11: Me hubiese gustado jugar más tiempo. El club decidió que quería buscar otro tipo, otro perfil. Viene un nuevo entrenador. Pero bueno, es un año un poco distinto a la hora de planificar. Nadie es eterno, nadie es primordial. Toca aceptarla. Yo lo he aceptado. Pues yo he estado 6 años maravillosos. Creo que he vivido la mejor época del Villarreal, ganando un título, siendo un jugador importante. Evidentemente no puedo reprochar nada. Para mí es un club sensacional. Espectacular.
1: Demà farem la radiografia de com queda el Villarreal en estos moments. Gràcies, Xavi, demà més.
6: Adeu, fins demà.
1: Són les 2:47 en temps de tertúlia. Avui amb Isma Algarra. Isma, bona vesprada.
12: Què tal? Muy buenas, Dani.
1: Crec que també està per ahí Pep Serer. Pep, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, se dice mal llevant Unió Esportiva, que està en plena voràgine com la resta d'equips. I este matí hi ha hagut una cimera entre els mandataris del llevant Unió Esportiva, Torroda, Luis Castro, Pepe Danvila, el president. A la eixida, la nostra companya, Imma Cerro, ha parlat primer amb el tècnic Luis Castro, que ara el sentirem després amb Héctor Rodas. Anem a escoltar primer el que li comentava Luis Castro.
14: Bueno, misterio y reunión para encarrilar ya la próxima temporada en primera.
15: Sí, empezar a hablar de algunos detalles. Hay muchas cosas para hablar ainda que vamos
12: a lo largo del tiempo hablando, pero hoy para las primeras cosas de la próxima temporada, para tener la organización hecha.
14: Clave, la planificación deportiva. De los que estaban aquí cedidos, ¿hay algún jugador que ya le hayas dicho a Héctor? ¿No se nos puede escapar?
12: Son cosas internas que, como es claro, vamos hablando poco a poco. Hay algunos jugadores que vamos a intentar, vamos a ver lo que podemos hacerlo.

0: Yo, como siempre en fútbol, vaya a cambiar muchas cosas, hay muchos clubes, muchos jugadores y es muy, muy temprano para decir cuáles van a ser las decisiones.
1: Difícil retener a algunos como... Difícil retener a algunos como Carlos Espí.
0: Sí, normal, no solo para nosotros, para el fútbol mundial actual tiene transferencias todos los veranos, por la temporada que ha hecho, por el jugador que es, por todo que ha hecho esta temporada, es normal que va a haber algunas opciones para él. Vamos a mirar si se termina saliendo o si se queda.
1: Ahora disfrutar de las vacaciones, pero ya había dicho que tampoco desconectar mucho, ¿no?
0: No, voy a disfrutar, es cierto, pero en el fútbol no hay días libres. Es cierto que cualquier día se pueden pasar cosas y tenemos que estar siempre conectados.
2: Bé, Isma, m'he escoltat a Luis Castro, ja l'hem escoltat moltíssim, sí. En els últims dies. Jo crec que amb una gran sensibilitat respecte de lo que és el Levant i lo que és el levantinisme.
3: ¿No? Sí, yo creo que por esa parte creo que el aficionado tiene que estar muy tranquilo. Creo que el Levante está liderado por un míster que sabe cuál es la realidad del club, que sabe que no puede hipotecarse en ninguna negociación, en ninguna operación, que sabe hasta dónde puede llegar y que con lo que tenga al final, con lo que vaya a construir la dirección deportiva junto con el míster, junto con José Dávila, no tengo ninguna duda de que Levante va a ser un equipo súper competitivo y que va a hacer a la gente sentirse igual de orgullosa y tan representada como desde que llegó el técnico portugués. Yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy orgulloso del equipo y yo tengo la confianza de que este verano, que va a ser muy largo, seguro que se construirá un Levante lo suficientemente, repito, de competitivo para luchar por los objetivos.
2: Pero tú también vas a ser un estiullar, ¿no? Supose.
4: Hombre, yo espere que no. Bueno, anem a veure. Sí. Mira, sí, l'únic que tenia clar, i això és pura realitat, és que el Carlos, en este cas, té contracte 2 anys més. Uh-huh. I bueno, a partir d'ahí, pues, bueno, veurem què passa, no? Però ell té 2 anys més de contracte, està content, està feliç, i bueno, veurem què passa. És que n'hi ha que escoltar a tot el món. Nosaltres, de moment, estem molt tranquils. Chuara està descansant, està tranquil, està satisfet i orgullós de lo que ha fet ja no ell, sinó l'equip, que ha sigut, per a mi, ha sigut una gesta impressionant. I, bueno, és bo, és molt bo que estigui en primera i que evidentment, el club té actius, i un dels actius importants és Carlos. Sí. Entonces, bueno, anem a veure què passa. Sobretot n'hi ha que tenir tranquil·litat i les decisions s'han d'agarrar en xelat i pensant-ho molt bé per a tots.
2: Pep, ara escoltarem a Héctor Rodas, que també ha parlat, però abans, el fenomen Espí, si el tingués que catalogar d'alguna manera, sobretot per la llau d'equidades, supose que ha tingut i que teniu constantment d'un futbolista que, bueno, que parla pràcticament tot el món d'ell, no només en el futbol espanyol, sinó en el futbol europeu, no? Jo crec que jo això sempre... també va marcar, no?
4: Sempre t'ho he dit, Dani, a més hem parlat en privat.
2: Sí.
4: I és un reconeixement a l'esforç, al treball, al dia a dia, al no dir mai a res que no... te contaria barbaritats en este cas de Carlos, que és un exemple, no? És veritat, és un exemple per a molts joves, no? Tu imagina, te vaig a contar l'últim el divendres abans del partit del Betis a l'Estrella Prats a la universitat. Simplement això. Vamos, jo sóc el primer que diu, no, me'n vaig, fa la siesta i demà que de matí un partit fa calor, no, ell té la universitat. Que vull dir, que és un esforç i és un sacrifici que, bueno, que ell ha vist que li ha tret un rendiment magnífic. Evidentment, tens que tindre també moltes altres coses, no? Coses que tindre un futbolista, però el treball constant i tot el dia, el pesat que és treballant, això te dona rendiment i així n'ha sigut. És veritat que ha sigut una erupció molt forta i molt ràpida, però tot es va ser això, el treball, les ganes, l'alçar-se quan te peguen una trompa i, bueno, recordem que anava a eixir-se dit, ho vull dir per això.
3: Sí, jo...
4: Menos mal, A todos los que están oyendo, menos mal.
3: Claro, no, al final yo lo he repetido siempre que he tenido posibilidad de hablar de Carlos, ya sea en el canal o en cualquier tertulia aquí con Dani, es su triunfo, es el triunfo de Carlos, es el triunfo vuestro, sí. Pep, es el triunfo de todos los que estáis a su alrededor, que estáis en el día a día.
4: Sí,
3: es el triunfo
4: de la familia también.
3: Claro,
4: la familia.
3: Sí, hombre, todos los que estáis alrededor, o sea, yo en el viaje de Sevilla coincidí con el papá de la criatura y el y el orgullo que tenía, esa sonrisa de oreja a oreja, demuestra pues eso, que se lo ha currado, que os lo habéis currado,
4: sí, sí.
3: Que el

0: Tinc una curiositat. De quants països hi pots dir? No dir de què. De quants països has rebut...
1: No ho sé. Dani, així, lo important, la informació. Una cosa és la informació.
0: Sí.
1: Com me diu un amic l'altre dia, una cosa és que vagis a pescar i altra cosa és que els peixos estiguin damunt la taula.
0: Vale.
2: Una cosa és que te llamen i altra cosa que...
1: Vols informació i, claro, te demanen i tal, i esto i l'altre, però després de dir voy a por el tema, en el moment encara està tot molt parat i... N'hi ha que esperar.
0: Interès molt. Tu dius que per 20 el venies?
2: Jo crec que per 20 el Levante se lo tiene que pensar seriamente.
0: Molt bé, Pep, moltes gràcies.
1: Un abrazo, que yo sé.
2: Un abrazo, Pep.
0: Isma, moltes gràcies al canal.
2: A vosotros, gràcies.
0: A tots vosaltres, vos deixem amb la informació, amb Patricia Ors, recordeu, esta nit a les 11, Manolo Montal i Salva Folgado. En 90 minuts, nosaltres tornem demà a les 2. Adeu.
3: Esports a punt.
4: És la una. No, són les tres. Des de fa una hora, agents de l'UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, es troben a la seu del PSOE a Madrid.
5: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interès partidista. Tengo que convocar eleccions per l'interès general de los ciudadanos y ciudadanas.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
7: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto.
8: El señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la embajada de los Estados Unidos.
9: Anem a intentar forçar perquè 13 dies de vaga no podem estar puntet per puntet.
10: No hi ha dret que el govern passi per dalt el que són les nostres reivindicacions.
11: Avui en dia ens trobem en les aules amb alumnat amb moltes necessitats.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 i 1 minut, que m'havia confós jo al començament en l'hora, les 3 i 1 minut comença este temps de notícies. Este dimecres 27 de maig té dos fronts oberts informatius. D'una banda, una nova manifestació multitudinària del professorat pels carrers de València enmig de les negociacions entre conselleria i sindicats per a intentar posar fi a la vaga indefinida. D'això parlarem tot seguit, però d'altra banda ja sabem que el dia ha arrencat amb aquest registre de l'UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, a Madrid, a Ferraz, per a requerir documentació contra una trama dirigida des de dins del partit dedicada a obstruir procediments judicials que afecten al PSOE i al govern. El jutge de l'Audiència Nacional ha imputat excàrrecs implicats en altres casos de corrupció de dirigents del PSOE, l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, l'anomenada fontanera del partit, Leire Díez, o l'empresari Pérez Dolcet, però també l'exconseller de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerent del PSOE, que és Ana María Fuentes, a més de dos guàrdies civils, també dos advocats. Segons fonts jurídiques, dins del cas Leire, que investiga una trama dins del partit per a netejar causes contràries al mateix PSOE, han aparegut nous indicis que apunten que s'haurien utilitzat diners que eixirien des de la Secretaria d'Organització del PSOE. I paral·lelament, este matí, la mateixa UCO ha entrat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per tal d'investigar els expedients disciplinaris oberts a alguns agents per filtracions o per possibles contactes amb els presumptes implicats en el cas Leire. Segons fonts pròximes a la investigació, són informes interns que el propi cos va obrir davant la sospita de que es pogueren estar filtrant informacions sobre la presumpta trama o a mitjans de comunicació contra determinats interessos que les mateixes fonts encara no han precisat. Doncs bé, esta cascada d'informacions han agafat el president Pedro Sánchez al Vaticà, on ha tingut avui audiència amb el papa Lleó XIV, una audiència prèvia, a més, a la pròxima visita del pontífex a Espanya, i on tenia Sánchez prevista una roda de premsa. Des d'allí, el president del govern espanyol ha dit que cal respectar les decisions judicials. Ha dit també que és un requeriment judicial sobre el cas de Leire Díaz, que cal veure en què queda aquesta investigació, i després, per a justificar que no té pensat avançar les eleccions, ha vingut a dir que és ell o el caos, que només el seu govern, diu, pot garantir els avanços socials i l'estabilitat en temps d'incertesa global.
5: Creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones.
4: Les 3 de la vesprada, 4 minuts. A esta hora, els agents de Luco continuen dins de la seu socialista de Ferraz, on porten més de 5 hores. Lorena Diego.
12: Més de 6 hores i mitja porten fent este requeriment els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil des de les 8 i mitja del matí. Desenes de mitjans de comunicació estem a les portes de la seu del Partit Socialista a Ferraz, que el jutge investiga ixos possibles suposats pagaments del Partit Socialista a l'exmilitant Leire Díez perquè farà campanya contra jutges i fiscals, uns diners que se metien en factures falses. Ara mateix els agents de Luco porten encara contrastant ixa informació requerida pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Ferraz, com deien, vora 6 hores i mitja de requeriment que encara no ha terminat.
4: Bueno, estarem pendents d'aquest requeriment a la seu de Ferraz dels socialistes. Són les 3 i 5 minuts. Sofia Álvarez està a la tècnica. Seguim.
3: A punt. Les notícies del migdia.
4: I com dèiem, l'altra notícia del dia és la vaga indefinida del professorat de l'educació pública que va per el dia 13 amb postures encara no prop entre la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris de l'ensenyament. Sembla ser que en les últimes hores hi ha hagut, sí, un acostament. Este migdia hi ha hagut també una nova manifestació que ha recorregut València fins a arribar a la Conselleria, on es produeix la 7ª reunió. Òscar Martínez, bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada. Bé, este era l'ambient fora, a l'interior. La baixada de ràtios en les aules, el pla d'infraestructures han centrat avui la negociació després de més de 5 hores de reunió. Ara la negociació reprendrà demà al migdia. Sembla, això sí, que les posicions estan un poc més a prop. Els sindicats de l'educació es troben a l'espera de rebre la nova proposta de la Conselleria d'Educació punt per a sotmetre a votació dels seus afiliats. En la reunió d'este matí s'han tractat això, les ràtios, les plantilles, les infraestructures, també la inclusió educativa. Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià.
14: En este moment ens han comunicat que ens van a lliurar els documents de tots els punts, i de manera que, bueno, en el moment en què els tinguem podrem fer la consulta que segur que volem fer almenys nosaltres tres.
13: Ve una proposta que han d'estudiar. Estan a l'espera també que s'incloga el punt sobre l'ensenyament en valencià. Maite Tarazona, d'UGT del País Valencià.
15: Bé, hem proposat que sí que és veritat que estava anant la negociació un poquet lenta i que volíem un poquet d'agilitat i que creiem convenient que seria més factible fer tots els punts el més aviat possible. Només ha quedat ahí en el tinter el tema del valencià, que ens han dit que enviaran per correu la proposta per a poder estudiar-la.
13: Bé, el remato més avançat és en la reducció de la burocràcia, però es manté la distància en la resta de reivindicacions, com ha explicat Marc Candela, és el portaveu de l'STPB.
16: Facilitaran aquesta reducció de la burocràcia, però en la resta de punts, pues bueno, torna a estar ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben. Ara torna a estar en el teulat de la conselleria la concreció del que estem demanant.
4: Bé, doncs el cap del Consell, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha tornat a instar avui els sindicats de l'àmbit de l'educació a tancar un acord amb la conselleria perquè continua amb la política de més mà estesa per a pactar.
13: Pérez Llorca, de fet, este matí l'estratègia negociadora que Educació manté amb els representants sindicals del professorat en vaga indefinida perquè ha explicat que cal anar tancant punt per punt i ha posat l'exemple del pacte amb la pujada salarial, però només accepten, han acceptat CESIF i AMPE. El cap del Consell ha afirmat que així les coses, amb la negociació en marxa, la vaga indefinida ja no té sentit.
17: Sincerament, per a mi ja no té sentit que és la vaga, perquè per el mero fet de que estiguem sentats tots en una taula, estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los. Això és l'antítesis de voler una bona educació.
4: Bé, pel que fa a l'oratge, sol i més calor a la vista, amb el pic de màximes previst per

0: de divendres. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
1: Hola, bona vesprada. Efectivament, temperatures altes les que tenim i les que tindrem els pròxims dies, amb un horatge molt estable, dominat pel sol, algunes pinzellades de núvols alts, però en general estabilitat meteorològica, amb temperatures màximes que avui ja estan superant els 30-31 graus, com va passar ahir, comarques prelitorals, cap a les zones més costaneres es mantenen entre els 25 i els 30 graus, humitats baixes cap a les zones d'interior, el vent fluix amb brises, les que dominen i dominaran al llarg de la vesprada demà. Serà un dia semblant al d'avui, amb unes temperatures nocturnes lleugerament més altes que la nit passada. Pel que fa a les màximes de demà, com les d'avui, o un o dos graus més altes. El dia que sembla que pujaran les temperatures de manera més general i més notable serà divendres, quan esperem un dia assolellat i amb temperatures que superarien els 30 de manera general cap al litoral i els 35 a les comarques de l'interior de València i també del sud d'Alacant. Amb vista al cap de setmana, sembla que baixarien lleugerament i també tindríem la probabilitat d'alguna tempesta. Però de moment, el més destacable és que tenim assolellat i estabilitat esta vesprada i també demà i el divendres, amb unes temperatures que van amunt lentament i que el dia en el que esperen les temperatures més altes sembla que serà divendres, a misses màximes que en punts de l'interior podran superar els 35-36 graus localment.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini, amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres. Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
4: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
2: A punt. Les notícies del migdia.
0: Les 3 i 11 minuts, agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil continuen a estes hores a la seu del PSOE a Ferraz, a la seu del partit. L'Audiència Nacional, ja ho saben, ha ordenat el requeriment de documentació relacionada amb el cas Leire Díez. Informa Helena Andreu.
5: Sí, bona vesprada. Agents de l'UCO han entrat a primera hora del matí a la seu del PSOE a Madrid. L'objectiu, un requeriment de documentació i arxius electrònics relacionats, segons l'Audiència Nacional, amb la trama per a desestabilitzar procediments judicials contra el PSOE o el govern, amb les militants socialistes Leire Díez en el punt de mira. Però la seu del Partit Socialista no ha sigut l'únic focus informatiu del matí. Els agents de l'UCO han escorcollat el despatx de l'històric dirigent del Partit Socialista, Gaspar Zarrías, exvicepresident de la Junta d'Andalusia. La Guàrdia Civil ha realitzat també altres registres domiciliaris, el primer a la Casa de Navarra de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i un segon al domicili a Madrid de l'empresari Javier Pérez Dolcet. L'UCO també ha acudit a la seu de la Guàrdia Civil per a obtindre informació del cas Leire. Les actuacions responen a una investigació ordenada pel jutjat número 5 de l'Audiència Nacional en el marc d'una peça separada del cas Leire i declarada secreta que investiga l'exmilitant socialista, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso.
0: Més coses. Pedro Sánchez. L'entrada de l'UCO de la Guàrdia Civil a la seu federal del PSOE al carrer de Ferraz ha coincidit amb l'audiència del Papa Lleó XIV amb el president del govern espanyol, 10 dies abans de la visita oficial que se produirà del pontífex a Espanya. En acabar, Sánchez ha reiterat que esgotarà la legislatura.
6: Bé, des de Roma, Pedro Sánchez ha tornat a tallar de socarrel qualsevol senyal d'un avançament electoral, malgrat la reiterada avui exigència explícita del Partit Popular i el recent suggeriment del PNB, el soci d'investidura, que vol que enguany s'acabe la legislatura, que acabe en 2026. En la roda de premsa posterior a l'audiència papal, Sánchez ha explicat que les eleccions es convoquen per l'interès general, no partidista, i l'interès ara, ha assegurat, és mantindre l'acció del govern de coalició progressista.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
6: Bé, en saber la imputació de la gerent del PSOE, el cap de l'executiu espanyol, que també és líder del Partit Socialista, ha reiterat que el seu partit continuarà col·laborant amb la justícia, ha assegurat que no s'investiga cap finançament il·lícit i ha insistit que actua amb contundència contra qui fa malifetes en el PSOE.
7: Pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
6: I Pedro Sánchez també ha repetit avui que confia en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero, pel que ha llegit en el sumari del jutge Calama de l'Audiència Nacional.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Bé, mentre Sánchez descarta un avançament electoral, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, posa pressió i torna a demanar que es convoquen eleccions. Diu que aguantar la legislatura és insostenible.
8: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
0: Bé, les actuacions desplegades avui per Luco en la seu nacional del PSOE formen part d'una investigació sobre una presumpta trama que hauria intentat obtindre informació sensible de jutges, fiscals i forces de seguretat per tal de desestabilitzar procediments judicials que afectarien els socialistes. L'operació, que partís del cas Leire, ha estat acompanyada de noves imputacions. Vanessa Gregori.
9: Imputats l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrías, i la gerent socialista, Ana María Fuentes, per l'Audiència Nacional, en el marc d'una investigació sobre una presumpta trama dirigida a desestabilitzar procediments judicials que afectarien el Partit Socialista i l'entorn del president Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz atribueix als investigats delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental, prevaricació, revelació de secrets i delicte contra les institucions de l'Estat. La investigació, vinculada al cas de l'exmilitant socialista Leire Díez, està darrere de les actuacions que l'UCO ha desplegat avui en la seu nacional del Partit Socialista, en domicilis dels investigats i en la vivenda de l'empresari Javier Pérez Dolcet. L'operació tracta de saber si hi va haver pagaments des del Partit Socialista a una trama en la qual participaria Díez i que buscaria informació compromesa contra jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat relacionats en els processos judicials que afectaven l'entorn de socialistes. El magistrat qualifica de greu l'activitat delictiva per l'elevat import de les transaccions econòmiques que s'investiguen i les penes que comportarien.
0: Bé, la notícia de la presència de Luco a Ferraz es produïa minuts abans de l'inici de la sessió de control al Congrés, que este matí bullia davant de diferents escenaris que s'obrin a partir d'ara i de les conseqüències que pot tindre per a la legislatura. Lucía Mas.
10: Sí, bona vesprada. Sense Sánchez en la tribuna, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anat directe als socis que mantenen la legislatura.
8: I urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, mis planes los conozco. Los tengo claros. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios.
10: El soci de la coalició parla de línia roja. Decidit de sumar Más Madrid i Yolanda Díaz, vicepresidenta segona.
11: Para nosotras es una línea roja para la continuidad del gobierno.
12: No me gusta nada lo que estoy viendo. No me gusta por una razón fundamental, que sabe cuál es, que hay gente que no llega a final de mes.
10: Mentrestant, la resta de socis esperen proves. Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra Republicana, i Àgueda Micó, portaveu de Compromís.
13: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: Bueno, tendremos que ver quién es el juez, qué imputaciones, por qué motivos.
10: L'entrada per sorpresa de Luco en Ferraz ha deixat els socialistes amb el pas canviat en la sessió de control. Escoltem Esther Muñoz, portaveu del PP, i Carlos Cuerpo, vicepresident del govern.
15: ¿Qué le parece a usted que la UCO en el marco de una investigación judicial esté registrando la sede de su partido?
16: Es que merece la pena formar parte de un gobierno que sitúa a España en una posición de liderazgo en materia de crecimiento a nivel internacional.
10: En l'aire, la resposta de la resta de socis de legislatura que ja han demanat eleccions.
2: A punt. Les notícies del migdia.
0: 3 i 18. L'altre focus informatiu, ja ho saben, es troba a la Conselleria d'Educació, a València, reunió maratoniana de nou durant tot el matí, que ha tornat a sentar sindicats i administració en una taula de negociació, la sèptima des que va arrencar la vaga indefinida fa 13 dies. Ja els hem dit, ens hem avançat, que la reunió ha parat per avui, es reprendrà demà. Els punts a tractar la millora de les infraestructures dels centres, la recuperació de les plantilles, però la majoria sindical assegura que no vol acords parcials, demanen que es dialogue un document global que puguen tornar a votar en consulta. Patricia Ramírez, bona vesprada.
17: Efectivament, bona vesprada. Sèptima reunió i molts

0: Fronts encara oberts. Patricia, a la taula sectorial, una nova jornada d'estira i arronsa entre la conselleria que planteja tractar i signar punt per punt i la majoria sindical que insistix a no alçar-se avui sense dialogar sobre totes les demandes. Txelo Valls Gregori, secretària general d'Educació de Comissions Obreres, i Maite Tarazona, representant de l'ensenyament públic d'UGT del País Valencià.
1: La metodologia de treball no pot ser anar signant acords parcials.
2: 13 dies de vaga, no podem estar puntet per puntet.
0: Des del govern valencià, el president Juanfran Pérez Llorca defensa este sistema d'arribar a acords i davant les converses també apela a que es doni per finalitzada la vaga indefinida.
3: Anant punt per punt ja han aconseguit acord en alguno dels sindicats participants, per tant jo crec que la dinàmica és positiva. Per a mi ja no té sentit que és la vaga.
0: Però el cas és que la negociació, de nou, es dilata en el temps. A l'acord salarial, signant només per dos sindicats, de moment s'afitja el Consell Unitari davant la millora dels tràmits burocràtics. El diàleg se centra ara en plantilles i infraestructures, amb una proposta de 2 milions destinats a les zones d'Anna i el compromís de reunir-se trimestralment per avaluar les necessitats dels centres. Però continua l'escull de les ràtios. Marc Candela, coordinador d'acció sindical de l'STPB.
4: Ràtios no serà acceptat perquè és insuficient.
0: Siga com siga i passi el que passi en les pròximes hores, s'hauran de tornar a sotmetre a consulta popular les noves propostes que puguen establir-se.
5: Bé, hem escoltat els sindicats, també el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maqueboi, a l'eixida de la reunió negociadora d'este matí. Ha confirmat que enviaran esta vesprada un nou document a l'espera que d'arribar a un acord en una proposta que ha dit que se signaria en qualsevol comunitat autònoma.
6: Nosotros vamos a dedicar toda la tarde a terminar de redactar esos documentos definitivos. Lo vamos a presentar como acuerdos por separado y se lo vamos a enviar a lo largo de la tarde a las 5 fuerzas sindicales. Los hemos citado para mañana a las 12, para que ellos tengan tiempo de consultar con las bases, con sus comités ejecutivos, en función de la organización que tenga cada fuerza sindical. Y, bueno, el acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
5: Bé, això deia el secretari autonòmic. Això ha passat avui dins de la conselleria, el que s'ha produït en els despatxos, ja saben, una nova reunió demà de matí, a migdia, però a les portes avui, de nou, de la conselleria, milers de manifestants convocats pels sindicats, per tots els sindicats que convoquen esta manifestació, excepte del CESIP, que no ha participat, un dels sindicats que va firmar l'acord per la pujada salarial, han eixit al carrer. José Soler, bona vesprada.
7: Sí, bona vesprada. 8 columnes han eixit des de diferents punts de València. Han confluït al centre de la ciutat i des d'allí s'han manifestat cap a la Conselleria d'Educació. Han participat 25.000 persones, segons la delegació de govern. Baixada de ràtio, recuperació de plantilles i millora d'infraestructures i també defensa del valencià han centrat les reivindicacions del professorat.
8: Desgraciadament, es queden molta gent en la rebida, perquè no podem arribar a tot.
9: No tenim un gimnàs en condicions, hem d'estar fent esport al sol.
10: No hi ha dret que el govern passi per dalt el que són les nostres reivindicacions. I una de tantes és la llengua. Sense la nostra llengua no hi ha futur.
5: Bé, fins a la conselleria han arribat també representants dels equips directius dels centres escolars que demanen una resposta urgent per part de la conselleria.
11: Bé, asseguren que la gestió dels centres educatius, després de 13 dies de vaga, comença a ser insostenible, alerten que molts processos per al curs que ve estan paralitzats i exigeixen una solució ja. L'Associació de Direccions d'Escola Pública del País Valencià, que representa 452 centres educatius, ha anunciat que Educació els ha citat per escoltar-los. Alicia Moreno, presidenta de l'Associació de Direccions, confia en una negociació garanties.
12: El que esperem de la conselleria és que les negociacions siguin real, efectives i dignes. Les direccions, els equips directius, a aquestes alçades del curs, ja estem gestionant l'inici del proper curs. El que ara necessitem és poder recuperar el ritme escolar, sobretot per als nostres xiquets i xiquetes.
5: I el president de la Generalitat ha afirmat este matí que amb la negociació en marxa la vaga indefinida del professorat ja no té sentit.
11: Sí, Pérez Llorca, de fet, l'estratègia negociadora que Educació manté amb els representants sindicals del professorat en vaga indefinida perquè ha explicat que l'anar tancant punt per punt ha posat l'exemple del pacte en la pujada salarial, però que només s'accepten el CESIF i amb el cap del Consell, ha avançat que el projecte de pressupostos del Consell per a enguany, que es presentarà divendres este projecte, recollirà les demandes dels sindicats docents.
3: Concretamente la partida de educación, que va a ser una partida que va a superar los 7.000 millones, casi 8.000 millones de euros en materia de educación, pues va a incluir un importante aumento.

0: En infraestructuras educativas, casi 400 millones de euros. Se va a tener en cuenta ese plan de climatización de los centros educativos y se van a tener en cuenta, por supuesto, ese incremento retributivo que van a tener maestros y profesores en base al acuerdo que hemos planteado.
1: Bé, sobre la demanda de Vox de l'aplicació de la prioritat nacional, que segons va explicar el síndic de l'ultradreta en les Corts, el PP ha acceptat, Pérez Llorca l'ha qualificat d'eslògan. Ha explicat que potser Vox es refereix al concepte arrelament.
0: Y no voy a entrar mucho a eslóganes, ¿no? Si ellos se refieren a la prioridad nacional, se refieren al arraigo, pues mire, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunidad Valenciana, que ya lo habíamos anunciado hace mucho tiempo, como por ejemplo en materia de vivienda, y que por lo tanto todo eso lo veo dentro de la normalidad.
2: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
3: La regidora de Vox a l'Ajuntament de València, Cecília Herrero, serà jutjada per delicte d'odi pels seus missatges en les xarxes socials contra persones migrants, LGTBI i amb discapacitat entre 2020 i 2024.
1: Bé, Herrero, que és regidora de responsabilitat patrimonial en el govern municipal de l'alcaldessa María José Català, va publicar frases com «No són ni migrants ni immigrants, són invasors» o «Els moros ens envaeixen». L'Audiència de València va desestimar el recurs de la regidora de Vox, entén que hi ha prou indicis racionals de criminalitat perquè siga jutjada. Compromís, que va presentar la denúncia, a la qual se va sumar el PSPB, ha exigit a María José Català que faça fora a Cecília Herrero de l'equip de govern.
3: I la policia local de València ha detingut un home de 38 anys per una presumpta agressió sexual a una menor a l'eixida d'un centre escolar. Els fets es van produir ahir quan una alumna de 16 anys va alertar el director del seu centre escolar que un individu l'havia abordada i l'havia fet tocaments i besat a la cara.
1: Després de rebre la descripció facilitada per la menor i per una altra alumna que va presenciar l'agressió, el director d'este col·legi va eixir a la recerca del sospitós, va aconseguir localitzar-lo a l'interior del centre educatiu. L'individu va tractar de fugir, però va ser retingut amb la col·laboració de diversos treballadors d'una obra pròxima fins a l'arribada dels agents de la policia local.
3: I l'Audiència de València jutja demà els futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la presumpta agressió sexual. Recordaran a dos joves en setembre del 24, s'enfronten a 10 i 3 anys de presó respectivament. A punt ha tingut accés a la declaració inicial de la investigació de Mir, en què reconeix que va mantenir relacions sexuals amb les dues xiques, però que van ser consentides. És una crònica de Pilar de la Fuente.
4: El testimoni de Rafa Mir i de Bea i Diana, noms ficticis per a les víctimes, coincidís fins al moment de la presumpta agressió. Els tres van reconèixer que es van conèixer de copes a la discoteca de l'Umbracle la matinada de l'1 de setembre del 24. Quan la discoteca va tancar, els tres van pujar a un vehicle amb conductor per anar al xalet del futbolista a Bétera. De camí, Mir flirteja amb les dos.
5: Se besa con estava en medio.
6: Sí. Se echa como hacia adelante y nosotros nos besamos por detrás.
4: Al chalet també arriba Pablo Jara, amic de Mir, i que en aquell moment jugava a l'alcantarilla. Rafa té relacions sexuals consentides amb Diana en una habitació. I a partir d'ací és quan les versions canvien. L'altra jove, Bea, diu que després Rafa va buscar-la a la piscina i que l'agredís.
5: La tocó, dice.
6: A tocar-le, sí.
5: La tocó i le metió los dedos dentro de la vagina.
6: Sí, sí.
4: En acabant, la du al bany i repetís l'acció. Segons Mir, tot va ser
6: fluyendo.
5: Ella no empezó a llorar i no.
4: Però la jove sempre ha dit que va ser en contra de la seva voluntat i que fins i tot, quan se la du al bany, l'agarra del braç i li provoca una blaura.
5: Sí. Y que entraron voluntariamente.
6: Sí.
5: Entonces, usted no la cogió del brazo.
6: No.
5: ¿Y entonces por qué Andrea tiene un moratón en el brazo?
4: Segons l'acusació, Jara va toquetejar Bea en contra també de la seva voluntat.
3: Del món, l'Iran hauria obtingut accés a un esborrany d'acord amb els Estats Units que reobriria el trànsit marítim a Hormuz i posaria fi al bloqueig naval. És l'última hora del conflicte al Pròxim Orient. Carme Pastor.
7: Sí, Patricia, la televisió del règim acaba d'informar que Teheran hauria obtingut l'esborrany d'un memoràndum d'enteniment amb els Estats Units. L'Iran restabliria el nivell del transport marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz als nivells previs a la guerra en el termini d'un mes, mentre que els Estats Units retirarien les tropes de la zona i alçarien el bloqueig naval. Netanyahu ha aprofitat la frenada en les negociacions entre Washington i Teheran per a intensificar l'ofensiva contra el sud del Líban. Ahir va llançar-se 20 atacs aeris que mataren més de 30 persones i en feriren 40. A més, l'exèrcit ha endinsat més enllà de la línia groga, la falsa frontera marcada unilateralment per Israel per ocupar territori libanès.
3: I la NASA accelera la carrera espacial a la Lluna. Ho fa presentant una missió determinant, la primera finançada per una empresa privada. Serà propietari de...

0: Amazon, Jeff Bezos, qui financiarà la primera de les tres missions previstes per enguany. En ella es col·locarà la primera pedra d'esta futura colònia terrícola. Marian Company.
1: Una primera pedra que consistís

0: El Carlos García Galán.
1: The moon base to be hundreds of square miles with different
0: centenars de quilòmetres quadrats espera que tinga esta xicoteta localitat al pol sud de la Lluna, on la presència constant d'ombra garantís el gel. Serà a partir del 2032 quan volen començar a habitar-la de manera permanent. Les temperatures fan un pas més cap amunt. Hi ha molts problemes en tot el continent europeu. Se sobrepassaran avui els 30 graus en molts observatoris de la Comunitat Valenciana i en Europa, com diem, molts problemes.
2: Sí, també pateix esta calor de ple estiu. A França hi ha 13 departaments en alerta taronja per una canícula que ha causat ja 7 morts. A Alemanya acaben maig amb més de 30 graus.
0: I acabem. Són les 3 i mitja. Recorden que a les 4 actualitzem, sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà més i millor segur. Adeu.
3: Som a punt.
4: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
5: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Hola, com estan? Són les 3 i mitja. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a este Cadena de Valor d'avui, 27 de maig. És dimecres, ja tenim mitja setmana feta, i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui, un dia més, una setmana més, hem de parlar de la vivenda, que continua a un ritme frenètic. En el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges es va disparar un 18% al mes de març en la Comunitat Valenciana, la seva major pujada en un mes de març des de l'any 2010. La Comunitat Valenciana és el quart mercat on més hipoteques es van signar a nivell nacional. Vivim una crisi, però les vendes no deixen de pujar quasi al mateix ritme que els preus. I el que també continua creixent és l'economia digitalitzada, que ja representa el 27% del producte interior brut espanyol, amb un impacte econòmic de més de 450.000 milions d'euros. Són unes xifres que confirmen que la digitalització ja no és el futur, sinó el present de les empreses, però per a que això continuï sent així, l'economia espanyola ha de fer front a reptes com, per exemple, la regulació i la burocràcia i també la intel·ligència artificial. En uns minuts analitzarem tot això amb el director de A Digital. I no deixem el món laboral perquè ja saben que el govern ha ampliat la jubilació flexible dels autònoms i millora les pensions d'aquells que opten per aquest sistema. Avui anem a veure totes les condicions que contempla aquest nou decret, com impacta això en la vidrola de les pensions i en quins casos pot ser o no interessant. I per acabar, a banda d'aquests temes i de molts altres que també tenim preparats, analitzarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada.
1: Bueno, és una bona setmana, també.
2: És una molt bona setmana, també. Sí, és que estem a mitja setmana dimecres. Anem a arrencar ja el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui i ho anem a fer parlant de vivenda i d'eixer rècord en el nombre d'hipoteques.
1: La compra de vivendes continua batint rècords i encadena ja 21 mesos consecutius de pujades. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la signatura d'hipoteques sobre habitatges es va disparar un 9% durant el mes de març respecte a l'any anterior, aconseguint els 46.661 préstecs en tota Espanya. Es tracta de la major xifra registrada en un mes de març des de l'any 2010, consolidant així un primer trimestre de rècord.
2: Així és, Javi, este boom hipotecari està molt lligat a la moderació dels interessos, que acumulen ja 14 mesos seguits per davall del 3%. Al mes de març, el tipus d'interès mitjà es va situar al 2,84%, un alleujament per als compradors que van optar majoritàriament per la seguretat del tipus fix en el 63,8% dels casos. A més, l'import mitjà que sol·liciten al banc per a comprar la casa va pujar en un 10%, situant-se al voltant dels 174.000 euros.
1: Si ens centrem ja a casa nostra, la Comunitat Valenciana destaca com un des

0: los países líderes, pero es verdad que esto ha ayudado a que se empuje muchísimo toda la digitalización de la cadena, desde obviamente la producción y el uso de herramientas digitales para la producción, que reduce muchísimo los costes, pero luego ha habido también muchísima producción audiovisual en general, ¿no? Y el componente digital en este sector es muy importante, por nombrar algunos, ¿eh?
1: Sí, nos hacemos una idea, una radiografía, vaya. César, otro punto importante que destacáis en el informe es que al final simplificar la regulación no es desregular, sino mejorar la calidad normativa. ¿Cuáles son las principales trabas o duplicidades que denuncian las empresas españolas a la hora de innovar?
0: Sí, mira, aquí nosotros nos basamos mucho en el famoso informe Draghi 2024, donde se puso encima de la mesa que Europa había regulado 4 veces más que Estados Unidos en los últimos 10 años. Nosotros abogamos porque la regulación, el tener un marco jurídico normativo estable para la tecnología, es muy importante. Pero ese marco tiene que ser poco burocrático, tiene que ser cercano a la realidad de un tejido PyME muy, muy grande en Europa y especialmente en España. Tiene que estar muy armonizado a nivel europeo si de verdad queremos que nuestras empresas aprovechen ese mercado europeo digital. Y tiene que evitarse, como tú dices, solapes, duplicidades. Y bueno, pues algunos temas que a lo mejor se han planteado en regulaciones antes de analizarse su impacto real en la propia industria, ¿no? Entonces ahora se está trabajando mucho a nivel europeo y nosotros hemos sido la primera organización empresarial en hacer una propuesta de simplificación a la Comisión Europea desde España. Se están dando pasos, ya ha habido una propuesta de simplificación de inteligencia artificial, ahora viene sobre ciberseguridad, sobre data. Y la verdad es que, bueno, nuestra opinión se está yendo en la dirección adecuada, porque lo que tenemos que conseguir es que si queremos que esa visión de una tecnología humanista responsable y que genere confianza sea un sello de calidad y competitividad, tenemos que acercarla mucho y facilitarla mucho a las empresas a nivel de implementación y sobre todo a las pymes, ¿no? Y eso es lo que ponemos de manifiesto en este informe, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de que todo el tejido productivo vaya implementando el uso de inteligencia artificial en su cadena de valor, ¿no?
1: Que al final es fundamental si no quieren quedarse atrás. Ojalá se sigan ese camino de acercar la digitalización a todas estas pymes. César Tello, muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme en vuestro programa.
1: Un abrazo, buenas tardes.
0: Un abrazo, buenas tardes.
1: I no deixem les bones xifres, ara parlem del metall valencià, que ha arrencat este 2026 amb un rècord històric d'ocupació, tot i que la caiguda de producció va ser del 6,1%. La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana destaca que este creixement arriba en un context marcat per la incertesa internacional, l'encariment energètic i les dificultats per trobar personal qualificat.
2: En només un any, les empreses del sector han generat 27.000 nous llocs de treball. La indústria del metall suma prop de 20.000 ocupacions més en el primer trimestre, mentre que les activitats d'instal·lació i manteniment també creixen. I ho fan amb molta força, amb més de 7.500 contractes nous.
1: Pel que fa al comerç exterior, les exportacions del metall valencià creixen també quasi un 6% en els primers mesos d'este 2026, després de dos exercicis de retrocessos. França i Itàlia reforcen les seues compres, mentre que les vendes als Estats Units, això sí, baixen un 10% per l'efecte de la política arancelària de Donald Trump i també per la tensió internacional. Moment, per tant, per a escoltar aquestes notícies en clau internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea han coincidit en la necessitat de reforçar l'autonomia estratègica europea en fertilitzants davant la dependència exterior i la inestabilitat geopolítica. Brussel·les planteja combinar ajudes immediates amb reformes estructurals per a impulsar la producció europea, diversificar importacions i fomentar alternatives sostenibles. Espanya, per la seva part, reclama més ambició, finançament i un calendari clar per aplicar les mesures sense perjudicar les ajudes de la PAC. Lufthansa assegura que no preveu problemes de subministrament de combustible per a aquest estiu als seus principals centres operatius d'Europa com Frankfurt, Múnich o Roma. La companyia destaca que les refineries europees han elevat la producció al màxim de la seva capacitat i que també s'està important més combustible des d'Amèrica del Nord i Àfrica. A més, el grup alemany apunta que la demanda mundial de viatges aeris continua forta i manté una xarxa de més de 300 destinacions en un centenar de països. Luis de Guindos s'acomiada del Banc Central Europeu orgullós d'haver completat 8 anys de mandat sense cap gran crisi financera a la zona euro, tot destacant la resistència dels bancs europeus davant episodis com la pandèmia, la guerra d'Ucraïna o les tensions globals actuals. Tot i això, el Banc Central Europeu alerta que la guerra amb l'Iran continua posant a prova l'estabilitat financera per l'impacte sobre l'energia, la inflació i la volatilitat dels mercats. I insisteix en la necessitat de reforçar la Unió Bancària Europea amb un sistema comú de garantia de dipòsits.
4: L'espai econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Un últim apunt pel que fa a l'economia internacional. Recorden, i se anunci que ha fet Teheran, que s'hauria obtingut un esborrany del marc inicial no oficial, això sí, per a aquest possible pacte en els Estats Units, en el que es parla precisament de la possibilitat de reobrir l'estret d'Hormuz a nivells anteriors a aquesta guerra en un termini d'un mes aproximadament, mentre els Estats Units hauria de retirar les seves forces militars aproximades a l'Iran. Això ha impactat en els mercats. En aquests moments, el preu del petroli Brent cau al voltant d'un 4%, se situa en els $95, i els mercats, les borses europees, augmenten, pugen, en concret l'IBEX 35, que en aquests moments continua creixent, supera els 18.420 punts. Això perquè fa a l'economia internacional. Però ara hem de tornar així a casa nostra i ho fem precisament obrint un espai d'anàlisi, perquè com ja saben, ahir el Consell de Ministres va aprovar un nou reial decret que flexibilitza la jubilació per a facilitar que aquells jubilats compaginen la seva pensió amb una ocupació. Entre les novetats destaca que els autònoms ja podran acollir-se a este sistema si decidissin emprendre un negoci. S'elimina el temps d'espera obligatori per a tornar a treballar i s'amplien les jornades permeses entre el 33% i el 80% d'eixa jornada completa. Arturo.
2: Així és, Javi. Per a incentivar este retard voluntari del retir definitiu, el govern ofereix importants millores econòmiques. Els que compatibilitzen ocupació i pensió durant almenys 6 mesos rebran un recàrrec de fins al 25% en la seva prestació posterior, mentre que els autònoms podran cobrar el 25% de la seva pensió actual. A més, els jubilats anticipats forçosos tindran l'oportunitat de recalcular la seva base reguladora i així millorar la seva paga. Analitzem tot això amb l'economista i investigador de l'IBIE i Polibienestar, Enrique de Besa. Molt bona vesprada, Enrique.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Enrique, el govern busca retardar l'edat efectiva de jubilació, que ja està superant els 65 anys. Tenen aquestes mesures el pes suficient per alleujar de manera significativa la pressió financera sobre aquesta vidriola de les pensions a mig termini?
5: Bueno, no, yo lo llamo el chocolate del loro casi a esto, ¿no? Porque, bueno, aparte de que no afecta a muchas personas, retrasar la edad de jubilación implica que cuando se jubile va a recibir una pensión más alta por varios motivos. Si se ha jubilado anticipadamente porque le quitarán la penalización, si la demora después de la edad ordinaria porque va a tener una bonificación añadida y además puede ser que incluso aumente el porcentaje por años cotizados según los que haya cotizado hasta ese momento. Entonces, es simplemente retrasar el pago de la pensión, pero el efecto es muy pequeño, ¿eh? Sí que se cuenta que, bueno, pues el déficit sobre PIB puede disminuir un poco porque al alargar la vida laboral, pues el PIB podría crecer un poco más, pero estamos hablando de pocas personas, entonces tampoco puede influir mucho, ¿no?
1: Claro, en este sentido también el nou decret contempla, ¿no?, exigir que un jubilat no haja sigut autònom en els últims 3 anys anteriors a la seva jubilació per a poder després emprendre, diguem. Quina lògica econòmica justifica este límit?
5: Bueno, lo que pasa es que el Real Decreto no se ha publicado aún en el BOE, entonces habría que esperar a que se publicara para ver exactamente cómo encaja, Yo creo que se refiere a, bueno, por lo que he leído en del Consejo de Ministros, se refiere a la jubilación flexible, que es la que después de haber estado ya jubilada una persona decide volver a una actividad laboral. Por otro lado está la jubilación activa, que en este caso no parece nombrarla. Ya digo, habría que esperar esa publicación del Real Decreto Ley. Y la jubilación activa es que al mismo tiempo se jubila y al mismo tiempo continúa trabajando. No hay una jubilación primero y luego una reincorporación al trabajo, sino que se simultanea, ¿no?, desde el principio. Y ahí simplemente lo que he visto es que hay una mejora respecto a lo que se aprobó en 2024, que sí que hubo una reforma un poco más de calado en cuanto a la jubilación flexible y a la activa. Ahora simplemente parece que tocan algunos flecos de la jubilación flexible. Entonces parece que los autónomos no puedan tener jubilación activa, claro, y sí que pueden tener. Y además los porcentajes son parecidos a los del régimen general si tienen algún trabajador a su cargo, y por lo tanto eso para mantener la actividad es un aliciente, ¿no?, que puedan compatibilizarlo también, ¿no? Digo, esto se refiere a un caso más concreto de jubilación flexible. Entonces, bueno, ya te digo, habría que esperar a ver la publicación y ajustar exactamente a qué es lo que se está hablando, ¿no?
1: Enrique, permetre que es jubilats, aquelles persones que s'han jubilat de manera forçosa, recalculen la seva base reguladora, és una de les mesures que més es destaca en aquestes últimes hores. A quin perfil de treballador beneficia realment este canvi i quin impacte pot tindre això?
5: Bueno, en principio beneficia a todos, porque como he dicho antes también, si alguien que se ha jubilado anticipadamente y luego se le recalcula la base reguladora con las nuevas cotizaciones, y luego se le quitan si pasa a la jubilación ordinaria, se le quitan las penalizaciones o se le bonifica, etcétera, pues va a mejorar su pensión. Pero incluso en el caso de que la base reguladora nueva, al recalcularla, saliera peor que la que tenía anteriormente, entonces no se tiene en cuenta el nuevo cálculo, sino que se utilizaría la base reguladora calculada previamente y luego, bueno, habría que con las actualizaciones correspondientes. Pero quiero decir que en ningún caso sale perdiendo el trabajador por ese recálculo, porque tiene esa cláusula, digamos, de que no puede empeorar su base reguladora.
1: I ja per acabar, Enrique, feies tu també menció a això, les noves bonificacions augmenten la pensió futura fins a un 25% després, bueno, a partir dels 6 mesos d'activitat compartida. Des de la perspectiva de la sostenibilitat del sistema, compensen estos mesos extra de cotització en l'increment posterior de la despesa en pensions?
5: Bueno, te digo que habrá que esperar a ver el Real Decreto, pero en todo caso estamos hablando de pocas personas que de momento que están acogiéndose a estas modalidades. Entonces, cuando estamos hablando de 22 millones de afiliados y no se puede haber 100.000 claro, personas que estén acogidas a esto, pues es un porcentaje muy pequeño y que en ningún caso va a modificar, pues, va a cambiar sustancialmente los ingresos, el gasto y el déficit del sistema de pensiones tal como está ahora.
1: Enrique de Besa, ens quedem per tant en això i ens quedem també pendents de quan es publique això en el BOE, en el Fulletí Oficial de l'Estat. Tornarem a parlar, per tant.
5: Muy bien.
1: Gràcies, Enrique de Besa. Bona esperada. Adéu. I abans d'acabar aquest espai econòmic d'avui, quan falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada, és moment de saber per on passarà la nostra agenda econòmica, i per això parlem com cada dia amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
6: Bona vesprada, companys. Així estem, revisant un poc l'agenda de demà, i havia vist una qüestió curiosa. O sea, de tant en tant vos comente que les fites que són o la celebració que té el dia de demà en este cas, i és que resulta que n'hi ha, no sé, dos celebracions que en si mateix són contradictòries. Per una banda és el Dia Mundial de l'Hamburguesa, però és que per altra és el Dia Mundial de la Fam. O sea, jo no sé si el que es cuida o el que... pensan estos
1: días...
6: No
1: tingueren en compte, podien dir, no?
6: No està del tot assabentat. Perquè és que és important recordar que un terç dels habitants del planeta ja no tenen satisfetes les necessitats mínimes en matèria alimentària. Aleshores, jo crec que una miqueta més de consciència caldria tindre per a poder aminorar esta qüestió.
1: I tant que sí, però i bueno. Més si tenim en compte també, Pere, que així en el programa en parla moltes vegades precisament de que esta guerra al Pròxim Orient podria, bueno, té un efecte ja en els fertilitzants i això també està fent que no s'estiga plantant com toca en països en desenvolupament. O sigui, que podríem estar davant d'un problema molt gran d'abastiment i de fam.
6: Una crisi alimentària, sí, i damunt d'increment dels preus, que ho estem vivint a diari en la cistella de la compra. Uh-huh. Però, bueno, si avancem, per exemple, avui tenim a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que participa esta vesprada a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals a la mateixa seu del Ministeri. També interessa veure un poquet com avança aquest procés al mercat de treball per a flexibilitzar, bueno, estàvem parlant ara mateix, de flexibilitzar també els autònoms en edat de jubilació, però bueno. Uh-huh. Si mirem ja de cara a demà, com diem, 28 de maig, València acull el Congrés Internacional d'Habitatge, una altra qüestió a la que no és important,
1: no,
6: també,
1: clar.
6: I d'urgència. Pues demà arranca el Congrés Internacional d'Habitatge Aire 26. Jo crec que estan darrere promotors i constructors buscant o analitzant solucions per a remediar aquesta necessitat urgent d'habitatge que tenim avui dia.
1: I tant.
6: I també tindrem una jornada que organitza la CEP, la Confederació Empresarial Valenciana, per a parlar de l'empresa valenciana davant les noves tensions geopolítiques. Aleshores, o sea, portem ja 3 minutes parlant tu i jo i no s'han allunyat res d'aquesta qüestió geopolítica que afecta, jo crec, que a tots els sectors econòmics. No?
1: Sí, i tant, sí, és així.
6: En clau global, tindrem, per exemple, dades de confiança del consumidor a Itàlia i al global del conjunt de l'eurozona. Estats Units presentarà sol·licituds de subsidi per desocupació i també donarà a conèixer l'índex PMI en sectors com el manufacturer i de serveis. I tindrem també al mateix país nord-americà la segona estimació del seu PIB anual al tancament del primer trimestre. Jo crec que els costa tancar i ser anàlisi, jo crec que per aquesta política arancelària que complica un poquet tancar les gràfiques o estadístiques de com funciona l'economia de qualsevol país.
1: Sí, sí.
6: Per últim, he vist que també coneixerem l'índex de preus al consumidor de Tòquio. I revisant l'IBEX, veig que almenys tenim aquesta estabilitat dels 18.430 punts, i que el barril de Brent baixa a 100 dòlars i estarà al voltant del 95,5 dòlars per barril. No són males notícies, encara que la incertesa continua al voltant d'aquesta treva.
1: En efecte, no? En efecte, veurem com evoluciona en aquestes pròximes hores, però de moment xifres positives. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
6: Vinga, a vosaltres.
1: Adeu.
6: Bona vesprada. Adeu.
1: Ja saben que d'ací a uns instants, ho saben ja perquè està sonant la sintonia, vaja, començarà així en Apunt Ràdio el Vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i en Gemma Juan. Com estàs, Ximo?
7: Tot preparat. I la quadrilla també. Vindrà el nostre estimat meteoròleg Lluís Obiols a contar-nos este episodi de calor anòmala. Mm-hmm. Fins a quan estarà entre nosaltres.
1: Que passi ja,
7: puc fer un poquet d'espoiler.
1: Sí, per favor.
7: Divendres la cosa serà molt pitjor.
1: Pitjor encara.
7: Sí, sí, sí. Arribarem fins als 35 graus, probablement, en parts del territori. No en tot el territori, val? Més en les comarques interiors. Però vaja, que ens ho conte ell i anirem preparant-nos. Avui és el dia en el que ve Santiago Álvarez, el nostre criminòleg de capçalera i novel·lista. Santiago ens conta les històries del true crime, ens fa viatjar a l'any 2013, una jove de Picassent, Rosana, va ser assassinada d'una manera cruel, llogada, cosida a gabinetades i cremada per furtar-li uns pocs quartos que portava en la butxaca, una jove de 32 anys en tota la vida per davant. Recordarem alguns dels detalls de la investigació del cas, que són sorprenents. En la famosa novel·la de Hilton, L'horitzó perdut, ell descriu com és el Shangri-La.
1: Uh-huh.
7: I sincerament, jo pensava que això del Shangri-La, pues, que era un mite, una llegenda, era una cosa màgica, un lloc que no se sabia on existia, existeix. Ah. I la nostra viatgera, Clara Estrems, ens porta a Shangri-La. I resulta que està a la Xina.
2: Mira.
7: A un racó de la Xina ben concret, prop del Tíbet, i allà diu que no te fas major, o que si te fas major, tens, se te queda tot el careto de Richard Gere. Lo qual és una meravella. Parlant de nos propis, la famosa boticària García i el metge Javier Butragueño es presenten Mujeres de Hierro. És un llibre en el que hi ha un munt de consells i pautes per a arribar de la millor forma possible a

0: anar complint anys, especialment per a les dones, però nosaltres, com a companys de les dones de vida, també estaria bé que prestarem atenció a esta xerrada.
1: Fonamental, efectivament.
0: Daniela Requena i Fran Surimi remataran la jornada en la seva visió àcida, càustica i corrosiva de la crònica social.
1: Veurem, part me donen estos dos. Però, en fi, un programa molt completet, com cada dia, per altra banda. Gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però demà tornem, Arturo.
2: Demà tornarem, continuarem setmana, com sempre, a les 3:30 de la vesprada, Javi.
1: Adéu, bona vesprada.
2: Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Pedro Sánchez manté la decisió de no avançar les eleccions generals previstes per a l'any que ve. Alejandro Molés.
2: Des de Roma, després que el papa Lleó XIV l'hagi rebut en audiència, Sánchez ha oferit una roda de premsa. El president del govern afirma que ni la investigació Zapatero ni l'entrada de Luco este matí a la seu del PSOE a Ferraz amb un requeriment judicial per a recollir informació de l'exmilitant Leire Díez invaliden l'acció del seu govern en els últims 8 anys.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
2: I sobre la investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per possible tràfic d'influències en el rescat a l'aerolínia Plus Ultra, Pedro Sánchez ha reiterat el suport a l'expresident socialista.
3: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Y abans de les declaracions de Pedro Sánchez, el que es pronunciava des dels passadissos del Congrés era el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i ho feia per a reiterar la necessitat de convocar ja eleccions generals. Assegura que la situació és insostenible.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
0: La ciutat de València ha acollit este matí una nova manifestació del professorat de l'ensenyament públic no universitari, una manifestació en la qual han participat unes 25.000 persones segons dades oferides per la delegació del govern. Rubén Dempere.
5: Han anat des del centre del Cap i Casal fins a la Conselleria d'Educació, on els sindicats s'han reunit amb representants del departament que dirigeix Carmen Ortí. És, de fet, la reunió que fa set des que el passat 11 de maig va començar la vaga indefinida. Acompanyats de música, cornetes i tambors i amb les camisetes verdes per una educació pública i de qualitat, els assistents han tornat a demanar la dimissió de la consellera i han recordat algunes de les seues reivindicacions, com estes, que escolten.
6: Desgraciadament, es quedem molta gent en la herrería perquè no podem arribar a tot.
7: No tenim un gimnàs en condicions, tenim que estar fent esport al sol.
8: No hi ha dret que el govern passi per dalt el que són les nostres reivindicacions. I una de tantes és la llengua. Sense la nostra llengua no n'hi ha futur.
0: I acostament de postures entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents després de més de 5 hores de reunió.
5: Entre els punts amb avanços, plantilles, infraestructures i inclusió educativa. Per contra, la baixada de ràtios continua sent un dels esculls en la negociació. Els sindicats es troben ara a l'espera de rebre la nova proposta de la Conselleria per a sotmetre-la a votació dels seus afiliats. Marc Candela, STPB, Maite Tarazona, DUGT i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
9: Facilitaran i se reduce la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
10: Ens hem dedicat a fer moltes aportacions a tots els punts i a tots

0: tots els temes, però com hem de rebre esta vesprada el document on van a incloure o no aquestes aportacions, no sabem realment com va ser el document definitiu.
1: En el moment en què els tinguem, podrem fer la consulta que segur que volem fer, almenys nosaltres tres.
2: El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, ha confirmat que enviaran esta vesprada un nou document i ha dit que és una proposta que se signaria en qualsevol comunitat autònoma.
3: Vamos a dedicar toda la tarde a terminar de redactar esos documentos definitivos. Lo vamos a presentar como acuerdos por separado y se lo vamos a enviar a lo largo de la tarde a las 5 fuerzas sindicales. El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
2: La Conselleria d'Educació i els sindicats estan citats de nou demà a les 12 del migdia.
4: I amb este panorama, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat als sindicats que acaben ja amb la vaga indefinida, sobretot després d'haver aconseguit els primers acords. Xavier García del Valle.
5: Sí, ho ha fet en un acte del diari El Confidencial, on el cap del Consell també ha destacat que els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que el seu Consell aprovarà divendres, inclouen, ha dit, una forta partida destinada a l'educació.
6: Vamos a situar el gasto por alumno en 7.600 euros, por lo tanto vamos a convertir la Comunidad Valenciana en la tercera comunidad de España en gasto por alumno. Va a haber una partida importante para climatización de centros educativos, se va a incrementar en casi 400 millones de euros las infraestructuras educativas. También, por supuesto, reflejan esos presupuestos el incremento salarial al que hemos llegado a un acuerdo ya con dos sindicatos.
4: El nou hospital d'Ontinyent a la Vall d'Albaida entrarà en funcionament dilluns que ve, tot i que des d'este dissabte ja es prestarà l'atenció d'urgències.
5: A més, durant este cap de setmana es durà a terme també el trasllat de pacients des de l'antic hospital d'Ontinyent fins al nou centre. Així ho ha anunciat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
7: Para anunciarles que a partir de lunes este hospital empezará a funcionar a total normalidad y que todos los pacientes del hospital antiguo ya estarán trasladados aquí. Es decir, se hace una realidad el hecho de abrir el nuevo hospital Donteniente. El traslado se producirá durante el fin de semana, insisto, y a partir del lunes Donteniente tendrá un hospital de agudos que funcionará con total normalidad, con total rendimiento e, insisto, con mejor calidad, que es lo importante para los ciudadanos.
5: El nou hospital d'Ontinyent de la Generalitat ha invertit vora 73 milions d'euros i en l'àmbit laboral s'han creat 137 noves places de diferents categories de personal sanitari.
4: L'Ajuntament de València posarà en marxa este cap de setmana una campanya de conscienciació dirigida a no donar de menjar als coloms.
8: I ho fa amb el lema "No alimentes el problema". El regidor de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, recorda que les multes poden oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros i ha destacat els efectes nocius dels coloms.
9: Una acció que puede parecer muy tierna, que és la de dar alimentos a las palomas, lo que está haciendo es contribuir justamente a un problema que puede ser un problema de salud pública, a hacer crecer la sobrepoblación de palomas, puede contribuir a la proliferación de plagas, daña evidentemente el patrimonio y esas palomas pues defecan en el entorno urbano y, como decía, desplaza las especies autóctonas.
4: Y continuem a València Ciutat, però en la secció de successos, perquè la policia local ha detingut un home de 38 anys acusat d'agredir sexualment una menor de 16 anys a l'eixida d'un centre escolar.
8: Els fets es van produir ahir mateix, quan l'alumna va alertar al director que un individu l'havia abordat a la porta del col·legi i li havia realitzat tocaments i besat a la cara. L'acusat el va localitzar i el van detindre a l'interior del recinte escolar. L'arrestat va reconèixer els fets, tot i que va manifestar que pensava que la jove era major d'edat.
4: Més successos, a Benetússer, la Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 44 i 50 anys, als quals se'ls ha confiscat 8 quilos de cocaïna i vora 90.000 euros en efectiu.
5: La investigació es va iniciar després de detectar la possible activitat il·lícita d'un veí de la localitat que presumptament subministrava substàncies estupefaents a altres traficants de la comarca.
4: I l'Ajuntament de Benidorm dirigirà 60 milions d'euros dels pressupostos de 2026 a afrontar una part del pagament de la sentència de la Serra Gelada dins d'uns comptes que s'eleven a 224 milions d'euros.
2: L'equip de govern popular portarà a ple en els pròxims dies l'esborrany dels pressupostos municipals, que seran els primers comptes després de dos anys amb els comptes prorrogats. El document contempla el pagament de 60 milions d'euros

0: vinculats a la sentència judicial sobre el sòl del APR7 de Serra Gelada, sense pujada d'impostos ni retallada de servicis, segons ha destacat l'alcalde Toni Pérez.
1: I en els esports, avui hi ha hagut cimera en el Levante Unió Esportiva a l'estadi Ciutat de València. Abans d'anar-se'n de vacances, l'entrenador Luis Castro s'ha reunit amb la direcció esportiva per a perfilar la plantilla de la pròxima temporada.
0: El tècnic portuguès ha estat parlant amb el màxim accionista del club, José Danvila, i el secretari tècnic, Héctor Rodas, per a marcar les directrius de la temporada que ve. Damunt la taula, les eixides de jugadors importants i els objectius a reforçar. I un nom propi, el de Carlos Espí. Luis Castro espera ofertes pel jugador llevantinista.
2: Por la temporada que ha hecho, por el jugador que es, por todo que ha hecho esta temporada, es normal que va a haber algunas opciones para él. Vamos a mirar si se termina saliendo o si se queda.
1: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su conta a Punt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
4: L'Etno presenta l'exposició La Mar Èpica, una mostra de fotografies de Jesús Navarro sobre la pesca de l'almadrava feta pels pescadors de Benidorm. Un tipus de pesca de la tonyina referent per tot el Mediterrani. La Mar Èpica en l'Etno, Centre Cultural La Beneficència, Diputació de València.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Ja estem així, la quadrilla de la vesprada de A Punt. Encantats de la vida, de plegar a mitat setmana. Setmana estiuenca, Finals de març, però sembla juliol, Gemma, com esteu?
9: És de veres que sí, preparats per a combatre les elevades temperatures amb bona dosi d'informació, entreteniment i bon humor.
8: Comencem!
10: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
8: Allà em vaig, xica, quina calor, xa, quina calor.
9: I és
8: quina
9: que és calor. Comentari.
8: És de veres, estem a finals de maig i això que està fent en tota Europa i tot això, aquest episodi de calor acumulada, fins a quan estarà amb nosaltres? Vindrà Lluís Obiols a contar-nos seu. Però ja es veu que divendres, prepareu-vos, perquè d'ací a divendres, i especialment divendres, igual podem rascar inclús els 35 graus en comarques de l'interior del territori. Ojo, cuidado. En la Ribera, la Costera, Canal de Navarrés, Baix Segura, etc. Bueno, haurem d'esperar a dissabte per a que baixin lleugerament i veure alguna tronadeta. Al nord, serà l'interior nord, entre Castelló i Terol. Què està passant? Que ho explique després Obiols. Jo diré dues coses que m'he après. I és que n'hi ha un anticicló que està bloquejat, està com ancorat allà, cloco, i està frenant les borrasques i tot l'aire que ve de l'Atlàntic, l'aire fresquet, està, vaja, desviant-lo completament, però desviant-lo en el nord d'Europa, o sigui, a l'altura de Suècia i més enllà. Això què significa? Horatge estable, vale, mola. Mola estable quan és desembre o gener, les calmes, però ara estable vol dir-se, pues, 30 graus. Ahí ho tens. I, a més, ve aire calent, comporta també aire calent que arriba des del nord d'Àfrica. Així que tens un poc la tormenta perfecta.
9: El combo.
8: De què ens salven? Salven les brises, els canvis d'aire que tenim, sobretot en les zones del litoral, en les comarques litorals, i que tenim la mar encara una temperatura que estarà entre 19 i 20 graus. Quan estiga a 28 en estiu...
9: Ai, a usar és ma vida, que diuen aquí.
8: Ai, mare, com està la cosa. Bueno, o sea, que te dic, que paciència, crema solar, i si pots estar baix d'un pi d'una garrofera, millor.
11: Hace más calor aquí que en el infierno.
9: Bons consells, sí, senyor. I en uns moments rebem a Santiago Álvarez, que sabeu que ens porta la crònica del True Crime, i avui ens recorda el segrest i assassinat de Rosana Hervás a Picassent, una jove de 32 anys, a qui un amic i la seva còmplice segrestaren per furtar-li diners, decidiren matar-la per a que no es delatara. Bueno, un horror. Va aparèixer nyugada, amb ganivetades, cremada... Eixa història, la de Susana, recordem avui amb ell.
8: Imagineu, per les quartos que poguera portar la criatura del món. En fi, terrible. En la secció d'Economia, en la segona hora ve Javi González, i pararem atenció a en què ens gastem la pasta valencians i valencianes. Ja està. Ui, aquí va...
9: Quina pasta!
8: Quina pasta,
9: exacte. Jo que la
8: perquè les dificultats per a plegar a final de mes, l'augment de preu de productes del consum, això està fent, especialment la cistella de la compra, que les dades diuen que el personal no estalvia en la Comunitat Valenciana un 71% de valencians i valencianes diuen que... Escolta, a mi m'agradaria comprar un capritxer, un producte de tendència que ens agrada, però no m'ho puc comprar perquè he de destinar tots els diners del jornal, se me va, i escolta, el que tu dius, me falta més al final del sueldo.
9: Sí.
8: I a més d'això, agarra-li la pressió de les xarxes socials que estan tot el dia entrant-te per els ulls productes i coses, i les plataformes de compra immediata que fas clink-clink i ho tens a casa en 24 hores.
9: És la nostra realitat, per això el que volem és... viatjar. És que no volem deixar de viatjar, volem fer l'esforç econòmicament, si pot ser, però és igual. Al programa tenim una opció ben barateta, que és escoltar el que ens explica Clara Estrems, que ens fa viatjar de manera virtual. On ens porta avui? A Shangri-La. Shangri-La, ja ho diré bé. A Shangri-La. Això està en la Xina. I això és una ciutat que sembla de conte, diu què?
8: I tant que sí.
9: Bueno, que té nom de conte.
8: Sí,
9: una
8: vegada després ho sabré. El mite de la novel·la de Hilton i això, que ho pensava jo, però això existeix, i allà la gent que no se fa major, i és tot ideal i tot això, però resulta que existeix. Anem a viatjar a Shangri-La, a la Xina, que xulo, de la mà de Clara Estrems. Bueno, quan no hi ha per res, pues mira, escolteu la ràdio, digui, se pot com... és quasi com viatjar.
9: És molt xulo, eh?
8: I tant que sí.
9: Una manera de
8: viatjar, encara que siga virtual, i d'animar-nos també a viatjar. I d'un conte a un llibre divulgatiu i molt interessant. Atenció, dones en menopausa, perimenopausa, premenopausa, les que arribareu a la menopausa, i els homes que estem en les dones en aquestes circumstàncies. És a dir, for everybody. La famosa boticària García, junt al metge Javier Butragueño, ens presenten Mujeres de Hierro. Estar de la millor forma possible, passar una etapa, que és una etapa, bueno, important en la vida, clar que sí, i fer bona salut i bones perspectives. Rematem el programa perquè venen Daniela Requena i Fransu a contar-nos la crònica social, que veu que la cosa està... que arde,
9: com l'oratge.
8: Exacte, sí.
9: Bé, doncs, això anirem desgranant al llarg del programa a poc a poc. I no penses, mira l'hora que és, les 4:10. No penses que és bona horeta per a fer-se un cafè?
8: Tira.
12: Eco.

0: macchiato. Maravilla. Que maravilla l'espresso macchiato i la posada en escena és que de repente em vas a aquest moment...
1: Va pegar una esclafita a so.
0: D'Eurovisió.
1: Sí,
0: i sí, ens avellís. Ara és una bona horeta, no? Per fer un cafenet. Què t'agrada? Un bon cafè d'aixòs d'especialitat. Jo soc molt pijo. Jo un de cafetera d'aixa italiana de moca i del supermercat. També és bo, lo que tu vulguis. Un cafè en llet, ja. Ara els cafès i te fan allí un...
1: Una performance.
0: Una performance en l'espuma i tot això. Te deixen escrit allí, xico, una cosa. Però, mira, a més anem a fer un cafenet en molt bona companyia.
1: Sí, senyor. Amb la companyia de Mar Hernández, per primer lloc. Però és que ja ens porta un lloc on podem fer-nos el cafè, amb una companyia, diguem-ne, curiosa, peludeta, molt carinyosa i amigable, que miola, que salta, que pot ser que vulgui alguna carícia. I sí, és el que estic pensant. És un cafè on estàs envoltat de gatets i gatetes.
0: Aquesta tendència que fa uns anys estava en Europa, però que ja ha arribat així, aquests cafès en gats, i si sou gatuns o gatunes, vos encantarà, estiu. Es tracta de, es diu el lloc, Fàbrica de Huelles.
1: Ai!
0: Les petxadetes, no?, dels animalets. Dels miaus. Al barri del Carme de València està, és un espai de què es tracta. Estan allà els animals, però a més és que els rescata,

0: que cuida dels gatets i l'objectiu que siguin adoptats per les persones que passeu a fer-vos un cafè. Perquè vulguis que no, diuen, no, ara preguntaré a mi que mare ens diga, que els gats, més que tu, diguem, tries el gatet per a que vinga a casa, que és al revés, que són els gats que ens trien a nosaltres, trien, diguem, la seva família humana.
1: Els que tiren l'ullet, te fan l'ullet.
0: Això diuen, això diuen. I, bueno, si voleu adoptar un gatet, doncs és una meravella. Fins allà s'han anat la nostra companya Mar Hernández, jo la imagino envoltada de miau.
2: Com estem?
3: Ben envoltada. Doncs mireu, així jo tinc l'expresso maquiat, el cafè enlleto, el que sigo a volta ja, així preparat, i estic envoltada de gats. Concretament són 10 gatets els que estan per així i han vingut a saludar-nos els primers, encara que és l'hora de la migdiada, estan ben desperts a aquesta hora, alguns estan jugant, a més estan en una sala on hi ha diverses taules, però també hi ha alguns mobles o alguns accessoris per on ells van, doncs, trepant, jugant, col·locant-se. La veritat és que és una passada i és una gran tasca la que fan així des de la fàbrica de huelles, perquè tracten de buscar-li una família, buscar-li una nova casa a tots aquests animalets que han sigut rescatats i que mentrestant estan així cuidats de la millor manera. Ja fa 8 anyets que està en marxa esta fàbrica de huelles, des del 2018 que estava oberta així al carrer Túria, i buscant, doncs, famílies per a estos gatets, que no sé si és com vosaltres dèieu, com tu deies, Ximo, com això de Harry Potter, que és la varita la que elige el mago el que elige la varita, en este cas. No sé jo si és la família la que tria el gat o el gat directament on es fa eixe match, eixe lligam amb la família. Així que li ho preguntem a Héctor Canatelli, que és el gerent de la fàbrica de huelles. Bona vesprada, Héctor.
4: Hola, bona vesprada, buenas tardes.
0: Hola, Héctor.
3: Escolta, estem molt ben acompanyats així per estos 10 gatets, no?
4: Sí. Tenemos 10 gatos y sí, la verdad que estamos muy bien acompañados.
3: A més, n'hi ha alguns blanquers, n'hi ha alguns, vull dir que n'hi ha de totes les formes, també n'hi ha xics, xiques, mascles, femelles...
4: Sí, hay, digamos, como son gatos que son rescatados de las calles, hay digamos, de distintas, distintos tipos, distintas razas. En este momento, de los 10 que tenemos, 8 son hembras y 2 son machos. Eso puede ir variando de acuerdo a los animales que tengan, en este caso, el centro municipal de recogida, que nos puedan enviar. Pero ahora son 8, son mayoría las mujeres, 8 y 2.
3: I d'on venen d'elles? Del centre d'acollida d'animals, d'ací de València. ¿Vos els porten? ¿Com funciona això?
4: Sí, nosotros tenemos un convenio, hicimos un convenio de hace años cuando abrimos con el Ayuntamiento de Valencia, y simplemente para que nos cedan a los animales y estén aquí hasta que los adopten. Digamos que somos como una especie de gran casa de acogida, y que la gente puede venir, no hay que venir solo con la idea de adoptar, hay gente que viene y simplemente comparten rato, pero nuestra idea primordial es que en la medida de lo posible podamos encontrar hogar, porque claro, son muchos los animales que necesitan una casa, y entonces es una forma de colaborar. Nosotros somos puente, nos encargamos nosotros de hacer toda la tramitación, evidentemente en nombre de la protectora del ayuntamiento, y somos puente con la gente, con el que quiere adoptar, y nos encargamos de hacer toda la tramitación, y a ver si tenemos suerte, seguimos teniendo suerte, y cada vez son más los gatos que van a las casas.
3: ¿Heu tingut alguna adopció recent? ¿La cosa va en marcha o com?
4: La más reciente ya de hace un tiempo. En este momento estamos esperando que se termine de cerrar la adopción de 2 de los gatos que tenemos. Estos dos van, digamos, lo que llamamos en tándem, porque si son gatos que han vivido juntos o que son hermanos, tratamos de que la adopción sea en conjunto y no separarlos. Ahí tenemos otros que van individuales. Pero en este caso estamos esperando respuesta, que en breve puede ser, para que se vayan 2 de ellos. Y hemos dado, calculo, no tengo el número exacto en este momento, pero alrededor de 60 y tantos gatos. Lo que pasa es que hace un tiempo que está un poco parado la adopción, no solo con nosotros, sino hemos hecho consulta con un grupo de WhatsApp que tenemos de varios cafés de España, y todos más o menos coincidimos en que hace año y medio más o menos que se ha parado un poco el ritmo. Entonces, bueno, estamos intentando seguir, digamos, promocionando el sitio como para que la gente se anime, a ver si seguimos ubicando gatos en casas, que es lo importante.
0: Uh-huh. Claro, pensé, Héctor, que per la, què sé jo, la situació econòmica que ha anat potser empitjorant o això, i en este sentit també m'agradaria, pues, aprofitar i parlar amb tu, que a més esteu tots els dies en tants gatets i que els coneixeu, quins serien els beneficis per aquell que vos ho estigui

0: cap punt.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Continuen les reaccions al registre avui de la Guàrdia Civil a la seu central del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid i també a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Detalls, Alejandro Molés.
3: La comunitat valenciana, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, diu que segueix les notícies amb molta preocupació.
4: Sigo los hechos con muchísima preocupación y se me permite un concierto hastío ya que tiene la sociedad de ver tantos escándalos de corrupción que salpican al gobierno de España. Hoy las noticias son muy preocupantes. Es cierto que esta semana primero todo lo que se le ha incautado al presidente Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del gobierno y ahora estos registros en las sedes del Partido Socialista pues bueno, nos hacen estar preocupados, claro que sí.
3: I des de Podem, la líder Ione Belarra considera que la situació del govern és insostenible, encara que descarta donar suport a una moció de censura.
5: Ahora tenemos gravísimas sospechas de corrupción que creo que le ponen la situación absolutamente insostenible al gobierno, muy, muy, muy cuesta arriba, cada vez más.
3: Per la seva part, el president del govern, Pedro Sánchez, descarta avançar les eleccions generals previstes per a l'any que ve.
6: Que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
3: Doncs desde Esquerra Republicana de Catalunya, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, advertís que si es demostra que hi ha finançament il·legal del PSOE, demanarà l'avançament de les eleccions generals.
7: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Y en la crisis educativa a la Comunidad Valenciana, acostament de postures després d'una reunió en el dia d'avui de 5 hores de durada. Rubén Dempere.
8: Sí, entre els punts amb avanços destaquen les infraestructures. Per contra, la baixada de ràtios continua sent un dels esculls en la negociació. Els sindicats es troben ara a l'espera de rebre la nova proposta de la conselleria per a sotmetre la votació dels seus afiliats. Des de la Conselleria d'Educació, el secretari autonòmic del RAM, Daniel McEvoy, ha confirmat que enviaran esta vesprada un nou document i ha dit que és una proposta que la firmaria qualsevol comunitat autònoma.
9: Vamos a dedicar toda la tarde a terminar de redactar esos documentos definitivos, lo vamos a presentar como acuerdos por separado y se lo vamos a enviar a lo largo de la tarde a las 5 fuerzas sindicales. El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
1: Doncs parlem d'altra comunitat autònoma, Catalunya, on el conflicte en l'educació també continua actiu. Les protestes dels docents en vaga tenen tallades mitja dotzena de carreteres, especialment a l'AP7.
8: Sí, un conflicte que ha revifat amb l'última reunió negociadora entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i els sindicats. Les organitzacions sindicals convocants de la vaga pretenien en principi mantindre els talls de trànsit mentre durara la reunió de la taula d'educació, en la qual la Generalitat Catalana i els representants dels docents negocien una eixida per al conflicte educatiu.
1: I torna a pujar el nombre d'hipoteques firmades a la Comunitat Valenciana, Xavier García del Valle.
10: Sí, segons dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va ser al març de vora 5.600, un 18% més que el mateix mes de l'any passat. A tot Espanya, el nombre d'hipoteques firmades va ser de vora 47.000. És un 9% més interanual i és la major xifra en un mes de març des del 2010.
1: En successos, la Policia Nacional i l'Ertzaintza han desarticulat una organització criminal dedicada a cometre robatoris a la força en vivendes.
10: Amb aquesta operació s'han detingut 3 persones que residien a Torrevieja. Un total de 20 robatoris es van fer a Alacant, a Elx, a Alcoi i a Biscaya. Els autors pertanyien a un grup organitzat itinerant que utilitzava una espècie de pegament a les portes d'accés als domicilis i amb este mètode posteriorment entraven a les cases. En els registres on vivien han intervingut joies, rellotges i diners de les cases que havien furtat.

0: Prede Civil a Castelló ha fet balanç de les seues actuacions durant les festes patronals d'Almassora, les de la Santa Quitèria, que van tindre lloc la setmana passada.
1: En total, els agents van detindre 9 persones acusades, entre d'altres, de violència de gènere o contra la salut pública. Altres 7 persones van ser investigades com a presumptes autores de delictes relacionats amb lesions, violència domèstica i robatoris.
0: I en els esports, fa uns minuts s'ha fet oficial l'adeu d'una jugadora emblemàtica del València Bàsquet, que era el Casas.
2: La capitana deixa l'equip després de 7 temporades en què ha guanyat 11 títols. L'escorta catalana s'ha convertit per mèrits propis en la jugadora amb més partits jugats, més punts anotats, més rebots i més recuperacions. L'eixida de Queralt s'afegeix a les ja conegudes d'Aguafam i Leo Fivich. Més parat està el capítol d'arribades. A falta de la confirmació oficial del club, el primer i de moment únic fitxatge per a la pròxima temporada és el de Marta Suárez.
0: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punta en Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
3: Som la veu de tots. Som a Punt.
4: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Com pareix, arrenquem aquesta segona hora. Gràcies per acompanyar-nos així en la vesprada de punt, les 7 i 8 minuts. Viatjant de la mà de Clara Estremes després a Shangri-La. Però abans, ja que estàvem en aquest lloc absolutament màgic, idíl·lic, somniat, ens ubiquem en el món real i, a més, fem una mirada al contracorrent.
2: Ai, sí.
1: Per tant, a la capacitat
2: d'estalviar...
1: Banyo de realitat, no? Allò.
2: A com estan els preus, la pujada de la cistella, de la gasolina i tot això, i què volen fer, a la malícia que fa no poder aplegar a pagar algunes coses, que siguin capritxes, que també tenim dret, no? En fi, sí, no sé.
1: I per respondre a la pregunta, en sí, què ens gastem els diners valencians sí, i valencianes... Javi González.
3: Bueno, espera.
2: Que s'ha gastat els diners.
3: Què tal, com esteu, companys? Exacte, jo ja me'ls he gastat tots. Entonces, vos puc dir en què se'ls gastem, efectivament. Que és
1: He fet un estudi de camp,
3: en efecte, vinga. Perquè per parlar és fonamental, això. Volia comentar-vos unes xifres que a mi m'han paregut curioses. Sí. Anem a parlar de consum, val?
2: Sí.
3: En primer lloc, i això que vaig a per davant, el consum privat de les famílies és fonamental per al PIB espanyol, vull dir, per a la riquesa...
2: Per a la vida nostra, la
3: correcte,
2: economia.
3: Però sobretot
2: sí,
3: perquè sobre això se sustenta el 60% del PIB, és a dir, que sense això, a dia d'avui, l'impuls de l'economia espanyola i totes aquestes xifres macroeconòmiques que són tan positives, no seria possible.
1: Si el personal correcte. No crompem,
3: en efecte,
1: no hi ha res a fer.
3: Això va així.
2: S'escatxufla la cosa.
3: Ara bé, atenció a aquestes xifres que me crida atenció, perquè en aquest context econòmic està marcat una miqueta per l'augment del cost de vida, no? Per la incertesa sí. financera, per cert, també important, ara que estem parlant de l'augment del cost de vida. Avui el preu del barril Brent

0: Està per baix del 95 dòlars al voltant d'aquestes hores, perquè està aquest possible acord i aquesta filtració per part de Teheran d'un acord no oficial, però que, bueno, els mercats estan reaccionant en positiu. Bones notícies.
1: Bona cosa.
0: En efecte, val? Però bé, deixant això a un costat i en aquest context d'incertesa financera, atenció, quasi el 60% dels valencians reconeix que el seu salari no li permet cobrir totes les despeses ni estalviar. Que això ja és una xifra que hauria de preocupar-nos, perquè estem parlant de la majoria, el 60%.
2: És moltíssim tant per cent, sí, senyor.
0: Però, per altra banda, el 70% dels consumidors valencians continuen considerant la sostenibilitat com un factor decisiu a l'hora de comprar. La sostenibilitat, no? És a dir, que si ho mirem molt bé, això com impacta...
1: Això és sostenible?
0: Això és sostenible, no és sostenible.
1: La gent ho compra si és sostenible. Clar, si no és sostenible, la gent diu... No,
0: el 70% de les persones diuen que ho tenen en compte. Clar. Ara bé, tinguent en compte aquestes dues xifres que vos acabe de dir, el 62% dels valencians admet comprar productes sense una necessitat concreta.
1: Estan molt conscienciats i compra d'una manera molt sostenible, però després molt capritxosa.
0: Contradicció
1: al
0: total.
1: Al mateix temps.
0: En efecte, en efecte.
2: Sense poder estalviar...
0: Sense tindre diners per estalviar ni per acabar de pagar el lloguer o totes les despeses necessàries.
2: Com a mínim curiós.
0: Clar, com a mínim
2: curiós. I contradictori també.
0: Però ara m'ha donat algunes xifres més curioses encara, perquè resulta que... Bueno, que expliquen una miqueta això que estàvem comentant, no? Que el 70% dels valencians, 7 de cada 10, confessa haver realitzat alguna compra després de moment d'estrès o frustració, com si fos això d'una... Això, vosaltres ho heu fet alguna vegada?
2: Sí,
0: que dius,
2: sí,
0: mira,
2: sí, ho he fet.
0: T'he agobiat.
2: Sí, ho he fet.
0: I entres ahí a... Sí, ho ha fet.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ho reconeix.
2: Sí, és que sé perfectament... Bueno, en psicologia alguna volta ho hem tractat, però és una recompensa, és com el menjar basura, no? És una recompensa com immediata.
0: En efecte.
2: He passat un mal dia, vaig a comprar-me un bolset
0: o... En efecte.
2: Una cosa assequible. Uns coleteros, què sé jo.
0: Sí. Sí, sí. Això quan passes un mal dia, però és que resulta que quan estàs avorrit, el 54% també reconeix haver comprat perquè diu, mira, xico, no sé què fer, no sé què fer. Vaig a mirar-me uns pantalonets, unes sabatetes. Que falta no me fan, però com estic avorrit...
1: Això però és crompa física o en el Wallapon, si et dones?
0: Ahí anem, va una miqueta...
1: Una miqueta al
0: a la part més digital. Correcte, sí. Bueno, que també és important, si sou d'aixes persones, com Gemma o com qualsevol de nosaltres, vaja, que puguem comprar per avorriment o en aquests moments
2: per autopremi.
0: Però tu, per a mi, sí, sigueu conscients de que el 63% dels consumidors no experimenta cap sensació especial. És a dir, que no te va per res. Sí, per a cuidar una miqueta més la...
1: Ho fas per a estar millor,
2: però
1: realment dius...
2: Al revés, és possible que després...
1: Chico, vés-te al gym, o jo què sé, o queda un col·lega, o telefona a ta mare...
2: O és possible que aplegues a sentir-te pitjor.
1: No, adopta un gat.
2: És possible que aplegues a sentir-te pitjor quan digues jo, per què m'ha comprat això?
0: El 15% diu que encara experimenta més angoixa, que és encara pobre, vull dir, aquesta persona pobre també ho ha assassinat. Però, en fi, clar, altra cosa que també em preocupa molt, que el 71% dels valencians reconeix sentir frustració quan no pot comprar-se un producte tendència perquè no li...
2: No li aplega.
0: Correcte. Ja. 71%,
2: És moltíssim, que això, clar, això.
0: És que...
1: És que t'ho posen molt als morros.
2: Majoria pavullant.
1: És que aprovecha els dies sin IVA. És que sona la Setmana Fantàstica. És que... Mira.
2: 3x2. 2x3.
1: És que ara no me ve bé. Si fora la setmana que ve, que hauré cobrat...
0: Ahí va.
1: I estàs ahí, te frustres.
0: Sí. M'agrada perquè Ximo li treballa.
1: No, sí.
0: És de veres...
1: No, això és sociològica. És sociòleg frustrat.
0: Teniu molta raó en que tot això té molt a veure o que explica aquestes xifres, principalment les xarxes socials,
2: clar,
0: que no deixen de, al final, ser plataformes també on les marques posen publicitat.
2: És que el fet de no haver-hi sigut de casa a fer la compra, sinó que tu estàs veient el telèfon i te va passant per davant totes les tentacions...
0: Clar. Mira. Les plataformes de consum ultraràpid, que al final simplement en dos moviments de pulgar, dos clics, però en el mòbil ja no fa ni clic, ho tens ja de camí.
1: I el que parlem és que tu tiren els morros.
0: Sí, sí, estàs clar, fent impacte la publicitat.
1: Tom, i te ve, ahí mira,
0: està,
1: xica,
0: ahí
1: com ho han pensat?
0: Vaya,
1: que necessiti un toldet per a la terrassa.
0: Com ho sabies?
1: Mira tu, quina
0: ara, que ara que ja comença a fer calor.
1: Un toldet de vela d'oferta, mira, calor. Xica.
0: Però
1: si me fa falta. Toca, en fi, total la per 20 euros, va, tira-li.
0: No, clar, però la conseqüència d'això saps què és? Que prop del 40% de la despesa mitjana se destina a productes no essencials.
1: Ja.
0: Ja, clar, però això...
2: El 40%
0: això tenim un
2: no essencial
0: si
2: d'una deriva problemàtica a continuació.
0: Efecte, que ens ve arribar a final de mes...

0: i que vivim en esta inestabilitat econòmica o en esta por econòmica, és una miqueta per a plantejar-se.
1: Ostres, són xifres molt interessants, de les que has plasmat.
0: Sobretot també perquè, si separem a pensar-ho també, ja no és que a nivell econòmic siga preocupant, que també, sinó també una miqueta si tenim en compte el factor este de la sostenibilitat, perquè estem parlant d'un consum ultra ràpid, lo quiero, lo tengo...
1: El factor, de la sostenibilitat no pega massa en la resta de les xifres.
2: En electrònica i tot això...
3: Bueno, clar, tu no te planteges la sostenibilitat ni harto vino.
2: On te planteges la sostenibilitat. Exacte. Anar a comprar Pronto Moda?
0: Ah.
2: Deixar Pronto Moda de 6 euros la samarreta? Això és sostenible.
1: Això no és sostenible.
0: Però ningú... Bueno, ningú no. N'hi ha molta gent que sí que s'ho planteja, però...
2: S'ho plantejaran.
0: S'ho plantejaran.
2: Però van a buscar la samarreta de 6 euros.
1: Jo crec que ni a part de l'enquesta igual no hem contestat deberes.
0: Deberes,
1: Una cosa és el que pensem, volem ser sostenibles, una cosa és el que fem.
0: En efecte. Totes aquestes xifres ixen de la Red del Canvi, que és l'estudi anual que publica Wallapop, i vull que analitzem una miqueta tot això i també ja vessant una miqueta més sostenible, i per això parlem amb Pol Fàbrega, que és responsable de sostenibilitat de Wallapop. Pol, bona vesprada, bones tardes.
4: Hola, bona tarda.
1: Hola, Pol.
0: Pol, l'estudi revela que el 62% dels valencians compren sense necessitat. Des de la perspectiva de Wallapop, hem normalitzat el fet de comprar com si fos una forma d'oci en lloc de per necessitat, diríem?
4: Sí, doncs el que treu una mica, no, les conclusions principals d'aquest estudi és que el sobreconsum està molt instaurat en la societat, tant espanyola com en el cas de València, i ve una mica condicionada per diversos factors que ens empuixen aquest espiral constant de consum i de sobreconsum. Per exemple, l'exposició a ofertes, novetats, no, promocions, descomptes, etc., influeixen el 95% dels consumidors valencians. La necessitat de seguir tendències efímeres també inciden a comprar el 48% dels valencians. I les xarxes socials condicionen les decisions de compra del 42% dels valencians. I com també apuntava molt bé, la presència, sobretot en aquests últims anys, de plataformes de consum ultraràpid que tenen un model especialment dissenyat per aquest tipus de consum impulsiu, ja influeixen el 77% dels valencians. Tot això genera un còctel que ens empuja a consumir d'una manera poc reflexiva, poc planificada i molt accelerada.
2: Però després, Pol, ens ha cridat l'atenció també del vostre estudi que, d'una banda, hi ha un percentatge important de personal que confessen comprar per estrès, certa frustració, el que comentava Gemma, mira, tinc un mal dia, toca, i així no m'entretinc un rato, però que després, una volta feta la compra, te sents malament per haver-la fet.
4: Sí, aquest és una dada curiosa, no? Això que dieu, el 7 de cada 10 valencians d'alguna manera refugia en el consum com una forma d'autopremi en aquests moments d'estrès i de frustració, però tot i així el 60% no experimenta cap mena de sensació especial després de fer una compra no planificada, un 16% reconeix, de fet, sentir angústia o angoixa, i només un 23% afirma sentir-se satisfet d'alguna manera, no? És a dir, busquem un refugi emocional en el consum que moltes vegades no acabem trobant, i inclús al contrari, no? Acabem trobant més frustració i més angoixa.
1: Sí.
0: Clar, és preocupant tot això per aquesta contradicció en la que arrencàvem el tema, que més de la meitat dels valencians afirma que el sou no li dona per a poder estalviar, però el 38% de les despeses són no essencials. Econòmicament, com s'explica això?
4: Sí, la veritat és que aquesta és la conclusió més important de l'estudi. Nosaltres l'hem anomenat la paradoxa del consumidor d'avui en dia, no? Perquè estem en aquesta tensió constant entre un context econòmic difícil, com bé apuntàveu, no? La dificultat econòmica, on la majoria de la població té un sou que no li permet cobrir tots els gastos, que no li permet estalviar, que no li permet planificar a llarg plaç, inclús no ens permet, no, accedir a un bé tan essencial com pot ser una vivenda, però al mateix temps vivim en un entorn de consum que ens empuja aquest, no, aquest consum constant, poc reflexiu, i sobretot com que ho fem a través de gastos menors, petits, no? Semblen que no siguin un gran desembolso econòmic, però al final tot això s'acumula, i com bé dius, quasi el 40% de la despesa mitjana que tenim la destinem a productes no essencials.
2: I quin és el mecanisme, Pol? Com funciona? És a dir, ai, és que vull... Ai, mira, una samarreta. Ai, mira, de color turquesa. Lo que usted, mira, que me combina...
0: Això.
2: A veure, no, vaig apurada i tal, però vaig a comprar-la perquè és tan barata és com la sensació de que estàs perdent una oportunitat.
4: Sí, jo crec que també dona resposta una mica a aquest context més ampli, no? Més enllà de... Parlem de frustració i d'estrès i d'una part emocional que pot venir determinat per circumstàncies personals, doncs avui he tingut un mal dia a la feina, o m'he divorciat, o el que sigui, no? Però també ve, si mirem una mirada més àmplia, també ve, jo crec, influenciat per aquest context més ampli que, del que parlàvem, de no poder arribar a final de mes, de no poder permetre... accedir a una vivenda, no? Totes aquestes coses macros a les quals no tenim cap control, però que tenen un impacte molt directe, aquesta opció de prendre el control d'una petita compra, d'unes bambes molt barates a través d'una plataforma de consum molt ràpida, et donen aquesta falsa sensació de control i la falsa sensació de... no, de alivio emocional, que d'alguna manera pal·liem una mica aquest context més ampli de complex i de dificultat.
0: Mm-hmm. Clar, Pol, a mi em crida molt l'atenció que el 95%, el 95, dels joves entre 18 i 24 anys utilitza aquestes plataformes de comerç ultraràpid. Això em fa preguntar-me si estem educant a les noves generacions en esta cultura de l'usar i tirar, que al cap i a la fi és completament insostenible, ja no te diria a llarg termini, sinó a
1: mitjà,
0: sí, correcte.
1: O no massa lluny.
4: Sí, a veure, aquí també ets a dir que el fenomen del sobreconsum ens afecta a tots, eh? És totalment transversal en totes les generacions i, de fet, en quant a l'ús de plataformes, com comentes, de compra ultraràpida, el 78% dels consumidors espanyols afirma haver fet alguna compra en l'últim any. Però sí que és veritat que hi ha alguns factors que, no, que són diferencials, potser, amb les generacions joves, com dius, el 95% dels joves ha comprat en aquestes plataformes, no? És a dir, el percentatge és encara més alt, sobretot per a l'entorn, no, digital en el que estan involucrats, que també els empuixa a aquest tipus de consum. I un altre condicionant aquí que és diferencial són també les xarxes socials. Si bé la mitja generacional en general a nivell d'Espanya són un 44% dels espanyols que es senten influenciats per les xarxes socials, com us podeu imaginar, en el cas dels joves és encara més gran, i del 75% dels joves. Dit això, també cal dir que les nostres generacions joves són les generacions més conscienciades de la història en temes de canvi climàtic, en temes de sostenibilitat.
1: Cert.
4: Jo crec que això també planteja una oportunitat, no? I el que els fa falta és una alternativa, diguéssim, a aquest model de consum, i crec que és el que ofereix la segona mà i plataformes com Wallapop.
0: Clar, perquè parlant precisament d'això, no, d'aquestes plataformes, al final, si comprem i no tenim en compte ni la necessitat, moltes de les coses que comprem no les utilitzem. El vostre estudi afirma que se podem estalviar fins a 1.112 euros a l'any combinant la compra i la venda d'aquests articles de segona mà. Quins tipus de productes són els que ens podem beneficiar més o podem estalviar més si es portem a les plataformes o els comprem en plataformes com Wallapop?
4: Sí, aquí la veritat és que a Wallapop, com sabeu, tenim 17 categories, es pot comprar i vendre qualsevol tipus de coses, des de llibres, a mobles, a roba, etc. Però sí que veiem que en aquesta, per treure aquesta xifra de 1.112 euros, en les categories que nominalment en quantitat d'euros generaven més estalvis són els productes de preu més elevat, com poden ser els cotxes, les motos, les bicis, els dispositius electrònics, no? Els mobles, articles que normalment valen molts més diners i que si apliquem els percentatges d'estalvi que pots accedir a través de la segona mà, a nivell d'euros, a nivell nominal, doncs t'estalvies molts, no? Molts euros. Si un cotxe val, no sé, 30.000 euros i et suposa un estalvi del 50%, comprar-te'l reutilitzat, doncs t'estàs estalviant 15.000 euros, no? I si ho fas amb un llibre que val 10 euros, doncs només t'estàs estalviant 5 euros, no? A nivell nominal, tot i que els percentatges de descompte o d'estalvi puguin ser similars, sí que és veritat que en articles com aquest és on genera més impacte econòmic.
2: Ui, en quant al tema de l'estalvi, fent una ullada també a la vostra plataforma, dius, bueno, pues, per exemple, a l'hora de comprar mobles, que igual no hi ha molt de costum, perquè ho pensava, però mobles de segona mà, jo en casa i això, però bueno, mobles de qualitat, que potser no tenen el disseny d'allò, però una, no té el cert de muntar tu, dos, no estan fets de serraura. Que això també, això també és important. Tornant al tema de les noves generacions, Pol, a mi em fa l'efecte que les xarxes va, diguem, de seu, en essència, el tema de que influenciadors i tal mostren com un estil de vida. No? És un poc una cosa aspiracional de comprar-se, com no te vas a voler comprar. Clar.

0: el rellotge de la Georgina, però bueno, ho intentes, diguem, d'esta altra manera. Fins a quin punt també aquest consum ràpid, els influenciadors també tenen... Bueno, això, precisament influència a l'hora de dirigir el consum, no?
1: Sí, no, sens dubte. El conjunt, diguéssim, del contingut que emergeix de les xarxes socials, incloent no, els influencers i totes aquestes veus que ens inciten al consum, tenen un impacte molt directe en la nostra vida en general, en totes les facetes de la vida avui en dia. I el consum no és una excepció, i òbviament, com comentàvem, doncs amb les generacions joves aquest impacte és encara més gran, perquè ja han crescut, no?, i han integrat aquest hàbit de les xarxes socials en el seu, no?, en la seva identitat, en el seu ADN, i òbviament doncs són més, podríem dir, més vulnerables a l'impacte que això té.
0: Bueno, i també no sé si hi ha certa resistència, diguem, o trobeu certa resistència encara, diguem, en el mercat de segona mà espanyol, comparació, diguem, en altres països d'Europa. No? Per exemple, posant el cas del meu nano, que estan en Suècia, i han de canviar de casa habitualment, perquè el tema de la vivenda, si així ens queixem, lo de Estocolmo i lo de Suècia en general i en Centre Europa ja és tremendo. I han de canviar de vivenda i això, i també de vegades de mobles. I diu, cap problema perquè ho posen a la venda en el mercat de segona mà, a través de la vostra plataforma o d'altres, i hi ha una compra-venda, diguem, hi ha un mercat de segona mà molt dinàmic. Bueno, estic parlant de mobles, però pot ser també d'altres coses. Noteu que hi ha una certa reticència, diguem, cultural, diguem, en la comunitat valenciana, en Espanya en general, no? Que es costa un poquet més.
2: O no?
1: Sí que és veritat que en països nòrdics, com els que comentava, sí que tenen una tradició més diguéssim, consolidada en productes reutilitzats, però la veritat és que a nivell espanyol hem vist una transformació, i òbviament nosaltres ho hem vist de primera mà, i de fet, no, m'atreveixo a dir que hem sigut un agent important en motivar aquest canvi, on s'ha transformat completament, no, la perspectiva que es té sobre la segona mà avui en dia. I bé, anteriorment, tradicionalment, la segona mà estava molt associada a una necessitat econòmica, sobretot, a un perfil molt concret d'usuari. Avui en dia, la compra i venda de productes reutilitzats és una pràctica de consum totalment transversal. Perquè es fa una idea, Wallapop neix el 2013, i aquell any tanquem l'exercici amb 170.000 usuaris. Avui en dia, no, 13 anys després, tenim una comunitat de 21 milions d'usuaris que ens visiten cada mes i es pugen a la plataforma 100-120 milions de productes a l'any. És a dir, això transcendeix totalment generacions, edats, gènere, condició econòmica i també localització. També veiem que té tirada tant en àmbits més urbans com en àmbits més rurals. I dir-vos en el cas de València, que si bé Madrid i Barcelona segueixen sent les ciutats on es genera més activitat per la dimensió de la ciutat, València és la tercera ciutat de l'estat espanyol que genera més activitat a la nostra plataforma.
0: Sí, convingueu que en efecte no inventareu la roda en la plataforma, perquè així ja tota la vida teníem el baúl i el trajín i tot això, era on se feia la compra-venda de segona mà en aquests diaris gratuïts. Però qui va tindre la idea de posar-ho això en plataforma i a més fer-ho, bueno, pues d'una manera més ràpida, accessible, el contacte persona a persona...
2: I amb seguretat, pues, que això també és important,
0: Pues ens llevem el gorro, sí, perquè algun diner s'ha guanyat en això, claro. Bueno, pues gràcies per acompanyar-nos, Pol, i també és de veure aquesta reflexió de que comprar de segona mà, la plataforma que vulguis, no? Aquesta idea de que
2: estàs, sostenible, de
0: estàs parlant, ahí sí que estem parlant completament de sostenibilitat.
3: Pol Fàbrega, moltes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada forta.
1: Bona tarda, gràcies.
0: Adéu. Vinga, gràcies. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. I per què no se'ns va acudir a nosaltres?
2: Bueno, era pregunta.
0: Claro, perquè el trajín i el baúl han estat ahí de tota
3: la vida. Sí, la veritat que sí.
0: I és el primer que va pensar, ostres, online, tio. Vaig a registrar.
3: En el internet.
0: Vaig a dir-li igual a por.
3: I van a comprar-ho per el telèfono. Yes. Increïble.
0: Estaríem jubilats. Ja.
3: La veritat que, bueno, o en Determinal Hub, en una d'aquestes coses que coneixem així en economia.
0: De la teva vida, confessa.
2: Pues he de dir que les xifres de tot, les dades que ens has portat li han paregut brutals.
3: No, són preocupants, la veritat que
2: són
3: sí.
2: Per analitzar, són per aprendre.
3: Deixant-te un costat tota la broma, sí que reflecteixen un model de consum, la nostra societat, que és preocupant.
0: Sí, sí. És una foto de la situació, tal qual.
2: És una foto de la situació.
3: Però real, en efecte. En fi, bona vesprada, companys. Adéu.
2: Gràcies, David.

0: les meuarres.
1: Sí.
2: Això que és un mantra, dius...
1: Una pau, una sensibilitat.
2: Tu per aixina sí? Te relaxes.
1: Això diuen.
2: Tu no, veritat?
1: Ho escoltes.
2: És que tot és una...
1: Crec que no ho ha practicat suficient.
2: Que diuen que si vas a este puesto,
1: sí?
2: Se te posa una cara de Richard Gere, que és una cosa que no... Bueno, als xicones de Julia Roberts, m'imagino de ello, que si no sé molt bé.
1: Sí, crec que ella també va anar per allà.
2: Perquè anem de viatge.
1: Sí, anem de viatge. Ho fem com sempre amb Clara Estrems, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. Portem una temporada asiàtica. Xinesa, anem a dir, no, Clara? Perquè, clar, s'ha posat ella a descobrir... Xina, que allò no t'ho acabes. Allò no t'ho acabes.
3: Un mes dona pa molta, Xina, que us vaig fent poquet a poquet. Però, a més, és que avui viatgem... encara que no ho parega, continuem en Xina, perquè és molt diferent dels altres xines que hem parlat.
1: Sí, cada xina de les que has parlat, o sigui, cada part dels que hem fet per a editar, no tenia res a veure una a l'altra. I aquesta no té res a veure amb les que hem parlat fins ara.
2: Sí. Quan anem els estereotips de Xina, tal volta molt fixats d'una manera...
1: I què va?
2: I després és un país de països, és pràcticament un continent, és al·lucinant.
3: Sí. Hi ha nivell culturals, n'hi ha moltíssimes etnies, llengües, però clar, que és un país molt gran. Molt, molt gran. Així que avui viatgem, bueno...
2: On anem?
3: A una ciutat que sembla que ha sigut treta d'un conte, però és que no és que sembla, és que està treta d'una novel·la. Viatgem a Shangri-La. Bueno, sonarà perquè n'hi ha inclús una cadena d'hotels que es diu Shangri-La,
1: sí.
3: Però tot això ve d'aquest origen, perquè, clar, primer anem a ubicar el mapa on està Shangri-La.
1: Sí, on està això? Perquè la Xina és molt gran, molt gran.
2: Però el primer que ens sorprèn és que existís. Jo també pensava que era allò,
3: ara,
2: el mite de la novel·la,
3: contaré,
2: que era una cosa, aquell lloc màgic, sí. Era un lloc allà
1: de literatura.
2: No envellia, i està tot com, és un poc allí con unicornios i tot allò, i resulta que existís.
3: Perquè els xinos són molt listos i van dir... Ara existirà, però bueno, anem a primera per a no desvelar.
1: El nom té una història.
2: És com si resulta que la Safor, m'ho invente, sí, la comarca de la Safor, se posem tots els pobles d'acord i anem a dir-li Xanadu.
3: Sí, o el Nunca Jamás, la Tierra Nunca Jamás, no te'l deixes, clar, sí. Per una cosa pareguda, però bueno, anem a ubicar-la. Està situada al nord-est de la província xinesa de Yunnan, però Yunnan està al sud de la Xina, i representa un dels enclaves més fascinants d'Àsia interior per la seva geografia, també pel seu simbolisme cultural. Així que està a l'extrem sud-oriental de l'altiplà tibetà, dins de la prefectura autònoma tibetana de Diqing.
1: Per això la música està.
3: Però bueno, diguem que perquè siga més senzill, podem dir que és la porta d'entrada al Tíbet. Fora del que és la província del Tíbet, la regió autònoma del Tíbet, o sigui que és un poc la porteta, però abans
2: de tota
3: clar, i ahir n'hi ha que demanar un permís especial i tal, així no.
1: I veníem de l'altre, que estàvem a l'altra punta, en el Taquilliguistan aquell, tocant paret en paret, ara estem en esta del Tíbet.
3: Bueno, era el que comentàvem, el seu nom actual és molt inspirador i molt de novel·la, però és que la ciutat no es deia Xina. El nom de Shangri-La té un dels orígens més singulars i fascinants de qualsevol ciutat de la Xina. I és que naix directament de la literatura occidental. La paraula Shangri-La va aparèixer per primera vegada el 1933 en la novel·la Lost Horizon de l'escriptor britànic James Hilton.
1: Era el lloc que se va inventar la persona de Hilton, diguem.
3: Sí, ell va imaginar una vall oculta entre muntanyes de l'Himalaya i on regnava l'harmonia i la serenitat i la longevitat, i es tractava d'un lloc aïllat pel caos del món modern i un refugi espiritual pràcticament utòpic, on vivien la saviesa, la naturalesa i la pau interior. Però, clar, no s'ha sabut mai on estava aquest lloc, si existia o no existia.
2: L'imaginació de l'home.
3: I, clar, abans d'adoptar aquest nom, la ciutat esta que anem a parlar es deia Songdijian. En llengua tibetana, la regió és coneguda com Gyalchang, que el terme sol traduir del tibetà com a vall del rei. Però encara que Hilton no va dir mai on estava, ni es va identificar, perquè probablement...
2: Però no és que l'home havia viatjat i ho havia vist.
3: Ell havia viatjat per alguna regió, per regions paregudes, però no ho ubicava en un lloc concret.
1: I va inventar-se això.
3: Clar, clar. Però clar, com ahir n'hi havia unes coses paregudes, clar, esta part està paisatges tibetans, la regió de muntanyes que hi ha de Xina... Clar, n'hi ha...

0: varios llocs de l'Himàlaia que la gent dia, segur que això s'engrila perquè sembla i tal. Però el govern xinès va ser molt listo i va dir, al 2001 van decidir que per què no canviem el nom i decidim que esta siga Shangri-La.
1: Com es diu que seria?
0: Songjiang.
1: Songjiang serà a partir de, no sé, del 2001... Shangri-La.
0: Shangri-La.
1: Te vaig a dir jo que les abueles d'allí sí, i els abuelos d'allí li seguiran dient Songjiang.
0: I de fet quan...
1: Perquè tu no t'aves tan ràpid el camí
0: sí,
1: de nom.
0: Sí, i a l'aeroport quan vas a facturar també és com... Ja. Ah, tens que dir-ho dos voltes perquè si no el diuen... No, no, però clar, el codi de l'aeroport no és Shangri-La, vull dir, ells també tenen ja. Nom original.
1: Però a nivell internacional va ser com pegar un colp de, turístic.
0: Sí, una molt bona maniobra de màrqueting perquè inclús dins del propi país... es va ficar molt de moda, va ser com molt inspirador i la gent va començar a voler-ho visitar molt més. Perquè clar, sí que tenia esta part que dia Hilton dels monestirs tibetans, els paisatges alpins, aïllament històric també perquè està entre muntanyes i aquesta sensació d'harmonia i natura era com, mira, però sí, passa per Shangri-La.
2: Si no, però cola. Que sí. Molt bé.
0: Així que des d'aquest moment ja es va convertir en ciutat més turística.
1: Ja va ser la ciutat turística per a la gent xinesa sí. I per a la resta del món.
0: Clar, ja va despertar aquestes emocions del viatger de tot el món de voler anar a la mítica Shangri-La i això. Però bueno, ara més enllà de la novel·la, ara no se sap això, a lo millor la gent ho coneix primer per la ciutat que per la novel·la.
1: És possible, vine com la rosca pega la volta, eh?
2: Molt bé, però allà està el Tibet. El Tibet és més alt que el Mont Duber, podries dir.
0: Sí, o sigui, no? Vull dir-te...
2: En general, el personal allí està alt, allí, no?
0: Clar, sí. Clar, de fet, ací és un passatge molt de muntanya. L'altitud de Shangri-La està a més de uns 3.200 metres.
2: Sí, més alt que Mont Duber,
0: sí. I, de fet, està això sobre el nivell del mar i les habitacions dels hotels tenen aparells d'oxígens per a respirar.
1: No. Per si t'agafa
0: un mal.
2: Ah, sí?
0: Perquè
2: mal d'altura?
0: A partir dels 3.000 ja es pot notar.
2: Atents, i si tens algun símptoma, t'arrees la mascareta.
0: O, sí, per exemple, el recomanen que no voles directament de 0 a 3.000. Però, conyo, tenia més opció, vaig volar de Chengdu a 3.000 i vaig dir no passarà res, no. Lleugerament feia mal el cap, però jo crec que era de lo carregar que anava a la motxilla, el típic que tens una contractura al coll i...
1: A tu no te va agafar ningú
0: no,
1: mal.
0: No, a més, el recomanen que no facis esforços i aquell dia que arribes, que begues molta aigua, que no
1: que
0: begues alcohol,
1: sí,
0: que camines espaiet i que t'adaptes. Però tots els hotels tenen aparells d'oxigen o un té especial. En Llatinoamèrica veuen té de coca, que és més fàcil perquè el lleva el si tens problemes, però,
1: sí,
0: però si no, en tots els hotels n'hi ha com un aparell per respirar, perquè està molt, molt alt. De fet, jo vaig anar a l'abril i estaven les muntanyes nevades. Tot és supernevat.
1: Allí es fa fresca.
0: Sí, a l'hivern.
1: Està tan ventilat.
0: A l'hivern fa molt de fred i de... a l'abril feia un grau, Jo estava un grau.
1: Pues sí.
0: I era mitjà final d'abril,
2: Però Xina és un paisatge de muntanya. Vull dir, està som un poble de muntanya.
0: Sí, està dalt de... O sigui,
2: dels Pirineus, una cosa així.
0: Sí, una cosa així. Està envoltat de... Sí, perquè, a més, l'arquitectura també és com molt dels Pirineus, de fusta, carrers de fusta, teulades... Però, clar, sí, el més simbòlic és... Clar, tenim molt propet l'Himàlaia, però està envoltat també de moltes muntanyes el que és la pròpia Shangri-La, i damunt el que és el monestir, que es diguem que és el lloc més icònic, de llum veus moltes muntanyes i el monestir baix. O sigui que en tot moment per la ciutat veus muntanyes nevades al voltant.
2: O sigui que està en una vall, diguem, i envoltat... O...
0: Sí,
2: bueno,
0: està
2: una vall,
1: una vall puja. I allí viu gent, clar. Així viu gent. Cada volta que ens has parlat d'una ciutat de xinesa era una barbaritat de persones.
0: Mira, això és un poblet. En comparació, això és un poblet. Estem parlant de 180.000 habitants.
1: Ah, un poblet?
0: Que és un poble. Per a ser...
2: Com Castelló de la Plana.
0: Per a ser Xina és un poble. En comparació,
1: és veritat, en comparació al que vens contant-nos en setmanes anteriors.
0: I és l'avantatge és que com és tan xicotet també el pots moure molt bé i pots fer-ho tot caminant. Molt però bé. Clar, aquesta població, estos 180.000 habitants, també tenen molta diversitat ètnica, perquè estem parlant de el grup tibetà Kampa, que és de l'ètnia tibetana, però també tenim minories com es Nachi, es Shi, es Bai, es Hui, que és el que vam parlar
2: d'última volta. Com es reconeixes tu, aquestes persones?
0: I la població
2: Han. Tu que eres Nachi o Bai? Artista, com
0: étnicament...
1: Com no, tu no els separes...
0: No, per exemple, els tibetans sí. Els tibetans sí, tenen un rastre.
2: Entre ells
0: jo, per exemple, sabia identificar quins eren tibetans. Les facions de la cara tibetanes són diferents.
1: Val. I a millor entre ells sí que saben.
0: Sí, entre ells sí que
1: saben.
0: Nosaltres
1: ens costaria una miqueta.
0: Una miqueta, però sí, els tibetans sí que es nota.
2: També,
0: però la pell també és més oscura, els tibetans, els ulls són menys rasgats. Els tibetans sí que tenen molt característic. Sí, o sigui que sí que a lo millor les altres minories si no les coneixes és molt difícil identificar, però no és tan difícil també per la forma de vestir, que els tibetans també tenen una indumentària característica tradicional seua, i després els monjos que viuen a la ciutat també van vestits de monjos tibetans,
2: aixina de taronja,
0: de taronja i aixina granates,
1: perquè allí si és una porta d'entrada al Tibet és que allí, clar, també se seguirà aquesta tradició.
0: Clar, per això, perquè com històricament va formar part de, diguem, esta porta d'entrada que connectava Yunnan, que és aquesta província, amb Lhasa, que és Tíbet, tot este comerç i esta ruta i esta transmissió, i també va servir per a l'expansió del budisme tibetà.
2: I clar, en tanta minoria, allí que parleu?
0: Mira, sí, un altre idioma, tenim un idioma nou, també.
2: Mira,
0: Xina, que en totes aquestes barreges seguim a la Xina, però també en aquesta ciutat i en aquesta regió apareix un altre idioma, que és, a més del xinès mandarí, el tibetà. I el tibetà que es parla a Shangri-La pertany al grup de dialectes tibetà-kampa, que és propi de la regió camp del Tíbet.
1: O sigui, està influenciat per la manera de parlar del tibetà.
0: Sí, sí, perquè la ètnia és tibetana, així que la gent parla tibetà. I, de fet, tu veus, ja es comencem amb els cartells en doble idioma, també. Sí. Els tenim en xinès mandarí i els tenim en tibetà, però també, inclús, es poden tindre en un altre idioma trilingüe per les minories. Per això, més en pobles més xicotes, en Shangri-La bilingüe, però en altres pobles xicotes.
2: Però en grafies que se poden entendre o grafies...
0: No, grafia tibetana, que són, anava a ficar-vos un dibuixet, però són com unes ratlles, no s'entén res. Com una xinès, però d'un altre estil, no s'entén res.
2: No, si vas al centre o estàs...
0: Nosaltres dona igual, la veritat. Tibetà que xinès és el mateix.
2: Vale.
1: Però, o sigui, bueno, tenen llengües pròpies alguna d'aquestes...
0: Clar, i conviuen...
1: Ètnies.
0: Clar, i conviuen al mandarín en algunes zones, en les altres llengües de les minories, però en la vida quotidiana, diguem que especialment entre la població tibetana i les àrees rurals, es parla el tibetà. Clar, de manera molt activa en casa i en els mercats i cerimònies religioses, perquè gràcies a la religió el tibetà es manté. I després el mandarín és l'idioma de l'administració pública, l'educació estatal i la part de l'activitat turística. Diguem que el govern, com el govern és xinès, diguem que l'idioma oficial de l'administració és el xinès mandarín, i després ja a casa...
2: No tenen transferida l'educació. Els tibetans no ho tenen transferida.
0: És dels monasteris, sí. Si estudien en els monasteris i estudien en tibetà, els monjos...
2: Si eres un escolanet, diguem, de la tibetà, de monjo, te vas a fer de monjo tibetà, sí que pots parlar tibetà.
0: Clar, i sí, perquè ells sí que ho escriuen. Diguem que gràcies a la religió es manté l'idioma.
2: Manté la cultura
0: i
2: la llengua.
0: I així no ho fan, també està molt present en els temples, en les senyals que van dirigides als temples, en les banderes, en les oracions, tot això. La llengua vehicular religiosa seria el tibetà.
2: I les oracions són així d'aquelles d'on? Tot això.
0: I està en silenci. O sigui, pots visitar, el monestir més important, sí.
2: I... Un cuenco tibetà, no m'havia fet molta il·lusió. Comprar en el Tíbet un cuenco tibetà.
1: Autèntic cuenco.
0: Encara no és província Tíbet, diguem que és la porta, però sí, el val, perquè... Mira, em va cridar l'atenció molt. Dins del monestir tibetà, que és supergran este, els monjos venen coses també per a, diguem que, mantindre un poc la vida d'allí. Tenen una impressora 3D, dins de... Sí. És que
1: són monjos, però moderns.
0: Sí, a la impressora 3D fan figuretes. I aixes figuretes després les venen allí.
2: Però com si fora Dalai Lametes.
0: Cosetes, sí, cosetes, sí, simbologia tibetana, però a la impressora 3D, en els diferents colors de la impressora 3D. És que com no es podia fer foto, no vaig poder, perquè era a l'interior, però super
2: souvenirs. Te venen el ninotet, per a posar-te-lo en la nevera.
0: El venen cosetes per les oracions i tal, però el venen els ninotets fets a la impressora 3D dels monjos.
2: És com si fora l'estampeta, la mà de Déu, però la versió del Tíbet.
0: A la impressora.
2: Que jo faré una impressora digital.
1: O com les monjetes que te fan carquinyols.
0: Cosetes, clar. Però la impressora són moderns, eh?
1: Són moderns.
0: Però mira, així que fa que vegan, que la tradició es compagina molt bé amb la modernitat.
2: Quina gràcia. I monestirs i això ha de ser bonic de visitar.
0: Impressionant. O sigui, n'hi ha el monestir més gran, que és el de... Diguem que és una de les coses més importants que n'hi ha que veure a Shangri-La.
1: Què hem de veure a Shangri-La? Va.
0: La primera parada, diguem que l'avantatge d'aquesta ciutat que comentàvem és que realment en una nit, dos dies, com ho fas tot a peu, doncs veureu tot. Molt bé.
1: Està a Manuset.
0: Sí. Bueno, el monestir és d'Estaltet, però bueno, arribes igualment.
2: Però
0: sí.
2: Per què dius una nit? Ha de quedar-te una nit?
0: Sí, de quedar-te
2: una nit. Pensava que eren ara els monestirs per la nit.
0: No, perquè tanquen. Jo ho vaig intentar, però la valla estava tan oberta perquè me'n vaig a peu, no hi havia ningú pel carrer i jo vaig caminar almenys mitja hora a peu i arriba la porta del monestir estava tancada i jo volia veure-ho al mes de lluny, però han ficat unes valles molt altes i has d'estar com al mig, hi ha un jardí, has de pagar.
1: Una ciutat amb 180.000 habitants en dos dies i una nit.
0: Sí.
1: És el que ve a dir-nos.
0: Clar, el poquet del resum. Però mira, el monestir de Gandem Sumseling, que és un dels principals atractius de la ciutat, i és una de les institucions religioses tibetanes més importants de tota aquesta regió i també el, diguem, més espiritual de la regió. I està considerada com una xicoteta rèplica del monestir de Potala de Lhasa en el Tíbet. O sigui, seria com el germà xicote de Potala de Lhasa. I va ser fundat l'any 1679, baix el patrocini del cinquè Dalai Lama, i este monestir pertany a l'escola Gelug del budisme tibetà, que després el budisme té com unes rames també, unes famílies, sí.
2: I
0: és de la mateixa tradició a la qual pertany el Potala de Lhasa, o sigui que la mateixa...
2: De

0: ¿Has anat a meditar o has anat a fer
1: no, no, no li ha donat la vida.
2: No, mira, jo vaig anar a visitar-lo per dins, sí, sí, que és de veres.
0: Però t'entra com un... O sea, estar allà en un lloc sagrat, no, ara dic, en serio.
1: En serio.
0: No sempre estic de broma. No, de veritat, te dona com... O sea, esta idea de que hi ha una aura d'un lloc així especial, no sé què dir.
2: Mira, jo vaig trobar un problema. Com a la gent de la Xina li agrada tant posar a les fotos, fora del monestir està la gent posant. I clar, és com... Dins no, eh? Dins, afortunadament, està prohibit fer fotos i dins sí que tens ja espiritualitat. Però a la mateixa porta tens allí gent posant, fent fotos.
0: Turisteu,
2: i jo dic, no? Sí, jo dic, hauria d'estar prohibit el que és... No ho sé, prohibit no ho sé, però clar, estem en un lloc religiós i estar ahí de posados constantment...
1: Que li lleven cant,
2: sí,
1: aquesta cosa de
2: la foto. Sí, li lleva espiritualitat. És de veres que de les portes de tots els temples i monestirs cap a dins no es pot fer una foto, perquè de fet jo no em vaig quedar massa clar i van vindre els monjos a dir-me-ho, eh? I jo, perdó, perquè no m'havia donat compte i no havia vist el cartell.
1: I és un monestir de monjos que té monjos allí
2: dins? Sí, viuen com uns 600 o 700 monjos allí dins.
0: I monjos no n'hi ha?
2: No, els tibetans són monjos, molt més. Sí, sí, monjos homes, i de fet es veus, veig que quan ells baixant per les escales i anaven a totes aquestes escales.
0: Pelats, i el tema
2: sí, duen com uns gorros que, bueno, el que controla un poc més de cultura tibetana, però com si fora una cosa redona que du com un gai groc al xin del cap, o sigui que probablement hi d'una celebració, i després tu pots entrar en tots els monestirs mentre ells estan fent oracions o estan allí tranquil·lament, i ahí sí que notes com... Perquè, clar, quan entres, veus, n'hi ha diversos, no? Tu pots entrar a tots els que està permès entrar, i que són quasi tots, o sigui, lleva de les vivendes d'ells i el deixen entrar a cosa...
0: Com si fora així les esglésies.
1: Sí. Perquè el monestir té com distints departaments.
2: Clar, tu pagues l'entrada, així es comença per l'entrada. L'entrada està com molt lluny. Tu quan entres i pagues l'entrada, tu no veus el monestir principal. Està com a un parc sencer, un recinte molt gran. Ahí pots triar entre pagues l'entrada i pots triar entre anar en autobús o anar a peu. Anar a peu, no sé si són com uns 3 quilòmetres, 4 quilòmetres. Una ruteta de muntanya, si vols fer-la. I si vas, i l'autobús el deixa pràcticament el que és la porta del monestir gran. Ahí entres i només veus unes escales altíssimes. O sigui, tot això que puges.
1: Som molt aficionats a cine.
2: Sí, a les escales. Sí. O sigui, vull dir, te fas molt d'exercici.
0: Així no
1: estan. Sí, així no estan.
2: I a més, molt, molt empinades. I puges l'escala i el dona com a... Clar, el monestir crida moltíssim l'atenció perquè ho veus. És molt impressionant. Està com dalt de la muntanya, sí? Les teulades són dorades... Sí. Està pintant com en blanc i en granat i dorat, i ja des de lluny veus el reflexe de totes les teulades de colors, i aquesta part sí que impressiona molt, tot dorat. Clar, després ja quan veus la gent, no n'hi havia massa gent, però la gent posant, dius, aquesta part espiritual la mata, però quan t'entres està tot pintat, n'hi ha budes pintadíssims, tot, qualsevol cantó està pintadíssim, n'hi ha escultures de budes gegants, però gegants, dorats, gegants, de no sé quants metres, i ahí dins sí que impressiona molt. Quan estàs dins, estan els monges allà en oració...
1: 600 monjos, mare de
2: Déu! I sí que... Quin jo vaig veure 20 o 30 passejant, però clar, com n'hi ha moltes vivendes, que està, diguem que està construït el monestir i les vivendes com a les escales de les muntanyes, o sigui, van pujant així a les casetes d'ells, escola, tenen tot. És una ciutat budista, diguem, dins de... I el deixen perquè és com, mira, pagues l'entrada i també ajudes, contribuïs a mantindre un poc la ciutat esta. I és molt, molt, molt espectacular. Quan estàs allí dins sí que és una cosa, la veritat. I, bueno, el carrer principal sí que n'hi ha un poc més de gent. A lo millor pel fred o per... No vaig trobar massa gent tota, però de vegades que el tema del posat vaig dir... Seguint un lloc religiós, no sé.
1: Això te va traure a tu de la cosa.
2: Sí, perquè dic, no sé, és com si estigués ahí en una església, dins d'una església posando. Però dins ja no es nota.
1: I allà està tot ben conservat, els originals i tot bonico.
2: Es va fer un poc una rehabilitació perquè durant la Revolució Cultural Xinesa clar, va patir danys significatius i nombrosos temples, però va passar en moltes temples parts del país pel tema religiós del comunisme, diguem que estaven contra el poder de les religions. Però es va restaurar i van fer a la dècada de... Bueno, el 1980 es van iniciar processos de restauració i es va permetre recuperar gran part del seu esplendor original. O sigui que quan tu veus ara, pràcticament sembla que està fet fa poc i és perquè està molt, molt rehabilitat. I, bueno, diguem que a més de les oracions i tal, també té un paper de centre cultural. Clar, al final, de vida cultural.
1: Té tanta videta i...
0: I una volteta així per la ciutat, el que és el centre històric?
2: Sí, molt guapet, molt guapet. La ciutat antiga es diu la ciutat antiga de Duquesne, i era el que parlaven dels pobles que estigués en els Alps o en els Pirineus. Eus carrers, estetes, empedrats, de casetes de fusta... El problema és que va patir un gran incendi el 2014, o sigui que moltes, clar, com esto de fusta, moltes cases es van tornar a reconstruir, així que queden algunes que són originals, però altres són com rèplica de... Però, bueno, el que és l'ambient sí que es nota. I és preciós passejar, perquè n'hi ha com algun temple pel mig de la ciutat també, moltes botiguetes, alguna botigueta de souvenirs, però també n'hi ha restaurants, simbologia budista, especialment a les portes principals, i...

0: al caure el sol, la ciutat canvia, però el poblet, no sé si ciutat, però bueno, canvia molt. Cau el sol i es comença. L'ambient musical s'il·lumina, els edificis molt guapets, i la vida social es trasllada al carrer.
1: Per la nit?
2: Així
1: que fa fred.
0: En un grau, amb guants i bufanda, hi ha unes places i la gent es comença a ballar.
1: Com és la nit? Com es diria? Sangrila.
0: Ballen en cercles, hi ha una plaça que és molt gran, que és la plaça principal, i es comencen, diguem, la gent a ballar en música, i va unint-se, tu pots unir-te, i vas ballant en cercles, i és com uns ritmes molt fàcils que tu pots anar allí unint-te a ballar. No sabria explicar-te la música, però bueno, és com molt rítmica i la gent s'unix i vas ballant i pots anar ballant allí amb la gent.
1: I això passa cada
0: nit? Totes les nits. És com una tradició. És com n'hi ha música al carrer i el que vulgui que balli.
3: Tu poses allí ballant.
0: Sí, poses allí, pots mirar o pots ballar.
3: Encara que no sàpigues molt, tu...
0: Sí, perquè és fàcil, és en cercles i només has de seguir els ritmes. No té una complicació massa gran.
3: Molt bé.
0: I després també n'hi ha una altra plaça en què n'hi ha gent tocant música, també. Que estiguem fent com mini concerts, dos o tres persones tocant música. Les places tenen molta vida, està molt ben il·luminada la ciutat i molt de restaurantet, molta vida, la veritat, per la nit. O sigui, tenen la tranquil·litat del budista del matí, diguem, i l'ambient per la nit, que és com un ambient molt local, però molt, molt musical, però música tradicional, no és música de disco.
3: Però, la gent va vestida...
0: Tenim de tot. N'hi ha gent que sí que és tibetana i després n'hi ha molta gent de la resta de la Xina que el que fa és jogo vestits tibetans per anar vestit tot el dia en la roba tibetana.
3: Una volta que estàs allí...
0: Clar, per a que les fotos siguin més guais. Això és molt, molt cultural xinès, ho fan en tots els llocs.
1: I la gent que viu allí, que és del lli, com van vestits? A lo tibetà?
0: Jo crec que ara ja no tant. En els pobles, al millor sí. Ja. En la ciutat van vestir més roba normal, sí.
1: Ja.
3: Okay. I restaurants, has dit?
0: Sí.
3: Com està això? A l'hora de sopar,
1: la gastronomia.
3: Val la pena? Quan ens hem de gastar?
0: Es menja, bueno, anava a dir, diferent. Com feia molt de fred, jo tenia moltes ganes de menjar calent. Clar, un grau al carrer...
1: Se comprèn.
0: Sí. Així que la gastronomia de si és de molt diferent a la resta, perquè, clar, també té molta identitat cultural. I són productes molt adaptats a la vida en altura, com per exemple tenim carn de llac, l'animal este que parlàvem l'altre dia, els llacs. També productes làctics, per exemple, o cereals, i hot pot, que és com si fos unes sopes gegants, també n'hi ha de llac, i jo vaig demanar una de pollastre i em van ficar al cap del pollastre i tot, en els ulls, tot, i jo el de vorelo li pegava la volta perquè no podia mirar la sopa en el cap.
3: Dins del plat?
0: Dins de la sopa.
3: En la sopa?
1: O sigui, que és com un
3: tenies el cap perol, del pollastre?
0: El cap del pollastre.
3: Perquè fes suc allí, perquè tot. Fes bon caldo.
0: Clar, i ells estan acostumats, però jo era, mentre menjava, veia els ullets del pollastre i vaig dir, mira, això vaig a reballar-ho. Perquè... Yeah. Però n'hi ha una cosa molt bona, que és molt típica allí, que és el té de mantega de llac.
1: Com?
0: Com si fora llet, però en lloc de ser llet de l'animal, fan mantega i fan un té calent. I està superbo, perquè és com una...
1: Com la llet de coco? O...
0: Però no, si fos no. Una llet de mantega, però de mantega d'aquest animal, del llac. I molt bo, és com una lleteta calenta, però que té més cos perquè és de mantega. Però molt bona, té una barreja entre dolceta i... O sigui, diferent, diguem que el menjar és prou diferent.
1: Això com és com per aprendre't un calentet, això?
3: Un calentito i t'arren el cap del pollastre al mig de la sopa, igual no d'això. Algun museu, alguna cosa
0: sí,
3: per a rematar?
0: Sí, tenim així un museu de la tradició tibetana de Shangri-La per entendre un poquet, diguem, la iniciació al budisme tibetà, i després el Museu de l'Exèrcit Roig, que diguem que és el més diferent perquè conta un poc l'Exèrcit Roig quan va passar per la regió al 1934-35, o sigui que és una part, diguem, més comunista, per a introduir-se un poc en com, quan va ser quan va passar l'exèrcit per allí. Però diguem que tot l'ambient és així, més tibetà. És molt, molt interessant, sí.
3: Molt guai. No t'has portat un Buda, a Menudimo?
0: Jo em vaig comprar un, però d'un altre lloc, també d'un altre temple, d'un altre lloc.
1: Ja anava servida, ella.
0: De massa.
3: Si tots es pot, seràs de comprar alguna cosa. Però la bateta molt bonica que portes avui, també. Molt així. Però estàs més...
0: Sí, aquesta seria Han. Aquesta seria ètnicament més Han.
1: Jo ho dia jo, dic, pareix que sigui Han.
3: Sí, té tota la frase de
0: sota. Un expert, acabareu sent un expert en ètnies de la Xina.
3: Ui, la cultura de la Xina, que meravella, aquest país mil·lenari.
1: És fascinant, tot allò que estan apuntant.
3: Ui, hem estat a la porta del Tíbet, en Shangri-La, de la mà de Clara Estrems. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
4: Adéu. De les Shangri-Las o de les Ronetes i bailaré sobre tu.
3: Hombre, efectivament, estaven les Ronetes i després estaven les Shangri-Las. Sí, en efecte. I les Supremes, també. Però bueno, les Ronetes, les Shangri-Las eren les que ens interessava, perquè venia tota cosa de la cultura que ella, un poquet, d'aquest lloc màgic, no?, idíl·lic i un tant llegendari, que és Shangri-La. El territori valencià podria ser Shangri-La en el mes d'abril, un dia bo, perquè avui...
1: Però cada volta més en gener, perquè m'està posant-se sol.
3: Perquè avui de Shangri-La, avui sembla...

0: Semblava un torrador.
1: Totalment, totalment.
0: Estació Lluís Oriol per a contar-nos l'horatge. Què tal?
2: Bona vesprada. I més que semblarà,
1: Dic, i espera't a divendres, no?
2: I espera't a divendres. Divendres és el pic màxim. Diríem la bona notícia és que el cap de setmana reculen un poquet, però la mala és que tot indica que tornen a pujar la pròxima. Jo ara, fent els mapes, pensava, ja ens hem instal·lat, sobretot a la costa. O sigui, a la costa és difícil ja que baixa la temperatura.
0: Sí?
2: Sí. Ha d'entrar una massa d'aire prou fred com per a notar-ho. Perquè la mar ja està prou calenta. I ja començarem a tindre el cap de setmana amb més freqüència aquestes nits tan bascoses, aquestes nits que no baixen dels 20 graus.
0: A l'interior... Però és anticiclo que està aquí. És que no hi ha manera de menejar-lo.
2: Es meneja un poquet. De fet, estos dies hem estat parlant d'aixes temperatures rècords al Regne Unit, a França. França encara està en una situació molt complicada, també el nord d'Espanya, però allà sí que notaran un descens a la temperatura. Diguem-ne que nosaltres estem a l'estar ja més a prop del tròpic, ja és més difícil que es menege. Es pot menejar l'anticicló, però la calor es quedarà, perquè, clar, és que a més tenim és el mar Mediterrani. O sigui,
0: que estarà ja per 20 graus?
2: Més. 22, 23 graus.
0: Ja?
2: Sí, l'aigua està a 22 graus. I
0: 22.
2: El que m'ha sorprès... Sí, però estava mirant també, perquè han fet un mapa de temperatura de les boies, i, per exemple, a prop del... Que és una boia que sempre marca molt. Jo crec que està ben calibrada i tal. Però deu estar en una zona on habitualment la mar és prou més càlida. És a Dragonera, és a Mallorca, i ja aplega als 24 graus. I atenció, perquè el Cantàbric, que també està fent bona cosa de calor, el Cantàbric Oriental també està al voltant dels 18-19 graus, eh? Avui, per exemple, sense anar més lluny, han tingut 34 graus a l'aeroport de Bilbao. Les més altes d'Espanya provisionals són els 39 graus de màxima avui a Badajoz. I així ja hem fregat els 35. 34 i mitja a Anna, 34 a Llocnou d'en Fenollet, 34 a Sorita, a Sumacàrcer, a Montesa, a Xàtiva, a Llíria... demà ja seran 35 i divendres seran 37. I dissabte tornaran a ser 34. Diumenge, 33. I dilluns, 35. I dimarts, 37.
0: Així, mireu. I així, fins a octubre. Vols dir que...
1: O novembre.
0: Ja tenim este panorama.
2: No, perquè a l'interior sol baixar... Ja sí. Fluctua més la temperatura. A la costa...
0: Però estàs anant a la Canal de Navarrés.
2: Sí.
0: I dius que 37, 38...
2: Això sí, no, a veure, clar que...
0: Això és plena canícula.
2: Clar, esperem que... De fet, les màximes de divendres seran... equiparables a un dia de calor d'estiu, de finals de juliol, de principis d'agost.
0: I la mínima, dius, per damunt de 20.
2: I la mínima també ja anirà pujant. De moment han sigut relativament fresques, però tenen tendència a pujar durant els pròxims dies. De fet, avui hem tingut una mínima de pràcticament 20 graus, per exemple, a Orihuela. Per tant, una situació de forta calor, sí que té tendència a retirar-se l'anticicló del centre i del nord del continent europeu. Nosaltres continuarem amb aquesta situació. A veure, és que realment a l'estiu tampoc no tenim massa temps, si vols ho contem demà.
1: Vale.
2: En este cas sí que hem parlat de l'anticicló, de la copa de calor, etc. Però moltes voltes a l'estiu nosaltres tampoc tenim molt... La pressió tampoc és massa alta a l'estiu. Però tot i amb això tenim calor, perquè ens toca per latitud.
1: Això és. Tenim calor.
2: Ens toca per latitud, bàsicament. Ens toca.
1: Gràcies, Oriol.
2: Adéu.
3: La vesprada de punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. I'm a fireball.
4: Són les 6.
3: A punt. Notícies.
5: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha demanat als sindicats que acaben ja amb la vaga indefinida, sobretot després d'haver aconseguit els primers acords.
6: Anant pur pen punt, ja han aconseguit acord en algun dels sindicats participants, per tant, jo crec que la dinàmica és positiva. Per a mi ja no té sentit que és la vaga.
5: Més reflexions, Alejandro Molés.
7: Doncs el cap del Consell ha destacat a més que els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que el seu Consell aprovarà divendres, inclouen una forta partida destinada precisament a l'educació.
8: Vamos a situar el gasto por alumno en 7.600 euros, por lo tanto vamos a convertir la Comunidad Valenciana a la tercera comunidad de España en gasto por alumno. Va a haber una partida importante para climatización de centros educativos, se va a incrementar en casi 400 millones de euros las infraestructuras educativas. También, por supuesto, reflejan esos presupuestos el incremento salarial al que hemos llegado a un acuerdo ya con dos sindicatos.
7: I el sindicat que ja dona per desconvocada la vaga és el CESIF, i ho fa en la veu del seu representant, de José Seco.
9: En aras de una responsabilidad como le corresponde a este sindicato, lo que hoy hemos hecho ha sido comunicar el cese en la huelga indefinida por parte de CESIF, que era uno de los convocantes de la misma.
7: Però la vaga continua de fer, sindicats i conselleries tornaran a reunir demà al migdia, i tot això després de l'acostament de postures que s'ha produït avui durant el transcurs d'una trobada que ha durat més de 5 hores. En 3 punts amb avanços destaquen les infraestructures. Per contra, la baixada de ràtios continua sent un dels esculls en la negociació. De moment, el punt més avançat és el de la burocràcia. Així les coses, els sindicats es troben a l'espera de rebre esta mateixa vesprada la nova proposta de la Conselleria per tal de sotmetre-la a votació dels seus afiliats. Escoltem per este ordre el portaveu de l'STPB, Marc Candela, per a continuar amb Maite Tarazona, de la UGT, i Txelo Valls, de Comissions Obreres.
10: Facilitaran aquesta reducció de la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
11: Només ha quedat ahí en el tinter el tema del valencià, que ens han dit que enviaran per correu la proposta per a poder estudiar-la.
12: En el moment en què els tinguem, podrem fer la consulta que segur que volem fer, almenys nosaltres tres.
5: I a l'espera de la resposta dels sindicats a la nova proposta aquesta vesprada, els farà arribar la Conselleria d'Educació. El departament dirigit per Carmen Ortí mou fitxa per a establir, Rubén Dempere, els servicis mínims en les proves de la PAU.
13: Sí, la Conselleria ha sol·licitat a la Direcció General de Treball que els servicis mínims per al personal docent designat com a membre dels tribunals avaluadors de la PAU siga del 100%. La mesura pretén garantir que les proves d'accés a la universitat, que comencen dimarts que ve, el 2 de juny, estiguen això, garantides. Educació recorda que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va avalar els servicis mínims dictats per la Conselleria per als centres educatius, reconeixent que l'interès general de l'alumnat que s'examina a la PAU és preponderant sobre el dret a la vaga.
5: I la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts acaba d'aprovar les seues conclusions. Xavier García del Valle.
14: Sí, ho ha fet amb els vots del PP i de Vox i enmig d'un dur enfrontament polític. Les conclusions diuen que en la gestió de la Dana van fallar totes les administracions. Defenen el dictamen José María Llanos de Vox i Nando Pastor del PP.
15: Con los datos, con los documentos, con las 32 comparecencias que hemos tenido, hemos obtenido... Hemos concluido un dictamen serio, riguroso, y eso no lo puede decir la izquierda, que no quería esta comisión, sino que quería incendiar la calle y ganar unas elecciones que los valencianos ni les dejaron ganar ni les van a dejar ganar.
16: Durante todo este tiempo, el Partido Socialista ha estado encubriendo al gobierno de Sánchez, pero es que lo de Compromís es mucho más fuerte, porque de manera gratuita, que nadie se lo ha pedido, también lo han hecho. Han aplaudido o han mirado hacia otro lado cuando se han pedido responsabilidades a los que no hicieron las obras, a los que no han venido aquí a declarar. Es que Compromís es una contradicción en sí misma. O sea, es que han estado todo este año y medio de pagafantas de manera absurda.
14: I en contra d'este dictamen han votat el Compromís i el PSPB, representats ara per Isaura Navarro i José Muñoz.
17: Hay una realidad que es la que está en el juzgado de instrucción, la que está en todos los medios de comunicación, la que está en la documentación a la que hemos podido acceder, y hay una mentira que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad, aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
18: Con que la farsa ha sido esta comisión de investigación con el apoyo de una extrema derecha absolutamente entregada al Partido Popular y un Partido Popular entregado a la extrema derecha con una causa común que es el encubrimiento de Carlos Mazón, el encubrimiento de las responsabilidades del Consejo del Partido Popular y, en definitiva, mantener el poder de un Pérez Llorca que, no olvidemos, es el número dos de Carlos Mazón y que ha llegado con el apoyo de la extrema derecha.
5: I continuen les reaccions a l'entrada avui de la Guàrdia Civil a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i també a la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero.
14: Des del Partit Popular, el seu president Alberto Núñez Feijóo reitera la necessitat de convocar ja les eleccions generals perquè assegura la situació és insostenible.
19: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
5: Més qüestions de la jornada. La regidora de Vox a l'Ajuntament de València, Cecília Herrero, serà jutjada per delicte d'odi pels seus missatges a les xarxes socials contra persones migrants, LGTBI i amb discapacitat entre 2020 i 2024.
14: El Tribunal d'Instància de València ha decretat avui l'obertura de judici oral contra Herrero, que és regidora de responsabilitat patrimonial en el govern municipal de María José Catalá. Herrero va publicar en xarxes socials frases com «No són ni migrants ni immigrants, són invasors» o «Els moros ens envaeixen». La Fiscalia demana una pena de 3 anys de presó, però l'acusada, l'Audiència de València, va desestimar el recurs que ella va presentar i entén que hi ha prou indicis de criminalitat perquè siga jutjada. Compromís, que va presentar la denúncia, a la qual es va sumar el PSBB, ha exigit a María José Catalá que faça fora Cecília Herrero de l'equip de govern.
5: Més assumptes, l'Institut Nacional de Ciberseguretat alerta d'una campanya fraudulenta d'SMS que suplanta l'agència tributària.
7: El missatge fraudulent arriba per SMS al mòbil i diu literalment l'agència tributària ha emès una comunicació dirigida a vostè que vostè rep en qualitat de titular. A continuació hi ha un enllaç que dirigís a un web fals que imita l'agència tributària i que ens demana dades personals i també bancàries per a rebre una suposada devolució dels diners. I tot això és fals. L'Institut Nacional de Ciberseguretat recorda que l'agència tributària mai demanarà per SMS o correu electrònic informació confidencial, targetes de crèdit, comptes bancàries, ni tampoc es enviarà un enllaç directe per a cobrar una devolució d'impostos.
5: I en els esports, dia de comiats en l'Elx, amb l'adeu inesperat d'Eder Sarabia i també del jugador Aleix Febas.
13: Sí, el tècnic basc s'ha acomiadat per sorpresa del conjunt franjavert després d'aconseguir la salvació. I quan encara li restava un any de contracte, Sarabia ha explicat que pren la decisió estrictament per motius personals, ja que necessita parar.
20: Es una decisión que la tomamos el domingo en una conversación con mi mujer. Es un momento de parar, no vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar.
13: Sarabia s'ha emocionat quan ha parlat de l'afició franjaverda.
20: Es una afición que a poco que le des va a estar contigo a muerte.
13: Aleix Febas també diu adeu a l'Elx. El migcampista ha decidit no renovar i quedar lliure per a emprendre nous projectes esportius.
21: Que és moment de buscar otros retos, vivir experiencias que bueno, que a lo mejor aquí a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir.
5: Fins ací l'última hora informativa. Continúen en la compañía de Chimo Rovira y Gemma Juan.
22: Som la veu de tots. Som Apple.
23: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
24: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
25: Si la teua empresa necesita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres.

0: Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: que le van a pagar
1: a Rafa.
0: No se sabe exactamente, pero se estima que entre 8 y 20 millones de euros. Lo que le faltaba.
1: Per falta de diners serà de Rafa Nadal.
0: Hombre, jo crec que l'haurà hecho por diners, perquè si no, de què?
1: Bueno, sí.
0: Seguro.
2: És
1: com Núria Roca, que diu que lo del Premi Planeta s'ha fet una casa en Astúries.
2: Collons! Tan dona, això?
1: Un milió, de pavos.
0: Un milió en el Premi Planeta?
3: Jo he vist la...
1: Un milió de pavos, menys impostos, 500.000.
3: Una miqueta més.
0: A tocatesa.
3: A casa ja costa més, també t'he dit.
2: No, però més el que tu ja tens.
3: Clar.
2: Ahí és el dia et.
1: Un dia quedem en ella, que ens faci una rasa al forn.
3: Sí,
1: sí. Que toquem a Núria, anem allí.
3: Té bona mà per a rasa al forn, sí, sí.
1: Ella té bona mà, sí, jo té bona. I res, Joan, té molt bona mà per a la tarta de formatge, que no és cosa menor.
4: A veure, el rei Joan té molt bona mà per a moltes coses, eh? No només la tarta de formatge, que és el que tu has tastat.
1: Estava parlant gastronòmicament. La resta de coses també té molt bona mà.
4: I la coca, també faig una coca aixina tipus biscuit amb carabassa. La pericana que tenim pendent des de principi de temporada.
1: Una pericana i una fideuà, ja pendent.
4: Efectivament, la fideuà la farem. La fideuà acabarem la temporada fent una fideuà o fent alguna cosa.
0: M'encanten!
4: Però...
2: que són de bones.
1: Que són de bones.
4: També m'hi sé molt bones. Però jo no venia a parlar de mandonguilles ni de pericana, sinó de l'hora de la cultura. Avui ens acompanyarà Rafa Cervera i farem un Cerverator. Parlant d'Astrut. Tu te'n recordes?
1: Gilberto.
4: No.
1: Quin Astrut?
4: El grup.
1: Ah, el grup Astrut. Ah, molt bé.
4: Te'n recordes?
1: Jo no sé si el nom estava basat en la mitomania.
4: Tampoc ho sé, li ho preguntarem a Rafa.
1: D'Astrut Gilberto.
4: Sí, sí, és que he dit, ui, mira, això...
1: Sí, sí, no, molt bona banda.
4: Molt bona, efectivament. Doncs parlarem d'ells, de tot el seu periple. Però, sobretot, parlem amb Dei. Dei és un artista urbà que pinta... Hi ha murs, pot ser el nom no vos sona, però el coneixeu. Coneixeu la seva obra si ho passeja pel centre de la ciutat de València. També per Mismont, perquè té obra en els murs de ciutats com Berlín o en França.
1: És com el Banksy valencià, diria.
4: Sí, sí, el que passa que no s'amaga.
1: Ah, molt bé. Bueno, Banksy ara ja no.
4: Ara ja no, ara Banksy ja ha perdut la gràcia, no?
1: Sí.
4: Què passa? Que va intentar fer una cosa per a que no la... com molt íntima, una llibreta de dibuixos per a ell, per a tornar a agafar energia, amb aquesta llibertat radical de no va voreu ningú, puc fer el que em doni la gana, i això ha acabat sent un llibre. I ve a parlar-nos d'aquest llibre, que és el primer llibre, perquè ja el té murs, murals, ha fet molts treballs, no? És tot el tipus d'art urbà que pugueu imaginar. Però és el seu primer llibre en còmic, i és bestial.
1: En còmic? Molt bé. Que guai. Però novel·la gràfica?
4: Novel·la gràfica, efectivament.
1: Oh, és que guai. Ah, estudiant de novel·la gràfica, doncs mola molt. De art urbà, doncs sí, sí, a partir de les 7 i...
4: Efectivament. Quedeu-vos en l'hora de la cultura, que ho passareu bé.
1: Fenomenal. I si vull què? La pericana sí?
4: Sí.
1: La resposta és sí.
4: Sí. Sí a la pericana.
1: Sí a la pericana, sempre.
3: A tota la pericana.
4: Sí a la pericana.
1: A tot.
3: Tarta de formatge, el que siga.
1: Molt bé. I tu què portes, Gemma?
3: Jo... Ai! Canelons.
1: Algo del forn. Ah, bueno, doncs sí, va.
4: Però que no siguin precuinats.
3: Posaré la meva germana.
1: Què es passa, Carmen?
3: Ella ha fet gràcia que jo no cuina.
1: Bueno, que estigueu bonicos, molt feliços. Demà a les 4 tornem a tindre cita a la Ràdio Pública València Naval. Vinga, adéu!
5: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: En la gestió de la Dana van fallar totes les administracions. És la principal conclusió a la qual ha arribat la Comissió d'Investigació de les Corts, que esta vesprada ha aprovat el seu dictamen definitiu, no sense discrepàncies entre els grups polítics. Alejandro Molés.
2: Així és, ha sigut a més boig del Partit Popular i de Vox i també enmig d'un dur enfrontament polític. Escoltem el que han protagonitzat primer en la veu del portaveu de Vox, José María Llanos, i després la portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro.
3: Con los datos, con los documentos, con las 32 comparecencias que hemos tenido, hemos obtenido, hemos concluido un dictamen serio, riguroso, y eso no lo puede decir la izquierda, que no quería esta comisión, sino que quería incendiar la calle y ganar unas elecciones que los valencianos ni les dejaron ganar ni les van a dejar ganar. Y hay una...

0: Mentira, que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad, aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
1: Demà hi haurà una nova oportunitat per arribar a un acord que desconvoque la vaga indefinida en el sector de l'ensenyament públic no universitari. Rubén Dempere.
2: I és que per a este dijous a migdia ja ha convocada una nova reunió entre la conselleria i els sindicats per a definir una possible firma dels acords presentats. De fet, esta mateixa vesprada el departament que dirigís Carmen Ortí tenia previst enviar una nova proposta després de replegar les reivindicacions de les organitzacions sindicals. En opinió del secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, es tracta d'una proposta més que satisfactòria.
3: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados. Nosotros comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana.
2: En la trobada d'este dimecres, Educació ha oferit a la millora retributiva ja firmada avanços en ràtios, plantilles, docents i inclusió educativa, formació professional i infraestructures educatives. Segons sempre, l'opinió de la pròpia conselleria. I de sindicats, esta és l'opinió del portaveu de l'STPB, Marc Candela.
4: Facilitaran i se reduce la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
2: Per la seva part, des de la UGT, Maite Tarazona posa l'accent en la falta de concreció respecte al valencià.
5: Només ha quedat ahí en el tinter el tema del valencià, que ens han dit que enviaran per correu la proposta per a poder estudiar-la.
2: Per cert, que fa uns minuts la Conselleria d'Educació ha xifrat este dimecres el seguiment de la vaga indefinida en la comunitat valenciana per damunt del 24%, una protesta educativa que avui ha reunit a unes 25.000 persones que s'han manifestat pel centre de València.
1: I a menys d'una setmana, perquè dimarts que ve comencen els exàmens per a entrar a la universitat, la Conselleria d'Educació ha sol·licitat a la Direcció General de Treball que els servicis mínims siguin del 100%. Del 100% per al personal docent designat per a ser membre dels tribunals avaluadors de les proves de la Pau. I continuen les reaccions a l'entrada avui de la Guàrdia Civil a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i també per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero.
6: Des de la Comunitat Valenciana, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha dit que segueix les notícies amb molta preocupació.
7: Sigo los hechos con muchísima preocupación y se me permite un concierto hastío ya que tiene la sociedad de ver tantos escándalos de corrupción que salpican al gobierno de España. Hoy las noticias son muy preocupantes. Es cierto que esta semana primero todo lo que se le ha incautado al presidente Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del gobierno y ahora estos registros en las sedes del Partido Socialista pues bueno, nos hacen estar preocupados, claro que sí.
6: I des del Congrés destacarem escoltar la lectura que fa el diputat de Sumar, Enrique Santiago, que vincula esta operació que afecta el PSOE amb moviments polítics del Partit Popular.
8: Yo creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear.
6: Doncs precisament sobre la investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per possible tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Prusultra, s'ha pronunciat el president del govern, Pedro Sánchez, i ho ha fet per a reiterar el suport a Zapatero.
9: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Un apunt de l'exterior. L'administració de Donald Trump nega haver arribat a cap principi d'acord amb l'Iran que incloga el desbloqueig de l'estret d'Hormuz tal com ha assegurat la televisió estatal iraniana, Xavier García del Valle.
10: Segons aquesta font, efectivament, el govern de Teheran es comprometria

0: a restablir el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz als nivells previs a la guerra en el termini d'un mes. Per la seva part, els Estats Units alçarien el setge a ports i vaixells iranians que va establir com a represàlia el bloqueig d'Hormuz i retiraria les seues forces armades del voltant de l'Iran. Després d'això, els dos països es donarien un termini de 60 dies per a negociar la resta de qüestions, com ara el programa nuclear iranià. Però, com hem dit, la Casa Blanca nega haver arribat a cap principi d'acord.
1: Tanta contradicció sobre la situació al Pròxim Orient ha aconseguit, almenys, Xavi, tornar a calmar el preu del petroli, encara que manté les borses en la indefinició.
0: Indefinició total, efectivament. La indefinició es mou Wall Street ara a hores d'ara, perquè des de l'obertura encara no s'ha decidit si alçar o baixar. I en el mateix ambient viu la borsa a tot Europa. L'IBEX 35 finalment ha pogut tancar amb una lleugera pujada del 0,49% i manté els 18.380 punts. El petroli ha apostat més fort pel final del conflicte i avui ha tornat a baixar. El barril de Brent ho ha fet en més d'un 4% i torna a allunyar-se dels 100 dòlars. Fa uns minuts cotitzava a 95,40.
1: Es queden ara en la companyia de Reis Joan, en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som a Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

Cada dia costa més donar crèdit al que llegim en els diaris o al que veiem a la xarxa. Amb la proliferació de la intel·ligència artificial, a més, tendim a pensar, no sé si vos passa, però a mi sí, que no és cert allò que estic veient, que no és cert allò que estic llegint, perquè em costa de trobar la lògica o el sentit comú a moltes de les discussions i de les coses que veig. Esta setmana, per exemple, entre moltes altres coses, ha sigut la falsa polèmica, tampoc sé ben bé si falsa o real, però estèril segur, sobre les declaracions dels Javis que van dir quan recolliren el premi a millor direcció en Cannes, que, recordareu, a Espanya s'ha amagat l'homosexualitat de Federico García Lorca. Mare de Déu, no veges la quantitat d'ofesos que han aparegut? No podia entendre. De vegades he perdut tant de temps per intentar entendre per què la gent s'ofenia, perquè era una veritat. Clar que es va amagar l'homosexualitat de García Lorca. I és que suposa que una volta assumit que no podien esborrar l'obra del poeta perquè la gent la llegia i les companyies de teatre independent la representaven, miraren de diluir aquest detall sense importància, no? I és que era homosexual. I no es diu a les escoles i als instituts quan s'estudia encara avui. Ai, és que no és important, el que és important és l'obra. No, és molt important en la vida d'una persona l'estigma d'aquella homosexualitat amagada. Com tampoc es diu que era roig, com deia el franquisme, igual com Miguel Hernández, clar, després no entenem aquell vers d'Hernández que diu «Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado» i dic, bueno, pues tots ells segueixen naixent amb el puny tancat, no? Clar, és que cal donar dades, encara que no ens agraden. És un error que s'ha comès i a poc anem deixant de cometre, no?

0: Jo, amagar la realitat. I és que a García Lorca el mataren, com van dir els Javis, per maricón. Com a Guillem Agulló per independentista. A Trotsky per antiestalinista. A Sócrates per pensar, cosa que sembla que encara està mal vist. A les bruixes per ser dones que en sabien més del compte. A Malcolm X per activista racial. A Atahualpa per indígena infidel. O a Juli César perquè eren molts els qui volien el seu poder, vaja, per enveja, no? Això és aixina, i dir-ho o assumir-ho no suposa ni ser gay, ni independentista, ni trotskista, ni pensador, ni bruixa, ni negre, indígena, ni res. Suposa assumir la realitat que és, com és. Les coses són com són. Ho sabem tots, a poc que hàgim llegit. I amagar-les no ens fa cap bé, a ningú, tot el contrari. No dir-les i no assumir-les ens fa perpetuar la ignorància. Mal camí per poder conviure en pau. Fa dies que em dedique a fer-li la contra a l'algoritme i a marcar el no m'interessa a qualsevol història o reel que mostra picabaralles estèrils que només busquen tindre abast. És fàcil, aneu als tres puntets que hi ha en la imatge i marqueu el no m'interessa. Si tots ho ferem, els creadors de continguts buits haurien de canviar el missatge. Què? Ho intentem? Són les 7:12 i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
2: No hace falta que nos casemos, lo que hace falta es que te la juegues, que no la juguemos, que sin miedo le apostemos como los deportes extremos. Vamos contra la corriente sin remo, no hace falta que sea mi esposa.

0: Recuerdo cambiar en Italia, cambiar mi forma de ser conscientemente. O sea, pero tampoco porque ya había cambiado, pero decir, voy a dejar de ser como era. Y para mí fue muy importante, porque sí, es como que todo ese, no sé, la alegría
1: Qué
0: ya
1: bonic.
0: se quedó ahí.
1: Claro. Però quin gran aprenentatge, encara que no hagués après a dibuixar ni a, cap, ni a fer res, no? Només aprendre que no paga la pena viure atormentat. El patiment no te'l podràs llevar, el que te toca és el que t'ha tocat, pues, sigues feliç, no? Des
0: Sí,
1: de,
0: sí, sí.
1: des del que cap. Tornant al llibre, els personatges del llibre, i en general els teus personatges, són personatges que obrin portes, són personatges atormentats,
0: Sí.
1: són personatges, com es descriurien?
0: Pues yo creo que son personajes que están intentando comprender algo de sí mismos. Yo los defino como náufragos, náufragos espaciales, perdidos en planetas y intentando resolver situaciones o descubrir qué significa lo que están viendo, algo extrañísimo, alienígena, y realmente no se dan cuenta que están perdidos en su propia mente. Y entonces esas metáforas, pues son metáforas que utilizo yo para comprender cosas que quiero comprender.
1: Escolta, mi ara, després d'aixer primer llibre, n'arribarà un segon. Ja tens més llibretes? Sí, no?
0: O sea, yo libretas tengo siempre, porque yo con la libreta voy hasta a pasear al perro me la llevo, ¿sabes? Pero no he empezado una libreta así como esta de
1: Però
0: esta
1: vull
0: va a
1: dir,
0: ser para
1: després
0: esto.
1: de eixa primera experiència de publicar un llibre, no? Quan el teu suport natural o de sempre ha sigut els murs, les façanes, els espais, sobretot en obert, te n'has anat a tot el contrari, a una cosa que es tanca, no? I que,
0: Sí,
1: vull dir, t'ha agradat l'experiència?
0: me ha gustado muchísimo, sí.
1: Veus, ja
0: Bueno,
1: estàs fent coses noves.
0: sí, bueno, es que ahora estoy con muchísimos proyectos de murales y cuadros y todo eso, y ahora mismo estoy súper conectado a eso. Entonces, esto era porque estaba un poco desconectado, porque no me apetecía pintar más, estaba como seco, ¿sabes? Y entonces me fui a la libreta. Pero yo creo que sí, que este proyecto es life mission, es una misión vital y alguna vez la vida me va a volver a pedir que la retome, porque es que me doy cuenta que me vuelvo a perder en las mismas laberintos y que vuelvo a tropezar con las mismas piedras continuamente.
1: Wow. Doncs, d'ell saps el que t'he de dir, que el perdes moltes voltes, francament, que vages perdent-te moltes voltes, perquè quina meravella perdre's, agafar una llibreta i acabar publicant un llibre que a més l'heu de veure, publicat per Osadia Edicions, que és una editorial molt menuda d'ací de casa, és a dir, còmic de proximitat, no som tan de proximitat, doncs també els llibres. És una meravella perdre's, no? I a més, decidir perdre el temps, tornem a recordar aquesta idea que no se'ns lleve del cap, no? Ja que posats a perdre el temps fent scroll, sí que perdem-lo en alguna cosa que ens faça feliços, perquè si aboquem a i veritat, segurament eixirà una cosa meravellosa, que és el que ha passat en Life Mission. Dei, moltíssimes gràcies per vindre a parlar-nos d'aquesta missió vital, i esperem que siga tot un èxit. I, bueno, que ens trobem prompte, així de nou,
0: Moltes
1: a l'hora de la
0: gràcies.
1: cultura.
0: Moltes gràcies.

0: no podíem eixir de la entrevista amb ell amb un altre que amb el Try Again de Frida, que un poc lliga, no?, amb el que estàvem comentant. Però ara sona la sintonia del Cerveratos. Amb tota la pena, com totes les setmanes, de parlar damunt de l'Urrit.
1: Pues sí.
0: Rafa, què anem a fer?
1: Pues mira, recordar-lo.
0: Però vam triar esta sintonia.
1: Clar, recordar-lo.
0: Recordar a l'Urrit, com no, com no. Escolta'm, avui anem a parlar d'un... Saps que jo no me'n recordava de l'existència d'aquestes persones?
1: Per això o els he triat, perquè és que el temps és passa molt ràpid.
0: M'has desbloquejat un record de dir, ostres, de veres, van existir?
1: Sí, sí, i són una gent molt, molt interessant. Són Astrud, el duo Astrud, una parella artística que, de Barcelona, que va estar formada per Manolo Martínez i Genís Sagarra, no? Tots dos es van conèixer en un concert de Pulp a mitjans dels 90 i van començar a composar i treballar junts fins a l'any 2011, quan van anunciar que ja el duo Astrud es terminava, no? Pel camí van deixar 5 àlbums amb cançons memorables que operaven dins de l'anomenat indie, encara que tenien una idiosincràsia molt especial. Van ser un grup massa rar per a tindre èxit comercial, però ens van deixar cançons com esta, una de les més conegudes del seu repertori. Com que

0: Tela, eh? Que peculiar eren.
1: Sí, quina meravella, eh? Veis?
0: La veritat és que sí.
1: De lletra, meravella de lletra, d'història de cançó. Este tema és, es diu La Boda i pertany al seu segon àlbum, Gran Fuerza, batejat com el restaurant xinès favorit de Manolo i Genís. Però esta cançó és del 2001 i la discografia del grup arranca abans, primer amb un EP que va eixir en 1997 i que va posar el focus sobre ells, perquè eren, com ja hem dit, no, diferents a tot.
0: Molt diferents.
1: I a més, en directe, Manolo i Genís formaven una parella inclassificable. Dos elements molt, molt dispars, però perfectament acoblades. I va ser al 1999 quan van gravar el seu primer àlbum, Mi Fracaso Personal, on estava este senzill.

0: Rafa, este tema és conegut fins i tot per a generacions molt jovenetes.
1: Sí.
0: Veritat?
1: Sí, és Bailando, que no era original d'ell, sinó una versió d'un tema d'un grup de ball belga, Paradisio.
0: Però ells, jo ni ho sabia, això.
1: Sí, sí, però ells se'l portaven al seu terreny i la van convertir en una de les seues cançons més emblemàtiques, una categoria a la qual també pertany esta altra composició que sonarà ara, inclosa al seu tercer àlbum, Performance, publicat al 2004.

0: Wow. Todo nos parece una mierda.
1: Sí. Sí, sí,
0: sí, era el títol de la cançó, no?
1: Sí, en este cas, sí. El tema està dedicat a la banda favorita de Manolo i Genís. De fet, Genís va fundar un segell discogràfic austrohúngaro per a traure els discos d'este grup. Un altre duo, este ara era de Bilbao, que respon al nom de Chico i Chica. Una banda meravellosa, de la qual jo també reconec que sóc mega fan i que quan els escolte pense lo mateix que Astrud. Perquè no hi ha cap cosa pareguda en el món, encara que està clar que no és una música que tot el món pot gaudir, no? Lo de Chico i Chica.
0: Sí, sí. Cullerera, el todo nos parece una mierda, perquè menos són tan bons, que estos, no?
1: Que posaven el llistó tan alt que clar, lo demás no tenia
0: Lou
1: Reed inclòs. Que ells, que són molt fans, els Astros són molt fans, sobretot Genís.
0: Per cert, austrohúngaro, això és un homenatge a Berlanga.
1: També, clar. Sí, qué sí, bonic. Està, sí, està tot ple de referències i ja veuràs ara. Que també et portaràs una sorpresa, sí.
0: Va.
1: Però ara tornem a Astrud, a la seva discografia. Anem ara al 2007, l'any que van traure el seu quart àlbum, Tu no existes, que portava esta cançó.

0: testimoni del seu temps, no? De quantes còpies hi ha de la Bíblia catalana i del Windows Vista.
1: Sí, sí, sí.
0: Imagina't.
1: Eren meravellosos. I és que, a més, com pots veure, Reis, no? La manera d'entendre el pop d'esta gent és completament diferent a l'habitual. És intel·ligent, sí. Irònica, culta, divertida, amb bones melodies.
0: És que, de veres, que ho té tot. Ho té tot.
1: Sí, i pot ser per això no triomfaren, no? Que no tingueren més repercussió a nivell popular. Perquè està clar, sentint, no?, esta cançó, que enganxada tenien, no? Pot ser que precisament per això, no?, per la natura d'aquesta combinació que he dit abans, aquestes cançons no tingueren l'acceptació que mereixien, no?, una acceptació més massiva. Lo qual fa de la seua discografia un tresor, perquè a més té temes com este, com aquest.

0: molt peculiar, este mentalisme, no?
1: Sí, i esta és una versió molt, molt diferent de, l'original que estava, en el disc Gran Fuerza. Així estan treballant, estan acompanyats per el col·lectiu Brossa.
0: Mira.
1: Astrud i el col·lectiu Brossa, en un quartet de corda que es caracteritza per trencar barreres entre estils i que, com el seu nom indica, s'inspiraven les teories del poeta visual Joan Brossa.
0: Uh-huh. Ahir parlàvem de Joan Brossa, no? Arran dels Mags, de la pometa amb la caraceta que va dissenyar un any abans de morir el poeta, no?
1: Sí, sí, un altre gran referent, sí. i que veus, no? O sigui, en el món d'Astrud...
0: Sí, perquè tu dius, per què no van triomfar o no van arribar a les grans, com altres grups, no? A les grans masses. Era una barreja, això,
1: sí.
0: Intel·lectual, sí. Musical, filosòfica, vull dir...
1: Sí,
0: potser era demanar-li massa.
1: Sí, exigien molt. Sí. Però bé, però els temes són tan bons com es pot comprovar, no?
0: Sí, escoltant-te totalment.
1: Este, no? I bé, treballant amb el col·lectiu Joan Brossa, gravant el que va ser el seu últim disc, que se llamava Lo Nuevo, val? Una de les especialitats del quartet és interpretar música marginada o oblidada. Així que treballar, clar, amb un grup com Astrud va ser una cosa d'allò més natural per a ells, no?
0: Sí, sí.
1: I aquesta col·laboració va eixir en forma de disc el 2010 i va ser l'última música que Astrud va gravar.

0: Allò de se me dispara el factor cursi, me l'he apuntada per a utilitzar-ho de tant en tant.
1: Sí, em sembla... I mira que tu tens frases molt bones que jo he descontat de la teua mare.
0: Xerraes de la iaia, no?
1: Uau, uau, uau. Sí. O sea, però lo del factor cursi té raó,
0: Se me dispara el factor cursi, sí. Així, a més dit així, vull dir...
1: Sí, sí. Pues esto es Miedo a la muerte, estilo imperio. Estaba en el primer disc d'Astrud. També està en esta versió amb el col·lectiu Brossa, de lo nuevo. No? I bé, el grup es va terminar per cansament. No? Manolo volia dedicar-se a la seva professió, que és la de físic.
0: És físic?
1: Sí, ell és físic.
0: Ah,
1: ell es dedica a això i, bueno, i no, està clar que no pots viure d'un grup com este. No, no pots viure de la música si fas un grup així, no? I per l'altra part, Genís tenia també el seu grup, que és Hidrogenès, que estan en actiu encara i graven en el celler austrohúngaro, com no, no? Així que un dia 2011, Astrud es va acabar, encara que mai es sap si podrien tornar a juntar-se. No,
0: no estaria perquè, mal.
1: Sí, perquè la relació no és mala ni van acabar malament, senzillament, que és que ja n'hi havia prou, no? Pel moment, el que podem fer és continuar gaudint de les seues cançons, d'ahir que avui l'hem dedicat este Cerberator, no?
0: Sí.
1: I tant si ja les coneixeu com si no, són cançons per a gaudir. I ens acomiadem...
0: Atenció.
1: Sí, amb esta altra versió, amb el col·lectiu Brossa, d'un dels seus clàssics que es diu Hay un hombre que lo hace todo en España.
2: Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.

0: d'una Espanya és el que te coge los bajos.
1: Diuen que segons el concert on fora dedicaven la cançó a algú o algú. Quin serà ese hombre? Lo hace todo en España. Rafa Cervera, moltíssimes gràcies per desbloquejar ese record de fa tants anys amb el grup Astrut. Quin plaer, com sí. Sempre. Nosaltres ens n'anem perquè és que arriben les 8. Vos deixem amb Gustavo Clemente i l'equip del Contrapunt per analitzar l'actualitat de la jornada. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat o no, feu el...

bona vesprada. Dos investigacions judicials, dos jutges, però un mateix ecosistema de noms que apareixen una vegada i una altra, com si algú haguera escrit el guió en una habitació sense finestres. D'un costat, el jutge Arturo Zamarriego, investigant un suposat pla per a desacreditar l'UCO de la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció. Un operatiu, segons els indicis, destinat a neutralitzar causes sensibles que afectaven el poder polític. En el centre, l'exmilitant socialista Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet. De l'altra banda, a l'Audiència Nacional, el jutge Santiago Pedraz estirant un fil diferent, o potser el mateix fil. Contractes públics, comissions, detencions i una llista creixent d'imputats on reapareixen noms coneguts del socialisme, de l'entorn institucional i dels despatxos d'advocats que han orbitat al voltant dels grans escàndols dels últims anys. I ara la pregunta ja no és només qui va fer què, que també. La pregunta és una altra. Va existir una estructura organitzada per a protegir determinats interessos polítics? Va haver una operació coordinada per a dinamitar investigacions judicials com el cas Coldo, el cas Begoña Gómez, o les diligències sobre l'entorn familiar del president del govern? Perquè quan els mateixos no...

0: noms apareixen en totes les carpetes deixa, aparentment, de semblar casualitat. I quan dos jutges acaben investigant peces que encaixen massa bé, és possible que estiguem davant d'una sola història. Una història de poder, influència, de pressions, de supervivència política. Esta nit obrim la carpeta. Intentarem entendre què hi ha darrere de tant de soroll.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge ens encaminem cap als dies més càlids de la setmana, amb màximes que divendres, Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Superaran els 35 graus.
2: Sí, ambient de plestiu, ambient de juliol, tot i que avui ja s'ha notat aquest ascens de la temperatura. 34 graus i mitja, Anna, com a temperatura màxima. 34 en moltes localitats, Llocnou d'en Fenollet, Sumacàrcer, Xàtiva, Ademuz, 33 graus a la costa, 30 graus a Castelló de la Plana, 29 a Alacant i 28 a València. Per tant, molta calor. Demà les temperatures pugen un poquet més. Tindrem màximes de 30 a 34 graus a l'interior, puntualment, com ha passat avui, 35 graus a les comarques centrals. A la costa, demà, de 28 a 31 graus. La nit, però, encara relativament fresca a l'interior i suau a la costa. Un dia de sol, amb alguns núvols alts, però, vaja, una situació molt tranquil·la, vent molt fluix i mar com una bassa d'oli. Divendres, arriba el pic màxim de la calor, eixes màximes de 35 a 37 graus en comarques com el Camp de Túria, la Serrania, la Costera, la Ribera Alta, també el Baix Segura. Atenció també a les màximes de fins a 35 graus en zones interiors de Castelló, com per exemple a l'Alt Palància i a l'Alt Millars. Dia de sol, dia de molta calor, nits tropicals que aniran a més a la costa, i divendres de vesprada algun ruixat entre Castelló i Terol, poca cosa. El cap de setmana baixen lleugerament les temperatures, de 2 a 3 graus, especialment al nord i a la costa. Però atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, com a mínim a principis de la setmana que ve, tornarien a pujar. Per tant, estarem pendents d'aixes temperatures tan altes que tindrem els pròxims dies.
0: Gràcies per la informació, Lluís Obiols. I obrim amb una última hora operació antiterrorista realitzada per la Policia Nacional en diversos municipis de la província d'Alacant, entre ells la pròpia ciutat d'Alacant, Xixona, i la zona de Torrevieja i Orihuela Costa. Una informació, per cert, desvelada pels companys del diari Información. L'operació ha culminat amb diverses persones detingudes, almenys tres, i des de la Policia Nacional han declinat oferir qualsevol dada sobre este operatiu, encara que el desplegament d'agents en la via pública ha sigut de tal envergadura que ha cridat poderosament l'atenció de nombrosos ciutadans, almenys especialment en el cas d'Alacant i de Xixona. I entrem en la crònica del nou terratrèmol al voltant de el PSOE i del govern central. Agents de la Unitat Central Operativa de l'UCO han entrat este matí a la seu central del PSOE a Ferraz amb un requeriment del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional. Els ha enviat perquè arrepleguen documentació sobre suposats pagaments de l'exmilitant Leire Díaz per presumptament recopilar informació sobre jutges i policies que podrien perjudicar el Partit Socialista. Més detalls sobre aquesta operació amb Xavier García del Valle. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, l'entrada de l'UCO en Ferraz s'ha produït quan el PSOE encara no ha superat el colp per la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I tot plegat, l'únic que fa és augmentar la pressió contra el govern de Pedro Sánchez. Ell estava avui de visita a Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV, i allí ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per a refermar-se en la voluntat de continuar en el govern.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
3: Sánchez també ha reiterat el suport a Zapatero en base, ha dit, al que ha llegit en l'acte de processament.
4: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Anem a Madrid, Alba Rocher, des de la Moncloa, en directe. Bona vesprada.
5: Sí, bona vesprada. La notícia ha pillat a Pedro Sánchez a Roma des d'on ha insistit que es tracta d'un requeriment i no un registre, el que s'ha practicat avui a Ferraz. Com dieu, ha reiterat la seva confiança en l'expresident Zapatero i diu que no convoca eleccions perquè pensa en l'interès general. Per cert, que en l'auto al que hem tingut accés hem pogut veure com el magistrat Santiago Pedraz situa el començament de les investigacions amb la carta a la ciutadania de Sánchez. Un moment de reflexió que es va produir ací a la Moncloa fa ara 2 anys, diu que és en eixos dies quan es van iniciar les activitats d'una presumpta estructura criminal que hauria liderat l'exsocialista Santos Cerdán. L'exnúmero 3 de Sánchez hauria encarregat en abril de 2024 a l'exmilitant socialista Leire Díez actuacions per desestabilitzar qualsevol procediment judicial que pugui impactar directament en el govern o en el Partit Socialista.
0: Gràcies, Alba Roger, des de Madrid. Com ja hem dit, la pressió sobre Sánchez i el seu govern s'incrementa i el Partit Popular torna a demanar eleccions.
3: Avui Núñez Feijóo, de fet, reiterava la petició i també reiterava l'exigència als socis de Sánchez perquè deixen de sostindre un govern que, ha dit, fa pudor.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
3: Però els socis de Sánchez no estan, de moment, per donar suport a cap iniciativa del PP. Alguns, com el diputat de Sumar, Enrique Santiago, el consideren fins i tot sospitós.
7: Yo creo que el señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear.
3: El PNB, que ha demanat obertament eleccions, també pensa que els casos ara investigats encara no justifiquen una moció. Maribel Vaquero és la portaveu al Congrés.
8: Nos mantenemos a la espera. La situación está en un inicio, por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, ¿de acuerdo?
3: Avui, de fet, el PNB i Junts per Catalunya no han donat suport a una moció que el PP ha presentat al Senat per a reprovar, com una moció de censura simbòlica, l'acció de govern de Pedro Sánchez. D'altres sí que han recordat que un finançament il·legal del PSOE demostrat seria la línia roja per actuar. Gabriel Rufián és el portaveu d'Esquerra Republicana.
9: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: I avui també hem sentit reaccions a casa nostra, com la del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, diu que està preocupat.
10: Sigo los hechos con muchísima preocupación y se me permiten con cierto hastío ya que tiene la sociedad de ver tantos escándalos de corrupción que salpican al gobierno de España. Hoy las noticias son muy preocupantes. Es cierto que esta semana primero todo lo que se le ha incautado al presidente Zapatero, luego esta semana también empieza el juicio del hermano del presidente del gobierno y ahora estos registros en las sedes del Partido Socialista pues, bueno, nos hacen estar preocupados, claro que sí.
0: I final a la comissió de la Dana a les Corts. Rubén Dempere, bona vesprada.
11: Sí, en una tensa sessió final, la comissió d'investigació de la Dana ha aprovat avui a les Corts el dictamen sobre les causes de la tragèdia ocorreguda en la Dana, que es va saldar amb 230 víctimes mortals. Per al PP i Vox, que ja han votat a favor, és un dictamen rigorós i coherent. Per a l'oposició, una farsa i una infàmia. És una crònica del nostre company Carles González.
12: 11 sessions, 32 compareixences per a este dictamen aprovat avui que conclou que 3 foren les causes principals que desencadenaren la tragèdia: falta d'infraestructures hídriques, falta d'informació suficient i de coordinació entre les administracions. Durs enfrontaments entre el PSPB i Vox, que ha carregat contra Sánchez per no declarar l'estat d'emergència. Escoltem José Muñoz i José María Llanos.
13: Toda esta historia de la derechita cobarde es para acabar poniendo al encubridor de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Para esto sirve Vox, en definitiva.

0: definitiva, ¿para qué sirve esta comisión de investigación? ¿Para poner otro punto más de infamia, más miseria, más indignidad?
1: Que el PSOE se atreva a firmar en esta comisión después de todas las declaraciones, todos los documentos y décadas sin infraestructuras en la Comunidad Valenciana, que la falta de medios e infraestructuras no causó las víctimas, sinceramente, es vomitivo.
2: Per a Compromís, el dictamen és una successió de mentides a la carta. Isaura Navarro.
3: Dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad. Aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
2: Precisament, Isaura Navarro ha protagonitzat una tensa enganxada amb la presidenta de la comissió, Miriam Turiel, de Vox. Ho escoltem.
4: Navarro. Y en segundo lugar...
5: No tiene usted la palabra. Y en segunda cosa que le
4: y
5: digo.
4: Y en segundo lugar...
5: Le guardo todo el respeto del mundo.
4: Que se
5: no tiene usted la palabra
4: que se pida
5: y tiene ahora mismo...
4: A quien lo falta.
5: El respeto... no se pide, se da.
2: Darrere del xoc hi havia una imatge, la Fanta que s'ha begut el diputat del PP, José Ramón González, mentre que el portaveu popular, Nando Pastor, ha qualificat d'indecent el fet que Compromís no presentara cap dictamen.
6: Pero es que lo de Compromís es mucho más fuerte, porque de manera gratuita, que nadie se lo ha pedido, también lo han hecho. Han aplaudido o han mirado hacia otro lado cuando se han pedido responsabilidades a los que no hicieron las obras, a los que no han venido aquí a declarar. Es que Compromís es una contradicción en sí misma. O sea, es que han estado todo este año y medio de pagafantas de manera absurda.
7: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
8: La Conselleria d'Educació ha convocat els 5 sindicats a una nova reunió demà al migdia per firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament. El document final els ha remès esta vesprada. Ara toca analitzar-lo i prendre una decisió que ha de passar per una consulta al professorat. Àlex Sanjaime.
9: La negociació sembla que entra en els moments decisius i hi ha una proposta final. Segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel Maqueboy, és satisfactori per a tots.
10: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno.
9: Setena reunió de la taula sectorial en què s'han tractat la majoria d'assumptes. En la reducció de la burocràcia hi ha complet acord. En infraestructures educatives, posicions molt pròximes i moltes més diferències en ràtios i plantilles. Maite Tarrazona, de UGT, Txelo Baix, de Comissions Obreres.
11: Sí que és veritat que ha sigut prou ràpid.
12: Ha anat avançant la negociació, ho tenim punt a punt com havíem demanat ahir i ara se tractarà de veure això com està d'acceptat.
9: Es penta final d'unes converses en què el professorat tindrà l'última paraula. Dirà si accepta el document final que ha remès la conselleria. Falta saber si demà a les 12 del migdia, l'hora en què estan convocats, els 5 sindicats poden donar una resposta. Fins a aquest moment no desconvoquen la vaga, segons Marc Candela de l'STPB.
13: Fins que el professorat no ratifique si sí o si no, tot continua.
9: El secretari autonòmic d'Educació veu possible l'acord.
10: Però el que avui estem oferint no es ya para no tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitarnos.
9: Demà veurem si serà moment de felicitar-se o de continuar amb el conflicte.
8: Gràcies, Àlex. I a l'espera de la resposta dels sindicats a la nova proposta de la Conselleria d'Educació, el departament dirigit per Carmen Ortí mou fitxa per establir els servicis mínims en les proves de la PAU.
14: La conselleria ha sol·licitat a la Direcció General de Treball que els servicis mínims per al personal docent designat com a membre dels tribunals avaluadors de la PAU siga del 100%. La mesura pretén garantir les proves d'accés a la universitat que comencen dimarts que ve, el 2 de juny. Educació recorda que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va avalar els servicis mínims dictats per la conselleria per als centres educatius, reconeixent que l'interès general de l'alumnat que s'examina a la PAU és preponderant sobre el dret a la vaga.
8: Breu pausa i continuem posant el contrapunt a este 27 de maig.
7: Contrapunt en Apunt Ràdio.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
17: Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Som Apunt. Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
8: La regidora de Vox a l'Ajuntament de València, Cecília Herrero, serà jutjada per delicte d'odi pels seus missatges en les xarxes socials contra persones migrants, LGTBI i amb discapacitat. Van ser entre el 2020 i el 2024.
14: Sí, el Tribunal d'Instància de València ha decretat avui l'obertura del juí oral contra Herrero, que és regidora de responsabilitat patrimonial en el govern municipal de María José Catalá. Herrero va publicar en xarxes socials frases com «No són ni migrants ni immigrants, són invasors» o «Els moros ens envaeixen». L'Audiència de València va desestimar el recurs de la regidora de Vox i entén que hi ha prou indicis de criminalitat perquè siga jutjada. De fet, la Fiscalia demana una pena de 3 anys de presó per a Herrero. Compromís, que va presentar la denúncia a la qual es va sumar el PSPB, ha exigit a María José Catalá que faça fora Cecília Herrero de l'equip de govern.
8: I no deixem els tribunals. L'Audiència de València jutja demà els futbolistes Rafa Mir i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a dos joves en setembre de 2024. S'enfronten a 10 i 3 anys de presó, respectivament. A punt, ha tingut accés a la declaració inicial de la investigació de Rafa Mir, en què reconeix que va mantindre relacions sexuals amb les dues xiques, però que van ser consentides. És una crònica de Pilar de la Fuente.
18: El testimoni de Rafa Mir i de Bea i Diana, noms ficticis per a les víctimes, coincidís fins al moment de la presumpta agressió. Els tres van reconèixer que es van conèixer de copes a la discoteca de l'Umbracle la matinada de l'1 de setembre del 24. Quan la discoteca va tancar, els tres van pujar a un vehicle amb conductor per anar al xalet del futbolista a Bétera. De camí, Mir flirteja amb les dos.
19: Se besa con estava en medio.
20: Sí. Se echa como hacia adelante y nosotros nos besamos por detrás.
18: Al chalet també arriba Pablo Jara, amic de Mir, i que en aquell moment jugava a l'alcantarilla. Rafa té relacions sexuals consentides amb Diana en una habitació. I a partir d'ací és quan les versions canvien. L'altra jove, Bea, diu que després Rafa va buscar-la a la piscina i que l'agredís.
19: La tocó, dice.
20: A tocar-li, sí.
19: La tocó i le metió los dedos dentro de la vagina.
20: Sí, sí.
18: En acabant, la du al bany i repetís l'acció. Segons Mir, tot va ser...
20: fluyendo.
19: Ella no empezó a llorar i no...
18: Però la jove sempre ha dit que va ser en contra de la seva voluntat i que fins i tot, quan se la du al bany, l'agarra del braç i li provoca una blaura.
19: Sí. Y que entraron voluntariamente.
20: Sí.
19: Entonces, usted no la cogió del brazo.
20: No.
19: ¿Y entonces por qué Andrea tiene un moratón en el brazo?
18: Segons l'acusació, Jara va toquetejar Bea en contra també de la seva voluntat.
8: Gràcies, Pilar de la Fuente, per la prèvia d'este juí que tanta expectació suscita. I torna a pujar el nombre d'hipoteques firmades a la Comunitat Valenciana.
21: Segons dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va ser al març de vora 5.600, un 18% més que el mateix mes de l'any passat. A tot Espanya, el nombre d'hipoteques firmades va ser de vora 47.000. És un 9% més interanual i és la major xifra en un mes de març des del 2010.
8: Cada nit fem a aquestes hores la crònica valenciana de l'actualitat, però també amb sensibilitat global, i no podem deixar de fer seguiment de la guerra. Avui s'ha fet pública l'última proposta de pau de Teheran. Té 11 punts, però els més rellevants probablement siguin la reobertura de l'estret d'Hormuz i la fi del bloqueig marítim dels Estats Units, així com la retirada de les forces nord-americanes. Ens ho amplia Rafa Salom.
22: Reunió del gabinet de Trump on s'estudia la proposta iraniana. Diu que encara no està satisfet amb l'acord, però que ho estarà prompte. Més tard reitera que els líders iranians demanen un acord desesperadament. Un altre dels punts de la proposta seria l'alliberament dels fons bloquejats per part dels Estats Units, però el cap de l'executiu nord-americà tampoc està d'acord i que l'estret d'Hormuz s'hauria d'obrir immediatament. Però la declaració del final de la guerra també inclou el Líban i Israel està intensificant l'ofensiva a este país. En les últimes hores han matat més de 30 persones i la xifra de víctimes mortals, més de 3.200, ja s'acosta a la

0: xifra total que hi ha hagut a la guerra amb l'Iran. A la ciutat de Tir han patit 120 atacs aeris en les últimes 48 hores. Les tropes s'endinsen més enllà de la línia groga, la falsa frontera marcada unilateralment per Israel per a ocupar territori libanès. Netanyahu argumenta que ho fan per a protegir de Hezbollah els ciutadans del nord d'Israel, però entre els morts hi ha xiquets i molts membres de l'exèrcit libanès.
1: I creix la preocupació per l'extensió de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Front al contagi i amb el país immers en una guerra, l'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per a contindre el brot.
2: L'Organització Mundial de la Salut demana a les parts enfrontades l'exèrcit del país i una milícia armada que permeten l'accés segur dels equips mèdics. El conflicte provoca desplaçaments massius que poden disparar els contagis. El virus ha matat més de 200 persones i hi ha prop d'un miler de casos sospitosos. En este país ja s'han cremat intencionadament dos hospitals on tractaven el brot. 18 casos sospitosos han fugit. La veïna Uganda ha tancat la frontera amb la República Democràtica del Congo per a contindre un contagi que s'ha declarat emergència de salut pública d'importància internacional.
3: Contrapunt en A Punt Ràdio.

0: I en els esports, avui ha sigut dia de comiats. Este matí, la sorpresa de l'adeu d'Eder Sarabia, que no continuarà entrenant l'Elx. I esta vesprada s'ha fet oficial el de Queralt Casas en el València Bàsquet. Mònica Arnau, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada. La jugadora deixa l'equip després de 7 temporades en què han guanyat 11 títols, dels quals ella ha alçat 8 com a capitana de l'equip. El club ha compartit un vídeo amb el seu comiat.
2: Hem celebrat 11 títols, des d'aquella primera Eurocup a Hongria fins al quart títol de Lliga consecutiu al Roig Arena. Família Taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
1: L'escorta catalana s'ha convertit per mèrits propis en la jugadora amb més partits jugats amb l'equip taronja, més punts anotats, més rebots i també més recuperacions. L'eixida de Queralt, que no es retira i encara planeja jugar una temporada més, s'afegeix a les ja conegudes d'Aguafami Leo Fibich. En el capítol d'arribades, el primer i de moment únic fitxatge i que no està anunciat oficialment pel club per a la pròxima temporada és el de Marta Suárez.
0: Inoblidable, la carismàtica dins i fora de la canxa Queralt Casas, i honor a tot el que ha ajudat a aconseguir el València Bàsquet. Parlem ara d'ixe adeu inesperat d'Eder Sarabia a l'Elx i també d'un dels seus millors jugadors, Aleix Febas.
1: El tècnic basc s'ha acomiadat per sorpresa del conjunt franjaverd després d'aconseguir la salvació i quan encara li restava un any de contracte. Ha explicat que ha pres esa decisió per motius personals, ja que necessita parar.
3: Es una decisión que la tomamos el domingo en una conversación con mi mujer. Es un momento de parar, no vamos a entrenar, no es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar.
1: Quan ha tocat parlar de l'afició Franja Verda, el tècnic s'ha emocionat.
3: Es una afición que a poco que le des... Va a estar contigo a muerte.
1: Aleix Febas també ha dit adeu a l'Elx. El migcampista ha decidit no renovar i quedar lliure per a altres projectes.
4: Es momento de buscar otros retos, vivir experiencias que a lo mejor aquí, a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir.
0: Les llàgrimes d'emoció
1: de uns i d'altres.
0: De dos referents.
1: Això diu molt d'un club com l'Elx, quan dos persones s'acomiaden d'aquesta manera.
0: Així és.
1: Amb aquestes llàgrimes.
0: I de la seua afició i del que fan sentir als protagonistes. Una sensació semblant la que hauran tingut esta temporada segurament els jugadors del Llevant, amb l'alè de la seua afició fins l'últim instant, amb 3.000 aficionats desplaçats a Sevilla. I este matí, notícia, cimera.

0: al Ciutat de València, abans d'anar-se'n de vacances, Luis Castro s'ha reunit amb la direcció esportiva per a començar a planificar la temporada que ve.
1: El tècnic portuguès ha estat parlant amb el màxim accionista del club, José Dávila, i el secretari tècnic, Héctor Rodas, per a marcar les directrius de la temporada que ve. Damunt la taula, les eixides de jugadors importants i els objectius a reforçar, i un nom propi, el de Carlos Espí. Encara no tenen ofertes, però saben que arribaran. Ho expliquen Castro i Rodas.
2: Por la temporada que ha hecho, por el jugador que es, por todo que ha hecho esta temporada, es normal que va a haber algunas opciones para él. Vamos a mirar si termina saliendo o si se queda.
3: No, de momento nada. De momento estamos trabajando sobre todo en incorporaciones y las ventas o lo que pueda suceder ya se verá.
0: En el Villarreal, el nom del dia és Pape Gueye, que ha sigut nomenat com a millor jugador africà de la Lliga en una temporada immensa com a groguet.
1: El jugador ha rebut el premi de la Lliga per la gran temporada que ha fet amb el club groguet. L'escoltem.
4: Un orgullo, porque es la primera vez que gano un título individual en mi carrera. Entonces estoy muy contento de representar mi país, el Senegal, aquí en la Liga. Y quiero decir gracias a todos.
1: Gueye s'ha mostrat feliç perquè anirà al Mundial amb Senegal i es presenta com un dels atractius del mercat d'aquest estiu. Esta temporada ha marcat 5 gols, l'últim el cap de setmana passat contra l'Atlètic de Madrid.
0: I més o menys en mitja hora, a les 9, el Rayo Vallecano disputarà la final de la Conference League contra el Crystal Palace.
1: És la primera final europea per als dos conjunts. 12.000 aficionats donaran suport als madrilenys a la ciutat alemana de Leipzig.
0: I crec que vols concloure amb tenis.
1: Amb la Copa Davis, perquè un altre espanyol passa de ronda al torneig francès. En Rafa Jodar ha superat l'australià James Duckworth en 4 sets i ja està en tercera ronda. També avui ha passat Pablo Carreño en retirar-se el seu rival Kokkinakis, també australià. Qui no ha pogut guanyar és Kaylin Quevedo en el quadre femení i ara mateix està en joc el partit de Marina Bassols.
0: Ha informat per a Contrapunt Mònica Arnau. Gràcies, companya.
1: Adeu, bona nit.
0: Més esport a les 11 en el 90 minuts. Ara una breu pausa i rebem el primer convidat de la nit.
5: Contrapunt en Apunt Radio.
6: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
7: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
12: Al mando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algun lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
14: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.

0: les percepcions, les emocions, en el que vostès senten, probablement, quan escolten este programa, un programa d'actualitat, un programa on l'actualitat política té el seu espai, i allò que senten, allò que percibixen vostès, les seues emocions, el que, en definitiva, quan tanquen els ulls esta nit, quedarà ixe detritus que quedarà de tot este soroll tan estrany que és habitualment l'actualitat, ixe és el terreny en el qual ens mourem en els pròxims minuts. El nostre convidat observa la política com qui observa un mecanisme humà. El llenguatge, el gest, la por, la fragilitat, la necessitat de pertinença, la construcció del desig. Al seu llibre, Deixar de ser el germà xicotet de la política, defensa una idea incòmoda i fascinant al mateix temps, un autèntic repte que moltes vegades no guanya qui té millors arguments, sinó qui aconsegueix instal·lar un marc mental més potent. Esta nit volem parlar de cervell, de comunicació, de poder simbòlic, de vulnerabilitat i de, en definitiva, tot el que convé des del punt de vista comunicatiu per a que la política arribi a instal·lar-se en ixe plànol del marc mental, no? De les emocions i de la construcció d'unes idees que acaben arrelant. Carles Porcel, benvingut a Contrapunt.
1: Moltes gràcies per convidar-me, Gustavo.
0: Una persona de molt de recorregut, de molts anys de treball en este terreny, d'una reputació molt ben guanyada com a analista i com a assessor polític i també en altres terrenys de la vida. Per tant, considerem que pot ser molt interessant escoltar algunes de les seues reflexions que, insistim, estan en negre sobre blanc en el llibre Deixar de ser el germà xicotet de la política, una guia pràctica per a estar en la primera divisió de la política municipal, editat per Círculo Rojo. Quan una persona, Carles, diu jo vote amb el cap i no amb les emocions, què et suggereix això?
1: Bueno, és el vot final és el punt final de tot un procés que inclou emocions, que inclou significats, inclou imatges, inclou moltes coses, no? Però no som conscients de tot aquest procés, no? És a dir, dels diferents anuncis, dels diferents candidats, si em cau bé, si em cau malament, etc. No? Aleshores, això sobretot és una idea que està molt instal·lada en les esquerres, que tendeixen a ser molt racionalistes, no? De dir, no, pues, si el programa és de tal manera, jo vote, no? Això passa amb molt poques persones, no? I no se n'adonen que el programa en algunes persones sí que funciona, però en altres no. La majoria de les persones no es llitgen els programes dels partits.
0: Quin és el malentès més gran sobre la comunicació política?
1: Bueno, un dels més grans que hi ha, sobretot afecta, insistir a les esquerres, no? Que és amb qui bàsicament treballo jo, Compromís, Esquerra Unida, alguns socialistes, etc., és el de dato matar relato. Això és... jo com a llicenciat en filosofia, no? Quan jo vaig veure esta frase, que a més es repeteix molt, pues em vaig dir, a veure, dato matar relato. Clar, què vol dir això? No? Que si tu tens un informe rigorós, que si tu tens un estudi, una investigació sòlida, pues la gent s'ho creurà. Va? Clar, què passa? Que això no és així. És a dir, la gent no es llitja els informes. No? Per exemple, una de les coses que parla en el llibre és precisament el tema del canvi climàtic. És a dir, hi ha el IPCC, que és la institució

0: acció possiblement més gran de tot el món d'investigació, no sols de canvi climàtic, sinó pràcticament de qualsevol matèria, hi ha el més del 97% de fiabilitat en els seus estudis, però, així tot, la gent, i sobretot els partits polítics, continuen negant el canvi climàtic. No? Aleshores, això seria un exemple de que datum no mata relato. No? Aleshores, quin és el meu plantejament? Que és dato prepara relato. Què vol dir això? Vol dir que tu has de tindre una informació rigorosa i després ho has de saber explicar a la gent. Per què? Perquè, de nou, hi ha molta gent pues, que té títols universitaris, que és una cosa que està molt bé, però que quan parlen utilitzen moltes paraules abstractes. No? I aleshores, clar, la gent no està acostumada a parlar de, per exemple, crisi climàtica, no? per exemple, descarbonització de l'economia. O sigui, la gent no sap això. O participació ciutadana. Això són conceptes abstractes que el que l'està utilitzant possiblement sí que sap de què està parlant, però la resta de la gent no. Per exemple, esta vesprada estava treballant amb una clienta, estàvem parlant dels docents, no? I parlàvem de ràtios. No? O sigui, ràtio és una paraula que molt poca gent utilitza. T'has de parlar d'alumnes, de proporció d'alumnes per aula, per exemple. No? Que això, lo de proporció, segurament ja és una paraula que la majoria de la gent sí que entén. No? Aleshores, aquesta tendència a utilitzar aquestes abstraccions dificulta molt la comunicació i que la gent s'entenga. No? I inclús, hi ha alguns estudis de psicologia social, que és molt interessant per entendre estos fenòmens, que diu que quan una persona utilitza aquests conceptes abstractes, tecnicismes, etc., l'audiència ho rep com una espècie de superioritat moral, com una espècie de este que va d'enterat o coses semblants, no? Clar, la gent que ho fa no té aquesta intenció. Però el cas és que els estudis de psicologia social és el que es troba.
1: És a dir, que de vegades aquesta necessitat de semblar intel·ligent o de semblar preparat intel·lectualment acaba allunyant sovint el candidat de la gent.
0: Efectivament. No? Per exemple, jo tinc un client que m'explicava el cas d'un alcalde que és doctor en matemàtiques, no? Però que si tu el sents parlar com a alcalde, pues el tio parla molt planer, no? Tan planer que dius, home, però per un alcalde... Clar, què passa? Que això xoca molt amb aquesta idea de hem de ser intel·lectualment rigorosos, no? I s'ha de ser. Jo, com a mínim, és una opció que pense que és important. Però, clar, per exemple, jo com a una de les parts que més m'agrada de la filosofia és filosofia de la ciència. Vale? Però jo no puc parlar de filosofia de la ciència amb qualsevol persona. Jo que, a més de coach polític, em dedique a psicoterapia, prepare opositors mentalment i coses d'estes, pues, per exemple, tenia un client que era un investigador de la UGI, de la Universitat de Castelló, i aleshores a ell, com a investigador, sí que podia parlar de filosofia de la ciència. Però, per exemple, si en este programa parla de filosofia de la ciència, la gent desconnectarà i dirà, este, de què està parlant, no?
1: Doncs et convidarem a la nostra taula d'experts que allí habitualment va gent molt sabuda i de segur alguns d'ells podran mantindre una conversa amb tu sobre filosofia de la ciència. Què revela, Carles, una metàfora sobre la manera de pensar d'un partit o d'un líder? Què revela una metàfora?
0: Normalment, no sempre, les metàfores revelen la seva posició en el món. Per exemple, el títol este de deixar de ser el germà xicotet de la política és una metàfora. En política no hi ha germans xicotets. Només les famílies hi ha germans xicotets. No? Jo, per exemple, sóc el Benjamí de la família, de 6 germans, no? Però en la política no. Però és una metàfora que em van dir dos clients, no? que són de Compromís, i que, clar, l'alcalde aquí era socialista. Mm-hmm. No? I aleshores el que em deien és, clar, és que sembla el germà xicotet de la política. Mm? Aleshores, això determina, en aquest cas, la seua posició. Mm-hmm. No? És a dir, sense adonar-se, s'estan autolimitant. Mm-hmm. Hi ha altres, per exemple, hi ha altres metàfores, no? Hi ha gent que utilitza la metàfora bèl·lica en política, que dius, home, és prou agressiva, però a voltes és més interessant utilitzar la metàfora del joc, de jocs de cartes, per exemple. Dius, hosti, què té que veure els jocs de cartes o les cacs, per exemple, aplicada a política? Pues perquè són jocs estratègics. Mm-hmm. És a dir, necessites pensar com estic jugant jo, com està jugant l'altra persona. Clar, utilitzar la metàfora bèl·lica significa, encara que siga metafòricament, per fer atacs, no? Tirar bombes, ferits, deixar ferits, etcètera. No? Mm-hmm. O sigui, i a voltes no són ferits, diguem-ne, orgànics, no? de la biologia, però sí mentals.
1: Mm-hmm. És a dir, que encara que siga de forma inconscient, quan utilitzen els protagonistes de la política una metàfora, sense voler, diuen més coses del que... O ens fan intuir més coses sobre la seva realitat o la seva pròpia perspectiva del que ells volen. No?
0: Efectivament, no? I moltes voltes hi ha metàfores que estan utilitzant naturalísticament, vol dir que inconscientment és la seva manera de funcionar, i altres ho fan a consciència, no? Que és quan un té un laboratori d'idees, no? Que normalment, perdó, quasi tots els partits tenen laboratoris d'idees, que és utilitzar, en aquest cas, metàfores per als seus propòsits. Uh-huh. I aleshores, què passa? Que si tu caus en aquesta metàfora, ja li estàs donant avantatge al teu adversari. No? Per exemple, una de les clàssiques és quan va haver en l'11S els atacs de Nova York. Bush, si no me'n recordo, crec que era el president d'aquella època, va utilitzar la guerra contra el terror.
1: Mm-hmm. Sí.
0: No? Això és una expressió que... Home, té una part de realitat, perquè a partir d'ahir Estats Units va començar a atacar literalment, però també és una metàfora que la van calcular molt bé, perquè qualsevol cosa que pensaren que és terror era atacable. Mm-hmm. I la cosa d'aquesta expressió va ser que inclús els demòcrates, durant anys, i els mitjans de comunicació, durant anys, la van estar utilitzant fins que algú es va adonar de dir, però què estem utilitzant l'expressió està que és de l'adversari polític. Llavors ja ho van deixar d'utilitzar. No? Mm-hmm.
1: Molt interessant. Es pot detectar la por en la manera de comunicar?
0: Clar. Aquesta és una de les parts que en alguns partits està poc desenvolupada, no? Que és la observació. No? És a dir... Hi ha un estudi que no és de política, però té una relació directa, que és que els universitaris, com que han estudiat molt, han llegit molts llibres, tenen la tendència a estar més atents a les seues idees que a l'observació de l'altra persona. Mm-hmm. No? De manera que no, normalment, hi ha alguns, ja posaré jo alguns exemples que no, no? Però, per exemple, una de les coses és que clar, si jo estic dient coses i jo no estic atent a com reacciones, però clar, jo no sé si estic impactant o no en allò que vull. Però clar, inclús ahir, si jo estic en un ple municipal, no sols haig d'estar mirant a l'adversari, és que si hi ha públic, jo necessite impactar segurament més en el públic que en l'adversari, perquè normalment l'adversari passa de tot. És a dir, si això fos una democràcia ideal, Pues, aleshores la gent argumentaria, sospesaria, dirà, ah, pues sí, mira, tens raó, no? I això passa molt poques voltes, no? Passa, però no, normalment és
1: en un món ideal.
0: Sí, exactament, no?
1: Quina diferència hi ha entre parlar per convèncer i parlar per protegir-se?
0: Bueno, la idea de convèncer és, això, diguem-ne, és més de tu cap a l'altre. Uh-huh. I la de defendre és que l'altre t'està dient coses i tu et sents atacat, uh-huh, i aleshores t'has de defendre. Uh-huh. Clar, són coses distintes, no? Uh-huh. Però inclús encara que tu vulguis convèncer a l'altra persona, de nou, i això connecta amb l'observació, tu has de saber si aquesta persona es convenç ella o no. Uh-huh. Vale? Perquè moltes voltes tenim la idea de que nosaltres som els que convencem. Mm-hmm. I normalment no és així. Yeah. Nosaltres li donem arguments perquè l'altra persona es convença a si mateixa. Mm. I ahí hi ha una habilitat de la que parlo en el meu llibre, que és escoltar. Mm-hmm. És a dir, hi ha un capítol que es diu El gran escoltador. No? Mm. Que això no, que jo sàpiga no existís, no? Mm.
1: Seria un poc com el venedor d'enciclopèdies que potser el gran èxit és aconseguir que la persona que compra l'enciclopèdia estiga convençuda que ella volia l'enciclopèdia.
0: Bueno, per ahí va, no? Per ahí va. El que passa que els venedors d'enciclopèdies antics. Jo crec que la majoria no feien això. O sigui, soltaven el rotllo. I si els més espavilats pues, veien que tenien dos fills de 14, 16 anys, mira que això li servirà pels seus fills pels estudis, no? I clar, si els pares estaven molt interessats que els seus fills tingueren bons estudis, va, enciclopèdia cap així, no?
1: Perquè, bueno, alguns discursos semblen humans, tenen aquest punt d'humanitat, i altres són, diríem, molt administratius.
0: Mm. Bueno, això en alguna mesura té que veure amb el que parlàvem de la intel·lectualitat. Mm. És a dir, si tu tens idees i el que vols és transmetre aquestes idees, segurament no estàs transmetent la teva experiència. Mm-hmm. Després hi ha la gent que fa cursos d'oratòria i ho fa d'una manera artificiosa. Mm. Mm? L'oratòria no és que estigui mal en si mateix, és que t'ha d'eixir natural. Mm. Però quin és el problema de que t'eixi natural? Que has de practicar molt. Mm. Ara fa poc em vaig llegir un llibre molt interessant de Gana todos tus debates. I este és un presentador, locutor de televisió, i crec que de ràdio també, i l'home pues, diu, a veure, si jo sé que va haver un debat interessant, jo m'haig d'informar, haig d'investigar, i haig de preparar-me tota una documentació, i jo m'haig de preparar mentalment, uh-huh, per saber com contestar a les possibles objeccions de les persones, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, quan tu t'ho prepares amb temps, aleshores és més probable que isca. Mm. Que isca d'una forma natural. No? Mm. Si no t'ho prepares o per exemple, no tens una idea de com ho vas a dir, no? Pues, què passa? Que t'eix el que t'eix, no? És a dir, i molta gent improvisa. Mm. I normalment inclús la gent professional de política no improvisa. Hi ha una sèrie de política que és molt coneguda, l'ala oeste de la Casa Blanca,
1: sí,
0: que apareix el que se suposa que és el president dels Estats Units, i es veu que en una roda de premsa, abans de la roda de premsa, amb els seus assessors assagen les respostes a les suposades preguntes que faran els periodistes. Uh-huh. I les assagen fins que els assessors diuen, vale, ara ja comença a anar bé la cosa. Uh-huh. Bueno, és a dir, que això requereix pràctica, no? Uh-huh.
1: Les xarxes socials han canviat la política o només han accelerat mecanismes humans que ja existien?
0: Són mecanismes humans que ja existien, però que els han aprofitat. De fet, és el seu negoci. És a dir, no, totes les xarxes d'internet, després parlaré perquè dic xarxes d'internet, estan fetes per guanyar diners. És a dir, lo de la ideologia, això és secundari. Una altra cosa és que la ideologia de les Big Tech, és a dir, de Meta, de Google, etc., pues, bueno, ja sabem quines són i cap on estan escorades. No? És a dir, que estan escorades cap a la dreta i especialment ara que està Trump. No? Però què passa? Que, per exemple, una de les coses que fan és, són els ganxos, el clickbait, no? És a dir, tu veus una notícia, siga de veres o no, i tu dius, ostres, a veure què serà? I aleshores, una és la curiositat, no? Però també, és a dir, podem pensar també que internet ara és l'època de les mentides, de les faules, de... I ara, en este llibre que et deia abans, explicava l'autor que Ciceró i altres autors romans, o sea, també deien mentides, i algunes molt grosses, no? Evidentment, contra els seus adversaris. Què passa? Que el funcionament d'internet és que contra més veus tu un vídeo, i a més això ho tenen calculadíssim, és a dir, si un vídeo el veuen complet... diuen, ostres, això és interessant. O sigui, ja no tant pel contingut, sinó per, ostres, 30 segons i el vídeo dura 30 segons, o sigui, doncs això deu ser... Ostres, un altre que dura 30 segons? Ostres, ui, quanta gent que dura 30 segons? I ho escampen. Per exemple, la primera volta que es va presentar Vox en les andaluses, va utilitzar una cosa que tècnicament està molt ben pensada. Avui en dia això no seria possible, però en aquell moment sí. Que és... posaven anuncis en Facebook. Saps? Anuncis típics d'ells, no? Moros fuera, no? Moros paguita... Bueno, coses d'estes, no? I aleshores, què passava? No? Pues, clar, la gent que... és sensible als drets humans, contestava, i deia, no, pobre gente que viene de no sé dónde, que tal, viene de guerras y no sé cuántos, no? I aleshores escrivia. Clar, escriure, per al famós algoritme, vol dir que és una cosa interessant. I aleshores, al ser interessant, l'escampa. I què aconseguís escampar-la? Que més gent que és defensora dels drets humans i dels migrants torna a escriure o a llegir la cosa i se es queda ahí 10 segons llegint la notícia, i això significa que és interessant. Però també arriba a gent que és sensible a... Ui, que nos están invadiendo.
1: Aleshores, com eixa viralitat acaba traduint-se en influència real?
0: En alguns moments això es transforma, no? Per exemple, tornant al tema de Vox, no? Del masclisme i tal, no? O sea, quan Vox va ser expulsat de Twitter, jo no sé quin any, abans que estiguera Elon Musk, se'n va anar a TikTok, que TikTok en aquella època no era tan important com ara. No? I aleshores pues, van aprofitar, no? I van començar pues, això, no? a fer un discurs masclista. Clar, els joves que no tenen una idea, quan comencen a veure això, comencen a sensibilitzar-se. No en un vídeo, ni en dos, ni en tres, sinó és tot un, diguem, tot una campanya continuada. No? Però l'últim que he llegit és que ara aquestes coses ja no tenen tanta influència. ¿Vale? Per què? Perquè és que l'algoritme va canviant, la gent també es cansa de certes coses, altres sectors de la societat també estan reaccionant, és a dir, que això és molt dinàmic.
1: Quina importància té a dia d'avui en política saber generar esperança?
0: Jo crec que és una de les grans emocions inexplorades. És a dir, les dretes en este cas estan utilitzant més l'odi, tots aquests tipus d'emocions negatives, i a l'esquerra li falta esperança. Per exemple, el cas més... bueno, ja vaig explicar dos casos molt actuals, no? Un és el de José Ignacio García de Adelante Andalucía. que resulta que va tindre un missatge d'il·lusió, un missatge d'esperança, de podem canviar les coses, etc. I a més, tornant al que tu deies abans, no? L'expressió

0: corporal, no? I a més, ho feia bé, és a dir, s'ho creia. I això per què és tan important, no? Pues perquè hi ha estudis psicològics, no?, que han demostrat que quan una persona això s'ho creu i ho expressa emocionalment, corporalment, té molt més impacte. Això seria un cas, el de José Ignacio García. Però després està l'altre, que este és encara més espectacular.
1: Nova York, no?
0: El de Nova York. Soran Mandani. Que este és el candidat demòcrata. O sea, Trump va donar diners a l'altre candidat demòcrata, però milions de dòlars a l'altre candidat demòcrata per enfrontar-se a Soran Mandani. I Soran Mandani, com sabem, va guanyar per majoria absoluta. Però per què? No? Primer, eren coses tangibles. No? O sea, dir que tot el món mereix un habitatge, una casa, a un viure, a un preu assequible. No? Després, alimentació. Bueno, que la gent ha de gastar-se tants diners en alimentació, pues farem uns supermercats urbans perquè la gent pugui comprar a un nivell, a uns diners raonables, no? Però si et fixes, normalment, quan ell estava de campanya, tenia un somriure permanent. I a més, un somriure que és molt específic. No és un somriure així de... Bueno, no ens veuen els oients, no?
1: Com el definiries?
0: És que això té un nom, que ara no me'n recorde, però en psicologia social té un nom, que i es nota pels ulls.
1: Ah, sí, sí.
0: És quan es nota els ulls, quan brillen els ulls, sí, no? Sí, sí. Quan fas així com entre tancats i tal.
1: Sí, sí,
0: això és un somriure molt específic,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: De nou, i això no és de política, és d'altre aspecte, no? Però són humans, no? Perquè al final una de les coses és que estem tractant amb humans, no? Per això deia de que les xarxes d'internet, jo li dic xarxes, no li dic xarxes socials, les xarxes socials per a mi són les xarxes de les persones, no? Per exemple, en un poble, en un barri, per a mi és això. Per què? Perquè és la relació directa, no?
1: Quina importància té el silenci?
0: Bueno, el silenci... vaig a posar un altre polític de moda, no? Gabriel Rufián. No? L'altre, fa uns mesos vaig estar en Esquerra Unida del País Valencià donant un curs i em van preguntar, ostres, què té d'especial? Bueno, té moltes coses, no? Però una de les coses és que deixa silencis quan diu alguna frase. I això, clar, aquest silenci, que a més en oratòria clàssica, o sea, de nou, o sea, que no estem com, inventant res. O sea, això inclús en els grecs, que fa 2.400 anys, ja s'estava parlant. Si tu dius una cosa important, deixa silenci. Per què? Perquè d'esta manera podrà processar la persona. No? Uh-huh. Un cas, no? El meu sogre, que ara pues, ja té 91 anys i ja pues, està un poquet senil, no? Però abans, quan estava bé, jo li deia, mira, Federico, esta dona, Ada Colau, m'estava referint, què està dient? Què estàs entenent d'ell, no? Jo l'utilitzava de prova de valencià normal i corrent, no? Resposta del meu sogre. No sé què diu, perquè és que parla molt ràpidament.
1: Deixar de ser el germà xicotet de la política, de Carles Porcel, editat per Círculo Rojo. Ha sigut molt interessant, Carles.
0: Moltes gràcies i confio que resulti interessant també per als oients.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Temps per a actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
2: Hola de nou, Gustavo. Comencem per aquesta última hora que els avançàvem a les 8. Continua en marxa una operació antiterrorista realitzada per la Policia Nacional en diferents municipis de la província d'Alacant, entre ells la mateixa capital, Xixona, la zona de Torrevieja i Orihuela Cuesta. Ho han desvelat els companys del diari Informació i l'operació ha portat de moment a la detenció d'almenys 3 persones. I estem en les hores decisives per a una possible resolució del conflicte en l'educació pública. La conselleria ha convocat els 5 sindicats a una nova reunió demà al migdia per firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida. La proposta final que ja tenen els sindicats és, segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, satisfactòria per a tots.
3: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
2: En una primera reacció a la proposta, els sindicats la consideren encara insuficient. Veuen l'acord lluny pel que fa a les ràtios i a les plantilles. Sí que reconeixen més consens i una possibilitat d'entesa en la qüestió de la burocràcia. Ara sotmetran les propostes de la conselleria a la consulta del professorat. Això és el que manifestaven els representants sindicals abans de rebre el nou document. Marc Candela és de l'STPB i Txelo Baix de Comissions Obreres.
4: Facilitaran aquesta reducció de la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
5: En el moment en què els tinguem, podrem fer la consulta que segur que volem fer, almenys nosaltres tres.
2: I avui hem vist també com agents de la Unitat Central Operativa, l'UCO de la Guàrdia Civil, entraven a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, amb un requeriment perquè arrepleguen documentació sobre suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez per presumptament recopilar informació sobre jutges i policies que podrien perjudicar el Partit Socialista. Després de la imputació de Rodríguez Zapatero, això ha afegit més pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Des de Roma, on s'ha entrevistat amb el papa, Sánchez reiterava que no convocarà eleccions.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
2: També ha reiterat el suport a Zapatero, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li tornava a demanar que se'n vaja.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10-11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
2: Apel·lació als socis de Sánchez, que continuen sense voler acompanyar els populars en una moció de censura, però sí que han recordat que tenen línies roges. Rafa Gabriel Rufián és el portaveu d'Esquerra Republicana.
8: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: I a les Corts Valencianes avui s'han aprovat les últimes conclusions i el dictamen definitiu de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Dana. Són les conclusions del PP i de Vox que l'Esquerra rebutja i que considera un nou atac a les víctimes. José María Llanos és el síndic de Vox i Isaura Navarro, diputada de Compromís.
9: Hemos concluido un dictamen serio, riguroso. Eso no lo puede decir la izquierda, que no quería esta comisión, sino que quería incendiar la calle y ganar unas elecciones que los valencianos ni les dejaron ganar ni les van a dejar ganar.
10: Y hay una mentira que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad, aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha aprobado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
2: I este seria, Gustavo, un dels possibles resums del dia.
1: Gràcies, Xavier García del Valle. Quan ha començat la final de la Conference històrica amb el Rayo Vallecano, que està empatant a 0 al minut 6 de partit davant el Crystal Palace. I ara és moment d'obrir la nostra taula d'expertes.
0: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Ràdio.

0: El nostre armari ha canviat més en una dècada que en tot el segle passat per l'anomenada ultra-fast fashion, la moda ultra-ràpida que posa en el mercat més de 55 col·leccions de roba a l'any, quan fins fa no res n'eren 3. Ja recordaran vostès, primavera, estiu, hivern... Això suposa 80.000 milions de peces de roba al mercat digital. Un vestit camiser de dona, 11 euros. Una dessuadora oversize, 13. Unes sabatilles de monopatí, 20 euros. Un conjunt de jersei i pantaló, 12. Són només alguns dels preus d'algunes de les peces que es venen en línia per empreses de moda ultraràpida xinesa, com ara Shein, representant, com coneixeran molts de vostès, del corrent ultra-fast fashion. Diàriament incorporen al mercat fins a 10.000 peces diferents. Shein té 41 milions de seguidors en el compte oficial d'Instagram i tenen un gran nombre d'influenciadores que es graven, per exemple, obrint les comandes que han rebut, es proven la roba o comenten la seva reacció en plataformes com TikTok. Però què hi ha darrere d'este tipus d'empreses? Avui, en la nostra taula d'expertes, posem el focus en esta matèria amb Txelo Miralles. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Darrere d'aixes dades que tu has comentat, hi ha...

0: una situació laboral nefasta. Fa 6 anys es va fer públic un informe de l'ONG Public Eye orientada a la sostenibilitat que es va infiltrar en l'empresa i contava les condicions laborals de la gent que hi treballa. Fan entre 11 i 12 hores al dia, 75 hores a la setmana, amb un salari miserable. Descansen només un dia al mes i normalment són migrants. Un altre aspecte important de l'anomenada ultra-fast fashion és la contaminació. La indústria de la moda és, segons les Nacions Unides, la segona més contaminant del món, només superada per la indústria petroliera. D'altra banda, el sector tèxtil és el responsable del 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el responsable del 20% de la contaminació mundial d'aigua potable. La producció de productes barats i en grans quantitats, com has dit, requereixen grans quantitats de químics tòxics que acaben en les aigües dels països on es fabriquen o en la nostra salut, com asseguren alguns informes de Greenpeace. Davant d'esta realitat, el Senat francès acaba d'aprovar fa uns mesos l'anomenada llei anti-shame, que prohibeix la publicitat de les empreses de productes considerats moda efímera i imposa una ecotaxa inicialment de 5 euros que es duplicarà en el 2030 fins a arribar al 50% del preu del producte. L'objectiu és protegir la indústria tèxtil i el medi ambient, argumentant que la moda ultraràpida genera roba d'un sol ús i contribueix al malbaratament, perquè és difícil de reciclar. En Espanya l'estratègia és diferent i va més encaminada a la gestió dels residus que es creen, obligant les marques a pagar per a finançar la recollida i el reciclatge de tota la roba que ens sobra. De moment només és un avantprojecte i s'espera que s'aprovi a finals d'any o a principis de l'any que ve. I finalment hi ha també una proposta de la Unió Europea que diu que posarà en marxa un projecte pilot en el que també està Espanya inclosa, que s'anomena Texmax. En lloc de multar a les empreses, busca premiar i pagar al ciutadà per reciclar la seva roba. Instal·larà contenidors amb detectors que veuran l'estat de la roba que llancem i, segons les condicions, l'usuari cobrarà una quantitat. És un model semblant al de les màquines que recullen les botelles de plàstic. La Unió Europea vol demostrar que l'economia circular pot ser rendible i incrementar massivament el reciclatge. En contraposició a tot el que acabem de dir, que per supost és dolent, tenim la moda justa, la moda sostenible, que és una moda molt conscienciada amb l'impacte ambiental de la producció i també de les condicions laborals dels treballadors. De tot això parlarem en esta hora amb les nostres expertes, que passem a presentar. Tenim a Sara del Río, que és responsable d'investigació de Greenpeace. Bona nit, Sara.
1: Hola, buenas noches.
0: També tenim a Mariola Marcet, fundadora i CEO del projecte de reutilització de roba Upcyclic. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Ho he dit un poc irregular, però bé.
2: No, molt bé. Upcyclic.
0: I també tenim a Marina de Luengo, que és coordinadora del màster de moda sostenible de l'Escola de Disseny de València. O sigui que tenim la part activista, la part de l'empresa que està treballant ahí a peu de carrer i també la part d'educació. Sara, comencem per tu. Des de la perspectiva investigadora de Greenpeace, quines són les diferències en termes d'impacte ambiental i també de volum de producció entre el fast fashion tradicional i l'actual ultra fast fashion?
1: Bueno, la diferència es bastante sorprendente porque desde Greenpeace, por ejemplo, empezamos ya a partir del año 2006-2007 a estudiar el impacto que tenía todo el crecimiento de la moda, la cantidad de residuos que se estaban generando a través de la producción que se había ampliado de la ropa, y nos centramos muchísimo en el tema de la contaminación. Y en aquel momento sí que señalábamos todo el problema de la fast fashion, que había sido liderada pues por dos empresas en concreto, H&M e Inditex, y parecía que era el tope, donde sí íbamos a llegar máximo nivel de generación y producción de textil. y además de textil muy contaminante porque el uso que había de sustancias químicas, etcétera, pues era y en algunos casos sigue siendo pues muy elevado. Pero sí que es cierto lo que dices tú, esta segunda ola que parecía que no podía ser superada, y es con la ultra fast fashion, estas empresas principalmente chinas como Shein o como Temu, que han reducido y abaratado muchísimo el precio de la ropa y producen y ofrecen una cantidad increíble, con lo que está aumentando muchísimo la producción de ropa de muy baja calidad y en muchas ocasiones con una producción que conlleva el uso de muchas sustancias químicas, algunas de ellas tan peligrosas como que cuando llegan a Europa no cumplen los requisitos de seguridad.
0: Marina, com a coordinadora del Màster de Moda Sostenible, com gestioneu a les aules el disseny amb aquesta immediatesa i bombardeig constant que estan rebent també els alumnes? No sé si des del Màster de Moda Sostenible parleu de Temu i disseny.
2: Sí, clar. Nosaltres parlem d'aquests temes precisament. Les alumnes i els alumnes que venen al màster són normalment persones que ja venen conscienciades, però nosaltres sí que incidim molt en totes les conseqüències que té tot això, perquè la nostra formació volem que siga molt interdisciplinar, de manera que primer ells prenguin consciència del problema que suposa. De fet, tenen una assignatura que és la gestió del disseny sostenible, on expliquem amb dades quin impacte té la moda sostenible, la moda no sostenible, la moda de fast fashion i tot el que implica la moda sostenible, i fem que tinguin consciència que és tant des del punt de vista dels materials, des del punt de vista de com es dissenya, com es fa el patronatge, com es fa la confecció, i també des del punt de vista social i humà, que és molt important. I també els expliquem que la moda sostenible ha de ser sostenible pels materials, pel procés de disseny, pel procés productiu i pel procés humà. I tot això és el que tractem una mica de conscienciar i ensenyar perquè tinguin les ferramentes i les eines necessàries quan estiguen fora, i també per si són contractats com a consultors.
3: Quina durada té el màster?
2: El màster té una durada d'un any, es pot fer en dos anys, però oficialment té la durada d'un any. El que passa és que es pot fer la matrícula parcial per cursar-lo en dos.
0: I quina opinió tenen els alumnes de l'Ultra Fast Fashion? Què vos diuen?
2: Que el que ens diuen, sobretot...
0: Perquè no sé si són consumidors, també.
2: Clar, molts sí que reconeixen que ho han sigut consumidors, o ho són, que moltes vegades ho són pel tema econòmic, però sí que és veritat que cada vegada n'hi ha com més consciència de totes les coses roïnes que té el fast fashion. Però el problema és que, a pesar de tot, ells reconeixen que continuen... consumeixen, perquè clar, moltes vegades pel tema del preu o pel tema de que pot ser, clar, és que això és més ràpid precisament perquè és fast fashion, i sí que tenen com aquesta dicotomia, no? De no estem a favor, però en el fons a vegades sí que ho consumim.
0: Caem i piquem.
2: Sí.
0: Mariola, tu treballes en el sector de la moda circular, crec que des del 2010, no sé.
4: 2012.
0: Des del 2012. Sí. Tu consideres que hi ha hagut, perquè diuen que l'armari ha canviat en uns 10 anys, perquè tot això és que fa 15 anys no existia.
4: No.
0: O sigui, jo l'he posat 10 anys per posar
4: sí,
0: per posar un temps, però ve a ser això 5, 10 anys que està la multa, bueno, com comentaves ara, primera era la fast fashion.
4: Sí, quan vaig començar jo era la fast fashion, que pensaven que no podria ser pitjor.
0: I ara estem en la ultra.
4: Sí, i comentant el que deia Marina, és que tenim el bombardeig constant, com has comentat, de les xarxes, i és clar, i tot, i és superdifícil no picar, no? Estàs ahí tot el temps, per això tens que tindre com uns hàbits molt... molt marcats i poc a poc, també.
0: Conta'ns un poc què consisteix el teu projecte, que és molt interessant.
4: Vam començar com a plataforma online per a la gent que consumia el fast fashion, donar-li una opció. En compte de comprar roba de tendència, tenen la possibilitat de la roba que tenen en el seu armari transformar-la mediant les fashion makers, que li diem així, que són pues, costureres, dissenyadores, que són capaços de transformar les pròpies prendes per a també tindre algo exclusiu i personalitzat. i també sempre intentem connectar de la mateixa ciutat per a el...

0: Sí, jo crec que és molt important aquesta conscienciació que n'hi ha i que hi ha aquesta opció de segona mà, perquè efectivament amb la roba que ja n'hi ha en circulació, el millor que es pot fer és que continuï en circulació i no acabi en el FEM, on segurament anirà a països tercermundistes. Però per una banda hem de ser conscients de que, com està dient Mariola, per a tu poder reciclar com toca i reutilitzar com toca, la prenda ha de tenir certa qualitat i fins i tot els materials amb els quals s'ha fet han de ser uns determinats. Per tant, està molt bé reutilitzar la roba que n'hi ha del fast fashion o de l'ultra fast fashion, però això ha d'anar una mica acompanyat de deixar de consumir aquest tipus de roba, perquè al final no és l'ideal per a que se puga tenir aquesta segona vida per com s'ha fabricat i pels materials que s'han utilitzat. I per una altra banda, n'hi ha molts problemes ara mateix amb alumnes i amb alumnat que acaba del màster i vol muntar la seva pròpia empresa, que al principi molts comencen cosint ells mateixos, perquè clar, és una empresa més xicoteta, però quan s'estan fent grans i volen contractar costureres, és molt complicat. Per què? Perquè com estava dient Mariola, s'ha externalitzat tot d'aquesta manera, moltes vegades es produeix fora, i és molt complicat trobar tallers dins d'Espanya quan Espanya ha sigut puntera, quan moltes de les nostres iaies vivien d'això, i a mi n'hi ha gent formada en Espanya, en València, que a banda en l'escola de disseny on jo treballo està el màster, n'hi ha un grau de disseny de moda, a banda fora de la meva escola n'hi ha molts cicles de patronatge, de confecció. Vull dir-te que tenim estudiants que estan acabant titulacions que els permet cosir, patronar, i després no n'hi ha mercat per a tot això, per fast fashion i per l'ultra fast fashion. I crec que també és molt important ser conscients d'aquesta problemàtica i que la segona mà ha de ser un primer pas per ser conscients i per ampliar una mica la mira i donar-nos compte que el sistema productiu s'ha de canviar des del fons.
1: Sara, es parla de polítiques de, per exemple, comentàvem el projecte que vol posar en marxa la Unió Europea, el Tax-Mex, crec que es dia, de pagar a qui recicle. El reciclatge és una bona solució. Jo no sé si és una dada que jo tinc correctament, però des de Greenpeace vau posar geolocalitzadors a peces de roba per a saber i poder rastrejar el seu fi i veure quanta roba reciclava i a on anava a parar la resta?
2: Sí, bueno, esta es una prueba que hicimos nosotros porque nos interesaba conocer de primera mano qué es lo que ocurría con toda la ropa que nosotros metíamos en los contenedores. Entonces, a través de una investigación en la que a través de 29 prendas que les pusimos un dispositivo de seguimiento, colocamos todas estas prendas tanto en contenedores de tiendas de ropa como en contenedores municipales para ver dónde acababan. De los 29 prendas con dispositivos que pusimos, conseguimos hacer un seguimiento a 23, y de esas 23, 21 acabaron en países asiáticos o en países africanos, o sea, acabaron fuera de nuestras fronteras. Es decir, esa ropa que había sido separada y recogida de forma selectiva, al final tampoco se está reciclando, no se está reciclando en España ni se está reutilizando. Es decir, que lo que estamos observando desde Greenpeace y que nos parece muy preocupante es que sí que se habla de la circularidad de la ropa, hablan de cosas que muchas veces no tiene tal contenido real. Es decir, se fuerza mucho o se pone mucho esfuerzo en recoger de forma selectiva la ropa para poder aprovecharla, pero la realidad es que no se aprovecha. Por ejemplo, lo que observamos, porque estuvimos haciendo un seguimiento de todas las prendas, es que normalmente viajaban a Asia, a India o Pakistán, cuando era para reciclar los materiales, pero las condiciones que hay en esas plantas no tienen nada que ver con la seguridad que puede tener una planta de reciclaje, por ejemplo, en Europa, con lo que es una fuente al final de contaminación para esos países. Y muchas de las prendas que llegaban a África, muchas veces pasando por Emiratos Árabes, que es como un hub internacional por donde pasa la ropa de segunda mano, llegan a mercados y cuando estos mercados no se vende la prenda, lamentablemente se ha encontrado, por ejemplo, en Ghana, las playas de Accra, con unas cantidades de ropa tirada que van subiendo casi como las mareas, o bueno, en Chile también, el desierto de Atacama, o en Kenia, que las riberas de los ríos van cargadas de residuos textiles, con el problema añadido

0: y enseguida toda esa contaminación la volvemos a mandar a un tercer país, con lo que es un modelo que no es sostenible. De hecho, ya hemos superado con creces la capacidad que puede tener este planeta de absorber tanta contaminación a través de la industria textil. Y por eso, todas estas medidas para recoger más prendas, para reciclar más prendas, no es tan mal, es importante, hay que recoger de forma selectiva la ropa para poder utilizarla, pero hay que centrarse en la producción y en el consumo, y eso tiene que cambiar radicalmente. Tienen que producirse prendas de mayor calidad, de mayor durabilidad, y que sean de unos materiales que sean valiosos para poder ser reciclados, con lo que fomentas el reciclaje de estas prendas. Y tienes también que cambiar las mentes de las personas en lo que es el consumo, que entiendan todos los costes que no están integrados dentro del precio de una prenda cuando la están comprando, pero que la están sufriendo otros, en forma de contaminación, en forma de residuos o en forma de salarios míseros también y condiciones laborales casi de semiesclavitud.
1: Però un dels arguments que justifiquen la producció de roba a estos costos baixos i de qualitats nefastes diuen que és la democratització de l'accés a la moda. No sé què opineu al respecte.
2: Sí, jo crec que en realitat no, perquè bueno, d'una banda sí, però no cal fabricar tantes prendes. El problema és el nombre de prendes, que és una quantitat que no necessitem ara, perquè ja en les prendes que hi ha podem vestir durant, no sé si 5 o 10 anys. I ahí el punt està en això, que es deuria de prohibir o controlar, no sé de quina manera, la quantitat de prendes que se fabriquen. Si fabriques més de, no sé, X, pues ja pagues una tassa, perquè és que és més barat fabricar mal, fabricar fast fashion, que fabricar bé. I per això crec que és important que totes les lleis que arriben, al meu pensar tard, però bueno, millor tard que mai, però són importants per apoyar a les marques que sí que ho estan fent bé, i que també hem de fer una llavor de conscienciació, no? Perquè per a contrarrestar tot el que el fast fashion també diu i ensenya a les xarxes.
3: Bé, jo penso que aquesta democratització és falsa, en el sentit de que, clar, tu te diuen, no, és que és més accessible perquè com la gent no té tants de diners, clar, si nosaltres contem tot el que la gent consumís en el Zara, en el Temu, en moltes plataformes aquestes de fast fashion, no? Aquestes, n'hi ha molta gent que té la bossa plena i li donen a comprar, els arriba a casa 20-30 prendes, se gasten uns diners, vull dir-te, no és que se gasten 5 euros, perquè compren en grans quantitats. Per tant, se gasten molts de diners en prendes que després no són de la qualitat que haurien de ser, amb tot el que això comporta, de que al final abans se queden obsoletes, s'estropen i no se poden reparar. Per tant, al final, tu t'estàs gastant quantitats ingents de diners en prendes que tenen la vida útil que tenen. Mentre que potser tu te pots gastar el mateix diners en lloc que tens 5, 10, 20 prendes en una, que com que és de més qualitat, després la pots reparar molt millor, que a més, com que tens aquesta connexió amb la prenda de és que m'agrada, és una cosa de veritat bona, valiosa, amb un teixit de qualitat, i per tant te la quedes més temps. Per tant, estem com enganyats de no, és que jo me gaste pocs de diners. No és veritat, pot ser. Aquesta gent s'està gastant el mateix.
1: La suma total de les compres és immensa.
3: Exactament. Sí. Respecte a una prenda que tu te compres de més qualitat, que de més qualitat no significa d'alta costura, tampoc.
1: Sara? Sobre la democratització de la moda.
0: La democratización de la moda, pues efectivamente es muy relativo pensar que ofrecer ropa que es de mala calidad, que tiene un montón de sustancias químicas que no son seguras, sea democratizar la moda. Al revés, todo lo que tiene que ver con prendas que puedan ser, aunque incluso tengan un valor mayor en la tienda, pero que puedan implicar ropa que sea de mucha mayor calidad, que pueda tener mayor durabilidad, que pueda ser utilizada durante mucho tiempo, al final es aportar

0: buscar ropa de mayor calidad, que eso sí que es democratizar la moda. Por otro lado, no hay que centrarnos en la democratización solo de las personas que somos consumidoras. Hay que mirar todo el sistema de forma completa, desde que se está produciendo hasta que se están eliminando los residuos. Y todas las personas que están involucradas también tienen que estar en la democratización del sistema. Y para que nosotros podamos comprar ropa barata, lo que está ocurriendo es que hay personas que tienen que pagar, asumiendo la contaminación que genera la producción de esa ropa tan barata, y tienen que aguantar todo el impacto que generan los residuos de la ropa que nosotros desechamos cuando ya no queremos seguir utilizándola al muy poco tiempo.
1: Y unas condiciones laborales mínimas.
0: Efectivamente, y eso también es falta de democracia.
1: Desde el máster de moda sostenible, com es pot competir des de la moda sostenible? Anem a suposar que un dels vostres alumnes es munta la seva botiga, que té uns preus que són superiors als del fast fashion, ultra fast fashion. Com es pot competir comercialment contra aquestes plataformes i també contra les agressives campanyes de màrqueting que porten endavant?
2: Jo crec que ara mateix estem en un moment, a pesar de tot, prou positiu, en el sentit de que com estem parlant hi ha molta més conscienciació i cada vegada hi ha més gent que està cercant un canvi de moda, i per tant s'està veient com gent que s'està muntant aquest tipus d'empreses els està anant prou bé, perquè precisament el que ells publiciten o promocionen en les seues empreses és un canvi de mirada a una moda molt més conscient, molt més sostenible i també molt més exclusiva, en el sentit de que per un poc menys, perquè la gent pensa que la moda sostenible és molt cara, això és evidentment és, el preu és major que fast fashion, però no és una cosa impossible que qualsevol persona puga pagar. I per tant, però sí que és més exclusiu, en el sentit de que estan oferint prendes de roba que són diferents a lo que es venen la resta de puestos, i a més amb uns materials que després se poden reutilitzar en un moment determinat. Per tant, sí que s'està veient que sí que s'està podent competir per tots aquests motius, i a més estan generant treball local. Per tant, amb aquesta labor de conscienciació sí que és possible competir, perquè el que s'ha de fer no és fer el mateix que fa la fast fashion, perquè això ja hem vist que exactament.
1: I és un fracàs.
3: Els teus alumnes acaben tenint tenda física, online, una combinació de les dues?
2: N'hi ha les dues coses. N'hi ha gent que acaba tenint una combinació de les dues. Molta gent comença només en tenda online i després ja fan el salto a tenda física. I després una cosa molt positiva és que en el nostre màster també n'hi ha gent que acaben de consultors en empreses que el que volen és fer el canvi. Perquè com he dit abans, com que nosaltres fem una formació molt integral, després cadascú pot triar la seva eixida. N'hi ha gent que sí, que efectivament vol muntar una empresa, però n'hi ha gent que acaba de consultora d'una empresa per donar-hi aquest canvi. I això també jo crec que és molt positiu.
3: De què tipus d'empresa, per exemple?
2: Pues, per exemple, n'hi ha gent que, sembla mentida, però els han telefonat, per exemple, d'Inditex. Perquè, clar, s'estan adonant, per una banda, que n'hi ha més conscienciació, i per una altra, a banda de la normativa que hem parlat, n'hi ha un reglament a nivell de la Unió Europea de disseny ecològic, que s'ha d'implementar en els pròxims anys, i se suposa que en 2030 hi ha d'haver un model de moda circular, que la moda circular no és reciclar, la moda circular implica més coses, el reciclatge és una part, però no és sols el reciclatge en Europa. En Europa hi ha d'haver este model. Per tant, n'hi ha molt, i efectivament se van a començar a desenvolupar lleis que van a multar, o fins i tot normativa que va a premiar a gent que siga sostenible. Per tant, hi ha moltes empreses, com poden ser de la cadena Inditex o similars, que el seu model inicial no és sostenible, però sí que els interessa fer aquesta transició. I per fer-la necessiten persones expertes. I per tant, el nostre alumnat, el nostre màster, tenen aquesta formació.
1: Tenen aquesta preparació. En el vostre projecte Upcycling, vosaltres, a banda de el que ens has contat, utilitzeu tecnologia adaptada per al tipus de treball que feu, per a fer més ràpid el treball, o és tot a mà, casolà?
4: Sí,
1: sou una empresa tecnològica?
4: No, tecnològica per la part de connexió, però en realitat de procediments no. Sí que hi ha alguns procediments com el làser, per exemple, que pots fer dibuixos làser en els vaqueros en compte de fer-ho a mà. És així que seria una part tecnològica, però quasi tot és més manual. Perquè, per exemple, en alguns projectes, si treballes en quan es retalla el patró, les sobrans que queden, en això fas un collage i sí que tens que tindre la part manual per a poder
1: per
4: connectar.
1: Per encaixar les peces.
4: Sí, sí. Que per una part es pot veure algo negatiu perquè no pots produir tant, però jo per altra banda ho veig com algo positiu, no? Algo que pren el seu temps i que cada peça és...
3: I té més ànima, no?
4: Claro, sí, i cada peça és diferent, sí.
1: I quantes costureres teniu? Es pot saber?
4: És que
1: perquè esteu recuperant un ofici que havia desaparegut.
4: Sí, però nosaltres directament no teníem taller, però sí que portem a diferents costureres de València i dissenyadores. Ara mateix, pues no, la veritat és que no sé el nombre, perquè també en Madrid tenim contactes, en Barcelona, el nombre exacte, no sé, a lo millor te podria dir Cent o aixina entre tota Espanya, de gent també que ens contacta, un Cent. I hi ha de totes les etats. Hi ha gent més major i també gent més jove. Però és veritat que hi ha més gent jove que li dona més reparo el transformar prendes, perquè està acostumbrada, la gent del màster no, però la gent que estudia disseny de moda està acostumbrat a treballar en un tros de tela que és infinit, que pots fer el que vulguis, i en una peça de upcycling la tens ahí i has de desmuntar-la en el cas que siga, si la desmontes, o tens ahí algo i has de transformar-lo, i és una visió una mica diferent.
1: Sara, en quant a productes de reciclatge, hem parlat de la mala qualitat, però també hi ha casos que pots comprar prendes de cotó orgànic. Això és a Xina? Són realment de cotó les empreses que li compres a Shein? O és mentira? O quina manera diferent de reciclar aquestes peces hi ha respecte a les altres que són derivades del petroli?
0: Pues, efectivamente, todas las prendas que son de materiales orgánicos, como puede ser el algodón, la lana, tal, tienen mucha más salida como dentro del reciclaje, porque son materiales mucho más valiosos. Pero sí que es cierto que ya está empezando a desarrollarse un reciclaje de materiales sintéticos. Pero igualmente, todos estos procesos de reciclaje no es común que ese mismo material que ha sido una prenda en un momento dado, cuando pasa por reciclaje, termine convirtiéndose en otra prenda. De hecho, con datos que manejábamos en Greenpeace en uno de nuestros últimos informes, creo que el porcentaje de prendas que se hacen con ropa que ha sido reciclada no llega ni siquiera al 1%. Y además, una de las cosas que hemos estado viendo es que efectivamente en el último siglo, desde el año 2000 hasta ahora, ha habido un cambio en el uso de materiales sintéticos frente a materiales como el algodón, que ha crecido de forma exponencial todo el consumo de materiales sintéticos, y en cambio se ha reducido el del algodón. Así que efectivamente, aunque sí que también se están empezando a desarrollar, pues como decía, en India, en Pakistán, en países asiáticos, empresas de reciclaje de estos materiales sintéticos, ni son de la misma calidad, implica la exposición de los trabajadores y las trabajadoras a sustancias químicas peligrosas que están contenidas dentro de estos materiales, son productos derivados del petróleo, tardan mucho más tiempo en degradarse cuando se convierten en residuos, y por lo tanto los materiales, como puede ser el algodón, como puede ser la lana, son materiales mucho mejores, sobre todo porque no llevan, aunque pueden llevar también sustancias químicas que sean peligrosas, sobre todo si no es un algodón orgánico o si está teñido con determinados tintes, pero sí que son mucho más factibles y mucho más susceptibles de ser reciclados y poder ser utilizados de nuevo para fabricar prendas que los materiales sintéticos.
1: Mm. Marina, parles tu també dels materials, perquè comentant en tu en la ràdio, per telèfon quan parlarem, em comentaves que des del màster de moda sostenible estàveu utilitzant materials innovadors que ja no són els clàssics de cotó o llana o quin tipus de... És que, per curiositat, no tinc ni idea si vosaltres feu això, però l'altre dia metíem en la Via Verda la capacitat de convertir en pell un caqui. I em va impressionar perquè no tenia ni idea de que això existia. Quins tipus de materials nous utilitzeu en el màster?
2: Nosaltres, n'hi ha una assignatura en el màster que és biomaterials, on es partix dels materials tradicionals, el cotó, la seda, etc. I també s'estudien biomaterials, que són materials que estan fets a partir de fórmules químiques, perquè la professora que ho impartís, de fet, és experta en aquestes coses. Per tant, ella ha sigut capaç de desenvolupar materials des de processos químics que són respectuosos amb el medi ambient, també a partir de, per exemple, de flors o de plantes, coses que jo tampoc m'havia imaginat mai. Ella és capaç de fer-ho, també els tintes, és a dir, no materials, sinó també com tintar les prendes de manera sostenible. Per exemple, ells utilitzen flors i, per tant, el que fan és o amb cafè, amb te, amb totes aquestes coses, i són capaços d'extraure el que és la tintura natural de la prenda i després amb biomaterials, amb fórmules químiques, que jo no t'he d'explicar més perquè no és el meu camp, elles també fan materials i, per exemple, poden fer amb, com si fos cera, per fer, per exemple, corpinyos, o també fan fils, filaments, per després poder cosir, un munt de coses. La veritat és que és increïble. Fins i tot ella a vegades fa tallers, que està estenent també dins del grau de disseny de moda de l'escola, per apropar tot això, perquè la veritat és que és un món totalment desconegut, però molt interessant, perquè n'hi ha com aquestes opcions. Aquesta professora sempre està investigant, va rebre un premi perquè és molt, molt punter en el seu, i la veritat és que és un món que és desconegut, però que n'hi ha eixida, i que és fonamental que les persones ho coneguen, sobretot els professionals del disseny de moda, perquè és la base per a després poder reciclar com correspon, perquè si no és una cosa totalment impossible.
1: Mariola, tu creus que un projecte com el vostre podria arribar... Dius que tens contactes en diferents ciutats d'Espanya que vos busquen i tal, però tu creus que el vostre projecte es podria exportar a la resta d'Espanya i fer-lo, si no massiu, apropar-se al vostre estil de treballar?
4: Sí, jo crec que cada vegada hi ha també més dissenyadors que treballen a la tècnica d'upcycling, que és recuperar la roba que ja existeix. I també lo bo és que estem veient en marques com Prada, per exemple, que està fent upcycling en la roba que tenien d'altres temporades, i també pues, en marques no tan sostenibles d'esport, però bueno, això també és una manera de que arriba més gent, i cada vegada sí que es veuen més dissenyadors i més marques que fan upcycling.
1: Sara, quines investigacions o dades científiques de Greenpeace consideres que haurien de ser essencials i que formaren part de la formació, de l'educació dels futurs dissenyadors de moda sostenible?
0: Bueno, no sé, seguramente tengan ya un montón de información buenísima y lo mismo no necesitan para nada, pero sí que para Greenpeace es muy importante. Las cosas en las que nosotros nos queremos centrar es precisamente en lo mismo, es que haya un sector de la moda que pueda ser sostenible, y por ejemplo, cosas que hemos estado haciendo últimamente ha tenido que ver como las prendas de Shein muchas veces llevan contenido químico que supera en cientos de veces los límites de sustancias químicas que se consideran seguros en la Unión Europea y por lo tanto están incumpliendo la normativa europea de seguridad. Y muchos de estos informes sí que han hecho además un estudio de cómo estas empresas están impactando directamente sobre la gente joven a través de redes sociales. Y creo que es algo interesante. Probablemente sea algo que ellos están ya por encima de todo eso, porque cuando hay personas que están interesadas en estos temas, que además van dirigidos hacia una moda sostenible, nos superan por creces. Pero bueno, hay informes interesantes, por ejemplo, recientes de Shein y el contenido químico de sus prendas, de cómo funciona la maquinaria, ya no solo de fabricación, sino la maquinaria de publicidad y de enganchar a la juventud y de redes sociales, que bueno, pues que eso pueden ser interesantes.
1: Mm-hmm. ¿Quin és el perfil que teniu d'estudiants que fan el màster de moda sostenible?
2: Pues és un perfil molt interessant perquè n'hi ha dissenyadors de moda, però després també n'hi ha d'altres branques. Per exemple, hem tingut dissenyadors industrials, mm-hmm. perquè potser se dediquen a tot el tema de complements, de bolsos, i coses similars, i per tant els interessa molt com aquesta part. També hem tingut gent que estudia Belles Arts, hem tingut fins i tot gent que ha estudiat química, mm-hmm. perquè, vull dir, és un perfil molt divers, perquè com diem, la formació que donem és molt multidisciplinar, sí que diem a tot el món que ha de tenir uns coneixements mínims de patronatge i confecció, perquè n'hi ha dos projectes molt grans, que bàsicament és això, és saber com patronar i com produir una prenda de manera sostenible, però és un perfil molt divers. Això sí, com que som un màster oficial, han de venir amb una titulació universitària, però és un perfil molt divers i jo penso que això és molt enriquidor, perquè el que no pensa tu, el pensa un altre. I després moltes vegades el perfil del SIDA també és diferent, perquè hem tingut gent que li agrada molt tots els temes de xarxa social, de conscienciació, etc. I per tant volen dedicar-se a aquesta part i n'hi ha també assignatures de comunicació, de moda, i per tant el perfil és molt divers i això fa que siga molt enriquidor. I jo, al fil del que tu has preguntat a Sara abans, sí. crec que és molt important conscienciar, però no només al perfil, no?, de futurs dissenyadors de moda, futurs comunicadors de moda sostenible, sinó també pot ser des d'abans, vull dir-te, des del col·legi, des dels instituts, és a dir, com estem consumint, no?, cada vegada n'hi ha com més conscienciació de l'alimentació saludable, de la vida saludable, de, no?, la desconnexió digital. Pot ser, hauríem de fer un pas més endavant i també conscienciar sobre la importància, per exemple, quan ve el festival de fi de curs, que jo me fa molta gràcia perquè una amiga diu no, això no se pot comprar ni en Sein, ni en Inditex, ni res. No arriba el festival de fi de curs. I ja siga en el col·legi, en l'acadèmia de ball, on siga, és com que això que en Sein és molt barato, no, això ho hem de llevar.
1: I fer-te-lo tu.
2: I fer-te-lo, sí. Com antigament, o pot ser contactar això, pues mira, n'hi ha una escola de disseny, sí. N'hi ha cicles de patronatge, no?, que és el disseny social, que també és molt enriquidor per a tothom, de dir, mira, n'hi ha instituts d'FP on s'estudia patronatge i moda, n'hi ha una escola de disseny en València molt important pública, per què no fer els alumnes que facin, de fet, tenim projectes amb el Conservatori de Música, que part de la indumentària del conservatori, dels festivals de fi de curs es fa des de l'escola. Per què no fer això més extensible, o gent que s'està muntant una empresa, empreses com les de Mariola? Vull dir, n'hi ha moltes opcions i és important que això aplegue a totes les branques de l'educació
1: i a totes les edats, sí. I els pares que donen l'exemple, sí. També.
2: Exactament.
3: Com es pot fer per a estudiar el màster?
2: Per estudiar el màster és prou fàcil, vull dir-te. És tenir una titulació oficial, nivell 2, un grau universitari o similar, i se fa la inscripció. Mira, ara, casualment, tenim oberta la inscripció per l'any que ve. És fer una inscripció a través de la pàgina web de l'Escola de Disseny de València, l'Escola d'Art Superior i de Disseny de València. Es fa la inscripció, aportes la teua titulació i després es passa una entrevista, una mica per a que es conega el que oferim en el màster, que siga el que realment la gent està interessada en aprendre i que tinguin com aquest perfil, no?, bàsic, perquè puguin aprofitar el màster. El que hem dit, ha de ser gent que una mica sàpiga el que implica patronar, cosir, que no és necessari que siguin experts, però sí uns coneixements mínims. Es fa l'entrevista i si resulten aptes, pues endavant, el curs comença en octubre i a estudiar.
1: I a convertir-se en dissenyador.
3: Sí. I per a contactar amb Upcyclic?
4: Ens poden trobar en la web Upcyclic, que, bueno, volia també dir que Upcyclic ve de la paraula upcycling, que en anglès és...

0: Abans s'heretaven la roba dels germans majors, ara, amb sort, heretem el codi de descompte. I alguna cosa ha de canviar. I de segur que amb tanta bona gent treballant perquè canvie i aspirem a un món més equilibrat, ho aconseguirem. Sara del Río, responsable d'investigació Greenpeace, bona nit, gràcies. Mariola Marcet, fundadora i CEO del projecte de reutilització de roba Upcyclic. Gràcies, Mariola.
1: Gràcies.
0: I l'enhorabona per la tasca.
1: Gràcies.
0: Marina de Luengo, coordinadora del Màster de Moda Sostenible de l'Escola de Disseny de València. L'enhorabona per la tasca que esteu fent, per tota la gent que esteu formant i endavant.
2: Moltes gràcies i gràcies per l'oportunitat de venir aquí per parlar d'aquests temes tan necessaris. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Txelo, per la convocatòria. Bona nit.
3: Bona nit, Gustavo.
0: Són les 10.

0: Contrapunt, on debaten les veus més interessants en A.Punt Ràdio.
1: Rubén Dempere, conta'ns. Hola de nou.
2: Hola, Gustavo. Entrem en les hores decisives per a una possible resolució del conflicte en l'educació pública. La conselleria ha convocat els 5 sindicats a una nova reunió demà al migdia per firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament. La proposta final que ja tenen els sindicats és, segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, satisfactòria per a tots.
3: El acuerdo o los acuerdos o el acuerdo dividido en secciones es muy bueno, muy bueno. En cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo a ojos cerrados.
2: En una primera reacció a la proposta, els sindicats la consideren encara insuficient. Veuen l'acord lluny pel que fa a les ràtios i a les plantilles. Sí, reconeixen més consens i una possibilitat d'entesa en la qüestió de la burocràcia. Ara sotmetran les propostes de la conselleria a la consulta del professorat. Això era el que manifestaven els representants sindicals abans de rebre el nou document. Marc Candela...

0: CTT i Txelo Valls, Comissions Obreres.
1: Facilitaran aquesta reducció de la burocràcia, però en la resta de punts, ràtios, la graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant, no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. El punt de plantilles, que també és molt important, veurem quina és la... fins on arriben.
2: En el moment en què els tinguem, podrem fer la consulta que sabeu que volem fer, almenys nosaltres tres.
0: I fa poc més d'una hora que els agents de la Unitat Central Operativa de l'UCO han abandonat la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Estaven dins des d'este matí, enviats pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, amb un requeriment perquè arreplegaren documentació sobre suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez per, presumptament, recopilar informació sobre jutges i policies que podrien perjudicar el Partit Socialista. Després de la imputació de Rodríguez Zapatero, això ha fet afegit més pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa, Sánchez reiterava que no convocarà eleccions.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: També ha reiterat el suport a Zapatero, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li tornava a demanar que se'n vaja.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
0: Apel·lació als socis de Sánchez que continuen sense voler acompanyar els populars en una moció de censura. Però sí que han recordat que tenen línies roges. Gabriel Rufián és el portaveu d'Esquerra Republicana.
5: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: I a casa nostra, a les Corts, avui ha aprovat el seu dictamen definitiu la Comissió d'Investigació sobre la gestió de la Dana. Són les conclusions del Partit Popular i de Vox, que l'esquerra rebutja i considera un nou atac a les víctimes. José María Llanos és el síndic de Vox i Saura Navarro, diputada de Compromís.
6: Hemos concluido un dictamen serio, riguroso, y eso no lo puede decir la izquierda, que no quería esta comisión, sino que quería incendiar la calle y ganar unas elecciones que los valencianos ni les dejaron ganar ni les van a dejar ganar.
7: Y hay una mentira que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame. Y aquí no se ha trabajado por saber la verdad, aquí se ha trabajado por ocultar la verdad. Aquí lo que se ha probado no es ni más ni menos que las mentiras de Mazón.
0: I acabem este repàs informatiu amb la notícia que els avançàvem fa un parell d'hores. L'operació antiterrorista realitzada per la Policia Nacional en diferents municipis de la província d'Alacant, entre ells la mateixa capital, Xixona, i la zona de Torrevieja i Orihuela Costa. Ho han desvelat els companys del diari Información, i l'operació ha portat de moment a la detenció d'almenys 3 persones.
8: Estes són les notícies d'avui. Avancem les de demà.
0: A les 12 del migdia està previst que comence una nova reunió entre els sindicats docents i la Conselleria d'Educació. Una reunió per firmar o no l'acord que posa fi a la vaga indefinida en l'ensenyament, després que Educació els hagi remès esta vesprada una proposta que sembla ja definitiva. També, en l'àmbit educatiu, es presentarà la normativa que regirà la PAU, les proves d'accés a la universitat, que comencen dimarts que ve, el 2 de juny. I en tribunals, la jornada arriba carregada. Demà comença a Badajoz el juí contra David Sánchez, el germà del president del govern acusat dels presumptes delictes de prevaricació i tràfic d'influències per la seva contractació en la Diputació Provincial. En total hi haurà 11 acusats, entre ells l'expresident de la corporació, Miguel Ángel Gallardo. En el juí pel cas Kitchen declara Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior en el govern que presidia Mariano Rajoy. Jorge Fernández és un dels principals acusats d'ordenar l'operació policial que va espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per evitar que publicara informació sobre el finançament il·legal del partit. També declararà l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez. I a casa nostra, i també en tribunals, l'Audiència de València jutja els futbolistes Rafa Mir

0: i Pablo Jara per la suposada agressió sexual a dos dones en setembre del 2024. S'enfronten a 10 i 3 anys de presó, respectivament. I acabem amb el defensor del poble, amb Ángel Gabilondo, que presentarà davant del ple del Congrés l'informe anual de la institució corresponent al 2025.
1: Ha informat Rubén Dempere. Comença la segona part en la final de la Conference. Rayo 0, Crystal Palace 0. I ara és moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final a la nit.

Esta nit hi ha quatre maneres de mesurar la temperatura del país. La primera, amb termòmetre polític. La segona, amb termòmetre escolar. La tercera, amb calculadora pressupostària. I la quarta, amb aigua beneïda digital, que és una cosa nova que ens arriba directament del Vaticà. Perquè mentre Pedro Sánchez compareixia des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, insistint que no pensa avançar eleccions i que 8 anys de govern no poden quedar invalidats per registres, investigacions i un matí complicat a Ferraz, a Madrid la política espanyola feia exactament allò que millor sap fer: convertir cada passadís del Congrés en una sèrie de true crime. Feijó exigint eleccions ja. Podem dient que això és insostenible, però sense voler mocions de censura. Sumar veient la mà del PP darrere de cada operació. I Zapatero reapareixent en escena com aquests personatges de Netflix que pensaves que ja havien desaparegut en la segona temporada. Doncs així està la política espanyola, que té aquesta virtut admirable. Mai deixa que la realitat trenque una bona batalla narrativa. I mentrestant, així, a la Comunitat Valenciana tenim altra guerra oberta. Menys solemne, però probablement més important, la de les aules. La vaga indefinida dels professors continua, encara que ja hi ha sindicats que pràcticament l'han donada per acabada i altres que encara esperen la proposta definitiva, que en política sempre és provisional, fins que 5 minuts abans de signar-se doncs canvien les coses. Després de 5 hores de reunió, sembla que hi ha acord en infraestructures, però no en ràtios, és a dir, hi haurà parets noves, però encara falta saber quanta gent hi haurà dins de cada classe, com si reformàrem un restaurant sense decidir quants clients cabran al menjador. Tot això, a més, en la setmana en què el Consell prepara l'aprovació dels pressupostos gràcies a l'acord entre Partit Popular i Vox, un acord que el govern ven com una estabilitat i l'oposició com una rendició ideològica amb etiqueta de prioritat nacional, que és una expressió curiosa perquè sona a pla estratègic de la NASA, però acabarà discutint-se sobretot en sanitat, educació i servicis públics, és a dir, el que vostès i nosaltres vivim en el nostre dia a dia. I per si faltava alguna cosa en esta nit de realitat hipertensada, arriba el papa Lleó XIV i publica una encíclica contra els riscos de la intel·ligència artificial. El pontífex advertix que qui controle la IA voldrà imposar la seva visió moral del món. I clar, en escoltar això, mig planeta ha mirat directament cap a Silicon Valley i l'altra meitat cap als grups de WhatsApp de la família. Un papa alertant sobre algoritmes, guerres justes i tecnologia deshumanitzada. Qui ens ho havia de dir? Fa uns anys l'Església discutia sobre el llatí, ara discutix sobre ChatGPT. La modernitat és això, un conclave opinant sobre servidors, dades i bots. Així que sí, esta nit parlarem de governs resistint, de mestres negociant, de pressupostos pactant-se al mil·límetre i d'un papa que ha decidit entrar.

0: entrar de ple en el debat tecnològic. Tot, ja veuen, molt inquietant, com el gol del Crystal Palace en estos instants, que dificulta les coses al Rayito en la seua, en el seu afany de conquerir Europa per primera vegada. Benvinguts a la part final del nostre contrapunt. Álvaro Ortuño, bona nit.
1: Està carregada la noche, eh?
0: Sí, bé, entretengudeta. Álvaro Errazu, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Toni Cabot, director d'informació, bona nit.
3: Molt bona nit, Gustavo.
0: I comencem precisament per la informació, perquè, Toni, heu avançat esta vesprada la notícia d'aquesta operació policial que ens té, diguem, molt pendents de tot el que heu vingut contant en diverses poblacions alacantines, una operació que té un gran abast i que, de segur, ens pots aportar algun detall més d'esta operació antiterrorista.
3: Efectivament, una operació antiterrorista. De bon matí, a mi no sé si inquietava la subdirectora Mercè Gallego per advertir-me que havia, en principi, vaig a confessar també més que pensaven que tenia algo que bueno, que estava passant en Ferraz, però no, no era així. La Policia Nacional ja havia desplegat ja seus agents perquè ja una operació antiterrorista, a més que alcançam està en Alacant, alcança Gixona, també està en la Vega Baixa. Estem parlant de ciutadans de l'est d'Europa que tenen diversos delits i que s'amaguen per aquí. I bueno, pues sí, ha hagut un ampli despliegue policial, no? Són segut desenes d'agents que s'han posat mans a l'obra en un dispositiu ampli, no? I bueno, pues en això estem mirant a veure finalment fins on arriba ja, però ja es diu que tota la comissaria i tot i una àmplia cobertura policial estan darrere d'aquesta xarxa. Es parla de txetxenos, més que altra cosa, és que vinculats, com dic, a terrorisme, vinculats a altres delits d'aixòs països de l'est, i que, bueno, anem a veure què més detalls podem aportar, perquè encara estem pendents de lo que puguem traure d'aixa xarxa, com dic, de txetxenos, que està amagant-se per la província en diversos punts, no? Mm-hmm.
0: Doncs seguirem atents a la informació. L'enhorabona als companys d'informació per eixa exclusiva. Entrem de ple en el que ha sigut la jornada d'escorcolls a Ferraz. Pedro Sánchez manté la decisió de no avançar les eleccions generals previstes per a l'any que ve. Com dèiem, des de Roma i després que el papa Lleó XIV hagi rebut en audiència, Sánchez ha oferit una roda de premsa. President del govern ha afirmat que ni la investigació a Zapatero ni l'entrada de Luco Estematí a la seu del PSOE amb un requeriment judicial per a recollir informació sobre l'exmilitant Leire Díez invaliden l'acció del seu govern en els darrers 8 anys.
4: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
0: Sobre la investigación oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per posible tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra, Sánchez ha reiterat el suport a Zapatero a la vista, diu, del que s'ha conegut respecte al sumari del jutge Calama, així ho ha expressat.
4: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Abans de les declaracions de Sánchez, el que es pronunciava des dels passadissos del Congrés era el líder de l'oposició, Núñez Feijóo. Ho feia per a reiterar la necessitat de convocar ja les eleccions generals. Assegura que la situació és insostenible.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez...

0: de exceso de información. Porque cuando no salimos de una, entramos en otra. Y se concatenan con una intensidad y una vinculación entre ellas que cualquier persona que no esté consumiendo información como un animal tiene que estar absolutamente despistado. Porque al final la sensación, por eso paso de la información a la sensación, es que da igual lo que lean, pero todo huele a miseripodedrume. Y esto es estructuralmente nefasto para España como país. Porque aquí ahora mismo ya no es solo el Partido Socialista Obrero Español, no es solo Pedro Sánchez, es un problema estructural. Estructural. Y el problema además, y es lo que a mí me avergüenza especialmente, es que tenemos una situación política que ante un contexto que es absolutamente, no voy a decir vergonzoso, voy a decir vergonzante, tenemos un inmovilismo político porque para según algunos sectores de nuestra bancada, del Congreso, de los diputados, aún este contexto de podredumbre es mejor que la alternativa. Y eso cualquier oculista, oftalmólogo o vidente que lo vea, pues le produce mucho rechazo. Porque si todo esto es mejor que la alternativa, ¡wow! ¿Qué puede ser peor?
1: Toni Cabot.
2: Pues efectivament, no? El jutge Pedraz apunta els seus pagaments del PSOE a Leire Díez a mitjan Cerdán, però va ser després dels dies de reflexió de Sánchez, és a dir, dels dies és que va demanar reflexió pel cas de la seva dona, per aquestes acusacions contra la seva dona. I algú pot creure que el propi Cerdán s'hi va posar tot això en marxa, no li va dir a Sánchez que estava posant en marxa per a defensar-lo? Evidentment, això no encaixa bé, no? Jo crec que Sánchez estava, evidentment, al corrent d'aquestes situacions. I en aquest sentit, l'escoltes en el que ha dit avui en el Vaticano i dona esta vergonya, no? Perquè, efectivament, això no se creu absolutament ningú. És un exercici de cinisme absolut. Ell vol quedar-se fins a l'últim moment, però per ell, crec que li importa allà prou poc el que li passi al país o la imatge que estic donant al país o tota la corruptela que està al seu volta, que està ensullant al país, no? Li interessa a ell, li interessa salvar-se a ell, que deveria dimitir, per supòs que sí. A veure, tengo que dimitir ja fa temps o a veure, tengo que convocar eleccions, millor dit. Però va convocar-les? Jo tinc molt poca. Jo crec que no va convocar-les i, a més, per lo que estic veient en els seus socis, parla molt, però són tis que es tiren al cel. No els busquen una diana, perquè està molt clar. Si es pones al PNV, que té les coses tan clares, el que té que fer és recolzar una moció de censura, però dona la impressió que això no anem a veure. I en aquest sentit, a mi em pareix que la situació és absolutament vergonyosa, el que està passant en aquest país. Jo crec que mai s'han vist tanta corrupció en un sitio tan íntim envoltant a un president del govern com ara. Faltava el registre de la UCO, este matí en Ferraz, el bombàs que hem vist del propi Zapatero, sumat a lo que estem veient dia a dia, no? Pues pareix que no fan mella en Sánchez, que ja dic, no li costa molt muntar un argument absolutament cínic, no? Com el que este matí escoltaven que dia des del Vaticano, no? I bueno, pues ja et dic, no crec que les eleccions tindrien en qualsevol país ja s'haurien convocat, però en este crec que ara m'ha tingut que aguantar fins, si ho vam enganyar, fins a l'últim moment, per supost l'any 27, perquè no té intenció, si jo no veig els socis de govern executant una moció de censura o recolzant una moció de censura perquè això tingui lloc.
0: Es que lo has dicho muy bien. Lo extraordinario es que aquí el WAN ha creado una red al interno de nuestra estructura, una red clientelar dentro de la estructura de nuestro Congreso de los Diputados, en la que es tan rígida el telón de acero de lo que se puede y lo que no se puede, que es que incluso aunque tuviéramos el primer capítulo de Black Mirror viviéndolo en la política española, es que tendríamos partidos que no podrían votar a otras cosas, ¿no? El caso del PNV es paradigmático porque es que el PNV siente el aliento de Bildu muy fuerte en el cogote y le tienen un

però no acaben de fer-lo, no? Però sí, jo crec que jo també estic d'acord que crec que ara mateix, des de logo, Pedro Sánchez no és un bon candidat, i el primer que ho sap és ell, perquè si tinguera

0: Acaba el somni del Rayo Vallecano. No ha pogut ser. Gràcies, Toni Cabot. Bona nit.
1: Molt bona nit, Gustavo.
0: Gràcies, Álvaro Ortuño. Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Gràcies, Álvaro Arrazu. Bona nit.
3: Adeu, bona nit.
0: Gràcies a José Navas i a Juan Alpuente, al comandament tècnic. La ràdio continua. Ara, l'esport.

0: Dado Clemente.
1: Señores,
2: volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A punt ràdio.
5: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
6: Vale o no vale?
7: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
5: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
8: Està lamentable.
5: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
7: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
5: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
6: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
9: Rebut, policia local, anem cap allà.
5: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic quasi per a les teues coses.
8: Queda clar, sí.
7: I què vols que faci si fer i desfer és la faena del matalafer? Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
5: Jo ja plegue, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
10: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
7: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
11: Ei, ei, que trabaja el rei.
7: Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
12: Està tot molt mal.
13: Com esperava això i em fa sentir trist.
12: Molt mal està tot.
7: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A punt ràdio.
2: L'esport que realment t'apassiona.
14: Humo, duro, humo, duro.
15: Aleluia, aleluia, ben patalets, ben patalets.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe. Noranta minuts en A. Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11 de la nit i 3 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, si és en xifra en número, eh? Si és també TikTok, també en xifra avui en número 90 minuts ràdio, i 90. I si és Instagram, també és 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, bueno, pues teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: veieu un Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Parejo? I és la pregunta que avui deixem en este temps d'opinió. Veieu un Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Dani Parejo? Em deia dilluns el company d'Anel Mosilla que s'estava preparat per a fer la transició de la Tanatori League a la Rotonda Infinita, que és un clàssic en l'estiu. I la veritat és que raó no li faltava. Ja es comencen a notar les primeres revoltes de la Rotonda Infinita. En breu començaran a dibuixar un futur esplendorós, sense més garantia que la seva paraula, com si, per a la gent en memòria, aquesta paraula tinguera alguna vàlua. La realitat és que el València torna a ser un ens immòbil. Mentre estem veient com en altres equips ja es prenen decisions en els despatxos, en el València, els temps de Meriton tornen a viure d'esquenes als temps que marca el futbol de veritat. Màxim en un club que tindrà que afrontar un mínim de 5 entrades i ja veurem quantes eixides. No és que no hi ha sensació de moviment, és que tampoc ha eixit ningú a donar detalls sobre la fulla de ruta, si és que la tenen clara a aquestes alçades. Ningú sap si la third transfer window va continuar manejant-se en la precarietat, excepte sorpresa majúscula. La pinta que té és que la third transfer window no va ser una window de climalit, va ser una volta més una finestra amb lo justetet. En ese clima d'esperança eterna de l'aficionat, del qual s'aprofita sempre Meriton, trobem en les últimes hores, després de que l'avançaren els companys de Radio Marca en València, el nom de Dani Parejo. El de Coslada ha acabat contracte amb el Villarreal i té el seu domicili en València. Els companys de Radio Marca parlarem ahir de que el capità de la Copa del Centenari no miraria amb els ulls un Last Dance, com diuen ara els jovens. I el propi Parejo, anit en el Larguero de Yasso.
1: A ver, el Valencia ha sido mi vida. He jugado 9 años allí, he conseguido ganar un título. Y al final es lo que te decía un poco al principio. Lo más bonito en la vida es lo que dejas y cómo se comportan contigo, ¿no? Yo ahora voy, por ejemplo, por la calle, por Valencia, y a mí la gente me ama. O sea, me quiere muchísimo. Y eso para mí es lo más bonito que hay en la vida. Lo que dejas y cómo te ve el resto de personas. Entonces, para mí es un halago. Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar, tendría que valorar todo, pero al final el Valencia, bueno, pues uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia que tiene, los títulos que ha ganado,
2: claro,
1: pues están ahí. Entonces, pues bueno, pues Valencia, pues es el Valencia.
2: Me imagino que es uno de esos sitios para ti, especialmente, donde quizá el dinero ahora es lo de menos, ¿no? Si te llama el Valencia, me imagino que pones muchas cosas encima de la mesa, pero igual ese es el ahora mismo menos importante, no sé.
1: Sí, no, está claro. Esto sí, también te voy a decir una cosa, que no me salga a pagar.
0: Es que Parejo con el Smolle Meriton. Y esa chineta final cree que es definitoria. No dubte que Parejo, que per Parejo no quedaría, ¿no? Tinc claríssim. Pero se nos olvida un xicote detall. Falta la otra parte. O siga Meriton. perquè la tornada de Parejo, 6 anys després de tirar-lo del club a patades, seria reconèixer de manera implícita la barbaritat que feren, i Meriton és al·lèrgic a admetre errades. És més, Parejo va ser afusellat a l'Alba sense judici per no callar davant la destrucció del València, per ser crític amb la propietat. I si una divisa té Singapur en l'ADN, és la del rancor i la revenja. Meriton i Singapur mai han premiat la brillantor o l'efectivitat en cap àrea. Sols contemplen la submissió i l'obediència sense límit. Discrepar és una actitud intolerable per als propietaris del club. Per això no crec que es puga donar una tornada de Parejo, que Meriton deixe créixer este assumpte com a distracció o com a rentada d'imatge, no dubte. Que s'arriba a executar, no crec de cap de les maneres. La meva opinió és que en futbol, per norma general, les segones parts mai foren bones. Parejo ja té 37 anys i desconec quin és el seu estat físic a l'hora d'afrontar una temporada sencera. Igual està, eh? Però evidentment no és el Parejo de 2019. I sobretot, tinc clar que Meriton no es deté davant de ningú a l'hora de triturar símbols del valencianisme. Si la primera aventura acaba malament, no vull ni imaginar el nivell de desgast al qual Meriton seria capaç de sotmetre el de Coslada, cas d'una nova dissidència o d'un rendiment per baix de l'esperat. La capacitat de destrucció de Singapur contra els símbols del València i contra els dissidents està més que provada. I crec que en este cas particular disfrutaríem la revenja de manera especial. Xutxe, que no té consciència, mai farà bona sentència. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 10 minuts. Salude Sala Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal?
0: Estava també atenta a la pantalla a veure què feia el Rayo Vallecano. Finalment no ha pogut ser per al pròxim entrenador del Villarreal, per a Íñigo, que ha perdut 1-0 contra el Crystal Palace.
1: Sí, ha perdut 1-0. És cert que després de que els anglesos hagin fet el primer gol, han estat a punt de fer un segon i inclús un tercer, perquè han tingut ocasions per a fer diversos gols, però al final el Rayo fins i tot ha tingut alguna, i a última hora ja en el descompte, Alemão, després d'un bon control en la frontal de l'àrea, ha llançat a porteria, però el silenciament ha sigut desviat. Bueno, pues a la fi el Barrio ha quedat fora de la final, subcampió, però jo crec que ha competit i se'n va amb el cap ben alt, l'equip de Llibre.
0: Estem mirant les llàgrimes ara mateix d'ici, crec que són les llàgrimes d'aquesta gent que sap que probablement tornarà a tindre una oportunitat d'ici en la vida.
1: Sí.
0: I és una llàstima, però són les coses que té el món del futbol. Bueno, l'enhorabona en qualsevol cas al Rayo Vallecano per com han competit durant...
1: I a Íñigo Pérez
0: per com han competit durant tota la temporada. 11 i 11, ara es prometeix que contar perquè hi ha un club de primera que té el punt de mira en el radar a un futbolista del València. Ara després direm quin club i quin futbolista, però m'ho tens que contar, eh?
1: Correcte, sí, t'ho vaig a contar, sí. I no te conté això, Manolo, no tinc tampoc massa cosa.
0: Fija, per què venim així?
1: Per què venim així?
0: Les 11 i 11, com venen les fotos?
1: Fotos venen misterioses.
0: Vinga, tira-li.
1: Parejo es deixa voler en una entrevista concedida a Nita Larguero, el migcampista de Coslada, que acaba de dir adeu al Villarreal després de 6 temporades a bord del submarí. Ha reconegut que li agradaria tornar al València als seus 37 anys.
2: Si sale la oportunidad, bueno, tendría que pensar, tendría que valorar todo, pero al final el València, bueno, pues uno de los mejores clubs de Europa, tiene una masa social que es increíble, la historia que tiene, los títulos que ha ganado,
3: claro,
2: pues están ahí. Entonces, pues bueno, pues Valencia, pues ese Valencia.
1: El Villarreal vol començar la Lliga com a visitant. El club groguet demanarà començar el campionat 2026-2027 jugant els 3 primers partits de Lliga fora de casa, ja que l'estadi de la Ceràmica està en obres i no estarà acabat per al mes d'agost. El club castellonenc necessita finalitzar la primera fase de les obres de remodelació de vestidors, zones VIP i zones de graderia. D'altra banda, Pape Gueye ha sigut distingit per la Lliga com el millor futbolista africà de la temporada, una distinció meritoria atès que són més de 40 futbolistes d'origen en este continent els que participen en la competició.
4: Un orgullo, porque es la primera vez que gano un título individual en mi carrera. Entonces estoy muy contento de representar mi país, el Senegal, aquí en la Liga. Y quiero decir gracias a todos.
1: Sí,

0: La Granota, el Llevant, ha celebrat avui una reunió important de preparació de la pròxima temporada amb la presència del director esportiu Héctor Rodas i del tècnic del conjunt Granota Luis Castro. Noms com els de Carlos Espí i la seva venda o Pablo Martínez i la seva continuïtat han estat damunt de la taula. Escoltem Héctor Rodas en declaracions per a Apunt.
1: El futur passa per una eixida de Carlos Espí. Ha arribat alguna oferta que ens pots dir d'això?
2: No, de momento nada. De momento estamos trabajando sobre todo en incorporaciones y las ventas o lo que pueda suceder ya se verá.
1: El cas de Pablo Martínez, que dia que encara no n'hi hava telefonada, n'hi ha telefonada i s'està parlant, encara està parada la...
2: Aún estamos valorando todas las situaciones, también a ver qué fair play vamos a tener y a partir de ahí tomaremos decisiones.
0: Terratrèmol en l'Elche. Eder Sarabia, de manera sorprenent, ha anunciat que no continuarà entrenant la pròxima temporada i ha rescindit la idea de contracte que tenia pendent amb l'equip de la Franja Verda. Sarabia ha assegurat que ha pres la decisió per a descansar d'esta exigent professió i que, de moment, no entrenarà cap altre equip.
3: Que es un mundo muy exigente, es una profesión tremendamente exigente y que a veces pues desatiendes otras cosas que evidentemente para un ser humano son muy, muy importantes, ¿no? Tu familia, tus hijos, tenemos dos hijos pequeños que demandan mucho. La relación con mi mujer, que la tengo aquí, pero también me gustaría que fuera mejor, con mis amigos, con mis padres, con mi hermana...
0: Després de Sarabia ha dit adeu, Aleix Febas, el migcampista català de 30 anys, ha decidit no renovar per a fitxar per un club que jugue competició europea. Ese club, segons la premsa gallega, és el Celta.
4: Venia a deciros que he tomat la decisió de salir del club, de que no voy a renovar. Estuvimos todo el día con Cristian y con Pedro hablando, ¿no?, de poder seguir, pero bueno, creo tanto yo... como los míos que es momento de buscar otros retos, vivir experiencias que a lo mejor aquí a lo mejor sí, pero momentáneamente no podría vivir y bueno, eso ha sido la principal razón, ¿no? El vivir experiencias que ahora mismo aquí no puedo cumplir.
0: Comença el projecte del Deportivo Eldense en segona divisió. L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, i la presidenta del club, Carolina Holguín, han tancat la renovació de patrocini de la marca Elda te deja huella per al pròxim exercici, l'import del qual ronda el 1 milió d'euros. Carolina Holguín s'ha mostrat prudent a l'hora de parlar de fitxatges de cara a la pròxima temporada i ha enviat el missatge que necessiten millorar l'enllumenat de l'estadi o s'arrisquen a una sanció de la Lliga.
5: Prefiero tener firmadas cada una de los fichajes y de las cosas que tenemos previstas para poderlas ir anunciando en su momento. Si no tenemos la iluminación correcta, estaríamos incumpliendo el punto de infraestructura e implica que tenemos una sanción económica.
0: Adeu, capitana. València Bàsquet ha fet oficial la tercera baixa en la plantilla per a la pròxima temporada després de les ja anunciades d'Aguafam i Leo Fivic. Es tracta de la capitana, que era el Casas, que no renovarà el contracte que finalitzava el 30 de juny després de 7 temporades com a taronja, que era el Casas, se'n va sent la jugadora més important de la història fins ara. És la que més partits, punts, recuperacions i rebots té en el club taronja i ha conquistat 11 títols.
6: Hem celebrat 11 títols, des d'aquella primera Eurocup a Hongria fins al quart títol de Lliga consecutiu al Roig Arena. Família taronja, em dirigeixo a vosaltres per última vegada per agrair-vos de nou tot el que feu per nosaltres. Us portaré sempre al meu cor. Amunt València Bàsquet.
0: Vicent Molinés és reelegit com a president de la Federació Valenciana de Pilota, exseleccionador de la selecció absoluta valenciana, a més d'exvicepresident de l'entitat federativa una dotzena d'anys. Molinés Vives, natural de Xaló, va abastar el càrrec de president al mes de novembre de 2022 i ha sigut reelegit per als pròxims 4 anys després que no s'hagi presentat cap altra candidatura. L'escoltem.
7: Molt content de poder continuar perquè hem de donar continuïtat i consolidar el que està iniciat i també pues, poder tirar endavant nous projectes i noves línies que milloraran la pilota i posaran la pilota al lloc que cal. Estos 4 anys, ja que seguís millorant la comunicació en tots els àmbits de la pilota i ara pues, anirem a treballar com un DAFO, no?, per a replegar totes les valoracions de tots els sectors de la pilota per a tornar a redissenyar, no?, este pla que va ser inicial en 2022 i que ara necessita readaptar-se en 2026.
8: Les 11 de la nit i 18 minuts, Borregore arriba 90 minuts, de 90 en xifra, en...

0: número, también 90 en cifra, per a X o Twitter, también 90 en cifra o en número per a TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio, però per a Instagram, sense xifres ni números, tot en lletra. Si el que voleu enviar és un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos estem deixant per intercanviar opinions. Veieu un Meriton capaç d'admetre la seva errada i reobrir-li les portes del València a Dani Parejo? De tot això i de moltes coses més, atenció a la tornada de pausa, que vos anem a dir de quin futbolista del València es tracta i de quin club de primera es tracta el que el té en el punt de mira. Però d'això i de moltes coses més anem a xerrar així, en A Punt Ràdio, durant els pròxims 90 minuts.
1: ¿Y dices que siempre sucede?
2: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
3: Solo se me ocurre. ¡Wow!
1: Increíble. Pasa siempre.
2: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
3: ¡Wow!
2: Descúbrelo en tu concesionario.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Potser has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I també diu que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per a viure i no per a especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
8: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Les 11 de la nit i 21 minuts. Hem parlat en el nostre editorial, per exemple, del tema Parejo, que reprendrem després en temps de tertúlia. Alguna cosa més, però sobretot vos hem dit al començament que Salvo Folgado avui ve amb dades sobre un equip de primera divisió que ha posat els seus ulls, que té el radar, a un futbolista del València Club de Futbol. Salvo Folgado, quines són les dades d'aquesta informació?
10: Bé, segons hem pogut conèixer, Jesús Vázquez és objectiu del Celta de Vigo per a la pròxima temporada. El club celtinya està buscant un lateral en banda esquerra i en la llista que maneja la seva direcció esportiva, el millor col·locat, segons la informació que tenim, és el lateral del València Club de Futbol. El jugador d'Osasuna, de 31 anys, Javi Galán, també està en eixa llista, però per edat i projecció, el Celta preferís Jesús Vázquez, que va renovar, recordem, el seu contracte amb el València en estiu fins a 2028. Si no ha cridat ja, la informació que tenim nosaltres a hores d'ara és que el Celta de Vigo va cridar en les pròximes hores al València per a preguntar per les condicions en les que podria eixir el jugador.
0: Esta és la informació, estos són els noms, Jesús Vázquez i el Celta de Vigo, que en efecte va buscant un lateral esquerre, que ja havia manejat peça per Javi Galán, ara no s'assuna, que va eixir precisament del Celta a l'Atlético de Madrid, i és evident, Salva, que el final de temporada que ha fet Jesús Vázquez no ha passat desapercebut, en este cas, per al conjunt viqués.
10: Recordaràs que ja contàrem, no sé si dilluns, diumenge, dilluns, Manolo, contàrem que...
0: Crec que diumenge ja ho
10: Jesús
0: contarem.
10: Vázquez havia despertat, segons la informació que teníem, l'interès de molts clubs, tenint en compte primer el partit que va fer davant la Real Societat i fonamentalment el partit que va fer davant el Barça. Al final, Manolo, jugar com el Barça al nivell que ho va fer Jesús Vázquez, bueno, pues és una vitrina fantàstica per a un futbolista que necessita, bueno, pues projectar-se més enllà del seu club d'origen, que no és el cas, ojo, de Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, la informació que tenim, que és la mateixa que contàvem l'altre dia, és que està molt a gust en el València. El que ocorre és que el món del futbol va posar el suís en Jesús Vázquez perquè Jesús Vázquez va tindre una gran actuació l'altre dia en Mestalla davant el Barça. Lo que a mí me conten del vestidor, Manolo, del staff de Corberán, es que hoy en día Jesús Vázquez físicamente es un avió, que les cifres estadístiques que va a marcar en l'aparell que porten tots els futbolistes del València en els partits i que, bueno, pues medís diferents variants de... que medís diferents variants d'esforç dels jugadors durant els partits, les xifres que marca Jesús Vázquez són de les millors de la plantilla. Està molt de moda avui en dia en el futbol, per a referir-se a un futbolista que està físicament fantàstic, que és un avió. Lo que se comenta en el vestidor del València és que avui en dia Jesús Vázquez és un avió. I hi ha gent dins de l'estaf de vestidor que veu injust que Jesús Vázquez no hagi tingut més minuts esta temporada i que sols hagi tingut minuts quan Gallà ha caigut lesionat. Per tant, Manolo, la informació és esta. El Celta està buscant un lateral esquerre. S'ha fixat en Jesús Vázquez. Està per davant de Javi Galán. Torne a dir, si no ha cridat ja, la informació que tenim és que el Celta de Vigo va cridar al València per a preguntar per les condicions les que podria eixir el futbolista. I a partir d'ahí, Manolo, el València ja ha de decidir si el trau al mercat o no. I altra cosa és, pues, les condicions econòmiques. Ojo, que tampoc està molt bolla en la seva economia, que presenta el Celta de Vigo per emportar-se Jesús Vázquez. Torne a dir, lo que jo sé del futbolista és que així està molt, molt a gust. Ara bé, considera que el seu moment per a aparèixer en l'onze inicial ja ha arribat.
0: I no oblidem una cosa, evidentment l'economia del Celta no està massa bollant, però n'hi ha un futbolista del Celta de Vigo que ha jugat cedit en el València Club de Futbol aquesta temporada que al València li pot interessar, que es diu Unai Núñez.
10: Sí, però per a lateral dret.
0: Però me refereixo que hi ha un jugador que, en el cas de que el Celta volguera fer una oferta i a fer una aposta i tal, i bueno, pues,
10: bueno, això ja són...
0: Correcte. Manolo... Quan més sucre, més dolç, podem afegir este jugador que sabem que al València li interessa.
10: Això són conjectures, però sí, jo t'he dit que la economia del Celta Vigo no és massa bollant, també t'he dit que el València necessita vendre futbolistes este estiu, ja veurem què és el que determina en funció de les ofertes que arriben. De moment, Manolo, torna a dir, si el Celta no ha cridat ja, va a cridar ja a partir d'ahí. Veurem si l'operació, que encara està en bolquers, va avant i les xifres són interessants.
0: Notícia 11 i 26, que vos conta el 90 minuts. A més, Salva, hem de tornar a parlar de Copete, d'eixe missatge que va posar en xarxes socials i de la info que nosaltres tenim al voltant d'eixa situació de José Arias Copete.
10: Sí, ahir els companys de AS ja informaren que, bueno, pues Copete no estava content amb els serveis mèdics del València pel tractament després del seu postoperatori, i la informació que tenim nosaltres és la mateixa. Afegim a la informació que avui han donat diferents companys o la majoria de mitjans de comunicació de la ciutat, Manolo, que diuen que Copete està rebent tractament fora de València. És que el futbolista efectivament porta ja un temps rebent tractament fora de València i que ha buscat en altre metge especialista en Xenoi, pues una opinió mèdica diferent a la que té per part dels serveis mèdics del València, perquè, torne a dir, no ha acabat content amb el tracte que se li ha donat des dels serveis mèdics del València. Se li va complicar el postoperatori, ho contarem en abril, ja vam dir que esta no era responsabilitat dels serveis mèdics del València, que això sol ocórrer en la operació a la que va ser sotmès Copete, però que a partir d'ahir, Manolo, se li va complicar el postoperatori i el tractament per aquesta complicació en el postoperatori a Copete no li ha agradat, i per això, bueno, pues ha buscat una segona opinió mèdica lluny del València, fora del València, perquè no està content amb els serveis mèdics del València.
0: Pues això és la informació que tenim i això és la informació que vos traslladem en el 90 minuts al voltant del

0: tema mèdic i de copete. 11 i 28 del València, alguna cosa més que comentar? No, pues,
1: no res.
0: Si et sembla, anem a anar fins a ells, perquè avui ha hagut salva un autèntic terratrèmol en l'equip il·licità.
1: Sí, les xarxes socials del club de la Franja Verda anunciaven primer una roda de premsa pels seus canals oficials, pel canal concretament de YouTube, del tècnic Eder Sarabia, que a mi m'ha sorprès quan he vist l'anunci i dic, uf, m'ha sorprès. I posteriorment anunciaven també una roda de premsa de l'Aleix Febas, esta tenia clara, que era per a que el migcampista català anunciara el seu adeu. Ja contarem ahir el que defensava la premsa galega, que anava a formar part de la plantilla del Celta, digo, la pròxima temporada, com així serà, però ha sorprès Sarabia, Manolo, perquè ha rescindit el seu contracte, li quedava una temporada de contracte, i Sarabia, bueno, per motius personals, ja hem escoltat en la bateria de titulars, per motius personals, ha decidit retirar-se, apartar-se momentàniament del futbol, i tindre un any, diríem, sabàtic.
0: Anem a parlar amb el nostre company Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Manolo.
0: Ja amb el company també de Alicante Plaza, Òscar Manteca. Hola, Òscar, què tal? Bona nit.
3: Hola, gente, com estàs? Bona nit a tots.
0: Vaig a fer preguntes molt concretes i vull respostes molt concretes. Raúl i Òscar, és tot una qüestió personal o pot haver alguna discrepància entre la propietat i l'entrenador? Raúl?
3: No crec que cap discrepància, perquè sempre ha anat de la mà tant Cristiano com Sarabia. No, respon jo crec que a una qüestió més personal, més mental, de fer una pausa, però sempre han tingut sintonia, i més Bragarni, que li ha salvat el coll esta temporada a Eder Sarabia, quan l'equip va portar 11 jornades sense guanyar un partit.
0: Sí, senyor, això és indiscutible. Òscar.
4: Yo creo que ha habido una gota que ha colmado el vaso. Es verdad, es cierto, todas las razones que ha aducido Sarabia me parecen muy legítimas y muy respetables, además, pero muy legítimas. Eso es así, y es verdad que ha habido sintonía en todo momento con el club, pero algo ha pasado en los últimos días, del sábado permanencia a ayer, por así decirlo, que ha hecho de gota que ha comido el vaso y le ha llevado probablemente a tomar una decisión que seguro que el bar runtaba, que tenía en la cabeza, pero que igual a lo mejor no estaba tan decidido a tomar.
0: ¿Teniu clar o n'hi ha ja alguna pista clara de per on pot anar el substitut de Sarabia? Perquè jo he llegit, des del moment en què Sarabia ho ha dit, fins a hora i pico després, ja havien eixit 456 noms. Raúl, tu tens una idea més o menys de per on pot anar, més enllà del nom, del perfil de per on pot anar, de si tens tu algun nom que sàpigues que pot encaixar?
3: No, ha de ser un perfil continuista quant al model de joc que vol Cristian Bragarni i a l'estil que ha utilitzat aquestes últimes temporades amb BKCS, amb el mateix de Sarabia. Encaixa García Pimienta, per exemple, és un dels que encaixaria perfectament en eixe patró. Lixi també és altre nom que ha eixit, però clar, els oferiments, com tu dius, hores d'ara seran amb un to per a Cristian Bragarni. I no sé si hi ha algun perfil sud-americà, però les experiències no han sigut bones, exceptuant BKCS, que va quedar a les portes i que l'equip es va desinflar, però amb el Mirón les experiències van ser negatives.
0: Sí, molt negativa. Òscar, te pregunto el mateix. Tens algun nom que creus que destaque sobre els demés? Creus que l'Ells ja té algun nom que destaca sobre els demés?
4: Hombre, seguro que tiene alguno porque habrá recibido 3 millones de ofrecimientos, ¿no? Dicho lo cual, yo no me atrevo a apostar por nadie, porque conociendo la casa es complicado, eso por un lado, y luego por otro lado, porque como habiendo tanto candidato, pues es imposible decantarse por ninguno. Con García Pimienta, por ejemplo, o Lizzi, son dos técnicos que sí que encajarían en esa filosofía que por la que abogaba también Sarabia, con matices, y también Sebastián Becasis, incluso Jorge Almirón, que llegó antes y también era de estos tres ahí tocando desde atrás y demás, pero yo, bueno, estoy seguro, como dice Raúl, que la idea es traer otro técnico de ese perfil y de esa escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por ahí tirará, pero yo no, sinceramente, es que no me atrevería a apostar por nadie, entre otras cosas, porque es que en este club son muy peculiares para todo, ¿eh? Para la hora de encontrar relaciones, sí, pero en el caso del entrenador hemos asistido a situaciones muy marcianas. De hecho, cuando llega a Sarabia, llega en un contexto que no era el elegido, pero vamos, y termina siendo el entrenador.
0: Sí.
3: Era Hidalgo, ¿no? El triat.
4: Antonio Hidalgo. Sí.
3: Pero no
4: vino
3: la cláusula.
4: Exactamente. Porque el Huesca se plantó y dijo que había que pagar no me acuerdo cuánto eran, 300 o 400 mil euros de cláusula, y que el chico las tenía que pagar. Antonio Hidalgo evidentemente no pagaba, tenía que pagar el Elche, y Bragarnik dijo que no, y bueno, pues tiró por Sarabia. Así que, y estaba hechísimo.

0: historia en el libro dorado del Elche, como el técnico que con el que más puntos consiguió el Elche cerrar una permanencia en primera, de acuerdo. Pero el Elche es el Elche, son ciento y pico, 104 años, creo, de historia. Bueno, pues otros vendrán. Había antes otros también más importantes que Sarabia y otros más importantes seguro que Sarabia, Febas o Affenbrugger, que es otro de los que tiene pie y medio fuera, porque es evidente que el chico, en cuanto vaya al Mundial, habrá alguna oferta y lo traspasarán, vendrán. Bueno, pues son futbolistas que no seguirán, bueno, vendrán a otros.
1: Raúl, toda la temporada porte, preguntante, ¿una acabará Febas? Si ya lo tenéis claro, en el Celta de Vigo.
2: Sí, en el Celta, en el Celta.
3: Està clar.
2: Sí, però donar un pas endavant, no per qüestions... ell ha parlat que no eren qüestions econòmiques perquè tenia ofertes de les
1: platges superiors. Que té 30 anys i Europa, no? En teoria,
2: sí,
1: és el que
2: vol donar un pas endavant i en aquest cas en jugar en la Lliga Espanyola i en Europa.
3: Gràcies, companys, per ajudar-nos a entendre una miqueta més el que ha passat en el dia d'avui en l'Elx i per on va continuar caminant el conjunt Franja Verd. Raúl Pina, moltes gràcies.
2: Bona nit, Manolo i Salva.
3: Òscar Mantega, moltes gràcies.
0: Hola, buenas noches, pasadlo bien.
3: 11 y 40 en el Levante este matí, reunió per a planificar mercat i la pròxima temporada, Salva.
1: Sí, ha hagut una reunió en el club. Ahí ha estat la companya de Apuntin Macerro per a parlar amb Héctor Rodas i també després ha parlat amb Luis Castro, si te sembla. Escoltem el que ha dialogat la companya amb Héctor Rodas respecte a diferents qüestions d'interès. Hi ha dos que són capitals. Què va passar amb Carlos Espí? Tot apunta a una venda des del Levante Unió Esportiva. Recordem que té una clàusula de rescissió de 25 milions d'euros. I després, sí, Pablo Martínez, que encara no sap res del club, Manolo, pues va continuar o no perquè acaba contracte en les acaballes de mes.
4: El futur passa per una eixida de Carlos Espí. Ha arribat alguna oferta que ens pots dir d'això?
5: No, de momento nada. De momento estamos trabajando sobre todo en incorporaciones y las ventas o lo que pueda suceder ya se verá.
4: Entre incorporacions, és que estaven cedits, n'hi ha algun que estiga ja marcat com indispensable per a continuar?
5: Bueno, han hecho una buena temporada prácticamente todos. Nos encantaría que se pudiesen quedar. Y bueno, habrá que valorar las situaciones ahora con los clubes y a ver qué se puede hacer.
4: El cas de Pablo Martínez, que dia que encara no n'hi ha telefonada, n'hi ha telefonada i s'està parlant, encara està parada la...
5: Aún estamos valorando todas las situaciones, también a ver qué fair play vamos a tener y a partir de ahí tomaremos decisiones.
3: Les 11:41, van passant els dies, això vol dir que estem cada volta més a prop de que comença el Mundial.

0: aquesta sintonia tots els dies anem repassant una miqueta les notícies que va produint el Mundial 2026 i que ens van acostant cap a aquest Mundial que se va disputar entre Canadà, els Estats Units i Mèxic. Comencem parlant, Salva, de la selecció Orange, de la holandesa, perquè avui Koeman ha donat la llista del país neerlandès.
1: Sí, a més en un vídeo que a mi, francament, m'ha agradat. El vídeo que amb el que ha presentat la selecció Orange, la seva llista ha tardat, però la fi ha arribat. Memphis Depay forma part de la plantilla.
0: Ahí está el tío, ¿eh?
1: Estan els germans Timber, Martin de Rom, està Biffer, està Justin Kluivert, està Agustil, està un futbolista que té uno que me mola molt, Crescencio Somerville, que va debutar en el Mundial i amb la selecció. Eren noms que podrien estar en dubte. I a la fi van estar en convocatòria. Països Baixos jugarà dos amistosos abans del Mundial. Algeria el 3 de juny. Uzbekistan, grans rivals, el 8 de juny. Debutarà el 14 de juny davant el Japó en el grup F. I després jugarà contra Suècia i Tunísia. Bueno, la llista, Manolo, te la pots imaginar. Està Nazanaké, futbolista del City, Van Dijk, el del Liverpool, Dumfries de l'Inter de Milà, ojo, perquè probablement siga una de les grans tapades en el Mundial, la selecció Orange.
0: I ese grup té bona pinta, grup F, recordem, amb Països Baixos, Japó, Suècia i Tunísia. Parant dels Països Baixos, mentre se contem una notícia que té la marinera.
1: Sí, perquè Saúl Abdulhamid, lateral cedit en el Lens per la Roma, havia viatjat a Amsterdam per a contraure matrimoni després de contribuir amb 3 gols i 8 assistències en 31 partits de Lliga a la històrica temporada del Lens, que és el campió de Copa per primera vegada. Va patir un espera contratemps en Països Baixos, ja que el seu cotxe particular va ser forçat a Amsterdam, on es trobava amb la seva família, per la seva cerimònia de noces. Durant l'incident li van robar objectes personals, inclús el seu passaport. La federació li ha concedit un permís especial mentre resol la seva situació.
0: Són coses de veritat per a pensar-les.
1: El que no ha arribat temps a la concentració per al Mundial.
0: Escolta, la selecció brasileira que ja ha arribat, però d'una manera especial perquè la ciutat esportiva de la selecció brasileira està, sembla, una miqueta apartada.
1: Inicia la concentració per al Mundial el helicòpter. Sí. Els primers jugadors de la helicòpter. Els primers jugadors de la selecció brasileira han arribat per a començar a preparar el Mundial 2026 en Teresópolis, en la frondosa serra de Rio de Janeiro, i ho han fet en helicòpter des de primera hora d'este matí. El so dels helicòpters anant i venint van trencar la calma d'esta xicoteta localitat fluminense on està situat el centre d'alt rendiment de la Confederació Brasilera de Futbol.
0: Molt bé. Ja vos avisàvem la setmana passada que hi havia problemes amb els visats de l'Irà per a poder competir en Estats Units i que havien demanat a veure si hi havia una altra manera i que havien demanat a veure si en Mèxic els podien acollir. Sembla que va ser així.
1: Sí, la FIFA ha oficialitzat la relació dels camps base, dels camps d'entrenament de les 48 seleccions nacionals que participaran a partir de l'11 de juny en el Mundial, entre les quals destaca el canvi de lloc de la concentració de l'Iran, que ha canviat Tucson,
0: En Arizona.
1: En Arizona. Com les pel·lis, Tucson, Arizona. Pel centre, a veure si ho dic bé, Xolo Itcuintle, que està en Tijuana, en Mèxic. És a dir, que Estats Units no vol saber absolutament res de l'Iran en el seu territori, Manolo.
0: El senyor Taronja ha dit que fora.
1: El senyor Chetos, Taronja ha dit no vull saber res de l'Iran i els ha enviat a Mèxic. Així que, pues allí estaran en Tijuana, localitat fronterera amb els Estats Units.
0: I per última altra selecció que avui també ha donat la seva llista per al Mundial són els Bafana Bafana, Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica que revela el seu exèrcit per al Mundial. El tècnic belga Hugo Broos ha presentat la lliga final de futbolistes que representaran el combinat africà en la Copa del Món. Jugarà en el grup A, al costat de Mèxic, precisament, Corea del Sud, i República Txeca. Serà la quarta participació en la major cita del futbol per als Bafana Bafana.
0: 11:46, tanquem la primera part del programa, la informativa, després de la pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
3: Bijo Cajosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: 49 minuts. Recordem que estem en el temps de debat, de tertúlia, d'anàlisi, en 90 minuts en Apunt Ràdio. Vos recordo la pregunta que vos hem traslladat, de la qual segur que anem a tindre un altre debat, però abans hi ha alguns temes previs. Primer, la pregunta, que és que la podeu respondre, ja sabeu, en X o Twitter, en arroba 90 minuts, i si 90 va en xifra, va en número. També la podeu respondre en TikTok, en 90 minuts ràdio, també si 90 en xifra o en número. I també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, escrit. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, sabeu que teniu el nostre canal, que és el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que vos fem el dia d'avui: veus a Meriton capaç de reconèixer la seua errada i reobrir les portes de del València a Parejo? I això és la pregunta que vos fem, que segur que es va donar per a molt en el debat, amb Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal?
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Un poquet decebut per lo del Rayo. És veritat, sí, que jo me lo... era esperable, no? Però...
0: este sí que és un moment que diu, no, tota Espanya va amb... jo crec que avui sí, tota Espanya la va amb.
1: Sí, sí, perquè a més jo veig molt complicat que un equip com el Rayo tan de bon m'enganye, però torna una final europea i...
0: Jo ho dic quan he vist Prora i dic, crec que són les llàgrimes d'algú
1: sí,
0: que sap...
1: estava venint i t'escoltava el cotxe.
0: Que era això o ninguna.
1: Sí, perquè a més se'n va Íñigo Martínez i tornar a tindre un entrenador primer de nivell d'Iraola i després d'Íñigo Martínez consecutivament...
0: I que el Rayo torni a una final europea. Total. És que a una final de qualsevol cosa.
1: Molt complexa.
0: Europea o nacional, però bueno. Diego Pico de Alimarca, què tal? Bona nit.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero hacer una reflexión.
0: Reflexiona.
2: Creo que deberíamos hablar todo el rato de temas del Mundial. Porque...
3: No, yo voy a hablaros de un tema que a mí...
2: El tema del que le han robado el pasaporte en la boda. Eso es una mentirona. Ese se le ha hecho largo ayer en Ámsterdam y no sabía cómo volver.
0: La noticia estaba en Marca.
3: La noticia está en lo que he dicho hoy en xarxes socials de Panathinaikos.
0: No.
3: Panathinaikos ha realitzat una neteja biològica.
2: Desinfecció.
3: I ha desinfectat el OACA, que és el seu pavelló, on se va disputar l'última edició de l'Eurolliga, perquè allí la va guanyar el seu gran rival Olympiacos. Però és que les imatges...
1: Top.
3: Les imatges...
1: Sí, com si fora post-Covid.
2: Com los de Breaking Bad. Jo pensava que era un problema bacteriològic.
3: Com si estiguessin protegint-se d'una infecció vírica, de veres,
1: Els grecs estan...
3: No, no és el president, no és Giannakopoulos. Giannakopoulos és un personatge...
2: Te compro esa, però quiero todos los días tres o cuatro.
3: No, yo también, Diego.
2: Por favor.
0: No.
2: Este año con las selecciones que hay en el Mundial...
1: Vinga, tinc una idea. Fem una secció de notícies del Mundial dels valencianistes.
0: Eixa seria una per a seguir, però sí que és el
1: que
0: des de la...
1: No, és que podria
2: fer... Ja s'acaba la secció. Vinga, la següent secció.
0: Home, està Chomert. És un seguiment a Chomert.
1: Bueno, però hasta el 30 de juny. Després ja no se pot fer la secció.
0: Jo el que sí que és veritat que en 90 minuts de falla una setmana aproximadament, tots els dies està tenint la seva píldoreta del Mundial que,
1: claro que sí,
0: anirem ampliant, perquè jo crec que el Mundial és... un esdeveniment el suficientment gran, magne, per a que això de que del Mundial sobre la selecció espanyola sol se pot parlar en Madrid, estic absolutament en contra. Jo crec que els mitjans locals també tenen la nostra opinió i les nostres coses per a veure i per a parlar de la selecció.
3: I la glòria que ens va donar Curaçao, Diego, en el Mundial.
1: Qui?
0: Curaçao. Té un davanter que de nom és Harl, com si l'haguera posat xiquito de la calçada.
2: Te digo una cosa, este año hay selecciones maravillosas.
0: Que al de España volen arribar a que siga 64 seleccions.
3: Madre mía.
2: ¿Y esos cuántos partidos son? 200.
0: 64 seleccions. 64 seleccions, és que entra el Almendralejo ben per temporada, eh?
1: No, però Itàlia encara no entraria.
3: Itàlia,
0: si mos haguera fet cas l'estiu passat quan digueren que l'home era Bordalàs, estarien a la dia d'avui al Mundial.
1: Però com lo fa Gattuso, que ara ha firmat per la Lazio.
0: No, lo de Gattuso.
1: O sea, és increïble.
2: La gente de Gattuso.
0: Té que ser un fenomen.
1: És increïble.
0: Té que ser un fenomen.
2: És un fenomen o és del CSID i està en moltes coses de mucha gente.
0: És Jorge,
2: de la UCO.
0: No? El du Jorge,
2: igual
0: no?
2: És de la gente de la UCO. Ostres, ara que està de moda, la UCO.
0: Jo crec que és Jorge.
3: Era Jorge, lo que no sé si no continua, ni idea.
0: Que Jorge últimament no se li veu massa. Bueno, 11:53. Tema d'apertura del 90 minuts i que també duguem a la taula per a obrir la tertúlia. Les dades les ha contat Salva, i és ixe futbolista del València en el qual s'ha fixat.

0: necessitat un equip de primera divisió.
1: Sí, és Jesús Vázquez, de Celta, està buscant un lateral esquerre, Manolo, i la informació que nosaltres tenim és la que hem contat abans. En la llista, el primer és Jesús Vázquez. Després també hem confirmat que està Javi Galán, que és un home que crec que esta setmana donava el company Rubén Uria, però per davant, Galán té 31 anys, Jesús Vázquez té 23. És que Jesús Vázquez, suposo que ara parlarem d'ell, encara té 23 anys, vull dir, Jesús Vázquez té encara al seu abast absolutament tot el seu futur i vinga les portes obertes. Però bé, el Celta està darrere del futbolista, la informació que tenim és que si no ha cridat ja, el València cridarà en les pròximes hores perquè estan convençuts de Jesús Vázquez i van a veure en quines condicions podria eixir. A partir d'ahí, Manolo, Jesús Vázquez jo sé que així està molt còmode, també sé que ell pensa que ha arribat el moment ja de trencar la porta de la titularitat i de no jugar solament quan José Luis Gaya tinga una lesió, i altra cosa és que el Celta, igual que el València, econòmicament no estan massa bollants. Jo no sé l'oferta econòmica, si finalment arriba, de quan serà, però també sé que el València necessita vendre futbolistes i a partir d'ahí, bueno, pues el València haurà de prendre una decisió. Però vaja, Jesús Vázquez interessa i està, és el número 1 de la llista del Celta.
0: Senyors?
2: Bueno, a mi no em sorprèn res la notícia de Salva de que el Celta vulgui Jesús Vázquez. Les dades físiques de Jesús, estava escoltant Salva, són una burrada. El partit davant el Barça va fer una màxima de 34,92 km per hora i el partit davant la Reial Societat també de vora els 34. Va ser el jugador que més quilòmetres va recórrer, va ser el jugador, el segon, que en sprint més quilòmetres va fer. I a més és que se li veu 100% centrat al futbol, va tindre una mala etapa fa uns anys que
0: sí,
2: ja està plenament canviada, igual que en un dia se deia una cosa, ara se pot
0: dir l'altre. Però és que és el que diu Salva, és que fa 5 anys que el veient este xicón, però és que encara té 23 anys.
2: Totalment, per això jo crec que ara mateix és lògic que aquests equips pues posen l'ull en Jesús Vázquez, no em sorprèn res, a més defensivament jo el veig a un nivell altíssim. I dit això, jo estic segur de que Jesús va seguir perquè el vol estar al València i sobretot, i acaba ja, per a mi és la millor notícia el nivell de Jesús, perquè crec que una competència al lateral esquerre és meravellós, perquè Gallà és Gallà i Jesús està a bon nivell. És que jo crec que en el temps, i jo el primer, hem perdut un poc, o sigui, hem agafat un poc por a la competència, que de vegades diguem, ostres, si ara Jesús està bé, clar, és que està Gallà, no, però si això és bo per a Gallà, és bo per a Jesús, és bo per al València, és bo per a tots. Què ha passat quan, recordeu les èpoques, este any menys, però l'any passat, Sadik metia gols, Hugo Duro metia gols, inclús Rafa Mir, que quan jugava, és que era lo, sí. lo millor que pot passar, que hi hagi competència, però a mi és meravellós.
0: Diego Pico.
3: Me da la sensación de que Salva toca algunas fuentes a las que yo también llamo. Porque muchas de las cosas que ha dicho Salva, aparte de lo del Celta, que me consta, las podría suscribir por las conversaciones que he tenido yo con la gente cercana al futbolista. Uh-huh. Hay una cosa para mí fundamental. Yo entiendo que haya un interés de equipos que estén en Europa League, por ejemplo, como el Celta, o no sé, el Celta es Europa League, ¿no?
0: Sí, Celta es Europa League.
3: Sí, como el Celta, que es Europa League. Pero también entiendo que el jugador creo que es consciente de que el año que viene o es su año o ya no es. Porque este ha sido el peor año futbolístico de Gaya y no ha jugado.
1: Sí.
3: Y eso es duro para él. Y él se ha tragado esa con patatas, porque ha sido el peor año de José. O sea, José ha tenido excelentes años, ha tenido un año malo extradeportivo, o sea, no extradeportivo, perdón, fuera del terreno de juego, cuando con la grada pues ha tenido un problema, y un problema evidente, es la primera vez en la historia que le pitan al capitán, y dentro del campo no ha estado bien. No ha estado bien, ha habido partidos muy malos de allá. De hecho, ha habido partidos muy evidentes en los que el rival atacaba la banda de Gaya, y eso es así, y ya está. Y no pasa nada, se puede conocer, pero claro, hay que mirar al que está detrás. Si el que está detrás, pese a que tú no hagas un buen partido, pese a que cuando sales lo haces bien, nunca acabas ganando el puesto, puedes llegar a desesperarte. Creo que Jesús quiere una última bala, creo.
2: No.
3: Quiere una última bala. Y si quiere una última bala, me da la sensación de que se va a quedar. Otra cosa es ponerse en valor. Si llega una oferta del Celta, pues vamos a ver. No creo, Salva, que con Jesús el Valencia vaya

0: Ell, en els entrenaments i en els partits, estem davant d'un canvi de rol i aquestes coses a voltes passen.
1: O no, o, per exemple, o simplement...
0: Que és el que va fer Giraldez en Iago Aspas en el Celta i Iago Aspas ha deprès o ha admès que ja no està per a jugar de titular els 38 partits de la Lliga.
1: Però Gallà té 31, si no m'enganye. És a dir, que...
2: Clar, jo penso... que això és una altra. Estem no soterrant soterran Gallà.
0: Estem dient que ja no va ser el titular indiscutible del València.
2: No, perquè no.
1: O sí, però per rendiment esportiu.
2: Claro.
1: Ja està, oye.
2: Que se torna a recuperar el seu nivell.
3: Ja, però,
0: a este nivell,
3: però
0: este a l'escenari que hem tingut
3: claro,
0: avui, no.
3: És que este any no ha tenit el nivell per ser titular indiscutible.
2: No.
3: I lo ha sido. Uh-huh. Yo creo que no cabe tampoco, Manolo, una conversación con Gallà. Yo creo que Gallà es lo suficientemente maduro y profesional para saber que este no ha sido un buen año suyo. Por mucho que los de alrededor o
1: de
3: la gente que tenga
1: un,
3: alrededor le diga.
0: Sí, pero Juan Mesucre me lo digo.
3: No, no.
1: De aquí ha sido un año al Valencia.
3: De muy pocos.
1: Lo que pasa es que con Gallet el sostre més alt, yo entenc que
3: le diré, hombre, claro.
1: No anem a exigir lo mateix a Fulquier que a Gallet.
3: No le podemos exigir lo mismo. Igual que en las alabanzas no son las mismas que se le hacen a Gallet cuando está bien, que se le hacen a Fulquier cuando está bien. Es evidente, él tiene, como dices tú, tiene un sostre molt més alt. Claro, es que es así. Es que es el capitán del Valencia, es un tío que ha sido internacional... Es un tipo que siempre ha dado un 8.5-9 de rendimiento.
0: Correcto.
3: Y cuando el rendimiento se desploma, yo entiendo que el entrenador le dé bola hasta cierto punto. Yo ha habido decisiones de este año que no he entendido el entrenador, pero es el entrenador. O sea, él toma sus decisiones con respecto a Gallá. Y yo creo que ya ha habido partidos en los que no ha estado para jugar. En los que no ha estado para jugar, ni física ni mentalmente. Y ha jugado.
2: Però el que jo deia respecte a Manolo i aquesta conversa, que Gallà, si recupera el seu millor to físic, Manolo, evidentment pot competir la titularitat de Jesús Vázquez ja qualsevol.
0: No, no,
2: que no donen ja per fet, que és un futbolista crepuscular con Iago Aspas, que ja no va a recuperar un bon moment de forma.
0: Sí, quan jo parle d'obrir-se-me-lo, no parle de
2: però no ho dic
0: soterrar
2: per
0: a un
2: clar, però...
0: i alçar a l'altre. No, no, sinó que...
2: Perquè la gent no es malinterprete.
0: Exacte. A més, és que ho he dit al principi.
2: El EB de Gallà de Guany...
0: És una ciutat d'extrems... Ni ara Gallà és un coixo, ni
2: el nivell de Gallà d'enguany ha sigut dolent.
0: Però
2: això vol dir que no el pugues recuperar l'any?
0: No, mai.
2: Exacte, doncs és el que estem comentant.
0: En efecte. I és la situació. 12:06 de la nit és la informació en la qual havíem obert el nostre 90 minuts en la primera part de la informativa i és la informació també que hem volgut traslladar als nostres contertulis perquè donin la seva opinió en l'inici del debat. Un dels noms propis, i Diego i jo coincidirem ahir en l'Esports Migdia amb Daniel Mossilla, ja parlarem, és del que s'està parlant, i més de que després que ahir ell prenguera la paraula en el programa El Larguero de la SER, de Dani Parejo. Jo crec, i després d'escoltar a Parejo, tinc clar que per ell, com va dir el Picó, un last dance li faria gràcia, però clar, reobrir-li les portes del València a Dani Parejo significa admetre la errada comesa fa 6 anys. I ahí son no ves jo el negoci, perquè Meriton, si algo té, és molt de rancor, és que són especialistes en la revenja i en no donar el seu braç a torcer i en no admetre errades. Dit això, com veieu vosaltres la situació?
1: Bueno, primer, en clau Meriton i ja després en clau esportiva.
0: No, no.
1: Mira, jo en clau Meriton no recorde una mala palabra de Parejo a Peter Lim. Sí a Anil Murci, a saco, sí a lo que le iban a hacer a Marcelo. Es que estaba en memoria cuando escoltar la preu. Pero vosotros la recordeu. No, sí.
0: Yo recordé que a mes es una de las situaciones que el dicha de marcat.
1: ¿Lo del Centrals?
0: En la noeta.
1: Cuando él, ya, pero él no me. Él lo que digo es. Si exigís en la Champions, que es donen una plantilla de Champions, algo así no va a dir, ¿no?
0: Y estaba diciendo que era evidente que feia falta
1: totalmente
0: un central. A fi, a Murti, no el duo a València Bárbara Rey. Vull dir, el posa Peter Lim.
1: Pero, o sea, yo me costa Borelo, pero yo realmente veient com ha canviat, no el club, sinó les persones que ara... Que està Ron, no?
0: Però,
1: que Roni,
0: sí,
1: Roni...
0: Però no oblides una cosa, ¿eh? Els que se menet, els fontaneros del club continuen els mateixos que estaven en Anil Murti.
1: Jo, la meva opinió és que si Corberán diu, pues mira, jo sí que vull Parejo, i Ron diu, val, pot ser Quim que ho diga, pues jo no el vull.

0: Vas a quedar a Senc?
1: No, hombre, és la gran pregunta.
2: Fitxar un central, no?
1: 12, 24.
0: O te quedes a Senc?
1: Deixeu-me que...
0: Diego, que ja el tens, no?
1: Deixeu-me que repassi alguna opinió dels oients en l'opinió de què.
3: Opino de què? Opino de què?
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
1: Vinga, ràpidament, la pregunta, si Meriton acceptaria, que és, admet implícitament errada, Vicente diu, ojalá, no creo, Sara Baldón, no son persones amb molt de no, son persones amb molt de rencor i mai obliden res, ni perdonen. Ara Parejo està demostrant ser més valencianista que algú que faloreja de zero, però a mi, clar que m'agradaria que tornen. Arcadio Pérez, Meriton acceptant un error, més impossible usar la ironia per descriure la reacció d'esta gente. Todo malista anti-Meriton, Parejo fue un immenso jugador i Meriton lo trató como un perro. Ahora bien, si queremos crecer o intentarlo, este señor tiene 37 años, dejémonos de chorradas.
5: Se la salva con una cuenta
1: salva a un counter B. Manuel Puchad explicó, Meriton si pudiera metería en la cárcel a los críticos con su gestión y alguna cosa más. Te lo diré yo, Parejo es persona vetada, antes fichan a Vallés y Sagreras que no dan problemas que a Parejo. No me ve res per Vallès i Sagreras. Rob diu, Meriton no reconeix errades. Ells les fan i s'esculpen en les de més. De totes maneres, tenés un jugador de 37 anys. A l'època de Parejo va passar i la van disfrutar. Deixem la llegenda eixina, intacta. Pedro Simó diu, no, lo que acabo d'entendre és que com le gustaría volver... lo que no acabo d'entendre és com le gustaría volver estando en Meriton o es que nos perdemos algo que probablemente sea...
0: Esa reflexió jo també l'he feta.
1: I Galdufa que diu, en Meriton tot és possible, de tota manera no té cap sentit portar a un futbolista de 37 anys. Bueno, pues són algunes de les opinions, o és que hem tingut que fer un mes express perquè el debat estava molt encès. Estava parlant ara Salva Folgado també i Diego Posancares, però també segons un esprit del tema dels centrals en efecte.
0: Clar, és que jo dic, és que igual se queden senc i el venen en hivern.
2: Ah, però la idea és intentar... la idea és intentar sacar a Zenk i la idea és intentar sacar a Diakabi.
5: Una reflexió en la que...
0: Sacar a Diakabi com rescindir-lo.
1: Però més fàcil que a mi me torne a Sirmoño, eh?
5: Una cosa, una reflexió que jo he fet tot l'any, inclús en l'etapa en la que eren més comprensibles que mai les crítiques a l'entrenador i tal, val? I també en l'etapa que ha anat millor, però... Una reflexió que jo he fet. L'any passat, que tu acabes bé la temporada, acaba la temporada i canvies el bloc de l'equip. Estem anant a lo mateix i jo torno a la meua. O sea, és que vaig a tornar a la meua. És que si tu refas el bloc, va a passar lo mateix. És inviable que si tu... O sea, ara mateix, Guido, pot ser no continue. Unai, que estava bé, no va continuar. Ramazani, que no vais a defensar, ni aunque li maten, però el tio t'ha acabat en 6 gols, no va continuar. Cuidao, que tornem a lo mateix. Que tornem a lo mateix, a canviar el bloc de l'equip. I jo veig
2: i veremos si se va algún futbolista importante. Porque bueno, el año pasado...
5: Es que el Valencia de vendre.
2: Claro, el año pasado hubo dos ventas gordas que luego te vienen al debate de que podemos empezar con centrales con Tárraga y de Haas. Entonces ya a uno se le ponen los pelos de punta, se quiere tirar por el balcón y no quiere que llegue a mitad de agosto.
5: Pero Diego, si tú comences en Tárraga y de Haas porque no te es mes, pero tú tens... Guido, Guerra, Ugrinic, Mantens... Me lo invente perquè a mi no m'agrada, no? Però imagina't, Ramazani, Sadik, Hugo Duro i a la dreta... És a dir, que a sol es toques a so, pues tu dius, mira, tira que te va i ja trobaré algo millor. Però és que estem parlant altra vegada, que acaba una temporada i vas a canviar a mig equip? Però és que així és impossible trobar un equip, no? Es que es imposible.
2: No, porque tienes que empezar un poco de... Tienes que empezar de cero, pero bueno, eso es el entrenador.
5: Sobre todo si no lo millores.
2: Pero es el entrenador que lo decide.
5: Voy a decir, si tú ahora, hombre, ¿no? Si cambias mi cheque, pero metes pasta, pues, o sea, joder, o sea, presuposad, ¿no? Presuposad.
1: La pinta que te... Que pasta, pasta.
5: El entrenador. ¿Tú crees que el entrenador... Que Guido no continúe? No, ¿o que Unai no continúe?
2: Pero yo creo que el entrenador el año pasado hizo el equipo. Fichó 8 jugadores en,
5: bueno, va,
2: en junio.
5: A ver, va a hacer el equipo. ¿Tú crees que si se va Mosquera el bolía Copete? No, pero si vamos que le digo, mira, pues puedo triar entre Copete, Unai, etc, etc. Pero...
2: Bueno, yo creo que precisamente con Copete...
5: Pero que si vamos que era. Es decir, tú puedes triar entre una lista de defenses, pero si vamos que era, y te da una lista de alternatives o la que más le agrada puede ser al entrenador si va a Copete, estoy de acuerdo. Pero que en esa alternativa la que más te agrada es Copete, que no te estaban oferiendo a Beckenbauer. Claro. A eso me referís.
2: Obviamente.
5: Que per això i que així és inviable, que no se pot...
1: I això que ens digueren d'ací tres dies, farà un any, que es digueren allò de que començava una nova i emocionante, un nou i emocionante capítol per la València.
5: El dia que cerró relevo, sí que empezó un nou capítol.

Cada dia costa més donar crèdit al que llegim en els diaris o al que veiem a la xarxa. Amb la proliferació de la intel·ligència artificial, a més, tendim a pensar, no sé si vos passa, però a mi sí, que no és cert allò que estic veient, que no és cert allò que estic llegint, perquè em costa de trobar la lògica o el sentit comú a moltes de les discussions i de les coses que veig. Esta setmana, per exemple, entre moltes altres coses, ha sigut la falsa polèmica, tampoc sé ben bé si falsa o real, però estèril segur, sobre les declaracions dels Javis que van dir quan recolliren el premi a millor direcció en Cannes, que, recordareu, a Espanya s'ha amagat l'homosexualitat de Federico García Lorca. Mare de Déu, no veges la quantitat d'ofesos que han aparegut? No podia entendre. De vegades he perdut tant de temps per intentar entendre per què la gent s'ofenia, perquè era una veritat. Clar que es va amagar l'homosexualitat de García Lorca. I és que suposa que una volta assumit que no podien esborrar l'obra del poeta perquè la gent la llegia i les companyies de teatre independent la representaven, miraren de diluir aquest detall sense importància, no? I és que era homosexual. I no es diu a les escoles i als instituts quan s'estudia encara avui. Ai, és que no és important, el que és important és l'obra. No, és molt important en la vida d'una persona l'estigma d'aquella homosexualitat amagada. Com tampoc es diu que era roig, com deia el franquisme, igual com Miguel Hernández, clar, després no entenem aquell vers d'Hernández que diu «Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado» i dic, bueno, pues tots els xiquets naixen amb el puny tancat, no? Clar, és que cal donar dades, encara que no ens agraden. És un error que s'ha comès i a poc anem deixant de cometre, no? Crec jo, amagar la realitat. I és que a García Lorca el mataren, com van dir els Javis, per maricón. Com a Guillem Agulló per independentista, a Trotsky per antiestalinista, a Sócrates per pensar, cosa que sembla que encara està mal vist, a les bruixes per ser dones que en sabien més del compte, a Malcolm X per activista racial, a Atahualpa per indígena infidel, o a Juli César perquè eren molts els qui volien el seu poder, vaja, per enveja, no? Això és aixina, i dir-ho o assumir-ho no suposa ni ser gay, ni independentista, ni trotskista, ni pensador, ni bruixa, ni negre, indígena, ni res. Suposa assumir la realitat que és, com és. Les coses són com són. Ho sabem tots a poc que hàgim llegit, i amagar-les no ens fa cap bé, a ningú, tot el contrari. No dir-les i no assumir-les ens fa perpetuar la ignorància. Mal camí per poder conviure en pau. Fa dies que em dedique a fer-li la contra a l'algoritme i a marcar el no m'interessa a qualsevol història o reel que mostra picabaralles estèrils que només busquen tindre abast. És fàcil, aneu als tres puntets que hi ha en la imatge i marqueu el no m'interessa. Si tots ho ferem, els creadors de continguts buits haurien de canviar el missatge. Què? Ho intentem? Són les 7:12 i açò és l'hora de la cultura.

0: Quantes voltes haurem mal parlat de l'escroll, de la quantitat de temps que perdem passant imatges i vídeos en la xarxa, bueno, fa uns segons, i de com això va anul·lant-nos del perill que suposa per a gent molt joveneta o per a aquells que passen un mal moment o quan estem passant un mal moment. Doncs mirem, avui parlem d'un llibre que naix, no sé si dir-vos que com a rebot de l'escroll. Parlem de Life Mission, el primer còmic de l'artista contemporani, urbà, grafiter o street art, no? Com es diu ara, Day. Membre de XLF, per la Face, un col·lectiu de grafiters valencians que es va crear l'any 2003 i que han creat tota una iconografia en la ciutat de València. Però potser hem d'anar uns anys abans, a mitjan dels anys 90, quan quatre amics de Mislata omplien els murs del seu poble, aleshores considerat com un acte vandàlic, signant com els Radical Hip Hop Boys. Quin nom tan bonic! D'ahir va decidir fer Belles Arts, formació que va acabar a Itàlia, on allà coneix Steve, un altre membre del IXLF. Allí van crear la seua crew, el seu equip, o la seua colla de grafiters que comencen a pintar als carrers del barri del Carme. Segur que el coneixeu, deia fa uns minuts parlant amb Ximo i Gemma, segur que el coneixeu, si més no, la seua obra. Obra que trobem a tota València, sobretot, segur que vos heu creuat amb obra seua, no? Però també vos el podeu haver creuat a Berlín, a Barcelona, a Fanzara, a Mèxic, a Noruega, a França, a Bèlgica, a Marroc, als Estats Units, tant en murs com en museus. D'ahir treballa des de fa anys en personatges molt peculiars que ens remeten a la ciència-ficció dels anys 80, que fan que ens qüestionem com cadascú de nosaltres percebem el món, no? Que segur que cadascú el percebem d'una manera diferent. Que ens fem preguntes a través del seu projecte, el projecte The Insider, un projecte que van encetar l'any 2012. Fa unes setmanes es presentava al Centre Cultural del Carme, com vos dèiem, Life Mission, el seu primer còmic amb pròleg del professor del Departament d'Òptica de la Universitat de València, Álvaro Pons. Álvaro Pons, a més de ser un expert en òptica, és una persona que des de fa molts anys està introduït en el món del còmic, del graffiti, etc. A més, la galeria Black Light Art de València, al carrer de la Corona, ha inaugurat fa no res l'exposició Universos Narratius, dedicada al còmic i la il·lustració, i allí també trobareu obra seua. Avui ens acompanya Dei. Molt bona vesprada, Dei.
1: Bona vesprada.
0: I moltes gràcies per vindre a l'hora de la cultura. Me va xocar moltíssim això de l'escroll. Perquè és que tu i jo no ens coneixíem, però jo sóc, em passe la vida dient quina manera de perdre el temps, no? Quantes hores podrem fer scroll? I d'alguna manera tot partís d'ahir, no?
1: Sí, sí. Todo parte de darme cuenta de que estaba perdiendo el tiempo demasiado en cosas que no me interesaban.
0: Clar, perquè al final és tot el món barallant-se o... Depèn de com tinga aquest dia l'algoritme, no? Però coses de molt poc profit.
1: Sí, bueno, cada vez me muestra menos cosas que me interesan. Antes era un poco más...
0: Clar. Claro.
1: Más acertado, pero últimamente es casi todo publicidad y bueno, la verdad
0: sí,
1: es que no me interesa.
0: Es infame.
1: Pero es muy difícil salir de ahí.
0: Sí, ¿eh?
1: Tiene un punto adictivo, autodestructivo, muy extraño.
0: Bueno, això lliga, això donaria material per als teus personatges, no?
1: Sí, sí.
0: Totalment. El cas és que tu venies d'una exposició a Miami que va ser un èxit, no?
1: Sí,
0: sí. Va ser un èxit. I tu eufòric, i arribes i estàs com... Uf! Buit, no? O sec, o... deixeu-me estar. I a partir d'ahir agafes una llibreta.
1: Sí, sí.
0: És que m'he enamorat d'ell. Perquè una de les meues neures són les llibretes. Puc tindre 300 a casa. No sé què... Jo no faig coses tan xules com tu, per tant no puc fer coses així amb les llibretes, però tu agafes una llibreta per a...

0: no podíem eixir de la entrevista amb ell amb un altre que amb el Try Again de Frida, que un poc lliga, no?, amb el que estàvem comentant. Però ara sona la sintonia del Cerveratos. Amb tota la pena, com totes les setmanes, de parlar damunt de Lou Reed.
1: Pues sí.
0: Rafa, què anem a fer?
1: Pues mira, recordar-lo.
0: Però vam triar esta sintonia.
1: Clar, recordar-lo.
0: Recordar a Lou Reed, com no, com no. Escolta'm, avui anem a parlar d'un... Saps que jo

0: no me'n recordava de l'existència d'aquestes persones.
1: Per això o els he triat, perquè és que el temps passa molt ràpid.
0: M'has desbloquejat un record de dir, ostres, de veres, van existir?
1: Sí, sí, i són una gent molt, molt interessant. Són Astrud, el duo Astrud, una parella artística que, de Barcelona, que va estar formada per Manolo Martínez i Jenny Sagarra, no? Tots dos es van conèixer en un concert de Pulp a mitjans dels 90 i van començar a composar i treballar junts fins a l'any 2011, quan van anunciar que ja el duo Astrud es terminava, no? Pel camí van deixar 5 àlbums amb cançons memorables que operaven dins de l'anomenat indie, encara que tenien una idiosincràsia molt especial. Van ser un grup massa rar per a tindre èxit comercial, però ens van deixar cançons com esta, una de les més conegudes del seu repertori. Com que

0: ella, eh? Que peculiars eren.
1: Sí, quina meravella, eh? Veus?
0: La veritat és que sí.
1: De lletra, meravella de lletra, d'història de cançó. Este tema és, es diu La boda i pertany al seu segon àlbum, Gran Fuerza, batejat com el restaurant xinès favorit de Manolo i Genís. Però esta cançó és del 2001 i la discografia del grup arranca abans, primer amb un EP que va eixir en 1997 i que va posar el focus sobre ells, perquè eren, com ja hem dit, no, diferents a tot.
0: Molt diferents.
1: I a més, en directe, Manolo i Genís formaven una parella inclassificable. Dos elements molt, molt dispars, però perfectament acoblades. I va ser al 1999 quan van gravar el seu primer àlbum, Mi fracaso personal, on estava este senzill.

0: Rafa, este tema és conegut fins i tot per a generacions molt jovenetes.
1: Sí.
0: Veritat?
1: Sí, és Bailando, que no era original d'ell, sinó una versió d'un tema d'un grup de ball belga, Paradisio.
0: Però ells, jo ni ho sabia, això.
1: Sí, sí, però ells se'l portaven al seu terreny i la van convertir en una de les seues cançons més emblemàtiques, una categoria a la qual també pertany esta altra composició que sonarà ara, inclosa al seu tercer àlbum, Performance, publicat al 2004.

0: Wow. Todo nos parece una mierda.
1: Sí. Sí,
0: sí, és així. Sí, era el títol de la cançó, no?
1: Sí, en este cas, sí. El tema està dedicat a la banda favorita de Manolo Genís. De fet, Genís va fundar un segell discogràfic austro-húngaro per a traure els discos d'aquest grup. Un altre duo, este ara era de Bilbao, que respon al nom de Chico i Chica. Una banda meravellosa, de la qual jo també reconec que sóc mega fan i que quan els escolte pense lo mateix que Astrud. Perquè no hi ha cap cosa pareguda en el món, encara que està clar que no és una música que tot el món pot gaudir, no? Lo de Chico i Chica.
0: Sí, sí. Cullerera, el todo nos parece una mierda, perquè menos són tan bons, que estos, no?
1: Que posaven el llistó tan alt que clar, lo demás no tenia Lou Reed inclòs. Que ells, que són molt fans, els Astros són molt fans, sobretot Genís.
0: Per cert, austro-húngaro, això és un homenatge a Berlanga.
1: També, clar. Sí, qué sí, bonic. Està, sí, està tot ple de referències i ja veuràs ara. Que també et portaràs una sorpresa, sí.
0: Va.
1: Però ara tornem a Astrud, a la seva discografia. Anem ara al 2007, l'any que van traure el seu quart àlbum, Tu no existes, que portava esta cançó.

0: testimoni del seu temps, no? De quantes còpies hi ha de la Bíblia catalana i del Windows Vista.
1: Sí, sí, sí.
0: Imagina't.
1: Eren meravellosos. I és que, a més, com pots veure, Reis, no? La manera d'entendre el pop d'esta gent és completament diferent a l'habitual. És intel·ligent, sí. Irònica, culta, divertida, amb bones melodies.
0: És que és de veres, que ho té tot. Ho té tot.
1: Sí, i pot ser per això no triomfaren, no? Que no tingueren més repercussió a nivell popular. Perquè està clar, sentint, no?, esta cançó, que enganxada tenien, no? Pot ser que precisament per això, no?, per la natura d'aquesta combinació que he dit abans, aquestes cançons no tingueren l'acceptació que mereixien, no?, una acceptació més massiva. Lo qual fa de la seua discografia un tresor, perquè a més té temes com este, com aquest.

0: peculiar, este mentalismo, ¿no?
1: Sí, y esta es una versión molt, molt diferent de l'original que estava en el disc Gran Fuerza. Així estan treballant, estan acompanyats per el col·lectiu Brossa.
0: Mira.
1: Astrud i el col·lectiu Brossa, en un quartet de corda que es caracteritza per trencar barreres entre estils i que, com el seu nom indica, s'inspiraven les teories del poeta visual Joan Brossa.
0: Uh-huh. Ahir parlàvem de Joan Brossa, no? Arran dels Mags, de la pometa amb la caraceta que va dissenyar un any abans de morir el poeta, no?
1: Sí, sí, un altre gran referent, sí. i que veus, no? O sigui, en el món d'Astrud...
0: Sí, perquè tu dius, per què no van triomfar o no van arribar a les grans, com altres grups, no? A les grans masses. Era una barreja, això,
1: sí.
0: Intel·lectual, sí. Musical, filosòfica, vull dir...
1: Sí,
0: potser era demanar-li massa.
1: Sí, exigien molt. Sí. Però bé, però els temes són tan bons com es pot comprovar, no?
0: Sí, escoltant-te totalment.
1: Este, no? I bé, treballant amb el col·lectiu Joan Brossa, gravant el que va ser el seu últim disc, que se llamava Lo Nuevo, ¿vale? Una de les especialitats del quartet és interpretar música marginada u oblidada. Així que treballar, clar, amb un grup com Astrud va ser una cosa d'allò més natural per a ells, no?
0: Sí, sí.
1: I aquesta col·laboració va eixir en forma de disc el 2010 i va ser l'última música que Astrud va gravar.

0: de se me dispara el factor cursi, me li ha apuntat.
1: Bones, que jo ja t'he escoltat de la teua mare.
0: Xerraes de la iaia, no?
1: Uau, uau, uau. Sí. O sea, però lo del factor cursi té raó,
0: se me dispara el factor cursi, sí. Així, a més dit així, vull dir.
1: Sí, sí. Pues esto es Miedo a la muerte, estilo Imperio. Estaba en el primer disc de Astrud. També està en esta versió amb el col·lectiu Brossa, de lo nuevo, no? I bé, el grup es va terminar per cansament, no? Manolo volia dedicar-se a la seva professió, que és la de físic.
0: És físic?
1: Sí, ell és físic.
0: Ah,
1: ell es dedica a això i, bueno, no, està clar que no pots viure d'un grup com este. No pots viure de la música si fas un grup així, no? I per l'altra part, Genís tenia també el seu grup, que és Hidrogenés, que estan en actiu encara i graven en el celler austro-húngaro, com no, no? Així que un dia 2011, Astrud es va acabar, encara que mai es sap si podrien tornar a juntar-se. No
0: estaria mal.
1: Sí, perquè la relació no és mala ni van acabar malament, senzillament, que és que ja n'hi havia prou, no?

0: Pel moment, el que podem fer és continuar gaudint de les seues cançons, d'ahir que avui l'hem dedicat este Cerberator, no?
1: Sí.
0: I tant si ja les coneixeu com si no, són cançons per a gaudir. I ens acomiadem...
1: Atenció.
0: Sí, amb esta altra versió, amb el col·lectiu Brossa, d'un dels seus clàssics que es diu Hay un hombre que lo hace todo en España.
2: Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.

0: d'una Espanya és el que te coge los bajos.
1: Diuen que segons el concert on fora dedicaven la cançó a algú o algú. Quin serà ese hombre? Lo hace todo en España. Rafa Cervera, moltíssimes gràcies per desbloquejar ese record de fa tants anys amb el grup Astrut. Quin plaer, com sí. Sempre. Nosaltres ens n'anem perquè és que arriben les 8. Vos deixem amb Gustavo Clemente i l'equip del Contrapunt per analitzar l'actualitat de la jornada. Tornem demà a les 7 i uns minuts. Fins aleshores, feu bondat o no, feu el que vulgueu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
3: Això s'ha de celebrar.
4: Ui, que bonico.
5: Això és el més gran del món.
6: Estava desitjant-ho.
7: Està de categoria.
8: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
7: I en després dos whiskies.
2: Dièresi, dièresi.
9: Això què vol dir?
2: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
10: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
2: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
5: Molt millor.
2: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
11: Efectivament.
2: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llig en una síl·laba diferent.
12: Vols dir?
2: Condu-i-a o i-en.
13: Ah, ara ho entès.
2: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
14: Jo no, et dic que no, perquè no sé res, fill meu.
2: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
15: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
16: És molt interessant.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes de Punts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
17: Sí.
18: No!
17: No.
2: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
18: No.
2: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
10: Això és de veres.
12: És de veres.
10: Sí?
12: És de veres.
2: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
19: Que lío.
2: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
19: Tira-li, enxufa-li.
2: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
12: Això és una equivocació.
2: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
20: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
2: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
5: Molt millor.
2: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
11: Efectivament.
2: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
12: Queda clar?
21: Senyor, sí, senyor!
2: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
20: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
2: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem, hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
12: Està tot molt mal.
2: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
13: Quin comboi!
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
22: A la mar, senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Són les 3:30. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa, Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a este Cadena de Valor d'avui, 27 de maig. És dimecres, ja tenim mitja setmana feta, i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Avui, un dia més, una setmana més, hem de parlar de la vivenda, que continua a un ritme frenètic. En el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges es va disparar un 18% al mes de març en la Comunitat Valenciana, la seva major pujada en un mes de març des de l'any 2010. La Comunitat Valenciana és el quart mercat on més hipoteques es van signar a nivell nacional. Vivim una crisi, però les vendes no deixen de pujar quasi al mateix ritme que els preus. I el que també continua creixent és l'economia digitalitzada, que ja representa el 27% del producte interior brut espanyol, amb un impacte econòmic de més de 450.000 milions d'euros. Són unes xifres que confirmen que la digitalització ja no és el futur, sinó el present de les empreses, però per a que això continuï sent així, l'economia espanyola ha de fer front a reptes com, per exemple, la regulació i la burocràcia i també la intel·ligència artificial. En uns minuts analitzarem tot això amb el director de A Digital. I no deixem el món laboral perquè ja saben que el govern ha ampliat la jubilació flexible dels autònoms i millora les pensions d'aquells que opten per este sistema. Avui anem a veure totes les condicions que contempla este nou decret, com impacta això en la vidrola de les pensions i en quins casos pot ser o no interessant. I per acabar, a banda d'estos temes i de molts altres que també tenim preparats, analitzarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui i, com sempre, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Molt bona vesprada, molt bona setmana, anava a dir, Javi. Molt bona vesprada.
1: Bueno, és una bona setmana, també.
2: És una molt bona setmana, també. Sí, és que estem a mitjà setmana dimecres. Anem a arrencar ja el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui i ho anem a fer parlant de vivenda i d'eixer rècord en el nombre d'hipoteques.
1: La compra de vivendes continua batint rècords i encadena ja 21 mesos consecutius de pujades. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la signatura d'hipoteques sobre habitatges es va disparar un 9% durant el mes de març respecte a l'any anterior, aconseguint els 46.661 préstecs en tota Espanya. Es tracta de la major xifra registrada en un mes de març des de l'any 2010, consolidant així un primer trimestre de rècord.
2: Així és, Javi, este boom hipotecari està molt lligat a la moderació dels interessos, que acumulen ja 14 mesos seguits per davall del 3%. Al mes de març, el tipus d'interès mitjà es va situar al 2,84%, un alleujament per als compradors que van optar majoritàriament per la seguretat del tipus fix en el 63,8% dels casos. A més, l'import mitjà que sol·liciten al banc per a comprar la casa va pujar en un 10%, situant-se al voltant dels 174.000 euros.
1: Si ens entrem ja a casa nostra, la Comunitat Valenciana destaca com un dels principals motors d'aquest creixement, amb 5.600 nous préstecs signats, es situa com la quarta autonomia amb major activitat a Espanya. Això es tradueix en un increment interanual, atenció, del 18,2% en la signatura de contractes, molt per damunt de la mitjana nacional.
2: I del pes d'un sector tradicional passem ara a parlar del pes de l'economia digitalitzada, que ja no és un sector del futur, sinó és el motor del present, perquè en l'any 2025 va aconseguir el 27% del PIB espanyol, injectant més de 455.000 milions.

0: muy grande en Europa y especialmente en España, tiene que estar muy armonizado a nivel europeo si de verdad queremos que nuestras empresas aprovechen ese mercado europeo digital. Y tiene que evitarse, como tú dices, solapes, duplicidades y bueno, pues algunos temas que a lo mejor se han planteado en regulaciones antes de analizarse su impacto real en la propia industria, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora se está trabajando mucho a nivel europeo y nosotros hemos sido la primera organización empresarial en hacer una propuesta de simplificación a la Comisión Europea desde España. Se están dando pasos, ya ha habido una propuesta de simplificación de inteligencia artificial, ahora viene sobre ciberseguridad, sobre data, y la verdad es que, bueno, nuestra opinión se está yendo en la dirección adecuada, porque lo que tenemos que conseguir es que si queremos que esa visión de una tecnología humanista responsable y que genere confianza sea un sello de calidad y competitividad, tenemos que acercarla mucho y facilitarla mucho a las empresas a nivel de implementación y sobre todo a las pymes, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ponemos de manifiesto en este informe, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de que todo el tejido productivo vaya implementando el uso de inteligencia artificial en su cadena de valor, ¿no?
1: Uh-huh. Que al final es fundamental si no quieren quedarse atrás. Ojalá se sigan ese camino de acercar la digitalización a todas estas pymes. César Tello, muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme en vuestro programa.
1: Un abrazo, buenas tardes.
0: Un abrazo, buenas tardes.
1: I no deixem les bones xifres, ara parlem del Metall Valencià, que ha arrencat este 2026 amb un rècord històric d'ocupació, tot i que la caiguda de producció va ser del 6,1%. La Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana destaca que este creixement arriba en un context marcat per la incertesa internacional, l'encariment energètic i les dificultats per trobar personal qualificat.
2: En només un any, les empreses del sector han generat 27.000 nous llocs de treball. La indústria del metall suma prop de 20.000 ocupacions més en el primer trimestre, mentre que les activitats d'instal·lació i manteniment també creixen. I ho fan amb molta força, amb més de 7.500 contractes nous.
1: Pel que fa al comerç exterior, les exportacions del metall valencià creixen també quasi un 6% en els primers mesos d'este 2026, després de dos exercicis de retrocessos. França i Itàlia reforcen les seues compres, mentre que les vendes als Estats Units, això sí, baixen un 10% per l'efecte de la política arancelària de Donald Trump i també per la tensió internacional. Moment, per tant, per a escoltar aquestes notícies en clau internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: Els ministres d'Agricultura de la Unió Europea han coincidit en la necessitat de reforçar l'autonomia estratègica europea en fertilitzants davant la dependència exterior i la inestabilitat geopolítica. Brussel·les planteja combinar ajudes immediates amb reformes estructurals per a impulsar la producció europea, diversificar importacions i fomentar alternatives sostenibles. Espanya, per la seva part, reclama més ambició, finançament i un calendari clar per aplicar les mesures sense perjudicar les ajudes de la PAC. Lufthansa assegura que no preveu problemes de subministrament de combustible per a aquest estiu als seus principals centres operatius d'Europa com Frankfurt, Múnich o Roma. La companyia destaca que les refineries europees han elevat la producció al màxim de la seva capacitat i que també s'està important més combustible des d'Amèrica del Nord i Àfrica. A més, el grup alemany apunta que la demanda mundial de viatges aeris continua forta i manté una xarxa de més de 300 destinacions en un centenar de països. Luis de Guindos s'acomiada del Banc Central Europeu orgullós d'haver completat 8 anys de mandat sense cap gran crisi financera a la zona euro, tot destacant la resistència dels bancs europeus davant episodis com la pandèmia, la guerra d'Ucraïna o les tensions globals actuals. Tot i això, el Banc Central Europeu alerta que la guerra amb l'Iran continua posant a prova l'estabilitat financera per l'impacte sobre l'energia, la inflació i la volatilitat dels mercats. I insistix en la necessitat de reforçar la Unió Bancària Europea amb un sistema comú de garantia de dipòsits.

0: L'espai econòmic d'Apuntradio, amb Javi González.
1: Un últim apunt pel que fa a l'economia internacional. Recorden, i se anunci que ha fet Teheran, que s'hauria obtingut un esborrany del marc inicial no oficial, això sí, per a aquest possible pacte en els Estats Units, en el que es parla precisament de la possibilitat de reobrir l'estret d'Hormuz a nivells anteriors a aquesta guerra, en un termini d'un mes aproximadament, mentre els Estats Units hauria de retirar les seues forces militars aproximades a l'Iran. Això ha impactat en els mercats. En aquests moments, el preu del petroli Brent cau al voltant d'un 4%, se situa en els $95, i els mercats, les borses europees, augmenten, pugen, en concret l'IBEX 35, que en aquests moments continua creixent, supera els 18.420 punts. Això perquè fa a l'economia internacional. Però ara hem de tornar així a casa nostra, i ho fem precisament obrint un espai d'anàlisi, perquè, com ja saben, ahir el Consell de Ministres va aprovar un nou reial decret que flexibilitza la jubilació per a facilitar que aquells jubilats compaginen la seva pensió amb una ocupació. Entre les novetats destaca que els autònoms ja podran acollir-se a este sistema si decidissin emprendre un negoci. S'elimina el temps d'espera obligatori per a tornar a treballar i s'amplien les jornades permeses entre el 33% i el 80% d'eixa jornada completa. Arturo.
2: Així és, Javi. Per a incentivar este retard voluntari del retir definitiu, el govern ofereix importants millores econòmiques. Els que compatibilitzen ocupació i pensió durant almenys 6 mesos rebran un recàrrec de fins al 25% en la seva prestació posterior, mentre que els autònoms podran cobrar el 25% de la seva pensió actual. A més, els jubilats anticipats forçosos tindran l'oportunitat de recalcular la seva base reguladora i així millorar la seva paga. Analitzem tot això amb l'economista i investigador de l'IBIE i Polibienestar, Enrique de Besa. Molt bona vesprada, Enrique.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Enrique, el govern busca retardar l'edat efectiva de jubilació, que ja està superant els 65 anys. Tenen aquestes mesures el pes suficient per alleujar de manera significativa la pressió financera sobre aquesta vidriola de les pensions a mig termini?
3: Bueno, no, yo lo llamo el chocolate del loro casi a esto, ¿no? Porque, bueno, aparte de que no afecta a muchas personas, retrasar la edad de jubilación implica que cuando se jubile va a recibir una pensión más alta por varios motivos. O si se ha jubilado anticipadamente porque le quitarán la penalización, si la demora después de la edad ordinaria porque va a tener una bonificación añadida y además puede ser que incluso aumente el porcentaje por años cotizados según los que haya cotizado hasta ese momento. Entonces, es simplemente retrasar el pago de la pensión, pero el efecto es muy pequeño, ¿eh? Sí que se cuenta que, bueno, pues el déficit sobre PIB puede disminuir un poco porque al alargar la vida laboral, pues el PIB podría crecer un poco más, pero estamos hablando de pocas personas, entonces tampoco puede influir mucho, ¿no?
1: Claro, en este sentido también el nou decret contempla, ¿no?, exigir que un jubilat no haya sigut autònom en els últims 3 anys anteriors a la seva jubilació per a poder després emprendre, diguem. Quina lògica econòmica justifica este límit?
3: Bueno, lo que pasa es que el Real Decreto no se ha publicado aún en el BOE, entonces habría que esperar a que se publicara para ver exactamente cómo encaja. Pero yo creo que se refiere a, bueno, por lo que he leído en del Consejo de Ministros, se refiere a la jubilación flexible, que es la que después de haber estado ya jubilada una persona decide volver a una actividad laboral. Por otro lado está la jubilación activa, que en este caso no parece nombrarla. Ya te digo, habría que esperar a esa publicación del Real Decreto Ley. Y la jubilación activa es que al mismo tiempo se jubila y al mismo tiempo continúa trabajando. No hay una jubilación primero y luego una reincorporación al trabajo, sino que se simultanea, ¿no?, desde el principio. Y ahí simplemente por lo que he visto es que hay una mejora respecto a lo que se aprobó en 2024, que sí que hubo una reforma un poco más recalado en cuanto a la jubilación flexible y a la activa. Ahora simplemente parece que tocan algunos flecos de la jubilación flexible. Entonces parece que los autónomos no puedan tener jubilación activa y sí que pueden tener. Y además los porcentajes son parecidos a los del régimen general si tienen algún trabajador que esté a su cargo y por lo tanto eso para mantener la actividad es un aliciente, ¿no?, que puedan compatibilizarlo también, ¿no? Digo, esto se refiere a un caso más concreto de jubilación flexible. Entonces, bueno, ya te digo, habría que esperar a ver la publicación y ajustar exactamente a qué es lo que se está hablando, ¿no?
1: Uh-huh. Enrique, permetre que els jubilats, aquelles persones que s'han jubilat de manera forçosa, recalculen la seva base reguladora, és una de les mesures que més es destaca en aquestes últimes hores. A quin perfil de treballador beneficia realment este canvi i quin impacte pot tindre això?
3: Bueno, en principio beneficia a todos, ¿eh? Porque lo que, como he dicho antes también, si alguien que se ha jubilado anticipadamente y luego se le recalcula la base reguladora con las nuevas cotizaciones y luego se le quitan si pasa a la jubilación ordinaria, se le quitan las penalizaciones o se le bonifica, etcétera, pues va a mejorar su pensión. Pero incluso en el caso de que la base reguladora nueva, al recalcularla, saliera peor que la que tenía anteriormente, entonces no se tiene en cuenta el nuevo cálculo, sino que se utilizaría la base reguladora calculada previamente y luego, bueno, ya que con las actualizaciones correspondientes. Pero quiero decir que en ningún caso sale perdiendo el trabajador por ese recálculo porque tiene esa cláusula, digamos, de que no puede empeorar su base reguladora.
1: Uh-huh. I ja per acabar, Enrique, feies tu també menció a això, les noves bonificacions augmenten la pensió futura fins a un 25% després, bueno, a partir dels 6 mesos d'activitat compartida. Des de la perspectiva de la sostenibilitat del sistema, compensen estos mesos extra de cotització en l'increment posterior de la despesa en pensions?
3: Bueno, te digo que habrá que esperar a ver el Real Decreto, pero en todo caso estamos hablando de pocas personas que de momento que están acogiéndose a estas modalidades. Entonces, cuando estamos hablando de 22 millones de afiliados y no se puede haber 100.000 claro. personas que estén acogidas a esto, pues es un porcentaje muy pequeño y que en ningún caso va a modificar, pues va a cambiar sustancialmente los ingresos, el gasto y el déficit del sistema de pensiones tal como está ahora.
1: Uh-huh. Enrique de Besa, ens quedem per tant en això i ens quedem també pendents de quan es publique això en el BOE, en el Fulletí Oficial de l'Estat. Tornarem a parlar, per tant.
3: Muy bien.
1: Gràcies, Enrique de Besa. Bona esperada. Adéu.
3: Hasta luego.
1: I abans d'acabar aquest espai econòmic d'avui, quan falten 7 minuts per a les 4 de la vesprada, és moment de saber per on passarà la nostra agenda econòmica i per això parlem com cada dia amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Així estem, revisant un poquet l'agenda de demà i havia vist una qüestió curiosa. O sea, de tant en tant vos comente que les fites que són o la celebració que té el dia de demà en este cas, i és que resulta que n'hi ha, no sé, dos celebracions que en si mateix són contradictòries. Per una banda és el Dia Mundial de l'Hamburguesa, però és que per altra és el Dia Mundial de la Fam. O sea, jo no sé si el que es cull o el que... pensan estos
1: no
4: días...
1: No tingueren en compte, podien dir, no?
4: No està del tot assabentat. Perquè és que és important recordar que un terç dels habitants del planeta ja no tenen satisfetes les necessitats mínimes en matèria alimentària. Aleshores, jo crec que una miqueta més de consciència caldria tindre per a un poquet aminorar esta qüestió.
1: I tant que sí. Però, bueno, si tenim en compte també, Pere, que així en el programa en parla moltes vegades precisament de que esta guerra al Pròxim Orient podria, bueno, té un efecte ja en els fertilitzants i això també està fent que no s'estiga plantant com toca en països en desenvolupament. O sigui, que podríem estar davant d'un problema molt gran. D'abastiment i de fam, exacte.
4: Una crisi alimentària, sí, i damunt d'increment dels preus, que ho estem vivint a diari en la cistella de la compra.
1: Uh-huh.
4: Però, bueno, si avancem, per exemple, avui tenim a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que participa esta vesprada a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals a la mateixa seu del Ministeri. També interessa veure un poquet com avança se procés al mercat de treball per a flexibilitzar, bueno, estàvem parlant ara mateix, de flexibilitzar també els autònoms en edat de jubilació, però bueno.
1: Uh-huh.
4: Si mirem ja de cara a demà, com diem, 28 de maig, València acull el Congrés Internacional d'Habitatge, una altra qüestió la que no és important, també, i d'urgència. Pues, demà arranca el Congrés Internacional d'Habitatge Aire 26. Jo crec que estan darrere promotors i constructors buscant o analitzant solucions per a remediar aquesta

0: necessitat urgent d'habitatge que tenim avui dia.
1: I tant.
0: I també tindrem una jornada que organitza la FEB, la Confederació Empresarial Valenciana, per a parlar de l'empresa valenciana davant les noves tensions geopolítiques. Aleshores, o sea, portem ja 3 minutets parlant tu i jo i no s'han allunyat res d'aquesta qüestió geopolítica que afecta, jo crec, a tots els sectors econòmics. No?
1: Sí, sí, tant, sí, és així.
0: En clau global, tindrem, per exemple, dades de confiança del consumidor a Itàlia i al global del conjunt de l'eurozona. Estats Units presentarà sol·licituds de subsidi per desocupació i també donarà a conèixer l'índex PMI en sectors com el manufacturer i de serveis. I tindrem també al mateix país nord-americà la segona estimació del seu PIB anual al tancament del primer trimestre. Jo crec que els costa tancar i se anàlisi, jo crec que per aquesta política arancelària que complica un poquet tancar les gràfiques o estadístiques de com funciona l'economia de qualsevol país.
1: Sí, sí.
0: Per últim, he vist que també coneixerem l'índex de preus al consumidor de Tòquio. I revisant l'IBEX, veig que almenys tenim aquesta estabilitat dels 18.430 punts, i que el barril de Brent baixa d'ISOS en dòlars i estarà al voltant del 95,5 dòlars per barril. No són males notícies, encara que la incertesa continua al voltant d'aquesta treva.
1: En efecte, no? En efecte. Veurem com evoluciona en aquestes pròximes hores, però de moment xifres positives. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
0: Vinga, a vosaltres.
1: Adeu.
0: Bona vesprada. Adeu.
1: Ja saben que d'ací a uns instants, ho saben ja perquè està sonant la sintonia, vaja, començarà així a Punt Ràdio el Vesprada de Punt amb Ximo Rovira i en Gemma Juan. Com estàs, Ximo?
2: Tot preparat, i la quadrilla també. Vindrà el nostre estimat meteoròleg Lluís Obiols a contar-nos este episodi de calor anòmala. Fins a quan estarà entre nosaltres.
1: Que passi.
2: Puc fer
1: ja,
2: un poquet d'espoiler.
1: Sí, per favor.
2: Divendres la cosa serà molt pitjor.
1: Pitjor encara.
2: Sí, sí, sí, sí. Arribarem fins als 35 graus, probablement, en parts del territori. No en tot el territori, val? Més en les comarques interiors. Però vaja, que ens ho conte ell i anirem preparant-nos. Avui és el dia en el que ve Santiago Álvarez, el nostre criminòleg de capçalera i novel·lista. Santiago ens conta les històries del true crime. Ens fa viatjar a l'any 2013. Una jove de Picassent, Rosana, va ser assassinada d'una manera cruel, llogada, cosida a gabinetades i cremada per furtar-li uns pocs quartos que portava en la butxaca. Una jove de 32 anys en tota la vida per davant. Recordarem alguns dels detalls de la investigació del cas, que són sorprenents. En la famosa novel·la de Hilton, Laurie Doppardou, ells descriu com és el Shangri-La. I sincerament, jo pensava que això del Shangri-La pues, que era un mite, una llegenda, era una cosa màgica, un lloc que no se sabia on existia. Existeix. I la nostra viatgera, Clara Estrems, ens porta a Shangri-La. I resulta que està a la Xina.
1: Mira.
2: A un racó de la Xina ben concret, prop del Tíbet, i allà diu que no te fas major, o que si te fas major, se te queda tot el careto de Richard Gere. Lo qual és una meravella. Parlant de nos propis, la famosa boticària García i el metge Javier Butragueño presenten Mujeres de Hierro. És un llibre en el que hi ha a munt de consells i pautes per a arribar de la millor forma possible a anar complint anys, especialment per a les dones, però nosaltres, com a companys de les dones de vida, també estaria bé que prestarem atenció a esta xerrada.
1: Fonamental, efectivament.
2: Daniela Requena i Fran Surimi remataran la jornada en la seva visió àcida, càustica i corrosiva de la crònica social.
1: Veurem, part me donen estos dos. Però, en fi, un programa molt completet, com cada dia, per altra banda. Gràcies, Ximo, de seguida t'escoltem. Nosaltres acabem així, però demà tornem, Arturo.
3: Demà tornarem, continuarem setmana, com sempre, a les 3:30 de la vesprada, Javi.
1: Adéu, bona vesprada.
3: Adéu.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
5: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
6: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu.